0: Sí, simplificat.
1: Sí. Desubicat.
2: Sí. Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: Escoltes ICAT.
1: Guess I'm

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del petit de Calarí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

Ets un cas de manual, pots parar de fingir. Et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la que et mira tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

comença amb parefa, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que s'ha menjat les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, el Dead Boys!

Escoltes i cas. Ex crash out, ex

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Ana Alfonso. Ara fa un mes de l'entrada massiva de migrants a Ceuta per la frontera amb el Marroc i milers de persones continuen malvivint als carrers o en campaments improvisats a les platges, als boscos o en polígons industrials. La tensió social a la ciutat autònoma va a l'alça i aquest diumenge hi ha hagut diverses manifestacions contra la gestió de la crisi que està fent el govern espanyol.
2: La solució, primero, es blindar la frontera para que no vuelva a ocurrir y luego no hacer un efecto llamada procurando de hacer una regularización general, sino lo que haga falta como inmigración, trabajadores para el campo, para la hostelería, para lo que haga falta que trabajen, pero lo demás hay que sacarlo.
3: Que esto no se queda aquí, lo que ha venido aquí no se queda aquí, esto va para la península, aquí no se quieren quedar, ahí se lo van a tragar allí.
1: Pedro Sánchez reapareixerà públicament aquesta setmana amb la intenció d'encarrilar la crisi de Ceuta. A banda de comparèixer dijous al Congrés, el seu executiu aprovarà dimarts un pla de xoc per la ciutat autònoma de 165 milions d'euros. Més notícies, Carola Gil.
4: Educació incorpora més de 1.800 professionals als centres públics i 500 aules d'acollida per al curs que ve. Aquesta és una de les principals novetats d'un curs que comença amb dos fronts oberts pel Departament d'Educació. La convocatòria de vaga ja el primer dia de curs i l'errada en les proves PISA.
1: L'augment del preu del gas complica les reserves europees de cara als mesos de més fred. La guerra de l'Iran i la competència asiàtica han encarit els preus i això fa que les companyies no els surti a compte emmagatzemar gas. Les reserves a Europa estan al nivell més baix des del 2009, 20 punts percentuals per sota del que estableix la normativa comunitària. L'economista de la UPF, Isaac Valey, alerta que això s'acabarà notant a la factura.
5: El tall de subministrament realment el veig com una possibilitat molt llunyana, però sí que seria més possible tenir preus del gas més cars.
4: Busquen una quinzena d'excursionistes desapareguts al Gran Canyó dels Estats Units després d'una riuada sobtada. Va passar dissabte a conseqüència de diverses tempestes. Les inundacions van destruir passarel·les i van obligar a evacuar una seixantena de persones. Els responsables del parc adverteixen que en les pròximes hores es podrien registrar noves tempestes intenses, fet que manté el risc de noves riuades sobtades.
1: L'expresident de Veneçuela, Nicolás Maduro, capturat al gener pels Estats Units, ha difós en les últimes hores al seu compte a la xarxa X imatges d'ell a la presó i apareix vestit amb xandall i fent el símbol de la victòria. Actualment Maduro és en una presó de Nova York a l'espera de ser jutjat per narcoterrorisme. Les fotos es difonen després de l'anunci del president Donald Trump que es quedarà amb una part del petroli de Veneçuela. Vilafranca del Penedès ha viscut aquest diumenge una diada castellera de Sant Fèlix extraordinària. Els castellers de Vilafranca han fet història en descarregar per primera vegada el Pilar de Nou.
4: Ha estat el punt culminant d'una gran diada amb 16 castells de gamma extra. A la plaça de la Vila hi han coincidit les quatre colles castelleres més en forma del país. La colla vella dels Xiquets de Valls, la colla jove Xiquets de Tarragona, els castellers de Vilafranca i la colla jove Xiquets de Valls.
1: Esports, en la tercera jornada de la primera divisió de futbol s'han jugat el Celta 0, Atlètic Club 2 i el Depor 3, València 1. El Madrid ha guanyat 4-0 al Màlaga i se situa provisionalment líder, pendent del Barça, que avui rep el Rayo a 8:45.
4: Un Barça que fitxarà el davanter brasiler Gabriel Jesús, provinent de l'Arsenal, per un preu al voltant dels 10 milions. El club blaugrana ho veu com una opció de mercat i el jugador agrada Flick.
1: Ha començat la Lliga Femenina de Futbol amb victòria del Barça contra el Tenerife, 5-0 al Johan Cruyff. El Badalona ha perdut contra l'Atlètic Club per 3-1.
4: Àlex Palou s'ha coronat campió de la IndyCar per cinquena vegada en la seva carrera i per quarta consecutiva. Ha quedat desè a la segona cursa del dia i en tenia prou amb quedar entre els 20 primers per aconseguir el títol.
1: I en ciclisme, Enric Mas guanya la novena etapa de la Vuelta, amb final al Port d'Aitana i referma el lideratge.
0: Fins aquí les notícies.
6: Molt bon dia, matiners, un cafè i a saltar del llit.
7: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.

0: Molt bon dia, matiners. Benvinguts al dilluns 31 d'agost. Ja hi tornem a ser. Arrenquem la segona temporada del primer programa en directe de la Ràdio Catalunya. Som els matiners i esperem que hagueu tingut unes vacances fantàstiques, que hagueu descansat, que també hagueu desconnectat i, home, que ens hàgiu trobat a faltar una mica. Si us acabeu de despertar, heu de saber, o heu de tenir en compte, que aquest dilluns la matinada es presenta fresca a l'interior i força fresca també al Pirineu, si bé la temperatura mínima pujarà 2 o 3 graus. En general, es baixarà dels 18 o 20 graus. A la costa, temperatures més altes, entre els 21 i els 25 graus, i temps assolellat aquest dilluns i tarda amb nuvolades al Pirineu. Moment de saludar-la, Lara García, molt bon dia.
1: Què tal? Molt bon dia,
0: com
1: Xavi.
0: Com estàs?
1: Molt bé.
0: Com ha anat l'estiu?
1: Doncs fantàstic, hem recarregat piles i tornem amb més força, no?
0: Escolta, m'ho he dit una cosa, Lara García no ha parat de voltar per tot el món, perquè ens podries resumir una miqueta què has visitat aquest estiu.
1: Doncs mira, he anat a les Canàries, he anat a Canadà i a Sardenya.
0: Poc.
1: Poquet, res, una volteta.
0: I després escapadetes amb les amigues.
1: Escapadetes puntuals, no, hem fet de tot.
0: Escolta'm, i com comencem avui?
1: Doncs avui acomiadem l'agost amb aquesta cita de Josep Pla del Quadern Gris, que diu que al setembre el país agafa un aire tardoral i dolcíssim. L'aire queda net, la terra per espró i els cels incandescents de l'estiu esdevenen d'un blauet tendre.
0: Molta gent que segurament ens està escoltant ara mateix desitjant que baixin aquestes altíssimes temperatures que hem tingut al llarg de l'estiu. També aplaudiments, sisplau, per Marc Curado. Molt bon dia, Marc.
2: Bon dia, Canalies.
0: Com van anar les vacances?
2: Sempre van bé.
0: I sempre curtes.
2: Això sempre.
0: Tampoc has parat,
2: eh? I sobretot, Lara García, sempre curtes i sempre diferents.
0: No, et queixaràs que tampoc has parat,
2: gens,
0: eh?
2: Gens.
0: Alguna cosa destacada, aquestes vacances?
2: Descansar el que els fills deixen.
0: Molt bé.
2: Que aquesta és l'altra cosa, l'altra variable important en la vida.
0: Aquestes són les vacances de veritat. I com tenim el sol aquest matí, Marc?
2: Avui a Manresa el sol sortirà a Canalies a les 7 i 17 minuts i el dia hi durarà exactament 13 hores i 11 minuts.
0: I home, per favor, també, Maiol Roger, molt bon dia.
3: Molt bon dia.
0: Benvingut al programa novament.
3: Moltes gràcies.
0: Què tal les teves vacances?
3: Estupendes.
0: Bé, també no hem parat, eh?
3: Sí, hem anat més a prop que Lara García, diguem-ne, que el mínim de 13 hores de vol que ha fet ella no ha sigut el meu, però vaja. Però
0: ha estat a la vela Itàlia.
3: S'han aprofitat, exactament, a Itàlia vam estar.
0: Avui al matí de Catalunya Ràdio, què passarà aquest primer programa d'aquesta quarta temporada, Maiol?
3: Doncs mira, reprenem amb forces, estarem a Ceuta, allà hi ha la Marta Viana, perquè fa un mes de l'entrada massiva de migrants i veure com respira la ciutat. També tindrem a Oriol Junqueras a la vora del matí, amb Sara González, Aitor Arriaga, Toni Bolaño i Pau Llong. Els habituals del programa ja haureu sentit dos noms nous. També parlarem del temps i d'una realitat que haureu viscut aquest estiu si sou dels afortunats que tenen aire condicionat, que és que no hi ha operadors d'aire acondicionat. Això és molt important. Farem actualitat del cor perquè l'estiu ha anat carregadet i acabarem amb l'Àgora Esportiva, que avui ha partit del Barça.
0: Home, amb el Rayo, no?
3: Amb el Rayo, molt bé. Veig que has estudiat.
0: Si no estudiem malament, si no em sospeten. Gràcies, Maiol. Fins ara. Bé, de fet, recordarem aquest estiu per moltíssimes coses, però sobretot per un fenomen que ens va deixar sense paraules.
4: Una cosa mai vista, no ho sé, mai vista. No me'n queden paraules per dir, mai vista, una cosa mai vista.
0: Va ser l'eclipsi solar total que vam poder gaudir el 12 d'agost, també en directe aquí a Catalunya Ràdio. Va ser un fenomen històric a Catalunya perquè feia més d'un segle que no passava. Però, de fet, també recordarem aquest estiu per les altíssimes temperatures que hem tingut.
5: Calor, calor, que em falta calor. Acosta't una mica, per favor.
0: Ai, de fet, al contrari del que canta la trova, confó, més que faltar la calor ens ha sobrat, per no dir que ens ha sobrat.

0: estem convençuts que avui serà un bon dia. Del matí, 10 minuts. Carola Gil, molt bon dia.
1: Bon dia, matiners.
0: Què ha passat el moment de dormir amb Carola?
1: Doncs mira, des d'aquesta matinada els usuaris de Google Maps dels Estats Units ja veuen el llac Ontario amb el nou nom, Llac Amèrica. El president nord-americà Donald Trump, que va rebatejar aquest espai fronterer amb el Canadà per decret la setmana passada, ha celebrat el canvi de nom a través de la seva xarxa social, com no. La nova denominació només és visible per als usuaris nord-americans. Al Canadà, el llac continua sent Ontario. I a la resta del món, doncs Google opta doncs, per una solució salomònica i mostra els dos noms. El canvi de nom s'emmarca en l'escalada de tensió comercial entre Washington i Ottawa i, de fet, tampoc és la primera vegada que Trump reescriu la geografia a cop de decret. A l'inici del seu segon mandat ja va convertir el Golf de Mèxic en el Golf d'Amèrica. Ara falta saber quin serà el seu pròxim accident geogràfic que passarà pel despatx oval. Bé, passa abans pel despatx oval que no pas pels llibres de geografia, eh?
0: Veurem quines... Quina sorpresa,
1: sí,
0: quina cosa, quines trapelleries ens ha preparat el president Trump, que sempre acostumen a passar de matinada i sempre les acostumem a explicar en aquest programa.
1: Sí, sí.
0: Gràcies, Carola.
1: Distrets en té.
0: 5 del matí, 11 minuts. Avui el món serà un lloc millor per la iniciativa que han tirat endavant en un hospital de La Paz, a Bolívia. Andreu Merino.
2: Es tracta d'una iniciativa pensada per als nens i nenes malalts de càncer. Durant el seu tractament són acompanyats per un peluix de nom Roberto, que a més de ser una joguina, també és un recurs que l'equip mèdic utilitza per explicar als infants quins seran els propers passos del tractament i també els efectes que aquest tindrà sobre el seu cos. Tot plegat perquè el tràngol que han de passar sigui el menys hostil possible. Així explica l'origen de la idea, una de las responsables del proyecto, en declaraciones a la televisión boliviana.
3: Roberto nace a raíz de una relación que tenía especial, un peluche con una pacientita. Esta paciente empezó a tener una relación, como decía, especial, y lo que sucedió fue que le creó la magia, ella le puso el nombre de Roberto.
0: Las 5 y 12 minutos, tres buenas noticias para comenzar el matí. Ajuntaments i entitats locals de Catalunya han impulsat aquest estiu el projecte Brigada Jove per oferir feines d'estiu a joves d'entre 16 i 18 anys.
4: I és que no sempre és fàcil aconseguir la primera feina, no sé si recordeu la vostra primera quina edat, però vaja, això, 15-16 anys, la manca d'experiència professional i la minoria d'edat solen jugar en contra dels joves, per això aquest projecte ha ajudat a nois i noies a partir de 16 anys a trobar llocs de feina dins del seu municipi, com per exemple la Carla, que ha fet d'informadora ambiental a l'Estany de Banyoles.
5: És una feina privilegiada i molt bonica poder treballar a la natura. Qualsevol persona que veiem que té una conducta que no és permesa a l'estany, avisem, simplement informem.
4: O com el Pau, de 17 anys, que ha treballat a la consergeria de l'escola, on ell va estudiar.
6: La meva primera feina ha sigut de conserge amb la Teresa, que va ser la meva conserge quan jo estudiava en aquell col·legi. Tripar papers que s'havien de portar a cremar, muntar algun moble, moure taules i cadires per l'any que ve, ordenar les classes...
0: Descansar, no fer res, és una pràctica que hauríem d'incorporar a la nostra vida. Ot Serra.
7: És la recomanació de Jorge Mira, catedràtic d'electromagnetisme a la Universitat de Santiago de Compostela. Creu que vivim massa ràpid i que fa falta pausa per reflexionar amb tranquil·litat. En una entrevista al Diari de Girona, aquest investigador gallec diu que haver perdut el ritme lent ens fa perdre el contacte amb la realitat. Si el dia tingués dues hores més, Mira les dedicaria a contemplar els núvols o l'oceà tranquil·lament, diu, des d'una hamaca.
0: Mira, pràcticament ja pregant un quart de sis del matí. Molt bon dia, matiners. Benvinguts al primer programa en directe de la Ràdio Catalunya. Acabem d'engegar la segona temporada dels matiners i per últim parlem que Itàlia multarà els vianants que travessin els carrers mirant el mòbil.
1: Això que sentíem és la campanya que està fent el govern italià, que prepara un nou codi de circulació i es planteja multar amb 75 euros els vianants que travessin la calçada o caminin per la carretera fent servir el mòbil com si fossin zombis. L'objectiu és reduir els accidents provocats per les distraccions. La policia local del Sàsser, a Sardenya, es veu que ja fa anys que va decidir actuar contra els vianants distrets mentre escrivien missatges, miren un vídeo o estan en plena videotrucada. I les autoritats asseguren que han disminuït moltíssims els accidents provocats per aquests usuaris de smartphones zombis.
8: A Catalunya Ràdio, els matiners amb Xavi Canalies.

0: tal dia com avui, Elvis Presley feia l'últim concert al Canadà.
1: Era la tercera vegada que Presley actua fora dels Estats Units i això va marcar el final de la seva gira internacional. Va arribar en tren per despistar la premsa perquè el seu representant no volia que viatgés en avió. Va actuar davant de 26.000 persones, però amb la por que el públic es llancés a l'escenari, el concert va durar només 22 minuts. Al final va acabar passant, el públic va pujar a l'escenari en massa, però ell ja havia marxat i les entrades eren una ganga, $1.50.

0: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
1: Moment als matiners de Catalunya Ràdio de repassar algunes de les dels sons, algunes de les històries que ens deixa el món de la tele, i precisament comencem ara parlant de l'home més fort de TV3, de Marc Ribas, que en el fons té un cor tou.
2: Molt bé, sí. El presentador del programa Joc de Cartes d'Estiu es va emocionar en l'últim programa. D'aquesta manera tan emotiva es va referir als participants.
3: Deixeu-me dir-vos una cosa. Mira que n'he fet, de Jocs de Cartes, però feia molt de temps, molt, que no em trobava amb concursants que fossin com vosaltres. Crec que heu votat de forma justa, heu votat el que creieu, sense pensar ni en gustos personals ni en guanyar. Heu pensat en un criteri i un criteri professional. Crec que també heu pensat en el que es mereixia cada rival, és a dir, que heu sigut empàtics, la qual cosa també moltes vegades la trobem a faltar. I també heu sabut dedicar-vos al que ens hem de dedicar quan estem al voltant d'una taula, i no em refereixo a aquesta, sinó a les altres, que és gaudir del que hi tenim, compartir i riure. Només per això, moltes gràcies.
1: Oh, sí que va emocionar, pobrisso, el Marc.
2: Que mono.
1: Bé, i aquí Pau, i després Glòria, perquè Paz Padilla ahir es va acomiadar de Telecinco, però just el dissabte feia una reflexió, vaja, bastant interessant, Marc.
4: Sí, l'humorista i actriu va demanar que, més enllà dels gustos televisius, és a dir, que un programa et pugui agradar més o menys, s'havien d'evitar els insults. Aquest va ser el moment de la conversa que va tenir amb el també humorista José Mayuste.
5: Yo digo, te puede gustar más o menos mi trabajo, puede
6: no
5: hacer una crítica,
6: no,
5: pero no insultes. Y
6: no
5: sobre
6: insultes
5: todo,
6: gratuitamente.
5: Por ejemplo, en el caso que nos ha pasado, es que aquí hay un equipo maravilloso,
6: claro,
5: que hace posible este milagro,
6: claro,
5: y que están aquí dando su esfuerzo. No deberíamos quedarnos callados los que leemos comentario como eso, o la prensa que hace ese tipo de cosas, y la gente de la calle debería decir algo, ¿no? Porque solo se escucha a los haters, no se escucha también la gente amable.
6: Bueno, si están ahí opiniones también de gente amable, ¿no? Yo creo que al final hay una mezcla de todo, pero como pasa siempre en la vida, lo malo se nota mucho más que lo bueno, ¿no?
1: És que ara estava recordant que José Mayuste crec que li va dir faig a la Ione Belar en algun moment de la seva vida, i que d'altres a vegades s'ha quedat molt ample,
4: sí,
1: insultant,
4: sí, ara
1: les actituds polítiques.
4: Ara ho veus d'una altra manera.
1: M'encanta,
4: sí,
1: que...
4: Sí.
1: Que
2: tothom pot canviar.
1: Rectificar, em sorprèn
4: d'algú
1: que
4: favor.
1: No para de fotre canya a través de les seves xarxes socials. Bé, per cert, també acabem parlant de Josep Pedrerol.
2: Sí, perquè el presentador del Xiringuito es va pronunciar de manera molt contundent sobre el president del Barça, Joan Laporta, i les estelades del Camp Nou.
7: Yo quiero una Cataluña abierta, plural, en una Cataluña que se encierre. Yo entiendo a aquellos que quieren poner fronteras en Cataluña, yo no quiero poner fronteras. Yo apoyaba a Laporta y he apoyado a Laporta en lo que ha hecho, porque me ha parecido que era el presidente de todos los catalanes, y ahora en mi opinión ya no lo es. Mi opinión ya no lo es. Es el presidente de todos los culés, y ahora es el presidente de los culés independentistas. Yo creo que lo puede rectificar Laporta, pero Laporta, yo ya Laporta, el presidente de una parte de los barcelonistas, una parte solo, y me parece una pena, porque han votado a Laporta independentistas y no independentistas.
1: Vinga, va, 10 minuts, arribem a 6:15 del matí, fent els primers matiners d'aquesta segona temporada a Catalunya Ràdio. Una cosa que ens encanta, ja ho sabeu, és obrir la nostra revista del cor. I avui alerta, perquè hem de parlar de Júlia, o Júlia Janeiro.
2: Júlia, no?
1: Júlia Janeiro, que és la filla de Jules, que és la filla de Jesulín Llobrique, evidentment de Jesulín Janeiro, i Maria José Campanario. De fet, durant anys s'ha mantingut allunyada del focus mediàtic, però ara diu que no descarta alerta participar en un reality, Lara.
2: Sí, ja fa mesos que veiem a Júlia Janeiro fer aparicions mediàtiques, i ara ha confessat a la premsa que deixa la porta oberta a sortir a la tele.
8: Oye, ¿y no te gustaría presentarte un programa de cocina como, por ejemplo, tu padre?
9: Ay,
8: que lo hizo también súper bien.
9: Me encantaría, porque es que a mí me encanta cocinar, te lo juro. Uh-huh. Me encanta. Bueno. Ay, queda bien. Que sea lo que Dios quiera.
1: Molt simpàtica, eh? Júlia Janeiro ens donarà bons moments de tele. Aviso que serà així.
2: Per cert, que és una declaració que arriba en el seu màxim moment d'exposició, perquè recordem-ho també que aquestes últimes setmanes ha tingut un enfrontament amb Belén Esteban,
1: sí,
2: que la va acusar de ser una nepo baby, o sigui, una enxufada.
1: I alerta, qui també es convertirà en una estrella televisiva és la representant, home, de Xile, a Miss Mundo, no sé si l'heu vist. Ignacia Fernández ha sorprès el públic internacional amb la seva actuació musical al certamen. L'esteu sentint cantar, eh? És ella, eh? Repeteixo, Ignacia Fernández.
10: Solo,
1: que em sembla meravellosa.
2: Està posseïda.
4: És com l'antítesi del clau, que fa't bé quan et diuen
2: és el dimoni.
1: Està totalment posseïda, és que m'encanta, Marc.
4: Heu pogut sentir una actuació molt i molt poc habitual en una fase final d'un concurs de bellesa, i és que Ignacio Fernández, a banda de ser model, és vocalista de la banda de metal de Jesús, i no ha volgut desaprofitar l'oportunitat de promocionar, esclar, el seu grup.
1: Vinga, va, 8 minuts, arribem a 5:45 del matí. Quins sons deixa la ràdio aquest matí? Ot Serra.
10: A Catalunya Ràdio divendres van presentar la temporada des del Camp Nou, aprofitant que se celebren 50 anys de la primera transmissió de futbol en català. Va ser un Barça a Les Palmes el 5 de setembre de 1976, amb Joaquim Maria Puyal a Ràdio Barcelona.
11: Amics, bona tarda a tothom. Saludem els nostres oients des de l'estadi del Barça quan va començar el partit Futbol Club Barcelona Unió Deportiva Les Palmes, començant així el campionat nacional de Lliga corresponent a la temporada 76-77. Com cada any, l'afició del Barça està en aquest moment amb el seu equip, disposada a observar com el Barça debuta amb la competició enfront d'un equip realment tècnic.
10: Des de llavors, Catalunya Ràdio ja no s'ha separat de l'esport i ha fet vibrar els aficionats de moltes disciplines esportives.
12: Han superat Usain Bolt! Han superat Bolt! Mare meva! Bolt ha estirat a terra! S'ha lesionat Usain Bolt!
13: Últims metres. Atenció, que Mireia pot aconseguir la medalla d'or. Atenció, Mireia, pel carrer número 5. Serà plata, serà or. Atenció, perquè s'ha ajustat. Ajustat Mireia Belmonte. Medalla d'or! Medalla d'or! Campiona olímpica Mireia Belmonte!
14: Ara mateix creua la línia d'arribada el pilot de McLaren, Lando Norris, i ara mateix guanya el títol de campió del món.
15: La bola que continua en posició d'Alberto Borregán. 2 segons, 1. Final! El Barça és campió d'Europa!
16: Atenció! I ha pres la pilota Tamudo a Toni. Quina balada, Tamudo retalla! Gol! Quin gol! Murri! Ha estat Murri Tamudo! Quin gol! Mare de Déu, senyor! Si no ho veig, no m'ho crec!
10: A l'estadi del Barça, la vicepresidenta del club, Helena Fort, va celebrar que la graderia s'omplís d'estelades durant el partit contra l'Atlètic Club. Va ser arran de la pallissa que la policia espanyola va clavar un jove culer durant un desplaçament del Barça a Elx.
17: Va ser un acte reivindicatiu, va ser un acte natural i va ser un acte amb molta força. És reclamar i recordar i garantir la llibertat de tot soci, de tot culer, de tot català poder portar una estelada i esperar que aquelles imatges no es tornin a repetir mai més.
0: Els matiners.
1: I una temporada més, moment de connectar-nos amb els astres i de saber quin dia ens espera astrològicament parlant, ens ho explica la Cristina Borreguero d'Astrocat.cat.
18: Bon dia, matiners! Avui, dilluns 31 d'agost, tornem de vacances amb les piles carregades i molt agraïts de tornar a acompanyar-vos. L'energia del sol a Verge ens convida a recuperar les rutines, posar ordre i reorganitzar el nostre dia a dia, però no es tracta d'omplir l'agenda de cop. La clau és cuidar la nostra energia i recuperar els ritmes que ens fan bé a poc a poc. A més, el cel, Júpiter i Saturn fan bona connexió i ens donen una empenta per avançar amb il·lusió i seny aquest nou curs. Feliç setmana!
1: I Lara, qui li diem anys i anys per molts anys?
2: Avui felicitem l'actor etern Richard Gere, en fa 77. També Teresa Lourdes Borrego Campos, més coneguda com Trelo Campos, també bufa espelmes, avui en fa 61. Són els mateixos anys que fa el presentador i productor televisiu Pablo Motos.
1: Mira'l, felicitats, home.
2: La mateixa Trelo.
1: Jo també ho vaig pensar.
2: Fortíssim. I per últim, acabem felicitant el guitarrista, productor musical, cantautor, saxofonista, cantant, pianista, ofegaré, poeta. En resum, el músic Van Morrison bufa avui 81 espelmes.
1: I aquesta temporada, els matiners de Catalunya Ràdio els hi hem demanat, o els hi hem proposat a moltíssimes persones conegudes que ens despertin amb una cançó. Mireu qui tenim per aquí avui.
19: Bon dia, matiners.
0: Toni Cruanyes, periodista, presentador del TN i gendre de Catalunya.
19: Una cançó que em posa de molt bon humor i que l'hem escoltat molt a casa aquest estiu és la de la Ludwig Bank, dedicada a en Xavier, el tècnic de so. Em posa de bon humor i avui, especialment, que comencem molts a treballar, ho necessitarem. O sigui que tots els que estigueu llevats a aquesta hora, espero que això ajudi a passar el tràngol millor.
0: Els més matiners.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al dilluns 31 d'agost. Acabem d'engegar nova temporada de Catalunya Ràdio. En Alfonso, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb l'Anna, com sempre, repassem els titulars d'aquest matí. Els Estats Units i l'Iran han tornat a intercanviar atacs en les últimes hores.
1: Ahir l'exèrcit nord-americà va bombardejar dues plataformes de llançament de míssils a l'illa de l'Arak, al sud de l'Iran. L'atac va provocar morts i ferits, tant entre les forces iranianes com entre la població civil. En resposta, l'Iran ha llançat aquesta matinada diversos míssils contra dues bases militars dels Estats Units situades a Jordània.
0: Ja fa un mes de l'entrada massiva de migrants a Ceuta.
1: I milers de persones continuen malvivint als carrers de la ciutat o en campaments improvisats, a les platges, als boscos o als polígons industrials. La tensió social va a l'alça i ahir hi va haver diverses manifestacions contra la gestió de la crisi que està fent el govern espanyol.
2: La solució, primero, es blindar la frontera para que no vuelva a ocurrir y luego no hacer un efecto llamada procurando de hacer una regularización general.
3: Que esto no se queda aquí, lo que ha venido aquí no se queda aquí, esto va para la península, aquí no se quieren quedar, ahí se lo van a tragar allí.
0: Pedro Sánchez reapareixerà públicament aquesta setmana amb la intenció d'encarrilar la crisi de Ceuta.
1: Sí, una crisi que amenaça de condicionar el tram final de la legislatura. A banda de comparèixer dijous al Congrés, el seu executiu aprovarà dimarts un pla de xoc per Ceuta de 165 milions d'euros.
0: I a casa nostra, Educació presentarà avui les principals novetats del curs.
1: Un curs que començarà amb dos fronts oberts per al Departament d'Educació, la convocatòria de vaga, ja el primer dia de curs, i l'errada en les proves PISA. De moment ja sabem que el departament incorpora més de 1.800 professionals als centres públics i 500 aules d'acollida per al curs que ve.
0: Avui ja funciona amb normalitat, però la circulació de trens a la línia d'alta velocitat entre Barcelona i Girona va passar ahir 10 hores tallada.
1: Sí, va ser per una incidència en una catenària. El servei va estar interromput des de les 9 del matí fins a les 7 de la tarda. Els usuaris denunciaven falta d'informació.
4: Vinc d'una ve de Madrid i ens han dit que les vies estaven tallades i que sortíem a Barcelona. I jo anava fins a Figueres. No sé, anàvem un mitjà de distància, crec. No sé. No ens han informat.
0: Aquesta matinada hem sabut que busquen una quinzena d'excursionistes desapareguts al Gran Canyón dels Estats Units després d'una riuada sobtada.
1: Va passar dissabte a conseqüència de diverses tempestes. Les inundacions van destruir passarel·les i van obligar a evacuar una seixantena de persones. Els responsables del parc adverteixen que en les pròximes hores es podrien registrar noves tempestes intenses, fet que manté el risc de riuades sobtades.
0: La policia suïssa continua investigant l'autoria i el mòbil del tiroteig que ahir va deixar un mort i 5 ferits en una festa rave en un hipòdrom a prop de Zúric.
1: No saben si hi ha un sol atacant o més d'un i estudien 3 hipòtesis que explica el cap de la policia suïssa.
5: La primera hipòtesi és la d'un atac terrorista. La segona, un intent de massacre a trets. I la tercera hipòtesi és un acte criminal per raons que encara desconeixem, com podria ser una revenja.
1: Els tirotejos són molt infreqüents a Suïssa, malgrat que és un dels països d'Europa amb més armes per habitant.
0: I un apunt més d'internacional, investiguen les causes del naufragi d'un ferri ahir al nord de Xipre, que ha deixat almenys 8 morts i 17 desapareguts.
1: El capità i diversos tripulants han estat detinguts mentre s'aclareixen les causes del sinistre. A bord del ferri anaven 267 persones, la majoria de les quals han pogut ser rescatades.
0: I qui ha fet història?
1: Els castellers de Vilafranca, que ahir van protagonitzar una diada de Sant Fèlix extraordinària. Per primera vegada van descarregar el Pilar de Nou. Aquest va ser el punt culminant d'una gran diada amb 16 castells de gamma extra.
0: Gràcies, Anna.
1: Que vagi bé.
0: 6:06 del matí, 4 minuts. Marc Corado, bon dia de nou.
6: Bon dia.
0: Maria Fernández Noguera, bon dia i benvinguda de nou.
7: Bon dia.
0: Amb la Maria i el Marc fem un repàs a les portades i als editorials dels diaris.
6: Avui amb Educació, Ceuta i Nicolás Maduro com a grans temes del dia. Educació posa el focus en l'acollida i el suport als directors, titula l'Ara, un curs que començarà amb 1.100 docents més i restriccions a la IA. És l'obertura d'avui de La Vanguardia. El periòdic opta, però, per un prisma diferent i obre edició explicant que el llibre guanya terreny a les pantalles a les escoles.
7: A la premsa de Madrid, en canvi, ulls posats a Ceuta. Els serveis d'intel·ligència avisen de noves accions contra Ceuta i Melilla, titula El País. El desastre de Ceuta aguditza l'enfonsament de Sánchez, diu El Mundo, que ofereix una enquesta electoral.
6: Una foto que coincideix avui als diaris, tant de Barcelona com de Madrid, és la de Nicolás Maduro. Se'l veu dret amb un xandall grisós i fent el senyal de victòria amb totes dues mans. Al peu de foto a La Vanguardia, per exemple, Maduro des de la presó. Dos punts, estem ferms.
7: Això en un dia de castells de portada. Al periòdico hi veiem també la gran foto de portada i llegim un castell per a la història a Vilafranca.
0: Dos quarts de sis del matí, cinc minuts pel que fa als articles d'opinió avui Ceuta i segueix tenint un paper destacat.
7: El periodista Antoni Bassas explica a l'Ara que ha estat un mes horribilis per al govern espanyol i que ha estat nul en detecció i anticipació aquest govern.
6: I afegeix que ha estat increïblement lent i maldestre en la gestió amb Sánchez de vacances i la ministra de Defensa i el d'Interior contradient-se.
7: A El Periódico, el diplomàtic Jorge Díez Cayar es mostra indignat per la taviesa del govern espanyol amb el Marroc.
6: Assegura que sembla que li fa por, malgrat que Espanya és, diu, més forta que el veí a la UITA.
7: Mentrestant, el politòleg Manuel Mostaza es pregunta si la crisi de Ceuta és el principi de la fi de Sánchez.
6: En un article a El Mundo, Mostaza assegura que, en un país que considera que la immigració descontrolada és un problema, el més probable és que la crisi migratòria acabi tenint conseqüències electorals pel president espanyol.
7: Canviant de tema, El País dedica l'editorial a l'acord perquè els Estats Units controli un 22% del petroli a Venezuela, que titlla d'insòlit.
6: Assegura que Trump es vol fer l'amo del país i critica que les negociacions per assolir el pacte han estat opaques.
7: Per la seva part, el director de La Vanguardia, Jordi Juan, reflexiona sobre la intel·ligència artificial que de vegades diu ens domina.
6: Celebra que la Generalitat hagi elaborat un document per controlar l'ús de la IA a les escoles i diu que cal controlar aquesta tecnologia, però lamenta que queda molt per fer i que anem tard.
0: I una temporada més. Saludo la Sílvia Solanes. Molt bon dia, Sílvia.
8: Molt bon dia, què tal?
0: Com han anat les vacances?
8: Bé, molt bé.
0: Una cara de relaxada, de desconnectada.
8: Sí,
0: que és una meravella.
8: No?
0: Dimecres, ja ens ho dic ara.
8: Fa quatre dies que treballo, encara em dura.
0: Veurem, ho anirem comprovant.
8: Et recordo que el dilluns és el meu dia top.
0: És cert, és cert. Veurem com estàs el divendres, doncs. Vinga. Amb la Sílvia Solanes, com sempre, repassem la premsa digital. Qui ha guanyat a la Festa Major de Granollers?
8: Doncs la colla dels blaus, la Maria Cava de Marxés, blava.
0: Home, mira,
8: ella.
0: Veus? Ei,
8: demà. Tot i perdre les proves de competició per 8 a 5, els blaus s'han imposat als blancs amb el lema El món al país de les meravelles, que ha guiat la colla durant 9 dies de festa. Ho recull la portada del 9-9.
0: Ha quedat a mig fer.
8: Doncs el Parc Infantil de Banyoles, el que havia de ser, de fet ha de ser, el més ambiciós de la ciutat. Segons llegim el diari de Girona, les obres es van aturar a finals de maig perquè l'empresa que les feia hi va renunciar. L'Ajuntament ha hagut de buscar ara una altra empresa, correcuita, i si tot va bé, la idea és que reprenguin les obres aquest setembre perquè el parc sigui una realitat a finals d'any.
0: Que no hi havia encara?
8: Doncs un bar queer català a Barcelona.
0: Ah,
8: llegim el periòdico que se n'ha obert una a Sant Antoni, es diu Mercès, en una picada d'ullet, el nom anglosaxó de Macy's.
0: Ah.
8: La idea és un bar modern, adaptat a la cultura catalana, i no només a la música que hi soni, sinó també tenen al cap recuperar begudes i combinats tradicionals de Catalunya. Tot ha sortit de les festes itinerants de Lioli.
0: Doncs escolta'm, ho celebrem. I potser recordareu aquest anunci.
9: Busque, compare, y si encuentra algo mejor, cómprelo.
0: Clar.
8: Doncs és de la històrica fàbrica, tenim una edat, eh?
0: I dues. M'ho han recordat els meus pares ara, quan he acabat de fer els 18 anys.
8: És de la històrica fàbrica de segons Camp de Granollers, propietària de Colono Helena. Doncs bé, torna a ser notícia perquè torna a canviar de mans. El fabricant britànic McBride adquireix aquesta planta que estava a mans de Vestassi des de fa tot just un any. Ho explica el 9-9, que diu que l'operació es farà efectiva el 2027.
0: Doncs bé, ja passen 8 minuts de 5:45 del matí. Molts de vosaltres també ho estàvem comentant a l'inici del programa. Haureu detectat aquesta davallada de les temperatures. Marc, quin dia ens espera avui?
6: Doncs sí, aquest darrer dia d'agost ens portarà estabilitat, també calor moderada. Si bé a la zona de Lleida i també a la Vall de l'Ebre, la calor sí que serà intensa. Per tant, si sou allà, sapigueu que tindreu temperatures màximes d'entre 32 a fins i tot 35 graus, tant a l'Ebre com també en algunes zones de Lleida. Temps plàcid i cel serè, amb nuvolades a tarda al Pirineu i també al un xàfecs al Ripollès.

Vinga, va, que els matiners és moment de repassar alguns apunts culturals per avui, 31 d'agost. Alerta, comencem amb un concert avui a Palau Solità i Plegamans, d'ells, dels Catarres.

Avui, Catarres que actuen a l'Espai Barraques. És un concert gratuït que començarà a partir de les 8 del vespre. Encara és estiu i això també vol dir que encara estan en marxa algunes festes majors abans de tornar a començar la rutina. Per exemple, a Matadepera, avui a 2:15 del vespre, concert de jazz amb la Freddy's Jazz Band.

que celebra els 10 anys de trajectòria, farà aquest concert, i més tard, a les 10 de la nit, al passeig de les Rabassaires, ara sí, espectacle piromusical. Avui també, per cert, acaba la Festa Major de Sant Ramon.

0: De 5 a 6 a Catalunya Ràdio, el Matiner.
1: Maria, estàs preparada?
2: Preparada.
1: Avui estrena secció al programa,
2: sí.
1: Perquè a partir d'aquesta temporada tenim Dada Maria. 4 minuts, 3 quarts de 6 del matí. També us convidem a jugar a tots els oients que ara mateix ens esteu escoltant. Mentre esteu fent el cafè, tindreu temps de participar. Avui amb Marc Curado a la taula, també amb Lara García. I, home, per favor, que torna el millor duet de la dada d'aquest programa, que és Sara Lía.
2: No, amigo.
1: Maria, explica'm.
2: Doncs va, aquest cap de setmana que Islàndia ha rebutjat en referèndum formar part de la Unió Europea una dada sobre aquest país insular, aquesta illa de l'oceà Atlàntic.
1: Comencem la dada, Maria, amb geografia, eh?
2: Quants habitants per quilòmetre quadrat hi ha a la República d'Islàndia?
1: Poquets.
3: Hi ha poca gent, hi ha molt terreny, però poquets, molt, poquets. però molt.
4: Tan dolenta amb això, sí.
1: A veure, Sant Elias.
3: Ja deu ser molt, molt, molt exagerat.
1: Tornem a repetir la pregunta, per si de cas, Maria.
2: Quants habitants per quilòmetre quadrat hi ha a la República d'Islàndia?
1: Per quilòmetre quadrat,
3: sí, sí,
1: eh?
3: Sí, clar, és que imagina't, per quilòmetre. No ho sé.
1: Sis? Sis? No, a Sant Elias diu 3,17. Entre 3 i 4.
4: Jo 3... dic 4 i mig.
1: A veure, per favor, a veure, entre 3, 4, digues 5, digues 7...
4: No, 4 i mig, i s'ha acabat.
1: Ai, Déu meu. Comencem la temporada bé amb la Lara García.
3: Rebel.
1: Quants habitants per quilòmetre quadrat hi ha a la República d'Islàndia?
2: La resposta... Us hi hem apropat bastant, eh?
1: Ens hi hem apropat, veus? Sí. Si és que tenim una intuació.
2: Quatre persones per quilòmetre quadrat.
1: Quatre persones, per tant, la dada Maiol se l'emporta.
4: Jo...
2: estaria entre dos,
1: no,
2: eh?
1: No, però jo, clar, ens hi acostem nosaltres per sota.
2: Exacte.
4: Sí, home.
2: Sara Canalia, sí.
1: Sara Lía es guanya la tribuna.
4: No!
1: Escolta'm, Lara, no pots començar.
4: No, no,
1: a veure, sempre ho fem per sota, sempre ho fem per sota.
4: Tu ho fas venir dit... bé.
1: No.
4: Ho fas venir bé cada dia.
1: Però a veure, com m'ho he de fer venir bé cada dia si
4: no,
1: nosaltres...
4: No, ja està. Jo faré trampes. Jo demà faig trampes. Et vinc avisant.
1: Explica'm-ho, Maria.
2: Són 400.000 habitants per una extensió de 100.000 quilòmetres. I, de fet, és el quart país de tot el món amb menys densitat de població, després de Mongòlia, Namíbia i també Austràlia. Això és perquè gran part del país, a Islàndia, està cobert per camps de lava, glaciars, muntanyes, roques i també, òbviament, perquè el clima és extrem. Penseu que hi fa tant de fred que no hi ha ni formigues perquè no hi sobreviuen.
3: Imagina't.
1: La pobra formiga.
3: No pot viure.
2: Imagina't.
1: Gràcies, Maria.
2: A tu.
1: Que vagi bé. Per cert, avui engega la quarta temporada del Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell i és un bon moment per recordar la conversa que l'Ostrell va tenir precisament amb en Santi Carreras al programa Dies de Ràdio d'aquesta casa. El Carreras li va recordar que era molt jove i, aprofitant el moment, van conversar sobre el futur professional d'Ostrell. Alerta amb tot el que va afirmar.
5: Algú m'ha dit és que és fastigosament jove.
6: Però ja no, 34 anys faré ara al novembre.
5: Vols repassar tota la gent que està fent els matins a les ràdios? Quants anys té?
6: Mira, el Bassa es va començar amb 34 anys a fer el matí.
5: Començar?
6: Jo vaig començar amb 20-33.
5: Sí.
6: És un any abans que el Bassa, tampoc és tan...
5: I em veig d'estar 14, com a mínim? És una pregunta, eh? Però... el silenci radiofònic, ho sé. Però?
6: Jo no sé què vull, jo no penso. Jo arribo a un moment que ja no penso.
5: Per tant, no saps què vols ser quan siguis gran.
6: Mira, jo crec que no em dedicaré a això quan sigui gran.
1: Crec que no em dedicaré a això quan sigui gran. Jo, el Roger, bon dia de nou.
7: Bon dia, doncs de moment avui sí que s'hi dedicarà, pel que em consta, però vaja.
1: Sí, perquè hem d'arrencar la quarta temporada del Matí de Catalunya Ràdio. Escolta'm, d'aquí 14
7: molta...
1: minuts.
7: Exactament.
1: Què ens heu preparat, Maiol, per aquest primer programa?
7: Doncs mira, anirem a Ceuta, on fa un mes que hi va haver aquesta entrada massiva de migrants, i avui llegim al País que els serveis secrets alerten que n'hi pot haver una de nova. Tenim la Marta Viana allà amb el José Antonio Rodríguez per explicar-nos de primera mà què hi està passant. També parlarem de l'obertura del curs polític. Tindrem a Oriol Oriol Junqueras, el líder d'Esquerra Republicana, que és un dels actors clau d'aquesta arrencada de curs. Ahir Salvador Illa donava una entrevista al periòdico en què deia enviava diversos missatges als republicans i serà interessant sentir la resposta d'Oriol Junqueras al matí de Catalunya Ràdio. També rebrem a la regidora de la CUP, l'Asmi Roset, que és regidora a Mollà, que ha rebut molts atacs masclistes a les xarxes després de publicar un missatge, i parlarem del temps, de la calor que encara farà aquesta tardor, de si hi haurà moltes pluges, i lligat amb això d'una cosa que us haureu trobat si teniu la sort de tenir aire condicionat, que és que no hi ha instal·ladors d'aire.
1: El meu instal·lador m'ha dit que vindrà a final de setembre.
7: Sempre passa que si se t'espatlla l'aire d'estiu, i aquest estiu encara més, us heu hagut d'esperar. Parlarem d'això, també tindrem secció del Cor amb la Laura Fagavé, carregadeta, i tertúlia esportiva amb una anomalia, que és que serà una prèvia. Poques vegades el Barça juga en dilluns, doncs avui, per començar la temporada, el Barça juga aquest vespre contra el Rayo, i tindrem Àgora Esportiva amb Carme Barceló, Leia Tudel, Joel Díaz i Ramon Besa. Tot això i moltes sorpreses i moltes novetats per arrencar aquesta quarta temporada. No us perdeu ni un segon d'antena.
1: Començarà el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell a partir de les 6 del matí, i a partir d'ara mateix 93207474, tots els oients que tingueu ganes de parlar amb tots nosaltres, que escolta'm, he de dir-te, Maiol, per cert, que el dia de la presentació de la temporada va haver-hi molts oients que em van dir t'escoltem cada dia a les 6 del matí, però mai et truquem a les 6 menys 10, en aquest cas. Per tant, fem des d'aquí una crida a tots els oients que ens estan escoltant ara, que ens expliquin com els hi han anat les vacances.
7: Doncs truqueu, ja que matineu, com a mínim sortiu a la ràdio i ens saludem entre tots. Hem de fer una petita família, tots els que matinem a aquesta hora.
1: Així és, vinga, va, que esperem les vostres trucades al 93207474.
0: Hi ha altres maneres de llevar-se, però totes són més tard. Nosaltres som els matiners. Els matiners. Amb Xavi Canalies. Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
8: Eh? Ei, mama, què tal?
9: Ja heu tornat a començar el programa normal?
8: Què vols dir normal?
9: Bueno, això d'avui no es va repetir, no?
8: Ah, no.
9: S'han passat tot l'estiu repetint programes. Ah, és que ets tonto, eh? Mama. De veritat, no veus que t'entabanen sempre?
8: Mama,
9: de quan era petit ja li robaven l'entrepà a col·legi.
8: Mama, deixem-ho estar, sisplau. Vols alguna cosa o puc anar...
9: Què fareu aquest any? És que n'hi ha un de nou.
8: Ah, sí? En Joel Díaz? Està...
9: Va,
8: sí.
9: No m'ha pas agradat, de moment.
8: Ah, no?
9: Què
8: vols dir que és massa alt?
0: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
10: I si ens vols veure, cada nit al canal 33 i a la plataforma 3CAT.
11: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
10: Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
11: Al Catalunya Migdia som immediatesa.
12: Doncs continua aquest escorcoll com en continuen d'altres. Les dificultats de circulació en aquesta autopista que travessa Catalunya.
13: Els transportistes no volen sentir a parlar.
12: I en temps de cultura comença un festival que ha preparat...
10: Catalunya Migdia.
0: Cada dia a les 2.
11: I a partir de les 3,
0: l'espai de reflexió a la tertúlia.
14: Ja t'ho vaig explicar.
12: Sí, és una falta.
10: Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
15: Torna al Catalunya Nit.
16: Tornem, però amb un horari nou.
15: Més d'hora. De 9 del vespre a 11 de la nit.
10: Catalunya Nit.
16: Un informatiu en profunditat.
15: Busquem sempre qui més en sap per resoldre els interrogants del dia.
10: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
15: Amb horari nou.
16: De 9 del vespre a 11 de la nit.
15: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
17: Com vas camuflar la intenció?
18: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
19: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
18: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
20: Informar. Cada notícia és una finestra per connectar amb el que passa. Però avui no n'hi ha prou amb saber-ho. Cal explicar-ho. Explicar. Només explicant-nos bé, adaptant-nos als nous temps, podem ajudar-te a entendre millor el món. Entendre.
21: Entendre és obrir els ulls.
22: Obrir la ment.
21: Obrir la ment.
23: Obrir la ment.
20: Neix un nou univers informatiu. 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: A Catalunya Ràdio, els matiners.
24: Els matiners.
0: Amb Xavi Canalies.

0: Els matiners. El despertador que desperta els altres despertadors. Amb Xavi Canalies. Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
1: Vinga, va, que amb només 5 minuts arribem ja a les 6 del matí, estrenant precisament avui, 31 d'agost, a Catalunya Ràdio, una nova temporada. D'aquí uns moments, evidentment, saludo a Ricard Ostrell, que em consta que ja corre per aquí. Abans, per això, home, Eloi Cordomí, molt bon dia.
2: Bon dia, bona hora, bon dia, bona hora, com esteu?
1: Com estàs? Com ha anat aquest estiu, Eloi?
2: Molt bé, molt bé. La veritat és que va començar amb bon peu, amb vacances, que és una estratègia que faig servir últimament, començar l'estiu ja amb les vacances.
1: Sí.
2: I llavors després com que arrossegues més la sensació d'estiu i de descans i aquestes coses, malgrat que vagi treballant entremig i això, però ho arrossegues.
1: Val, però m'estàs dient que...
2: M'agrada més fer-ho així que no passa al revés.
1: Que hem tingut com unes vacances intermitents, entenc? És a dir, que has anat descansant i treballant, hem anat fent així.
2: Sí, però he intentat tenir la sensació d'estiu.
1: I com s'intenta tenir una sensació d'estiu, Eloi?
2: No, d'aquesta manera. És a dir, vaig començar fent un viatget a res. Mira, encara no havíem acabat la temporada. L'última setmana ja saps que me la vaig agafar de vacances.
1: Sí.
2: I llavors ja comences doncs, amb bon peu l'estiu. I després la resta doncs, vas allargant com pots, no? També sobrevivint amb algunes coses, no? Amb un nen a casa, que això també a vegades és
1: intens. Si és un tros de pa, el teu fill, Eloi, per favor.
2: És un tros de pa quan vol, i tant.
1: Escolta, què em destacaries, què m'expliques d'aquest estiu? Que jo vull alguna coseta que segur que t'ha passat alguna cosa.
2: A veure, m'estàs preguntant que t'expliqui alguna anècdota relacionada amb la meva vida rural.
1: No, perdona, no? És que aquest estiu tot Catalunya m'estava dient necessitem les anècdotes d'Eloi Cordomí.
2: Saps? A mi m'han dit també algú. Mira, hi ha una cosa que em va passar, i a més té relació amb el temps que hem tingut, amb la calorada que hem tingut. Vaig marxar uns dies fora i vaig dir, ostres, mira, justament a principi de temporada, quan comentava, i vaig dir, ostres, en previsió d'aquestes altes temperatures, deixaré el cotxe aparcat, perquè no el necessitava, aparcat sota un arbre perquè no li toqui tant
1: el
2: sol. I llavors el ramat de 10 cabretes que tinc a casa, que ja ho saps, que t'ho vaig explicar l'any passat, va decidir que seria una bona idea enfilar-se, utilitzar el cotxe per enfilar-s'hi i arribar a les branques i a les fulles més tendres que hi ha sota... que hi ha de la part més baixa de l'arbre.
1: No sé si dir-te quines cabres més malparides o quines cabres més intel·ligents que tens.
2: Quines cabres més cabrones.
1: Com et va quedar el cotxe, Eloi?
2: Home, doncs el tinc tot ratllat.
1: Un record
2: d'aquestes vacances i un record de les cabres que em durarà probablement de per vida el cotxe.
1: Però això no t'ha pensat, tu cobreix el seguro, això, no?
2: No ho he provat encara.
1: Pregunta. Ho tens a tot risc o com ho tens?
2: Sí, però amb una franquícia d'aquesta, no ho sé. Sí, és veritat, m'hauria de cobrir.
1: Clar, pregunta-ho.
2: Hauria de pagar la franquícia.
1: Com a desastre animal segur que t'ho cobreix, això, el seguro, home. Tinc cap dubte.
2: Desastre animal.
1: Vinga, anem-hi, Eloi, quin temps ens espera avui?
2: Diré que no són meves, les cabres.
1: Ah, clar, perquè són... Bé, és igual, això ja m'aniràs informant. Doncs això...
2: A veure,
1: què...
2: Tenim una setmana càlida, tenim una setmana que es presenta càlida, eh? O sigui, l'estiu l'allargarem encara durant aquesta primera setmana de setembre. Avui sí que recularà un paral·lel la temperatura, màximes de 35 graus potser a ponent, més de 30 a l'interior, per tant encara ambient suau. I res, 4 núvols baixos que poden formar la costa aquest matí, a la tarda algunes nuvolades, i el més important potser seran les nuvolades que hi haurà al voltant del Ripollès i comarques pròximes, que podrien deixar alguna tempesta aïllada. Només en aquesta zona, la resta, tranquil·litat, i en previsió això, que durant tot el que resta de setmana la temperatura vagi enfilant, i potser divendres tornarem a fregar els 40 graus en alguns llocs de les comarques de Ponent. Així que no s'acabi l'estiu.
1: Que no s'acabi, que s'acabi l'estiu, per favor, amb aquestes temperatures que hem tingut, que ja n'hi ha prou, Eloi. Què? Ah, mira qui tinc per aquí, Ricard Ostrell, bon dia.
2: Ja està,
1: tenim aquí avui amb una camisa blanca, impolut, escolta'm, per començar temporada.
3: Sí, ha començat temporada forts, a més a més, avui.
1: I tant, avui a morir el Junqueras, entre d'altres, al programa.
3: Una peça clau per saber si continuem estables o no a la Generalitat després d'aprovar pressupostos, i seguirem també pendents de Ceuta, perquè tenim la Marta Viana i perquè sembla ser doncs, que avui, per exemple, el País explica que la intel·ligència espanyola ha avisat de possibles accions similars, com les que vam viure fa exactament un mes. Per tant, estarem pendents del que hi passi.
1: Molt bé, estimat Eloi. Eloi, demà hi tornem. Cuida el cotxe i cuida les cabres.
2: Fins demà, adéu-siau.
1: Adéu.
3: Fins ara.
1: Escolta, m'ha anat bé, per cert, les vacances o no?
3: Sí.
1: Sí, has descansat, molt. Has desconnectat.
3: I a tu, que tu no m'has explicat com t'han anat les vacances.
1: Jo bé, he tingut vacances millor, però, escolta'm, sempre podem estar de remuntada, saps què vull dir-te?
3: Fas bona cara.
1: Sí, això és el més important. I amb ganes d'aquesta nova temporada de Catalunya Ràdio.
3: Ah, això sí.
1: Bon primer programa, estimat.
3: Fins ara.
1: Fins ara. Engega, doncs, la quarta temporada, el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Estrell. Nosaltres hi tornem demà a partir de les 5 del matí. Que tingueu un molt bon dilluns, matiners. Fins demà.
4: Les 6 en punt. Comença Els Experts. Tothom amunt. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. AICAT.

0: Finlàndia, a tothom oient, són les 6 i 3 minuts del matí, és dilluns i tot torna a començar. Gràcies, Mishima, per no fallar la cita un any més amb la vostra cançoneta. Estem en ple estiu, és mes d'agost, dia 31, i comença ara la temporada 15 dels experts. Gaudiu de la desescalada cap a la normalitat aquí a ICAT i recordeu que 15 són 15, 15, 15, 15. Vinga, tots junts, companys!
1: 15 són 15, 15, 15, 15, 15,
0: 15, 15, 15, 15, 15, 15 són... I a més, mireu, Sergi, mira què m'ha passat. M'he fet unes 15.
2: Ei, doncs aquí. Això t'ho has de curar, eh?
0: Sí.
2: Va mal, això, eh?
0: Ah, bon dia, Sergi Vives, Laia Vidal.
2: Bon dia, Roger.
3: Bon dia.
0: Ana Closa, bon dia, bona temporada.
4: Bon dia.
0: Ah, tot bé, les vacances, la família, tot això?
2: Tot genial. S'acaba ràpid, però s'acaba bé.
0: Bé, anem al tema, doncs. Ah, sabeu aquella gent que mai ha après a dir els números dels mesos? Que no s'han après mai?
3: Que has de comptar jo una mica, eh?
0: Sí, no, o sigui, març és el...
3: 3.
0: El novembre és el...
3: Uf, aquest dia 11.
0: Veus, hi ha gent com la Laia que encara està dubtant.
3: No, els difícils són els 5, 6 i els 4, 5, 6.
2: No, el novembre de no... penses en el 9.
3: Però si és l'11.
2: Ja ho sé, ja, però no, no novembre.
3: Home, però comença al final i costa poc.
2: De 10 de desembre.
0: Jo sempre he pensat que el més difícil d'aprendre és el 8.
3: Què va? Si és l'agost, aquest.
0: Perquè no prens apunts, no ets aclarada.
4: És veritat, també.
3: Però no, us costa molt el 4 i el 5? Jo els confongo sempre.
0: No, mai. Jo pensava que tots diríeu, sí, és el 8, és el més difícil, perquè escrivíem menys aquella època.
2: Per mi el més fàcil és l'1.
0: Bé, avui és el 8, demà serà setembre, ja serà dimarts.
2: Serà així.
0: Anem al següent tema. Oients, exacte, com ha anat l'estiu? És la pregunta del dia d'avui. Com sempre, el primer que fem cada programa és llançar-vos la pregunta. Expliqueu-nos com heu portat l'enyor a aquest programa. Expliqueu-nos al nostre grup de WhatsApp si heu viatjat, si heu treballat, si heu desconnectat, heu recarregat la bateria. Aquí ha fet mordocos en lloc de llegir tots els llibres que va prometre que llegiria, qui s'ha enrotllat amb algú,
3: això ens interessa.
0: I qui aprofitarà el setembre per obrir la relació.
2: La Laura, segur.
0: I la Laura Grau, que vindrà de seguida. Ara, per cert, la necessitarem perquè farem una necroporra i ens ha enviat el seu pronòstic. Eh? Ah. Ja sabeu, oients, que no hi ha principi sense fi, malgrat el budisme digui el contrari, que diu que no hi ha ni fi, ni principi, ni tot el contrari. Però sí, avui aquí comencem parlant de la fi, de la mort. Necroporra nova. Necroporra experta, temporada 2026-2027. Recordeu que en tenim encara una d'oberta, la que vam jugar l'any 2022, i queden vius dos personatges. Woody Allen, que el va dir l'Estela Ortiz, la nostra excompanya, i Jordi Pujol, que el va dir Sergi Vives, i encara estan els dos a la finalíssima.
2: Sí.
0: Recordeu, és una final tàctica.
2: Crec que canviaré, perquè Jordi Pujol potser és immortal.
0: No, pots dir-ne un altre, pots dir-ne un altre.
2: Sí, diré un altre.
0: Resoldrem la necroporra anterior quan mori un d'aquests dos.
2: Val.
0: Recordeu que és aquí qui viu, perd.
2: Val.
0: És a dir, heu de mirar que el vostre personatge no quedi viu, d'acord? Anem a la necroporra nova. Ens heu de dir quina celebritat morirà. Recordeu que és un joc d'encertar i honorar, en cap cas de desitjar. La Laura Grau, com us deia fa un moment, ens ha escrit per participar, perquè ella vindrà a quarts de 9 del matí, com és habitual. Ens ha escrit i diu Rei Joan Carles.
2: Vols dir que hi ha un tema de desig per aquí?
3: Sí, això d'homenatge, què vols que et digui?
0: Jo recordo que no és ni un desig ni és una assemblea.
2: No.
0: Perquè entre els oients sembla que sigui una votació. Mira, llegeixo alguns xats que han arribat ja als primers de la temporada. El primer necessitat és el nostre oient, en Ferran, que diu que morirà Elton John. La Cristina Monconill diu Clint Eastwood. L'Emmanuel també diu el rei Joan Carles.
3: Veus? Dos punts feia.
0: La Marta... No es pot votar.
3: És un...
0: La Marta John Biden, la Patri Silvestre Stallone, la Berta Jordi Pujol, la Thaís Joaquim... Joaquim Sabina,
2: sí.
0: En Gustau de nou rei Joan Carles.
3: Tres punts.
0: En Jordi diu Pasqual Maragall, la Mireia Ariana Grande.
2: L'Ariana Grande.
0: Sí. La Gemma diu en Dick Van Dyke, mític actor. Aquest ja ha passat, el recordeu, no? Laia, de Mary Poppins.
2: Que té 100 anys.
0: De què feia?
3: Sí, el feia. Jo tinc un problema que no sé d'aquests quins són vius i quins són morts.
2: Collons, el que cantava Xinxibiri Xinxiro.
3: I aquest no va morir ja.
2: No. Va fer 100 anys. Va fer 100 anys al desembre.
0: És en Brett.
3: Sí, que em van parlar. Em pensava que era perquè s'havia mort.
0: És l'escura xamaneies
3: de
0: fet una enna imaginada de Mary Poppins. La Núria diu Jane Fonda i Antoni diu també Joaquín Sabina. Ah, qui dieu? Companys, Laia, Anna, Sergi.
2: A veure, doncs jo vaig anar a Londres, justament vaig veure les escales de la catedral de Sant Pol, una Mary Poppins allà.
3: Ah, sí?
2: Sí, sí.
3: disfressada.
2: Una disfressada que cantava a una família cançons.
3: Oh,
2: els
3: xin,
2: nens
3: xin,
2: els importava
3: xin,
2: tres merdes
3: xin,
2: i estaven els pares allà.
5: Diràs,
2: i una mica incòmode.
5: Diràs Julie Andrews, et veig.
2: Exacte. Dic
3: home,
2: Julie
3: pobra.
2: Andrews. Podria dir Dick Van Dyke perquè té 100 anys, però la Julie Andrews sí que també la veig una mica desmillorada, en té 90.
3: Doncs mira, jo, en el marc dels desitjos en contra del Joan Roger, poso Donald Trump, que trobo que també té una edat ja, sí, i el món estaria molt més tranquil si ell ja fes una mica, posés punt i final a la seva vida.
4: Jo, hi ha molta gent propera que fa patir, de fet aquí catalana, no diré aquí perquè no ho desitjo, però sí que penso que potser Kiko Rivera està allà una mica...
2: Kiko Rivera, de cop i volta.
5: El DJ.
4: Sí, el DJ, el fill de la Pantoja.
2: Ara no sé si és la meva quinta, però més o menys per ahí, per ahí.
3: Sí, ai, no
2: la
3: sé.
2: Cinquantena de ronda.
5: Li passa alguna cosa, o senzillament...
2: Bueno, no, que té una vida molt desmassada.
3: Està molt perjudicat, sí,
4: està molt fotut, sí, sí,
5: Bueno, els seus germans s'enfrontaven a toros i rebien cornades.
2: No sí, sé, sí, sí, però ell el veig una mica més perjudicat. Va, per uns ambients més complicats.
5: I jo torno al món del cinema i dic Mel Brooks, productor de cinema de pel·lis mítiques i també director de paròdies com Spaceballs,
2: sí,
5: o El jovencell Frankenstein.
2: Mira, pensava que estava afinat, aquest home, eh?
5: També ha
3: com ens passa a vegades que no sabem quins són morts i quins són vius?
5: Ha arribat al Sénia, eh? Ja pot dir allò de l'edat és un número, sí, i el meu té tres xifres.
2: Caram.
5: Bé, oients, podeu jugar a aquest joc. En recordeu que tindrà molts guanyadors i només un sol perdedor, l'últim que segueixi viu. Ara llegirem més comentaris al nostre grup de WhatsApp mentre us punxem per acabar-nos de despertar en aquesta temporada 15 dels experts que avui comença aquí a ICAT, als Oques Grasses, que us descriuen el vostre rostre, cara de cul.

0: Aquesta és l'energia experta de cada matí a ICAT. Els experts! Roger Saró.
1: I ara la calidesa d'una de les nostres divas, la Dua Lipi.
0: Sergi Vives.
2: A veure, tots sabeu que vaig dormir pels llocs perquè m'aixeco molt d'hora.
0: Laia Vidal.
3: I el gos en català és el bumbu.
4: Però que fan bas. Sound, sound.
0: Anna Closa.
5: Jo vaig estar la setmana passada un parell de dies fora perquè tenia festa.
0: Laura Grau.
6: És dels oficis amb menys coeficient intel·lectual de...
7: Vinga!
0: Mariví Pérez. L'estudiant en pràctiques, que ara no recordem com es diu. Els experts, temporada 15. Aquesta, per fi, sí que és la bona.

0: una cançó ideal, la de la Maria Jaume, que recorda les festes passades. Per nosaltres, les vacances ja han acabat. Expliqueu-nos si sou d'aquells que les feu al setembre. Ara, quan llegim les respostes a la pregunta del dia, que és la següent, com us ha anat a l'estiu i si ens heu enyorat. Laia, tu te l'has passat, com molta gent, també llegint. Així que, primera recomanació literària de la temporada, quina ha sigut la teva lectura de l'estiu, que em dius que és una mica guilty pleasure, que jo estic en contra, perquè si t'ha agradat, t'ha agradat.
1: Sí, però és del tot guilty pleasure, sí. No seria de lectura d'estiu, però us la volia destacar perquè sé que el juliol en vam mig parlar una mica i jo volia acatar-la i volia només confirmar-vos que efectivament els Faura és el que s'ha dit, els Bridgerton catalans. Sabeu què passa? Que jo buscava, després de llegir coses més totxes, una lectura així senzilla, fàcil, molt refrescant. Sabeu què vull dir?
0: Si es titula els Faura, imagino que són una nissaga catalana. I és més una novel·la, doncs.
1: És efectivament una novel·la. Em va fer pensar una mica en nissaga de poder. De fet, em va fer pensar en qualsevol telenovel·la no gaire... d'una factura no gaire alta que haguem pogut veure.
2: El Riera, perquè, per exemple.
1: Per exemple, la Riera, coses d'aquestes. És a dir, et fas una immersió total a la Catalunya del segle XIX, per tant, ja t'has de limitar molt a nivell doncs, tecnològic, de distàncies, de transports, etc, i també de costums, i per tant, les normes socials són molt estretes i t'hi has d'adaptar. I per tant, aquí ja queda la cosa molt més cenyida. A més, m'han deixat amb tot el cliffhanger, perquè m'he quedat amb el primer, sabeu que n'hi ha tres, de trilogia dels Faura, i jo ja he corregut a la llibreria a comprar-me el segon, perquè és aquest punt que et quedes enganxadíssim. Aquesta nissaga, a les primeres pàgines ja t'apareix l'arbre genealògic, perquè no et perdis, hi ha tres famílies importants, diguéssim, i la cosa va, efectivament, doncs, d'aquests creuaments amorosos entre famílies, allò que està permès, allò que està prohibit.
0: Matrimonis concertats.
1: I tant,
0: i tant. Sense amor.
1: I molts matrimonis per economia. Sí, és a dir, concertats. Famílies que... Sí, però famílies que decauen, a vegades no és tan concertat com que el fill mateix es sacrifica i busca casar-se amb aquella família que té més patrimoni que la seva per tal de salvar el cognom.
0: Quin negoci tenen?
1: És tema vinyes. Per això també m'ha fet pensar. Tema vinyes, tema terres. Sí, per això et dic que m'ha fet pensar en nissaga de poder.
2: Però arribem a la lluentor, aquesta mostrada dels Bridgerton, aquest, no sé, aquest charm que tenen els anglesos.
1: Sí, déu-n'hi-do. Sí, perquè hi ha molta festa major. A més, té aquest punt d'arrelament. És a dir, és un Bridgerton que te'l fas de seguida, t'hi sents superproper. Estem tots veient els nostres besavis.
2: És Bridgerton d'arrel.
1: Exacte. Perquè a la festa major, a més, hi ha moltes tradicions, aparentment, o sigui, moltes maneres de fer casament. Hi ha un casament? Tenia un protocol al casament a Catalunya, si és que això és fidedigna, que imagino que sí, que s'ha fet una mica de recerca. Aquí la Mar Picó suposo que està informat. Doncs tenim una mena de procediment per a aquests casaments d'època de famílies riques, que la cosa durava fins a 4 o 5 dies, presentació de la família nouvinguda, a més, quan intervenen bons pobles diferents, hi ha una presentació de la persona nova al poble, sota la classe, diguéssim, més empobrida de la població, els ha com gairebé de retre homenatge. És divertit, de veritat. I veus allà quan, uns ritus?
0: Quan festegen, la gent mira.
1: Oh, tant, no poden festejar pas sols, han de festejar acompanyats. Sí, de veritat, és molt divertit.
0: El primer de la trilogia es titula Entre el seny i el desig, el primer de la trilogia dels Faura, de la Mar Picó, que s'ha llegit ja la Laia Vidal, i ens diràs com segueix el segon, val?
1: A veure, tampoc té massa suc, vull dir, és del tot previsible, però us asseguro que és una lectura molt entretinguda.
2: Ara toca tu, Roger, perquè si abans parlàvem d'una sèrie, ara parlàvem d'una pel·lícula, Fuego.
0: La teniu ja a sales, el primer llargmetratge de la cineasta catalana Estel Díaz.
3: ¿Qué pasó esa noche?
4: ¡Para música!
3: Lo siento mucho, Lolo.
5: Pero el caso es que aquí todo el mundo nos hemos callado algo.
0: Estrenada fa dos divendres, el dia 21 d'agost, a Fuego, on hi veureu en aquesta pel·lícula la jove actriu catalana Zoe Bonafonte, la recordeu? És la filla de la pel·li El 42.
1: Ah, la que cantava.
0: La que cantava Rossinyol que vas a França.
2: Rossinyol que vas a França, Rossinyol.
0: Aquí la veureu una mica més trapera, en aquesta pel·lícula, que és bastant musical. Bé, doncs us retrobareu amb aquesta actriu, amb un personatge similar, ara una història que passa a l'actualitat, i en un altre punt clau, que no és a Torre Baró, sinó que són les xemeneies del Besòs. Allà, a la central tèrmica abandonada, un grup de joves fanàtics de la dansa urbana es reuneixen per fer una mena de raves de tarda per ballar, també per competir ballant.
2: I farmegen aura?
0: És una pel·li que demostra que farmejar aura s'ha dit sempre.
1: Que t'has empatat en adolescència.
0: Ha existit sempre i ara se li posa nom, però sí, fan batalles de ball, farmegen aura. Doncs la protagonista pren un rol que ja coneixíem de moltes pel·lis, el rol de noia tímida que arriba en un entorn molt més social, més agosarat, més salvatge, però en aquest cas s'integra de seguida. Jo trobo que han volgut prescindir una mica de la Baby de Dirty Dancing o la Sandy de Gris, sí. Que els costava una mica...
2: Home, ja tocava una mica, no?
0: Aquestes es decideix més ràpid, sí. D'altra banda, a Fuego, en algun moment vol, sí, fer referència a això, Chris, Dirty Dancing i Rent, i es queda una mica curta, i la trama, per explicar-vos una mica, doncs, aquesta jove protagonista arriba amb un trauma important en aquestes festes. La mort del seu germà gran, un ballarí que va morir allà un any abans, a les Xemeneies del Besòs. Per tant, una mica sense voler-ho, però una mica sí, la protagonista comença una investigació. És on s'obre aquest joc de veritats i mentides, amb una trama molt adolescent, amb un guió previsible, algun dels girs no massa fonamentats, però coses bones. Laia, hi ha salseo, a mi m'agrada aquest, a mi m'agrada aquell.
1: Molt bé.
0: Moments de ball de estem ballant o estem flirtejant.
1: Oh,
0: saps això?
1: Vale?
0: Sí. I sobretot us recomano, si sou adolescents com la Laia, o si teniu al vostre voltant adolescents, fills o amistats, doncs jo he pensat, per molt que el guió m'hagi semblat molt pla, si un adolescent en algun moment, segurament molt aviat, començarà a veure al cinema, les sèries, històries sobre la mort d'un familiar, sobre la lleialtat, lligams sexuals, amistat, riscos que prens de la vida, millor que comenci per A Fuego, on temes com el sexe i les drogues es parlen, però no de forma explícita, no de forma visual, i trobo que més o menys conscient. De fet, parlant de la consciència, m'ha molat una escena en què hi ha un consentiment no verbal. M'explico. En lloc de dir sí és sí, la noia senzillament fa...
1: Així, amb el cop de cap.
0: Cop de cap. I llavors l'altre noi, que és el Marc Soler, li baixa els pantalons. I vaig pensar, mira, si els adolescents han d'aprendre en quin moment li baixes els pantalons a una altra persona...
4: És
1: ja
4: aquest moment.
1: Està bé.
0: Que digui que sí, sí, està bé.
1: I tant.
0: Sí,
1: no,
0: i tant. Si et fa un... sexy, així, amb el cap, sí, baixada del cap, doncs així ho aprenen,
1: molt bé,
0: també,
1: clar,
0: no?
1: Que sí, clar que sí.
2: A no ser que, no sé, tingui alguna mena de síndrome de Tourette o alguna
1: no,
2: cosa
1: no,
2: així.
1: No,
0: que...
1: no, no,
0: es pregunta i que te l'expliqui el síndrome i una cosa que aprens. Jo he pres música nova com aquesta que sentireu ara. De fet, la que sentim és la Ruslana, aquesta artista que, a banda de fer un paper dels principals, ha compost el tema principal de la pel·lícula,
2: sí.
0: I he descobert també la Lucillón, aquesta és de Madrid.

0: Zoe Bonafonte, en Marc Soler, el també català Ton Vieira. Veureu també l'andalús Omar Banana, un dels més divertits, i a la banda sonora sonen la Batguia, la Muixca, la Zoe. Podreu jugar a endevinar cançons, per exemple. Hi ha un grup d'urban català que canten en català masculí, que no l'he acabat de caçar. Ah? Però sona molta música de l'escena. La Julieta fa un cameo.
1: Ei!
0: En una de les festes apareix per allà i diu... Ai,
2: caram!
0: Diu, te veo luego, sí. Ah, què està? Són un segon. Vull dir, una mica més si la Julieta i no la veieu, eh?
1: La Julieta, entre això i que ha tret aquesta cançó ara també del Bota Bota, sembla que està ressorgint, eh?
0: Sí,
1: un altre cop.
0: Sí.
1: Tenim una mica apagadeta.
0: Les escenes de ball molen bastant, les escenes de festa, de discoteca, de rave, sempre són difícils de rodar, així que em quedo amb això, que és una pel·li que s'explica millor amb la dansa que no pas amb el text. I per la gent que digui, a mi no m'agraden les pel·lícules que la gent es posa a cantar, aquí es posen a ballar, vale? Per tant,
2: també està bé.
0: I té sentit perquè els personatges són ballarins.
1: Va.
0: Així que compartiu-la amb la gent més jove que hi hagi al vostre voltant, porteu-hi els adolescents a veure-la, aquesta pel·li, que és el debut d'una cineasta catalana, es titula A Fuego, i ja està als cinemes.
1: Hem vist una recomanació d'una sèrie, d'una pel·li, tornem a una sèrie, i aquesta, a més, crec que no és nova. A veure, qui a hores d'ara, el 2026, està revisionant La Riera? A veure, que aixequi el braç. Anna,
3: ja,
1: per
3: home,
1: favor.
3: És que a veure, jo em vaig enganxar l'any passat a La Riera. Sí. Què passa? Que La Riera té 8 temporades.
2: Ostres, és veritat.
3: És molt llarga, són 8 anys.
1: Jo crec que és top 3 de les sèries catalanes més longeves, eh?
3: I més vistes, potser.
2: També,
3: no? Doncs ara mateix vaig per la temporada 6 i mitja.
2: Ah, però ja ho tens que saber, això.
3: I ara que parlàveu de cameos, mira, l'altre dia just em va sortir la Lloberes.
2: Ostres!
3: La Carme Lloberes.
2: Jo no recordava que havia sortit a La Riera.
1: Sí, i va ser per Catalunya Ràdio, eh?
2: Ah, sí?
3: Ah, sí?
1: Sí,
3: a veure.
1: Sí. Es veu que en el moment en què es va fer La Riera, la Lloberes estava fent una secció dins La Tribu de Catalunya Ràdio, quan la presentava en Xavi Rossinyol, i li feien fer el repte de la Lloberes. I un dels reptes va ser, a veure si et coles a un capítol de La Riera.
3: Ah, doncs sí que l'han colat, sí.
1: Doncs sí, ho van aconseguir.
3: Doncs sí que l'han colat. Doncs mira, La Riera, a veure, no me'n penedeixo d'haver començat la sèrie, però clar, és veritat que quan alguna vegada algú parla d'alguna sèrie nova, alguna pel·lícula o cosa, dic, ostres, és que no m'hi puc enganxar perquè és que, clar, és que he d'acabar La Riera.
2: Estàs molt enfeinada.
3: I ara estic molt enfeinada, vull dir, jo calculo que més o menys d'aquí mig any l'hauré acabat.
2: I veus actors i actrius joves, diguéssim, que ara ho han petat i que...
3: Clar, per exemple, surt la Victoria Luengo.
2: Ah, veus? De molt joveneta deu sortir.
3: Sí, molt joveneta. Fa de periodista.
1: Fa 10 anys, no, potser?
3: Em sembla que sí, que fa 10 anys ja.
2: Déu-n'hi-do.
1: Doncs mira, si algú
3: us la recomano, eh?
1: Revisitar La Riera, es pot posar una mica al dia.
2: El Trescat la teniu.
1: Exacte.
3: Sí.
1: I ara anem amb una pel·lícula, una de les pel·lícules d'aquest any. A veure si us agrada aquesta.
4: Please state your name. Brian Grace.
1: És la pel·lícula Project Hail Mary. Ha estat segurament la pel·li que més he gaudit aquest any. No sóc especialment fan dels films que es desenvolupen a l'espai, perquè m'atabala veure com les distàncies grans afecten els viatgers espacials.
3: Sí.
1: Clar, la impossibilitat d'anar lluny sense fer-te vell, a mi, què voleu que us digui, m'angoixa. És un fet que està solucionat gràcies a aquest film. En part de dues solucions que t'exposen una mena de bacteris que són el nou petroli espacial i et fa anar superràpid.
2: Ah, sí?
1: I d'altra banda, que t'enjuguen en una injecció, tens coma i aleshores pots anar on vulguis.
2: En plan, ciència-ficció totalíssim, no? Vull dir
1: una
2: que
1: mica
2: això
1: bastant.
2: És inventat.
1: El punt de partida ja l'havíem vist, és algú que va a l'espai a salvar el planeta, això ja passava a Armageddon, però el desenvolupament de la trama és mil vegades millor. Començant per aquest paio que es diu Ryan Gosling,
2: sí, i que a mi t'agrada molt el Ryan Gosling.
1: Em té el cor robat des de La La Land i passant després per quan va fer el Ken de la Barbie, que també va ser molt celebrat.
2: Aquí.
1: Doncs encara el paper d'astronauta, que no vol ser-ho, ell és un profe de ciències massa intel·ligent, i acabant també per aquest inesperat extraterrestre que a mi, que voleu que us digui, m'ha captivat tant o més que l'ET de la Spielberg. Aquest extraterrestre, que es diu Rocky, i que
2: sí,
1: és això...
2: Sí, m'ho han dit a mi. És com una mà, no? Té una forma com de mà?
1: No, és una roca amb potes,
2: sí,
1: que sembla més aviat una aranya, però és veritat que també recorda una mà si la veus des de lluny. M'agrada tot de la pel·li de la trama, és una mica llargueta... Duren més de 2 hores i mitja.
2: Encara la fan al cinema? És recomanable veure la pantalla gran?
1: La tens a Prime.
2: Ah, d'acord. És que vaig veure el tràiler, o potser no l'arriba a fer. Jo vaig veure, quan vaig veure l'Odissea, em va sortir el tràiler allà.
1: És possible
2: allà.
1: Que algun cinema encara la faci, eh? Perquè jo crec que és candidata als Oscars. És candidata per l'Oscar a Ryan Gosling, també per el titiriter,
2: el
1: titallaire, que condueix la mà. Diuen que també pot optar a una estatueta.
3: Ah, mira.
1: Jo crec que val la pena el film. Per mi és perfecte a tots efectes.
0: Jo el que he fet és llegir el llibre aquest estiu, ha sigut la meva lectura estiuenca perquè és una bona tutxana.
1: No diré... En Sergi també, no sé si us ho explica.
2: El llibre de la pel·lícula que ha explicat en Sergi.
0: Sí. El llibre Seques, que és el projecte Hail Mary que publica Mai Més, aquest llibre de ciència ficció que ha desembocat a la pel·li que ha vist el Sergi. Per tant, faré allò que diu la gent que fa tanta ràbia de has de llegir el llibre abans que la pel·li. Jo no ho segueixo això, però mira, com que és una bona tutxana estiuenca, me l'hem passat. Així que farem el que també fa molta ràbia.
1: T'ha agradat?
0: Sí, però vull fer comparacions odioses.
1: Va.
0: Vale, tu que, Sergi, has vist la pel·li?
1: Sí.
0: Projecto Hail Mary, tal qual.
1: Sí, Projecto Salvación, vale. Es diu en castellà.
0: Ah, i el llibre, llegit lloc, és Projecte Hail Mary, et pregunto, el tema de la comunicació és important? Com es comunica en l'astronauta extraterrestre?
1: A veure, es veu que té una mena de dispositiu, l'humà, amb el qual pot traduir o pot vincular els sons que fa l'extraterrestre, que són així com vibratoris, amb paraules... doncs,
0: però són com notes musicals, també?
1: Sí, sí, el que fa l'extraterrestre són notes musicals i aleshores això ho vincula, ho tradueix amb el seu ordinador, no? El seu dispositiu, a paraules humanes, no? En aquest cas deuen ser l'anglès.
0: És com The Arrival, més en quantes la tercera fase?
1: És que no he vist ni una ni l'altra, per tant vaja. No t'ho sé dir.
0: Doncs potser aquesta com l'has entès?
1: No, aquesta l'he entès, a mi m'ha passat molt bé i és veritat que el que em sobta i més difícil comprendre és que tingui un sentit de l'humor molt semblant al de les persones, al dels humans. Jo crec que això és, suposo que és per la trama,
0: li
1: no?
0: Li costa pillar la ironia o no, al principi?
1: Sí, sí, sí, vale, al principi sí.
0: Vale,
1: és una mica com Sheldon Cooper.
0: Es respira que són, es fan amics, també, a la pel·lícula?
1: Totalment.
2: Sí, a mi això m'ho han dit, gent que ha vist la pel·lícula, diu, és boniquíssim la sensació d'amistat que generen i de l'empatia que sents cap a aquesta ésser.
1: Exacte, una amistat a ultrança i, a més, sense ella és difícil comprendre el final.
0: Vull dir... I última pregunta, són importants també els flashbacks d'abans de la missió espacial a la
1: pel·li? Imprescindibles.
0: Sí, n'hi ha molts,
1: sí.
0: Però com la meitat de la pel·li.
1: Sí, sí, sí.
0: Vale,
1: sí,
0: vale, ok.
1: I és imprescindible perquè, clar, la pel·lícula comença ja amb el tio a la nau espacial i sense ell entendre què fa allà. I aleshores tots els flashbacks t'ho van explicant.
0: Ara faré el comentari estrictament literari. És a dir, el llibre d'Andy Weir, el llibre Projecte Hail Mary, que ha desembocat en aquesta pel·li que ha vist el Sergi, el que em mola és que toca dos temes de la ciència-ficció de tota la vida, que són, el primer, com ens comunicaríem amb un extraterrestre,
1: sí.
0: I el segon és com si els països de tot el món s'aliarien davant d'una amenaça, ja sigui una pandèmia, no cal que sigui de fora de la Terra. Estan els dos bastant ben portats, jo trobo, perquè ja els temes estan per la mà, s'ha parlat sempre d'aquests temes, i la meva anàlisi és que l'autor tria més per la diversió i l'emoció, sí. És a dir, tot el to és, mira, tirant a còmic, sí. per molt que estiguin penjats amb una nau al mig de l'univers.
1: La pel·lícula és totalment així.
0: Vale. I també l'emoció, això de l'amistat. Per tant, el llibre es basa més en aquests temes de l'amistat, l'emoció, els moments divertits, que no pas aquests temes de la ciència-ficció més existencials, que un sí que hi és, en aquest llibre i pel·li. Bueno, el llibre hi és, diguem si també hi és a la pel·li. És l'origen de la vida. Es parla a la pel·lícula?
1: Sí, però no, a mi no m'ha... O sigui, no l'he retingut tant. És a dir, no és un dels temes que més m'ha quedat. M'ha quedat aquest to optimista i això de que la possibilitat que el món s'acabi, però escolta tu, mentrestant anirem rient i divertint-nos.
0: Doncs el llibre Projecte Hail Mary, que publica Mai Més, de l'escriptor Andy Weir, i la pel·lícula Projecte Salvación, que teniu al portal Prime. Si heu consumit una cosa, llegit el llibre o vist la pel·li, comentar-nos-ho i també podeu fer comparacions odioses. Kate, you're running an op against the chief of Russian
1: intelligence. 200 hours of battery life. Are we good? El que sembla que consumim més són sèries.
0: Sèries. Hem fet llibre, sèrie, pel·li. Ara toca a Laia una nova sèrie, en aquest cas d'espionatge, que també has vist aquest estiu.
2: Sí, es diu Secret Service. És minissèrie, són 5 capítols. La teniu a Vistar. És bastant nova, aquesta. Em sembla que va aparèixer aquesta primavera. Jo és que sóc molt fan de les sèries d'espies, tipus The Americans o The Bureau, que m'han agradat totes dues moltíssim. I, per tant, anava molt falta de les sèries d'espies. I primer que surt, primer que em miro, perquè m'agraden molt. Doncs aquesta, Secret Service, és una producció britànica, com us deia, només té 5 episodis, i bàsicament la premissa és la sospita que un destacat membre del govern britànic, que a més té opcions de convertir-se en primer ministre, és en realitat un talp dels serveis secrets russos. I a partir d'aquí, doncs, la dosi justa de violència, que de fet no és gaire, molta diplomàcia, perquè a més aquí els serveis d'informació secrets i el poder executiu estan molt empapats de les mateixes persones, al final es va estrenyent aquest cercle, un cercle ja de per si força estret, les sospites doncs es van acotant, és molt entretinguda, passa bastant de pressa, i és això, l'essència d'una sèrie d'espies, amb aquesta diplomàcia, aquest saber fer i aquest sospita de tothom, impregnant cada capítol.
1: Això ho tenim a Movistar.
2: A Movistar, exacte.
3: Ah, me l'apunto aquesta, doncs.
2: Sí.
4: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: Pim Pam Fora, ens canten... Ens ha encantat La Mare del Tano, un descobriment que m'ha fet en Sergi. Aquesta gent, quines vibres tenen?
1: Vibres tradis, però divertides, i a més, que segur que us ha recordat una mica aquell sarandonga de la Lolita, això de Pim Pam Fora, Pim Pam Fora.
2: Sí,
1: la cosa
2: sí,
1: ve d'aquí, d'aquesta rumba catalana originària amb el pare de la Lolita.
0: I ara seguim caminant amb vosaltres, oients, perquè hem fet cas a les vostres peticions. Heu demanat que mai més fem l'espai La Confessió.
3: La Confessió.
1: I concretament ho ha demanat la Laia Vidal. Ha dit, no tinc res més que confessar.
2: No tinc res més a confessar! Ja ho he confessat tot, ja ho sabeu tot.
1: Jo he buidat tota la meva vida en aquest programa en una temporada.
2: No paro de trobar-me gent pel món que em va retraient les coses. Molt malament, no ho faré mai més.
0: Oients que hi fossin la temporada passada, a veure si... si voleu, podeu jugar a endevinar quantes de les meves tenen inventades. Val? Ja us diré el percentatge.
1: Escolteu... És això, no volíem marxar d'aquest espai de la confessió sense explicar-vos les últimes confessions que ens han passat, de les coses que ens han passat aquest estiu.
0: Hi ha molts espais que moren de cara a aquesta temporada que avui arrenquem aquí a ICAT, als experts, però en aquesta, com diu en Sergi, volíem fer l'última. Matem la confessió amb la confessió d'estiu. Qui vol començar?
1: Va, ja començo jo. Jo he estat entre dues. D'una banda, l'eclipsi, perquè... realment vaig tenir una mica de vergonyeta sentint que tothom estava anant fins als llocs on es produïa aquest fenomen
2: total, no?
1: Brutal, que bueno, vam radiar per tot arreu, terra, mar i aire, i jo vaig pensar dos minuts abans que fos total, vaig dir, hauria de sortir al carrer a veure-ho, no?
2: Però així tu eres en un lloc on era total o eres un lloc on era parcial?
1: Jo era a casa meva.
2: Doncs
1: a casa meva, esperant que la meva parella s'acabés d'arreglar perquè anàvem a sopar, que no teníem en aquell moment les nenes.
2: Sí que teníeu poca... no teníeu nenes i no vau anar a veure l'eclipsi?
1: Que t'he dit que no, ens la va bufar bastant fort l'eclipsi. I aleshores vam baixar al carrer, vaig anar fins a veure l'eclipsi amb les ulleres i hi havia un núvol enorme allà, perquè es veu que malgrat va ser impossible veure'l, i vaig dir, molt bé, doncs fins aquí l'eclipsi.
4: Fins aquí l'anem a sopar, no?
1: Anem a sopar.
2: Almenys no et vas gastar ni un duro, perquè el que li va passar això, ben, s'ha gastat 1.000 euros per anar segons
1: on. També és veritat. Doncs estava entre aquesta confessió i una altra, que és veritat que aquest estiu s'ha produït un fenomen a la meva vida, que és que per primera vegada jo, que visc en un lloc de costa, en un lloc de turisme, en un lloc plegat d'hotels, doncs he ballat pels estrangers. És a dir, he fet una d'aquestes... Doncs sabeu aquestes coses que fan pels guiris als hotels, que fan com espectacles...
2: No, com de gogó.
1: Exacte. Doncs jo estava far de veure com hi havia representacions flamenques, que ho trobo molt bé que ho fagin a Espanya, no? Però et dic, home, a Catalunya estaria molt bé mostrar una mica la realitat autòctona del país.
2: I t'has anat a fer una gira
1: doncs
2: d'hotel?
1: Vaig ballar amb l'Esbart, m'he dedicat a ballar 7 setmanes
2: no!
1: aquest estiu en un hotel amb l'Esbart.
4: Ets un meme, Sergi.
1: Sí.
4: Clarament.
1: Ho hem fet.
2: I què deien els guiris?
1: Bé. It's different.
2: Els he canviat la vida.
0: Laia, digues que hi ha artistes de flamenc que són catalans i que també...
2: No, jo no ho diré, això.
0: Ah, però si tu lloc d'aquest queixes.
2: Digue-ho tu, si vols.
0: Però quina opció vols pels guiris, l'una o l'altra?
1: Jo no trobo malament...
2: No,
1: jo no trobo malament que ho facin. El que passa és que no trobo bé que sigui exclusivament això el que es faci. És a dir, jo trobo bé el que fa que tothom que els dimecres programa nosaltres i els dijous, doncs, programa el flamenc.
2: Sí.
1: I
2: no
1: està bé.
2: Sí,
1: divendres,
2: no
1: l'exclusivitat del flamenc com a representativitat d'aquest país, doncs, què vols que
0: I els faquirs, d'hotel, els faquirs.
1: Doncs també està
2: bé. Són molt
1: d'aquí. I una mica de màgia, la màgia també dona una mica de màgia.
0: Va, Anna, et toca.
4: A veure... que, la veritat, nois, no tinc gaires confessions.
2: És que l'Anna ho fa tot bé, no tinc
4: confessions. No. Mira, aquest estiu sí que he trepitjat molta platja i us diré que hi ha una sensació, la sensació aquesta de tocar la sorra amb els peus, no la suporto gaire.
1: Què dius?
2: Ah,
1: jo,
4: sí, no la suporto gaire. Soc la típica que va amb les xancles, anant
2: en compte...
4: Sí, anant en compte que sobretot la sorra no em toqui el peu, saps? I moltes vegades vaig amb les bambes.
1: Fins al punt que t'has comprat escarpins.
4: No, però és que m'agafa bastant de mania, Llavors sempre he d'estar molt a prop de la dutxa.
2: I tant si fa, si la platja és neta com bruta, és una qüestió de la sorra, eh?
4: Sí, és sensació de la sorra.
2: És que, a més, a vegades, a sobre la sorra és bruta, que llavors encara fa més angúnia.
1: És possible que això passi perquè siguis de Reus i no teniu platja allà?
4: Bueno, m'has d'imaginar a mi, clar, vestida allò per anar cap a la platja, però amb bambes. És un panorama, sí, divertit.
1: La teva confessió, Laia.
2: Mireu, jo ja sabeu que tinc una relació conflictiva amb els animals i especialment aquests que són com de proximitat. I vaig també anar a veure l'eclipsi. Jo sí que vaig anar, venia una mica de passada, i vaig anar a Arbeca, em va agradar molt l'Arbeca, per cert, super recomanable, aneu a Arbeca, les piscines d'Arbeca superbé, si menja superbé.
1: L'oli està molt bo.
0: Menjar, que sigui molt típic d'allà.
2: Sí, l'oli també molt bé. Mira, vaig menjar amb... com es diu això? Esqueixada.
1: Que bona, l'esqueixada.
2: Sí, sí, molt bé. De veritat, una... I a més, arbeca superbonica al poble, al centre, preciós, de veritat.
0: Pensa que tenen una menja com molt d'allà.
2: No? Potser la tenen i jo no la vaig tastar,
0: no sap, arbeca no sap què fa.
2: L'oli és el típic.
1: L'oli.
2: Però, de fet, és que ja sabeu que l'eclipsi va acabar bastant tard i de millor per no trobar cues.
5: Bueno.
2: A veure, vull dir, si ja era fosc, em refereixo.
1: Però tard, clar, si va fer la fosca.
0: Respecte a què?
2: No, respecte al mig del dia, per entendre'ns. És a dir, quan tornava cap a casa, perquè no em vaig quedar a dormir a Arbeca, vaig tornar cap a casa, i quan tornava a aquelles carreteres comarcals poc il·luminades, molt ben fet, poc il·luminades, perquè és bo per la natura que no hi hagi contaminació
1: lumínica. Bueno, en aquest cas no. Mm-hmm.
2: En aquest cas no, per una bestiola sense importància, que va ser que un conill va tenir la mala idea de travessar la carretera just abans que passés jo. I per evitar un mal major, vaig veure'm en l'obligació de sacrificar el conill. Però que sapigueu que estic molt tranquil·la, per què? Perquè sabeu que hi ha plaga de conills a l'oest de Catalunya. És a dir, vaig fer un bé, jo crec, per la pagesia de... a les Terres de Ponent. El conill és veritat que no ho va poder explicar, però nosaltres vam sortir indemnes, que també està.
0: El que vas fer exactament és res, tu vas seguir tal qual. Si no vas fer res especial.
2: No, vaig fer cometre un petit assassinat d'un animal que n'hi ha a centenars.
0: Tu, el meme aquell del tramvia, de la palanca, de cap on tires la palanca i per on passa el tramvia, si hi hagués una via amb un conill i una via sense ningú, on posaries?
1: No, cap al conill.
2: No.
1: Si hi ha un excés de conills, vas cap al conill.
2: Home, sí, em demana com a favor, però en aquest cas he de dir que va ser involuntari.
1: I si a una via hi ha un conill i a l'altre un gat?
2: Home, el gat, sempre el gat és molt dolent pels ecosistemes.
1: Ara que acabes d'obrir aquest meló, que sapigueu que aquesta temporada anirà farcida de dilemes com aquest que acabem de fer, eh?
2: Ah, com el de la via, eh?
1: Sí.
2: Els teus gats segueixen vius, per cert?
1: Sí.
2: Ah,
0: jo destaco, m'he quedat clipat i encallat quan la Laia ha dit que l'eclipsi va ser tard. O sigui, mai una cosa tan astronòmicament comprovable ha passat una mica tard.
2: Doncs, perdona, va ser molt tard, tenint en compte les hores en què pot ser un eclipsi de sol.
0: Saps quan els concerts, alguns acaben trigant 20-25 minuts a començar i dius, ostres, no era l'hora que tal, no? Doncs
1: no, l'eclipsi va ser puntual, això sí.
2: Sí.
1: A veure, la teva confessió, Roger.
0: Mira, jo puc tirar del fil del que dèiem abans, de la meva lectura estiuenca i també de l'eclipsi. Jo vaig anar a veure l'eclipsi, no expressament, però estava al Matarranya, a una festa major de poble, i allà estàvem. I de tornada vaig tornar amb autobús a la mítica línia Alcanyís-Barcelona, que eren ben bé 4 hores, que jo dic, ostres, que bé, podré llegir molt, perquè sempre porto 3 llibres.
1: Almenys et vas estalviar el pollo de Rodalies.
0: Ah, no, sí. Doncs el llibre Projecte Hail Mary, que us acabem de recomanar, que publica mai més, no me'l vaig deixar sota el seient, vale? Perquè vaig girant els llibres. Bé, llavors vaig escriure, ja us dic que no l'he recuperat i que me l'he tornat a comprar. Vaig escriure a la companyia, que tenen seu a Tortosa. Val? I és la companyia, doncs, com es digui, que fan aquesta...
2: Sí, ruta.
0: I llavors jo vaig dir una cosa la més racional, que és dir, bueno, enviem-ho a Barcelona. Vull dir, no, espera, és que els objectes perduts...
1: Els has de venir a buscar aquí.
0: Hi ha una oficina a Tortosa.
1: Bravo!
2: Molt bé! Visca la descentralització!
0: Sí, senyor. Vull dir, un conductor, òbviament, ells ja diuen que el que perdeu vosaltres no és responsabilitat nostra, però per deferència als passatgers, si realment un objecte es recupera, doncs sí que el guardem un mes o així i veniu-lo a buscar, però els conductors no poden anar amunt i avall i, a més, amb aquest llibrot. Val? I jo vaig fer càlculs una mica ràpids i els hi vaig dir, doncs, senyors, atentament, ja poden enviar-lo a una biblioteca. No vindré
1: molt bé,
0: a buscar-lo.
1: Molt bé, Roger. Fomentant lectura a les biblioteques i fomentant que Tortosa s'enriqueixi.
0: És un hub.
1: Molt bé.
2: I que les coses que es perden a Tortosa es quedin a Tortosa. Sí, ja tu, si vols, hi aniràs a buscar-ho.
0: Jo el vaig perdre al carrer Numància, el llibre, però l'autobús va seguir tirant. Pensava que em criticaríeu per centralista.
1: No,
2: una mica, però ja t'ho van corregir ells.
0: Ho expliqué d'una altra manera. Vaig respondre amb majúscula i amb negreta dient no penso venir a Tortosa per
2: llegir. Home,
0: llet.
2: Malament.
0: És
2: molt
0: malament. És una edició d'aquestes xules que val com 25 euros.
2: Doncs, culpa teva.
1: Centralista.
2: Sí, centralista.
1: Ara.
0: Més música, ara.
2: Va, sisplau.

0: I després de l'Escarinyo amb el seu tema Lo Noto, seguim amb la música que ara us triem de forma individual cada personatge del programa. Ara us compartim la cançó que més hem escoltat aquest estiu i, Sergi, comences tu.
1: Vinga, començo amb aquesta.
2: Badajota!
1: L'ha posat abans la Laia, però aquesta, en diferència, és la cançó que no m'he pogut treure del cap aquest estiu. Aquesta cançó i tot el disc que l'acompanya, eh?
3: Molt bé, Sergi.
1: El Sant Domingo Forever de la Maria Jaume m'ha enamorat. Ja em va enamorar la primavera quan va sortir, però és que durant tot l'estiu l'he anat punxant. Quin és el problema? Que la meva canalla no hi ha estat d'acord. Especialment una de les meves dues filles, l'Emma, que opta per una altra cançó, aquesta altra.
4: Quiero que me dejes entrar.
3: No té color, eh?
1: Això...
3: Què has fet malament, Sergi?
1: No ho sé. No sé d'on ha tret aquesta cançó. Sí que sé quin és, ja, perquè l'he escoltada com 15.000 vegades. Es diu Me has invitado a bailar. És un del Dani Fernández que no sé on va descobrir. Diria que al Casal d'Estiu. Oh. I a partir d'aquell moment, t'ho juro, que cada dia dos i tres vegades. I què passa amb l'Alexa, que com que et reconeix quines són les cançons que més punxes...
3: Aneu parlant amb les màquines.
1: Doncs clar, la màquina et va dient, t'he posat aquesta que segur que t'agrada. No! A mi no m'agrada.
0: Donem-li una petita oportunitat a aquest tal Dani.
1: A veure... Molt bé, ja està.
3: És Antonio Orozco 2, no? Entre Enrique Iglesias i Antonio
1: Orozco. Està cansat de cantar, aquest home.
0: Avui hem descobert Dani Fernández. És la cançó que més ha hagut d'escoltar aquest estiu en Sergi, titulada Me has invitado a bailar. Anna, la teva.
3: A veure, jo és veritat que escolto molt cançons d'Icat, com a bona... Què es diu? Icater, això?
1: Icatera, no?
3: Icatera. Després, evidentment, escolto molt Latini, que és la meva artista preferida. Després, també, doncs, deixo que Spotify sigui qui em recomani cançons, si m'ho posa en un format aleatori. I després també deixo que, doncs, que sigui TikTok qui m'intoxiqui una mica.
1: Home,
3: de tot el que es fa més viral.
5: I què és el que es porta a TikTok?
3: Doncs he escoltat molt Quevedo. És veritat que no en soc una gran fan de Quevedo, però aquesta cançó l'he estat reproduint allò bastantes vegades. No sabria dir-te si em sortirà a l'Spotify Wrapped, eh?
1: Laia, no et sento. O sigui, hi ha hagut una crítica ferotge quan he punxat Dani Fernández, que no va ser culpa...
5: Perquè és una menor,
1: que no
5: és
1: va
5: una
1: ser
5: menor.
1: Culpa meva.
5: I tu ets l'encarregat de tocar-la.
1: Ella, per desig
5: ella
1: propi seu...
5: Ella ha explicat que vol posar TikTok per saber què és el que s'escolta.
3: Avui està el dia.
5: I ella diu, no sóc una fan,
1: és un estudi,
5: si
1: és un estudi.
5: Va, sí, ella ens aporta aquesta actualitat.
0: La que ens has triat, que es titula...
3: El Golpito.
1: El Golpito.

0: A mi m'està entrant bé, com l'ho has dit.
1: No, està bé, que sí.
0: Per què no?
1: Està igual, això.
0: Treu-li el micro, treu-li el micro.
2: I ara, més música de música urbana i música d'aquí, de l'imperi.
0: Aquesta és teva, ara?
2: Sí, la Greta. Jo la vaig veure en directe de Festival Vida a Vilanova i la Geltrú, aquell ja llunyà mes de juliol, i em va encantar el concert. De fet, em vaig sentir un privilegiat perquè era un escenari petitó, amb no massa gent, i vam gaudir de dalt a baix el seu espectacle. Us trio la cançó Baby, I'm Calling, de la Greta.

0: I'm Calling es titula aquesta cançó de la Greta, una de les que més he fet girar a la meva vida personal aquest estiu. Vosaltres, oients, si voleu, podeu dir-nos la vostra. Ara de seguida llegirem i més comentaris i sentirem àudios. La que us he triat es titula Mi Pena, Mi Oro. Perdoneu, l'EP es titula Mi Pena, Mi Oro, i d'aquest treball n'hem extret el tema Baby, I'm Calling.
1: Doncs mireu, jo vaig anar de concert a la Festa Major de Cardedeu.
2: I ella em deia, m'encanta la Ludwig, algun dia hauríem de col·laborar.
3: A veure, amb totes les cançons xules que té la Ludwig...
1: És guapíssima aquesta!
3: Aquesta
1: no
3: és la que menys m'agrada de la Ludwig.
1: A mi m'encanta.
3: De l'últim disc, com ara es comenta...
1: Mira que m'agraden totes, eh? És que mira, saps quina sensació vaig tenir al concert de la Ludwig? Vaig tenir la sensació que aquest grup tot el que tira en un concert són hits. Jo feia temps que no anava a un concert en què em passés que és hit, rere hit, rere hit, rere hit. És a dir, és que dius, és que me les sé totes perquè són totes les meves preferides. És que, de veritat, em va encantar, vam gaudir moltíssim, hi havia molta gent. A més, sabeu que en aquesta cançó, precisament...
4: Quina és aquesta cançó?
1: La de la... no sé com es diu, de...
3: La Muixca, no?
1: La d'un concert de la Muixca.
3: En un concert de la Muixca.
1: I surt la Juliana Canet, ell va enumerant, sí. el Carandell va enumerant les personatges que surten en aquest concert de la Muixca. I hi ha la Juliana Canet. I la Juliana Canet, que és de Cardedeu, quan va fer aquest concert a Cardedeu
3: en Quim Carandell.
1: Ara, gràcies. Doncs sortia en Roger. Doncs va dir que dedicava aquesta cançó a la Juliana Canet, que és cardedeuenca il·lustre, diguéssim.
3: I era la Juliana en aquest moment?
1: Sí, sí que hi era. Vaja, jo no la vaig veure, però ho va fer com si fos allà i jo diria que sí que hi era. I tothom va aclamar moltíssim perquè és un personatge molt estimat a Cardedeu.
3: M'estranya, però, que el Quim digués li dedico a la Juliana i la Juliana no pugés a l'escenari i digués alguna cosa.
1: És que jo, com que era prou lluny, perquè hi havia moltíssima gent, no vaig veure si l'assenyalava.
0: Però va fer... Quin gest va fer?
1: Sí, va fer gest com si fos allà. Per això jo dedueixo, jo no la vaig veure. Per
4: devia ser.
1: Sí. I de fet, vaig mirar si era en algun balcó, perquè com que en la cançó surt, dic, ho han preparat i surt per algun balcó. Val. Però no, però és que, de veritat...
0: Una tirolina baixant-la, Juliana.
1: Home,
0: hauria
1: esmolat, eh? Sí.
3: Ah, però pensava no. Que anaves a posar Xavi, el tècnic de so.
1: També, sí que va sortir en Xavi a cantar.
3: Home, tu diràs...
1: Sí, va fer
0: el passatge...
1: Quin passatge?
0: El de...
1: va cantar ell el passatge, sí.
3: Mira, després de les 7 intentarem descobrir quina està la cançó de l'estiu, d'acord?
1: D'acord, a veure, podria ser aquesta, si dieu que...
3: Podria ser-ho.
1: A mi, jo...
3: Aquesta que has posat tu i...
1: No, la del tècnic de so.
3: Sí.

Ja són les 7! Va, lleva't, que arrenca una nova hora dels experts! Amb Roger Saru, Sergi Vives i Laia Vidal. Ai, cat!

0: Anem votant amb la Guineta i la Julieta. Ai, que fer els últims escalfaments per engegar ara sí aquesta nova hora de ràdio. Avui és dilluns 31 d'agost. Seguim en directe, són les 7 i 3 minuts. Bon dia, Laia Vidal.
1: Bon dia, Roger Saró.
0: Bon dia, Sergi Vives.
2: Molt bon dia, experts.
0: En aquesta estrena de temporada, 15a temporada dels experts. Comença avui. Com portes la jornada d'adaptació, Laia?
1: Molt bé, la veritat és que va bé. De moment encara no tinc tanta son com espero tenir properament.
0: Esperes tenir son els
1: propers
0: dies? Sí,
1: perquè ja sé de què va, diguéssim.
0: Vale, espero que no,
2: sé de què va.
0: Jo espero que no en tinguis.
1: Ai,
2: bé, perquè quantes temporades expertes portes tu?
1: Ah, em penso és la novena, eh?
2: Doncs així ja saps de què vas.
0: Mira, sí. Els oients ens saluden, en David, que ens diu bon dia, per fi el primer dia de curs, ben tornats, la Mariana, que ens diu bon dia, l'Adam, que també celebra que haguem tornat.
2: L'Adam, l'empresa, tota sencera.
0: Sí, sí, sí, i mira, aquí, en Miguel, ja saps de quina empresa és, en Ferran, que també ens saluda, en Nacho, la Mireia, l'altre Jordi, en Francesc, oients, a les 7 i 4, i serem amb vosaltres fins les 10, com cada dia, fins al juliol vinent. Ara ens interessem en aquest últim dia d'agost per celebrar com, per saber com clourem l'agost, climatològicament parlant, amb en Dani Ramírez.
3: Avui acabarem el mes d'agost, aquest dilluns, amb temperatura que es manté o baixa lleugerament al Pirineu i comarques de Girona, a l'àrea de la costa, Catalunya central, a Ponent, més o menys es manté, grau amunt, grau avall, i en canvi a la tarda sí que pot baixar 2, 3 o 4 graus al Pirineu, comarques de Girona, sobretot l'Alt Empordà i punts de la Costa Brava, i destaquem que, com a novetat, farà sol, però a la tarda nuvolades al Pirineu i Prepirineu. Pot caure alguna gotellada, algun ruixadet, principalment al voltant del Ripollès. No descartem, doncs, algun cap de núvol que deixi quatre gotes grosses, per exemple, a l'Alta Garrotxa, a la Cerdanya, l'Alt Berguedà, potser l'extrem nord del Lluçanès, però aquesta possibilitat de pluja és baixa. Així tancaríem l'agost, més aviat sec, molt sec a bona part de Catalunya, però, en canvi, molt plujós, més de 100, més de 150, més de 200 litres en alguns sectors del Pirineu, Prepirineu, i també més de 100, 150 litres a punts localitzats del Tarragonès i del Baix Penedès, i no va haver aquells aiguats tan considerables dies enrere.
2: Que ens ho diguin els oients, però jo nota fresqueta, aquest matí.
1: Home, més jo, fresqueta del no que és habitual. No només aquest matí, ja fa 3 o 4 dies que les onades de calor les hem deixat enrere, jo diria.
2: He arribat a posar un jersei.
1: Mira jo com vaig.
0: S'estan tot l'any. S'està despertant a la Mireia, en Jordi Fernández, per cert, qui sigui nou i no sàpiga com que estem llegint els comentaris dels oients, és al grup de WhatsApp, podeu entrar o enviar-nos directes al missatges directes al 638-684-565, aquí els llegirem en directe. I avui, que són les 7 i 5, ara tornem a obrir, doncs, aquesta pantalla del WhatsApp al grup, perquè la pregunta és ben senzilla. Avui us demanem per la tornada.

0: God, we're back again. Primer programa de la temporada 2026-2027. Expliqueu-nos, benvinguts tots, com ha anat l'estiu, quins plans teniu encara, com han anat les vacancetes, qui les ha de fer encara, qui no n'haurà fet en tot l'any, recomanacions culturals estiuenques, drames d'estiu, qui ha lligat, qui aprofitarà el setembre per obrir la relació i què n'opineu del concepte reentre, d'aquest manlleu. Aquest
1: no ho deien els Amics de les Arts, tothom es separa
0: al setembre. Sí, ara vindrà. Jo he llegit que no estan al setembre en si, que no en té cap culpa, sinó que són les vacances que visibilitzen allò que ja feia temps que calia parar-li atenció. Ah.
2: Massa temps de convivència,
1: sí,
2: no?
0: La Mireia ens diu, jo cada any tinc la sensació que l'estiu passa més ràpid, clar, perquè cada any ets més gran i cada any que passa és una part més petita de la teva vida.
1: És així.
0: Afegeix la Mireia, fa dos dies era Sant Joan, oi? Jo sempre dic fa dos dies era Sant Jordi. Sempre em queda com aquella sensació impregnada al cor, però mira, 31 d'agost i demà ja serà 1 de setembre. La Marta que diu, jo avui començo vacances.
1: Quina rabiata, això,
2: Marta!
1: Moltes felicitats, Marta.
0: En Ferran diu, crònica de l'acústica, que ha anat aquest cap de setmana a Figueres. Diu que li ha encantat el concert de Iseo en Dodo Sound i diu, la Iseo va llaurar aura, que diu que s'ha de dir així, ara, s'ha de dir llaurar aura, damunt de l'escenari.
1: Ja en parlarem d'això aquesta setmana.
0: I les animacions que es projectaven a la pantalla, xulíssimes. En Raül diu, molt bona temporada, jo estic de vacances, però faig reentré dimecres i aprofito els últims dies a la Costa Brava, a la platja.
2: Oh, quina enveja, també.
0: En
2: mira
0: Nacho,
2: que jo a la platja, però escolta, tot el que sigui vacances...
1: Anava
2: a dir, mira, ara trobo falta no haver posat prou morenes. És que vull dir, perquè d'això hem de viure ara 9 mesos. Llavors ja dic, hem fet poc, hem fet tard.
0: En Nacho diu, he anat a viatjar amb els meus dos fills, ens ho hem passat súper, no considero haver lligat, però sí que he conegut una noia que està en la mateixa situació que jo i ens ha donat per parlar moltíssim. I trobo que
1: pots... comença.
2: Home,
0: pots tirar per aquí, Nacho.
2: Vés-ho explicant, Nacho.
0: Sí, tira-li DMs. Digue'ns quina mena de contacte et va donar. La Noelia diu, ja he fet les vacances i a més he canviat de feina i ara la part bona és que seran res, 15 minutets en cotxe, que abans m'estava més d'una hora al cotxe, per tant, us podré escoltar
1: molt
0: menys.
1: Molt malament.
0: Sí, perquè
2: no, perquè...
0: Un quartet d'hores sí que ens podrà escoltar, però ja fins ara era més d'una hora amb cotxe.
2: Home, no, ja ha guanyat, a veure.
1: Ja ha guanyat,
2: tu miris com tu miris.
1: I aquella estona que estava escoltant, no?
0: Sí,
2: pobre.
0: Sentim els àudios, que responeu avui a la pregunta, aquest gran tema del dia, que és el retorn. Hi ha un oient que crec que s'ha liat perquè volia fer la broma aquella de... heu recarregat les bateries, allò que sigui molt triàtic. I al final ha dit agafar piles. Ja li falta dir per enlleurejar les piles. Escolteu les respostes també del dia d'avui, sí.
3: Benvinguts a nou i ben trobats. Que ja es troba a faltar el programa amb tots vosaltres. Mira, jo porto dues setmanes de vacances, les quals me les he passat fent caixes i embalant mobles. Estic de mudança. Així que aquestes meves vacances han sigut molt instructives, molt descansades per agafar piles per tornar a començar a treballar. Els collons. Però bueno, com a mínim, mira, anem a viure més a prop de la muntanya i la natura sempre fa de bon viure.
4: Bon dia, els experts, bon dia, Catalunya. Ben tornats a tothom. Les meves vacances jo l'he fet al juny i ara la faré al setembre, la setmana de la Diada. Així que tot l'estiu he treballat com un desgraciat mentre tothom estava de vacances. La calor m'ha matat. Això és el drama estiuenc que hi ha hagut. Content de que heu tornat.
5: No s'ha lligat. Tampoc hem tingut drames. Us he trobat molt a faltar el mes d'agost, ja que estic treballant des del 17. És molt avorrit només anar escoltant música, perquè us trobo molt a faltar les vostres veus, les veus dels oients. Ai, com sempre em truquen de la feina. Doncs ha sigut un estiu calorós, però hem anat de càmping a la platgeta, a la Cerdanya, tot turisme autòcton i català. Ganes de tornar a fer vacances. O sigui, de moment, què ens queda? Doncs pues mira, em motiva el viatge a Berlín, que és a l'abril, o sigui que...
6: Bon dia, bona hora i nova bona temporada, estimats. Pues l'estiu ha anat com sempre de puta mare. El problema és el que queda d'any, que és que arriba el setembre i ja comencen les hòsties, tio. Fins al juny. Me cago en tot. Bueno, biblioteca que estem en vaga, ja ho sabeu. Apoya el moviment. Estem fins als nassos.
7: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-68

0: El Ginestar, que us acaben de despertar ara que són les 7 i 13 minuts del matí. Avui és dilluns, 31 d'agost, el primer dia de la temporada. Experta, gràcies per ser-hi. Molts ens esteu felicitant per haver tornat i ens compasseu que ens havíeu enyorat en les últimes setmanes. La temporada passada, abans d'oferir-vos aquest mes extra estiuenc, que vam fer programa el juliol, molts també agraïu que no desapareguéssim el juliol, però després ens retraieu que vam desaparèixer a l'agost. Però ara sí que hi som i recordeu que la vam tancar fent pronòstic sobre quina seria la cançó de l'estiu. I ara, un cop encetat aquest nou curs, arriba el moment de repassar com ha anat aquest rànquing de cançons estiuenques, Sergi.
1: Hem de dir que es tracta d'un rànquing que hem creat a partir d'una investigació exhaustiva per part de la redacció d'aquest programa, a la que hi hem afegit una mena de valoració d'estadístiques, algoritmes i altres coses complexes que s'entenen menys que com es confecciona la llista numerada aquesta dels participants dels nostres miniquizos.
2: És que hi ha unes coses que han de ser críptiques per si.
1: És així. Per tant, no us exclameu, eh? Està fet amb tot el carinyo del món, aquesta llista.
0: Ah, anem al gra. La llista de cançons de l'estiu, segons els experts.
1: En el número 10, Miqui Núñez i Un altre cop.
3: Vull caminar descalç amb tu, fer-nos la platja de Pals Avenue.
0: A veure, sí que tenim dades empíriques, que és la data i els clics que han rebut respecte als dies que fa que s'ha publicat. És a dir, una mica de base sí que hi ha, no?
1: Per exemple, aquesta cançó va ser publicada el 24 d'abril amb 143.000 visualitzacions a YouTube i més de 350.000 reproduccions a Spotify.
0: Aquests són els ànsies que no poden estar-se de publicar la cançó de l'estiu l'endemà de Sant Jordi, i després hi ha els que van a última hora, però dius, ostres, no sé qui rascarà més. Si uns per pesats o els altres per oportunistes. Però vaja, al 10 tenim aquesta, un altre cop. I anem a la 9.
2: Doncs vinga, anem al número 9. Doctor Prats, Energia.
3: I una cançó que arribi quan no arriba l'aire.
0: Aquesta va aparèixer que encara feia fred.
2: Sí, va ser prou prematura, 27 de març. I per tant, també moltes reproduccions a YouTube, més de 165.000. I a Spotify, més de 630.000.
1: Una cançó vinculada al Tour de França, Va ser creada per això, amb aquella rentre
2: sí,
1: que es va fer des de Barcelona.
2: Exacte, la sortida del Tour
1: la
2: de França.
1: La Grande Part, que li
2: van de fet, jo he vist bastantes criatures ballant aquesta cançó amb els mallots del Tour de França.
1: En el número 8, Marcos i Scotty DK, Fastuc.
4: No, el pistatxo es diu Fastuc.
5: Què?
4: Fastuc.
5: Com dius?
4: Fastuc.
5: Què?
4: Fastuc.
1: Dieu-nos, si també és una mica semblant a la vostra llista de cançons estiuenques, aquesta cançó que, a més a més, va sortir un 30 de gener. Imagineu-vos si fa temps, més de 200.000 visualitzacions a YouTube.
0: Cançons memeo, que per alguna... Memeo de meme, de risa, que per algun motiu, per això, romanen i a l'estiu encara duren. Sí.
1: Exacte.
0: Potser no tenien la intenció, per això té més mèrit.
1: Totalment. I hi ha una cançó, a més a més, que ens va pronosticar que ho seria la Laura Grau.
2: És veritat, sí. En el número 7 us hi posarem El ventilador, de Buhos i Banda Neon.
3: Para no

0: aquesta sí que va ser cançó.
1: Aquesta va ser superpuntual, eh?
0: Feta per això, eh?
1: Exacte, l'endemà de Sant Joan teníem aquesta cançó, el ventilador, que a més peta estiu absolutament, i s'han dut ni més ni menys que 122.000 visuals.

0: cançó que va sortir un 27 de febrer. És un dels discos
1: super,
0: de l'any, aquest, el Sant Domingo Forever de la Maria Jaume, però sí que és veritat que potser no ha acabat de ser cançó de l'estiu, sí que s'ha colat entre el nostre top 10.
1: Sí, cançó potser més de tot l'any, no?
0: Exacte.
1: Doncs en el número 5, en Joan Dausà i Mamaduixa, amb el seu Papi posa del disc.
2: Julieta, que t'has mullat la samarreta, posa-te una estoneta. Julieta, Julieta, Julieta.
0: Ha sonat, a casa ha sonat aquesta, eh?
1: Sí, aquesta també era bastant estiuenca i parida ben bé al mig del juny, per tant, absolutament pensada per l'estiu. Gairebé 200.000 visualitzacions a YouTube, més de 630.000 a Spotify, ha sonat moltíssim i encara jo crec que seguirà sonant.
0: Un altre que va sortir ben aviat, el número 4, Tututuru, de Siderland.
3: I ara vull estar amb Tututuru, Tuturu, passar la vida amb Tututuru, Tuturu, feliç.
0: A més, va sortir tant d'hora que aquest estiu el que s'han anat fent són mixos, eh? Han sortit un parell de mixos. En Sergi Ruiz m'anava dient, escolta, no paren de sortir remescles d'aquesta cançó.
1: Jo ja
0: cançó.
1: No els sé diferenciar.
0: Sí, sí, quasi 500.000 visualitzacions a YouTube, més d'un milió i mig d'escoltes a Spotify.
1: I en el número 3, Diumenge sense drama, dels Catarres. Diumenge.

0: més a més, aquesta l'hem pogut sentir de sintonia de programes d'estiu d'aquesta casa, aquí al costat de Catalunya Ràdio. Almenys jo l'he sentit que sonava força. És del 14 de maig, ha tingut 224.000 visualitzacions a YouTube i més de 600.000 a Spotify.
1: Era pronosticable que els tiets escolarien en el podi. Ho han fet en el número 2 amb Era això.

0: Cançó també àdhuc per l'estiu. 26 de juny va ser la data en el que els Tiets, els de Mataró, van publicar aquesta cançó, que s'ha endut més de 600.000 escoltes a Spotify i prop de 150.000 visualitzacions a YouTube.
1: I hem deixat pel número 1, aviam si ho endevineu.
0: Quina? Quina és?
1: Xavier, el tècnic de so de la Lucy.

0: gent s'ha fet aquesta pregunta. Quants DJs han baixat i pujat el volum per fer respondre això a la gentada?
1: Ma mare cantava aquesta cançó. Imagina. No tinc res més, no tinc res més. Això és del 27 de febrer i, esclar, ha tingut tota la primavera i tot l'estiu per anar-se fent viral, tothom l'ha cantada. 180.000 visualitzacions a YouTube. Més d'1.250.000 a Spotify. És, jo crec que podem dir-ho ara, almenys entre uns cercles i en unes generacions, la cançó de l'estiu.
0: A veure si la gent que ens escolta està d'acord.
2: Digueu-nos quina ha estat la vostra, si heu vist 12 vegades la Ludwig aquest estiu, i aquí llegirem els comentaris. Aquí en directe escriviu-nos al nostre WhatsApp, que ja sabeu el número, és la 638-684-565. De seguida seguim amb més històries, ara més música d'una distància més àmplia. Ens canta en Justin Bieber, a Beauty and a Beat.

0: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Les 7 i 23 minuts d'aquest matí de dilluns. Avui que és 31 d'agost, aquí a ICAT, engeguem temporada i l'engeguem nosaltres, els experts, que us despertem cada dia en aquesta nova i quinzena temporada radiofònica. Aquest estiu, ara de seguida llegirem més missatges que ens envieu avui que us hem demanat com han anat les vacancetes o com ha anat l'estiuet. I estic segur que al llarg d'aquest estiu us han aparegut posts o vídeos de la cantant Ariana Grande, la que sentim de fons, que anunciava una aturada en la seva carrera just quan acabi aquesta gira vigent, la gira The Eternal Sunshine Tour. Els motius, doncs, sembla que han estat els comentaris sobre el seu cos, que no para de rebre les xarxes socials. Però, clar, s'han desfermat tot d'especulacions, Laia, a tot arreu i sobre diversos temes.
2: Sí, és que aquí s'hi barregen moltes coses. Anem a pams. Per un cantó, que la noia, és veritat, fa cara de poca salut, se la veu molt prima, això és així, i aquí és on hi ha una mica la frontera entre la cosificació, que és una cosa que hem de condemnar, que tots estem d'acord que no hem d'opinar ni comentar els cossos dels altres, però també és veritat que no és bo que cada vegada més referents de la cultura pop estiguin seguint uns cànons de primesa extrema que, tots estem d'acord, no són saludables. Per aquí ja hi hem passat, hem vist com artistes superprimes, que això és un risc per la salut, tenen com a conseqüència, però també causa, aquest augment de pressió estètica, i que això té una derivada directa en un augment dels trastorns de conducta alimentària arreu del món, especialment doncs, entre les noies joves. De fet, Ariana Grande no és l'única mediàtica que llueix un cos superprim. Sembla que això últimament n'hi ha d'altres, no, Anna?
3: Sí, exacte. Hi ha altres celebrities doncs, que també se'ls ha parlat del seu cos. No s'ha parlat potser d'un cos doncs, superprim, com el que dèiem de l'Ariana Grande, però sí que, per exemple, doncs, hem vist un gran canvi. Per exemple, la cantant Adele, o per exemple Cristina Aguilera, o l'argentina Nati Peluso, que sempre ha reivindicat doncs, un body positive, o Jenna Ortega, protagonista de la sèrie de Netflix Wednesday, i altres pel·lícules com, per exemple, altres actrius com la Margot Robbie, de Barbie i Sims Borrascosos. Rosalia també, per exemple, doncs, també l'hem vist reaparèixer a la seva gira Lux amb un cos doncs, molt unificat, sigui com sigui, doncs, moltes d'aquestes artistes es veu doncs, que estan sotmeses a una pressió estètica molt alta, perquè sembla que el cànon s'està tornant a posar doncs, bastant extrem.
2: A més, hi ha el fet que l'Ariana Grande no ha reconegut, per ara almenys oficialment, que ella pateixi cap trastorn de la conducta alimentària, cosa que tampoc no facilita que sapiguem si estem realment parlant d'una patologia o hem de respectar que ella desitgi, tingui el cos que desitgi. De fet, segons les seves mateixes paraules, està desitjant acabar la gira amb una bona salut, feliç, és a dir, segons ella, no n'hi ha cap de problema.
4: Però en aquest cas, estem fent bé o no estem fent bé? Mira, de parlar-ne, és a dir, ens trobem aquesta disjuntiva que
2: clar,
4: comentaves.
2: Clar, totalment. Clar. És a dir, vaig llegir que hi ha la Sara Nieto, que és una nutricionista que va escriure aquesta setmana al País, que no es pot avaluar un trastorn d'aquestes característiques des d'una fotografia, que primerament es pot veure a moltíssimes causes, més enllà de les malalties relacionades amb l'anorèxia o la bulímia, i per tant no hem de fer aquest judici des de fora.
1: A més, en el cas del cinema, clar, a les pel·lis, ho dic perquè la Jenna Ortega, de la llista que ho diria, és la que he vist que ha rebut més vídeos durant tot l'estiu, però jo no l'he vist a cap pel·li ni cap sèrie que tingui mal aspecte, però l'agafen tant en una gala com a caminant pel carrer,
2: sí,
1: i llavors
2: sí, sí.
1: Just aquella foto d'aquell dia i li comencen a trobar. És com aquell dia que a l'Uma Thurman li van dir que s'havia fet modificacions corporals.
4: És veritat.
1: I no se n'havia fet cap, eh? Sí, doncs seguim amb lo de sempre.
2: Clar.
1: Si ho fas bé i si no ho fas malament també.
2: Mira, justament la Sara Nieto, aquesta nutricionista, recomanava que si els seguidors de l'artista estan preocupats per la seva salut, doncs el millor que poden fer és, més en general, vetllar perquè socialment no imperi aquesta cultura de la primesa i una mica rebaixar la pressió estètica en general. Hem de defugir trends, hem de defugir vídeos virals que vinculin la primesa a l'ideal de bellesa i que, a més, no, hem de també defugir aquests llocs que promouen receptes màgiques per aconseguir un cos doncs, determinat.
3: Sí, exacte, Laia. I, per exemple, doncs, a l'altre extrem hi ha Florence Pugh, de Marvel, que doncs, se l'està lluant a les xarxes socials per optar per fer el contrari, per renunciar a aquests cànons i aquesta primesa extrema. De fet, va rebutjar que Marvel controlés la seva dieta durant Black Widow i ha afirmat que no s'aprimaria simplement per quedar espectacular en un paper, o Jennifer Lawrence, que es va oposar a primar-se excessivament per interpretar Katniss als Jocs de la Fam, especialment perquè doncs, no volia transmetre un model corporal poc saludable al públic jove.
2: Fantàstic. Si els

0: El Germà Negre ens canten cançó de mudances. Mira, ara teníem un oient que ha celebrat aquest estiu les vacances, tot mudança, i diu que se les ha passades embolicant objectes i muntant i desmuntant mobles. Abraçades per a tu, abraçades pel Germà Negre. I mira, un altre oient que ens proposa una cosa, ja que estem al primer dia de la... Bé, se la proposa una mica ell mateix. Ja que estem al primer dia de la temporada, avui comença la quinzena temporada experta aquí a ICAT. En Ferran diu portar un rànquing ja més oficial sobre totes les referències del Simpson versus totes les referències a Friends. Llavors, a final de temporada, d'aquí als mesos que siguin, doncs anirà comptant les ratlletes i dirà aquest any han guanyat el Simpson o aquest any han guanyat Friends.
1: Diu que ho farà ell, no?
0: En Ferran Quintana, farà ell mateix. De moment,
2: gràcies, Ferran.
0: Anem 0-0 i ja les podràs anar comptant. I en Jordi Fernández afegeix les cançons de Bugos i Tyets, referint-se al rànquing que hem fet de cançons de l'estiu, diu, eren massa forçades, massa obvi, tenien massa l'objectiu de ser cançó de l'estiu. Al contrari, com la de la cançó del
2: Xavier,
0: que una mica el naixement és una tonteria, tot i que la cançó moli molt. I mira, mireu.
1: Home, és quan és més guai, la veritat, que passi això, sí.
0: Un minut, passa de 8:15 a l'actualitat de la jornada.
3: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
0: Per despertar-vos informats, Anna, què hem de saber avui?
4: Doncs comencem amb una de les notícies de l'estiu. Ja fa un mes de l'entrada massiva de migrants a Ceuta per la frontera amb el Marroc i milers de persones continuen malvivint als carrers de la ciutat o en campaments improvisats a les platges, als boscos o als polígons industrials. La tensió social a Ceuta va a l'alça. De fet, ahir hi va haver diverses manifestacions contra la gestió de la crisi que està fent el govern espanyol. Pedro Sánchez compareixerà dijous al Congrés amb la intenció d'encarrilar la crisi de Ceuta, una crisi que amenaça de condicionar el tram final de la legislatura, i de fet demà el seu executiu doncs aprovarà un pla de xoc de 165 milions d'euros. A casa nostra avui Educació presentarà les principals novetats del curs amb dos fronts oberts: la convocatòria de vaga el primer dia de classe per una banda i de per l'altra doncs l'errada de les proves PISA. De moment ja sabem que el departament incorpora més de 1.800 professionals als centres públics i 500 aules d'acollida per reforçar l'escola inclusiva i evitar les sobreràtios. També hi haurà més de 2.100 aules d'acollida a tot Catalunya i els docents doncs també rebran aquest primer trimestre una paga de 700 euros corresponent a l'augment que es va pactar en part dels sindicats a finals del curs passat, però que els docents van rebutjar a la consulta. També es retribuiran les nits fora de casa amb 50 euros, malgrat que més de la meitat doncs dels centres ja han dit que el curs que ve no en faran com a mesura de pressió.
2: És veritat, tenim el tema de les colònies candent i
1: totalment,
2: en teoria no es faran, no?
1: Famílies, primer dia de escola vaga i de moment no hi ha colònies.
2: Vinga, això, comencem bé ja.
0: Estava decidit, no? Que n'hi hauria colònies.
2: Bastant, sí, però
1: sí,
2: estava
1: no, però
2: pendent
1: si
2: de tot plegat.
1: Home, si se'ls accepten les reivindicacions...
0: És una negociació.
1: Ah, exacte. Sí. Ah,
0: no és en plan, et fots. No, és una negociació d'aquelles que tens alguna cosa a oferir sobre la taula. Vale, podem continuar.
4: Ahir, per cert, la circulació de trens a la línia d'alta velocitat entre Barcelona i Girona va passar doncs 10 hores tallada per la falta de tensió elèctrica a la catenària a la zona de la Sagrera. El servei va estar interromput des de les 9 del matí fins a les 7 de la tarda i avui ja funciona amb normalitat i, de fet, aquesta doncs el tema de les infraestructures serà una de les carpetes grans d'aquest nou curs.
2: O sigui, comencem el nou curs amb problemes amb els trens i problemes amb l'educació. Vaja, sembla que hi ha coses que no han variat,
1: oi? Sembla que no.
2: Sí.
4: En plana internacional, aquesta matinada hem sabut que busquen una quinzena d'excursionistes desapareguts al Grand Canyon dels Estats Units després d'una riuada sobtada. De fet, va passar dissabte a conseqüència de diverses tempestes. Les inundacions van destruir passarel·les i van obligar a evacuar una seixantena de persones. Els responsables del parc adverteixen que en les pròximes hores es podrien registrar noves tempestes intenses, fet que manté el risc de noves riuades sobtades. I acabem a Suïssa, perquè la policia del país continua investigant l'autoria i el mòbil del tiroteig que ahir va deixar un mort i 5 ferits en una festa rave en un hipòdrom a prop de Zuric. Les autoritats no saben encara doncs si hi ha un sol atacant o més d'un i no descarten la hipòtesi terrorista en el tiroteig. De fet, els tirotejos doncs són molt infreqüents a Suïssa, malgrat que és un dels països d'Europa amb més armes per habitant, i la cerca de l'autor o autors s'ha estès per tot el país i s'ha demanat la col·laboració dels estats veïns, Alemanya i França.
0: 4 minuts que passen de 2 quarts als esports i al temps.
4: El Barça es reforça amb el davanter de l'Arsenal, Gabriel Jesús, abans de rebre aquesta nit a 2:15 del vespre al Rayo Vallecano. Aquest traspàs doncs costarà 10 milions d'euros més variables. Ahir va jugar el Madrid, que va golejar el Màlaga per 4-0. El Barça femení va debutar amb golejada a la Lliga. Les Blaurana es van imposar 5-0 contra el Tenerife. En canvi, el Badalona Woman van sopegar el camp del Màlaga per 3-1. A la Primera Federació, l'Europa va perdre 3-0 contra el Jaén a casa i el Nàstic va sumar 3 punts després de superar el Saragossa 2-0 al nou estadi.
2: Mira, que has començat. Mira, que has començat el Saragoní.
0: El rival més difícil de tota la temporada. Molt bé, el Saragossa.
4: Doncs mira, veus? I acabo explicant-vos que Àlex Palou ha guanyat per 5ª vegada la Fórmula 1 dels Estats Units, la IndyCar.
0: I quin temps farà avui?
4: Doncs l'últim dia d'agost ens portarà estabilitat i calor moderada arreu del país, però a la zona de Lleida i a la Vall de l'Ebre la calor sí que serà intensa, amb màximes de 32 a 35 graus. Temps plàcid i cel serè amb nuvolades de tarda al Pirineu i també alguns xàfecs al Ripollès.
0: I ara seguim amb més música. Ara són les 7:36 i volem que descobriu el cantant De Paul, nascut com a Paul Gutiérrez.

0: Escolta Zicat.
1: A casa i al Sudan.
2: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
0: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del petit de Calerí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
2: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc. Hi ha cançons que no s'escolten, s'assaboreixen. Música i músics per descobrir. Una selecció feta amb calma, criteri i bon gust. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 11 de la nit, a ICAT.
3: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí, a ICAT.
4: Ara que són les 7 i 40 minuts ja, ben d'hora despertant-vos aquí als experts d'ICAT, aprofitem aquest primer dia de la temporada per obrir un nou espai amb la Laia, que cada dia a aquesta hora ens explicarà una història que sempre partirà d'un punt de partida, una xifra, Laia.
5: Exacte, la idea és aprendre entre tots alguna cosa nova, ja sabeu que és una cosa que a mi m'agrada, i aquest estiu vaig anar a una xerrada on em van donar una dada que em va semblar impactant i us volia compartir. És l'alçada mitjana dels soldats reclutats per Napoleó a casa nostra. Sabeu de quan és aquesta alçada mitjana?
4: Quan dius reclutats a casa nostra, és que agafava catalans i els posava a les seves files?
5: Sí, quan li tocava agafar gent de per aquí, doncs agafava... Sí.
4: Però s'apuntaven, eh?
6: Els catalans...
5: Bueno, no, els deixaven triar.
6: Els catalans de fa un parell de segles o tres, no?
5: Això no, segle XIX, això és.
6: Segle XIX, això estem parlant d'un 65?
5: Doncs no, 1,55 m. Coi? Poc més d'un metre i mig. Aquesta és l'alçada mitjana que tenien, efectivament, a principis de segle XIX, les persones, els homes, concretament al sud d'Europa, i això incluïa els territoris catalans. Ens situem, per tant, l'època napoleònica. Aquesta era una alçada habitual a l'època en un territori molt extens, a causa, sobretot, no cal dir-ho, de la mala nutrició i de les condicions de vida d'aquella època.
4: I aquesta referència...
5: No era molt alt, no era molt alt.
4: També hi ha un altre vers, que és aquell que diu veig que ara els busques alt.
5: Exacte, no sabia quin posar,
4: Té molt de rotllo, eh? Escolta, quan es començaven a replegar, quan els espanyols van començar a independitzar-se, que quan els convé independitzar-se, els catalans reclutats, amb quin bàndol anaven?
5: Ai, no em preguntis coses que no venen a tomb.
4: És que no sabia que anàvem amb els francesos també en algun moment.
5: No, és el moment que estaven com semi-invadits i llavors ells reclutaven soldats aquí, però no hi anaven per gust a la guerra, a lluitar amb Napoleó. En tot cas, la poca alçada de les persones de l'antiguitat la podeu veure senzillament fixant-vos en algunes de les portes que tenen centenars d'anys en cases
6: que
5: encara existeixen. Exacte.
6: Sí.
5: També en les tombes, si passeu per un jaciment, per exemple, ibèric, qualsevol al nostre país, veureu que les tombes són realment de mida pràcticament infantil.
4: Quin és el teu monument funerari preferit? Una tomba o un menhir?
5: Un menhir.
4: Un menhir
5: sempre fa més presència. Sí. De fet, al llarg de la major part de la història de la humanitat, l'altura va romandre bastant constant. Fins l'any 1800, l'altura mitjana a Europa era entre 165 centímetres i 170 centímetres.
6: Mira, soc de l'any 1800.
5: Gent baixeta. No, però vull dir que realment la cosa anava per aquí. Per sort... també, l'alçada mitjana dels homes europeus ha anat augmentant de forma desigual segons el moment i segons el territori. De fet, els últims 100 anys aquesta alçada mitjana ha augmentat fins a 11 centímetres, segons els resultats d'una investigació de la Universitat d'Essex al Regne Unit. De fet, ha anat això, com us dic, super cap amunt els últims temps. I de fet, si parlem de territoris, com a curiositat, aquí sapigueu que els holandesos s'enduen la palma, i és que les dades confirmen una mica la fama que tenen. L'alçada mitjana de l'home holandès ha augmentat fins a 18 centímetres als últims dos segles, passant dels 166 centímetres, la mitjana més o menys europea de l'any 1810, als 184 de l'actualitat.
6: Això és la mitjana, eh?
5: Exacte. És que avui en dia els homes holandesos són els més alts del
4: per
5: món.
4: Per tu és un deal breaker que un home sigui no tan alt?
5: Què vol dir deal breaker?
4: En plan, no hi sortiria, mai tindria una cita, no?
5: No, en absolut.
4: Ara es pot dir neerlandès, oi, els holandesos?
5: Sí, també, exacte, sí.

0: Els elefants dels Oques Grasses segueixen volant aquí i sobrevolant l'estudi dedicat. Us despertem ara que passa ja un minut de 3 quarts de 8 del matí. Avui és dilluns, 31 d'agost, primer dia de la temporada, i seguim amb vosaltres, amb la vostra companyia. De fet, ens escriuen els oients també al nostre grup de WhatsApp, com ara la Marta, que malgrat és festiu a la seva localitat, s'ha despertat per poder-nos escoltar en el nostre dia de reentrada. Diu, és que sóc de Manresa i aquí és festa major. I li hem dit...
1: visca la festa major!
0: Li he dit, doncs, si avui és festa, avui és Sanquer a Manresa. La Marta, que no ho sap, i diu, i diu no ho sé, no deu ser cap sant concret, home.
2: Com que no?
0: Laia, avui sí que m'interessa el tema. El dia que és festiu, dona festa major, és el dia del sant.
1: No? Normalment sí, normalment és... A vegades, si el sant ha estat al cap de setmana, pot ser que allarguin, perquè jo què sé, el sant és demà i fan festiu avui demà, també pot ser,
0: I l'Albert li pregunta què tal els drons ahir, que es veu que des de l'autopista l'Albert va veure drons sobrevolant Manresa, devia ser un espectacle de, digue'ns, la temàtica, Marta. Bueno, la Marta diu que ella és manresana de fa pocs anys i cita els altres oients manresans a que ho expliquin ells, com el Carles i la Nona. Bé, ara ho resoldrem de seguida. Seguiu comentant el que vulgueu aquí al nostre grup de WhatsApp.
3: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-684565.
0: I aprofiteu per votar i decidir l'última cançó del dia. Com sempre, l'última de cada jornada la trieu vosaltres, sona la més clicada. Podeu fer-ho aquí a l'enquesta que teniu fixada amb les quatre cançons que us preseleccionen Sergi, inspirat en...
3: La Famèrdida!
2: Un 31 d'agost, com avui de l'any 1996, el Wannabe de les Spice Girls deixava de ser número 1 després de romandre 7 setmanes al capdamunt de les llistes al Regne Unit.
3: Yo!

0: really wanna zig a zig.
1: La cançó que va significar el primer senzill de l'àlbum de debut de les Spice, que també es va convertir en un dels temes més venuts de la història, interpretat per un grup femení. De fet, encara ara, 30 anys després, segueix sonant a celebracions, es punxa festes, sona aquí a les ràdios i és un tema recurrent, que us diré jo, a qualsevol bingo musical. Sigui com sigui, avui ens hem fixat en la procedència de la cançó i us farem escollir entre 4 cançons que, com el Wannabe, són èxits de grups femenins del Regne Unit. El primer és el Wannabe de les Spice i el segon és de les Old Saints.

0: Les Old Saints, que són una girl band londinenca creada a mitjans dels 90 i, curiosament, s'anaven a dir d'entrada Spice.
1: Sí, ostres, sí. És casual, no?
0: Es veu que el nom no els hi va acabar de fer la peça i van cedir-lo a l'Esmel, la Victòria, l'Emma i la Gary i va tenir molt d'èxit, eh? Cançons com aquesta que sentim, Never Ever, que va vendre més d'1 milió de còpies de les Old Saints. No sé si la recordeu. Més girl bands britàniques.

Aquestes són les Suga Babes, un altre grup nascut a partir de la febre de les Spice i que és la segona formació musical femenina darrere d'elles, amb més números 1 al Regne Unit, un dels quals és aquesta cançó que sentim, Run Run. I acabarem amb les Atomic Kitten.

0: sonen, totes aquestes cançons.
1: Aquesta em sona com a musical, t'he de dir, eh?
0: Sí, una mica. És de Tightest High, que és un dels temes més coneguts d'aquest trio musical femení creat a Liverpool l'any 99. I, de fet, era una versió d'un tema original popularitzat als anys 80 per la banda Blondie. Quatre cançons de girl bands britàniques. Quina voteu? Spice Girls amb Wannabe, que no cal dir que ho està arrasant. Old Saints amb Never Ever. Sugar Babes amb Round Round. O Atomic Kitten amb The Tightest High.
2: Doncs guanya Wannabe de llarg, però fa que quedi emocionant la segona posició, perquè les altres tenen aproximadament els mateixos vots, però recordeu que només la primera sonarà. La decisió és vostra. A les 10 sonarà la cançó que trieu avui, que us oferim, girls bands britàniques. I ara una veu femenina més llunyana en l'espai. Ens arriben les paraules de l'Olivia Rodrigo. Drop Dead, que és com caure en sec, com caure mort.

0: els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
1: Mira, aquesta cançó dels Green Day ens va perfecta per parlar habitualment de Donald Trump. Abans, però, farem una petita parèntesi per parlar de Manresa. Ens respon no la Marta, ni en Carles, ni la Nona, sinó en Lluís, que sembla que és el manresà més il·lustre, i ens informa que el que se celebra no és un sant en si, sinó els cossos sants. Avui a Manresa se celebren els cossos sants, els tres cossos, les tres relíquies de Sant Agnès, Sant Fruitós i Sant Maurici. Això és el que se celebra...
2: Perquè són els patrons de la ciutat.
3: Sí, ara, felicitats, manresans.
1: En tenen tres. A més, expliquen Lluís, mira, Laia, tardarà. El dia 8, clar, avui fan festa, vale? Manresa és festiu. Sí. I diu, i el 8 ja ens toca dia de verges trobades.
2: Clar,
1: diu,
2: aquí és la llum, no? O no és la llum de Manresa?
1: Concreta'ns-ho, Lluís. Diu, és com tot un tot sants de verges. Així ho fem supergran.
3: Garanto.
1: Vale, i explica'ns també el dubte, Lluís, que tenia la Laia. Ara sí, anem a Estats Units i anem a Canadà. Anem a un dels llacs que fa frontera, el llac, o fins ara conegut, Ontario, perquè segueixen a venir aquesta mena de prèvies, com de la pel·li de South Park, en què acaben tenint un conflicte armat a Estats Units i Canadà, que semblava una cosa ridícula, però almenys ara la batalla és sobre el mapa, però físicament. No és una metàfora, és com fer servir els mapes, com anomenar les coses.
3: Mira, en plena guerra comercial amb el Canadà, Trump ha signat fa poques hores un decret per canviar el nom oficial del llac Ontario, aquest gran llac convertit entre els dos països, a la riba del qual hi ha ciutats com Toronto, per Llac Amèrica. Recordem que a l'inici del seu segon mandat, Trump ja va rebatejar el Golf de Mèxic com a Golf d'Amèrica. Es veu que l'home té falera per americanitzar tot allò que té a prop. És més, en l'acte de la firma a la Casa Blanca, Trump ha arribat a dir que fins i tot estudia batejar de nou alguns dels dos oceans.
2: Vinga, l'oceà Amèrica.
4: El canvi a Llac d'Amèrica és una cosa en què he estat pensant des de fa molt de temps, de fet. Com sabeu, vam agafar el que s'anomenava Golf de Mèxic i ho vam canviar per Golf d'Amèrica. Així doncs, tenim un golf i tenim un llac. Ara només ens falta un oceà. Potser haurem de canviar el nom de l'Atlàntic o del Pacífic. Potser els canviarem tots dos.
3: Clar que sí. Endavant. Sí, com sigui, des d'aquesta passada nit, els usuaris de Google Maps dels Estats Units ja veuen el llac Ontario amb el nou nom, Llac Amèrica, la nova denominació. Només és visible pels nord-americans. El Canadà, llac, continua sent Ontario, i els que no vivim ni a Estats Units ni a Canadà veiem els dos noms així, perquè
2: de
3: la gent
2: veritat
3: no s'enfadi.
2: Quina poca feina,
1: Jo canviaria el nom de l'oceà Índic.
3: I quin nom li posaria?
2: També Amèrica.
1: Sí, Oceà Amèrica.
3: Ah, Oceà Amèrica, clar que sí.
1: Bé, ara són les 7:56. Diguem-nos que n'opineu sobre aquest canvi de nomenclatura de cartogràfica. I ara parlem de castells, perquè en les últimes hores segurament us ha sortit a les xarxes socials l'increïble vídeo, avui sí que ho admeto, dels castellers de Vilafranca amb el seu Pilar, de nou.
3: Felicitats!
1: Amb les forres
2: no
1: i les manilles descarregat.
3: Vaja, cracs.
1: És el primer cop a la història que es descarrega un Pilar de nou, I s'ha convertit aquesta jornada de Sant Fèlix, que és el que va passar ahir a Vilafranca, en la millor jornada castellera de la història. Només cal agafar les puntuacions, sumar-les, i veureu que mai abans, en un sol dia, amb tan poques hores, es va aconseguir una actuació tan impressionant.
2: Per part de totes les colles o especialment de Vilafranca?
1: Jo dic si les sumem.
2: D'acord.
1: Mira, Vilafranca, si vols, va descarregar un 3 de 10, va carregar un 4 de 10, va fer un 3 de 9...
2: Això es va sortir tot bé, no?
1: 3 de 9 forra amb l'agulla, i després aquest Pilar de 9 que us he dit, les acompanyaven, si vols, les joves de Valls, la vella de Valls, la jove de Tarragona, que també van fer, entre tots, 16 castells de gamma extra. És com si allò impressionant es convertís en el que és normal. Sentim el nostre company casteller, el nostre encarregat de les cròniques castelleres, en Josep Almirall, des de Vilafranca.
5: La millor diada castellera de tots els temps i la millor actuació als punts feta mai per una colla, els Verds. Sant Fèlix 2026 ha estat màgia castellera en estat pur. 16 aletes de gamma extra fetes per 4 colles, 4 aletes en castells de 10, 3 aletes en castells nets, primera vegada a la història que veiem descarregar el Pilar de nou. I tot en només 4 hores d'emocions desfermades en una plaça de la vila de Vilafranca que ha vibrat com mai.
1: Gràcies, gràcies des de Vilafranca. També celebren els oients la Marta, que deia l'estic seguint per la tele, és impressionant. O la Marçu, déu-n'hi-do, no puc parar de posar-me en bucle, Pilar de nou amb folre i manilles, descarregat pels de Vilafranca. I en Jordi diu diadaca, que és una cosa que no s'havia dit mai d'una diada castellera. I ara, quan falta res, poc més d'un minut per arribar a les 8, Anna, el més espatarranc que s'hi ha dit avui.
6: Doncs mireu, T'explico que una història que ha passat a Arizona, un individu de 65 anys va ser detingut després de viure durant 8 anys acumulant centenars de quilos d'escombraries en un campament il·legal construït al cor d'un parc natural. En total, els agents forestals van trobar 450 quilos d'escombraries, incloent-hi roba, eines, pneumàtics i bosses de plàstic, entre altres estris. De fet, ningú no entén com l'home doncs, ha pogut viure 8 anys allà amb tota aquesta brossa acumulada sense haver estat detectat. I, a més, doncs, en el moment del seu arrest, el van trobar encenent un foc malgrat les restriccions contra incendis. No. Una acció que va confessar necessària per poder cuinar el menjar i que havia estat realitzant doncs, de forma recurrent. Això ha passat a Arizona, eh?
3: La pregunta és, això a Donald Trump també li canviarà el nom? És a dir, també li dirà, no sé, merda d'Amèrica?
2: Mira.
3: Això també és Amèrica,
2: sí,
3: eh?
2: Sí, molt oportú, Sergi.
3: Les coses bones i les no tan bones.
1: Laia, lo de la llum de Manresa el 21 de febrer, ho diu la Marta.
2: Ah, doncs mira, no és ara.
3: Està bé, està bé.
7: Que ja són les 8! Activem-nos! Tothom amunt! Escolta Cicat, els experts. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
8: M'he equivocat tants cops que amb els anys m'he acostumat.

0: Amb els obeses comencem aquesta nova hora de ràdio. Què tal, oients? Com esteu? Com ha anat l'estiuet? És la nostra pregunta del dia d'avui. De seguida llegirem més xats i sentirem les vostres veus. Aquí en directe sentiu de nou, per fi, les nostres tres veus juntes, que és una cosa que molts al xat estàveu aclamant i enyoràveu. Bon dia, Laia Vidal.
1: Bon dia, Roger Saró.
0: Aquí al mig del Roger i a la seva esquerra, en Sergi Vives. Bon dia.
2: Bon dia. Escolta, si vols sentir les veus juntes, doncs fem, no sé, com un acord entre els tres, no?
0: Va, a la tres. Fem un fa major, un fa major.
1: Va. Sí, clar.
0: Una, dos. No. Sí, sí, una, dos, tres i... Fa! Veieu com sí que l'hem clavada?
2: Bueno, no gaire, eh?
0: Oients, ara parlem de cinema, que és un dels temes que més ens interessa tocar aquí al programa, perquè ja hem anat a veure, he anat jo a veure, la pel·li de, la nova d'en Rodrigo Sorogoyen, així que ara escolteu amb atenció les veus dels actors Javier Bardem i Victoria Luengo.
3: ¿Y todo esto? ¿Qué quieres que te diga yo?
4: Nada, no quiero que me digas nada.
3: O sea, me echas toda esta mierda a la cara.
4: No te estoy echando nada, no te estoy echando nada a la cara. Me has pedido tú que te lo cuente.
3: A lo mejor te ha metido la idea después
4: no,
3: en la cabeza.
4: Por ahí no, por ahí no vayas, eh.
3: Solamente quiero saber de dónde...
2: Ahí, ¿cómo están discutiendo? ¿No?
0: Son para y filla...
1: Enfadad que está el verdadero.
0: Son... Mira la peli, Laia, y te enfadarás. Crec que s'hauria d'enfadar ella, eh?
2: Jo és que no faria enfadar mai a Javier Bardem, com es que digui.
0: Aquí Javier Bardem fa de cineasta reputat. Ja té algun cineasta espanyol, ja ha instal·lat als Estats Units, reputat, té un parell d'Oscars, i que torna a Espanya a rodar una pel·lícula. I a més té una filla, la Victoria Luengo, en aquest cas a la ficció, que mai ha tingut massa relació, i quan n'ha tingut no ha sigut massa bona, i era fer anys que no es veien, eh? Ell, un artista allí més aviat polèmic, i ella, una actriu que fa mig actriu, mig cambrera, que també és molt doble, eh? Bé, el tema és que es retroben i li ofereix un paper principal o un paper bastant important en la seva futura pel·li. Com us podeu imaginar, la pel·lícula no va tant sobre la pel·lícula, és a dir, aquesta pel·li d'en Rodrigo Sorogoyen no va tant sobre un rodatge, sinó la relació entre pare i filla, relació entre director i actriu. Veurem com hi ha escenes bastant incòmodes. Aquesta que sentiu de fons és la primera. I aguanta, no se n'estan de res, de fer escenes de diàlegs llargues en plans tancats, aguanta bastant aquesta. I pel mig veureu escenes on penseu que és possible la reconciliació, escenes dramàtiques i també escenes molt incòmodes, d'aquells sobretot que no us mola la incomoditat, aquí on ens patireu, escenes de mig d'un rodatge, de com tracta aquest director a la resta de l'equip o dels actors, i allò que diu la gent de quins són els límits que un jefe, un director de cinema, no pot creuar a l'hora de treballar, perquè vosaltres creieu que no es pot cridar a la gent quan estàs fent un rodatge?
1: No, s'ha de cridar
0: vale,
1: la gent.
0: Vale, i si
2: una mica de respecte, sisplau.
0: Vale, no sé, on està el límit, no? Perquè algú et sortiria dient és que ell és el director, aquests són els actors, i és
1: igual,
0: un rodatge
1: difícil. Igual, però tracta bé la gent.
2: I algú
1: no,
2: dirà, és que els està traient el millor de ser.
1: No.
2: És sota pressió. Sí.
1: En absolut.
2: Laia, per favor.
0: A més, ella
2: treballa!
0: La filla, la Victoria Luengo, diu, vull que em tractis igual que la resta d'actors i vull que m'exigeixis tant o més, encara que sigui la teva filla. Oi?
1: Però tractar bé la gent, això
0: sempre. Aquí la pel·li transcendeix el nepobabisme, eh? Vull dir, els temes són bastant més profuns. I aquest tema, ja que sempre és més interessant posar-se del cantó de l'antagonista, per dir-ho així, clar, quan tu arriba un moment de la teva vida, tothom, que el que has fet ja ho has fet, i tens, no sé, el Bardem, que ho tenia 60 anys, no?
2: Sí.
0: I ha tingut també una altra dona, altres fills...
2: Vols dir que tria els papers que vol, no?
0: Sí, no em refereixo al Javier Bardem, sinó a un personatge com el que ell interpreta. Si tu vols fer les coses bé, i les comences a fer bé, pots fer-ho encara que ja tinguis 60 anys, la teva filla de 30...
1: Jo crec que sí.
0: Va, però és que hi ha coses
1: ara
0: que ella...
1: Ara costa molt, però...
2: Sí, et comença a relliscar tot bastant, crec.
0: No relliscar, no. Vull dir, ell vol reprendre la relació amb la seva filla, vol ser més maco...
1: Però s'ha disposat a canviar?
0: Fa anys que ha deixat de veure, per exemple, o d'aparellar-se amb la gent, també, una mica...
2: Mai és tard per, no sé, redreçar.
0: Però em dóna la sensació de no pots escapar de tu mateix.
1: Això, o sigui, que en siguis capaç no vol dir que no et costi moltíssim.
0: No, li costa moltíssim, És que jo m'he quedat sobretot, perquè tots ens identifiquem amb la filla, la protagonista, el paper central, la Victoria Luengo, però m'he quedat molt amb aquests petits punts del Javier Bardem, del seu personatge, que és el que dius tu, Laia, és que costa moltíssim i és dificilíssim. Potser serà el més difícil que fas en la teva vida.
1: Potser sí.
0: Tu et vas quedar amb Los Años Nuevos, la sèrie?
1: Oh, m'encanta. Antidisturbios moltíssim, també.
0: I pel·lis n'has vist?
1: Em sembla que sí, em diguen alguna.
0: El Reino, Madre...
1: Sí, El Reino m'agrada molt. Sí.
0: Doncs mira, ja, per ser honestos, a mi les que més m'han agradat, Asbestas i El Reino...
1: I Asbestas també.
0: M'han agradat més que la nova, però la nova ha arribat a sales just aquesta setmana passada, fa menys de 7 dies que la teniu a sales. Per tant, aneu a veure El Ser Querido de Rodrigo Sorogoyen, a veure què us sembla, a més amb guió de la Isa Campo, que és la seva guionista talismán i que sempre fa que les seves pel·lis brillin. Les 8 i 8 minuts, ara seguim amb més música, ara una cançó que és l'antònim del que fem nosaltres avui, una cançó titulada Persiana Baixada, amb el Sexeni i el Sidoní.

0: experts, ICAT. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Les 8 i 11 minuts de matí, si fa uns instants us dèiem que una de les coses que més ens agrada aquí als experts és parlar de pel·lis, doncs tenim una altra també molt preferida, que és parlar de llibres, i a més els oients se llancen ràpid, perquè hi havia... Ara tiro una mica amunt...

0: publicar coses, eh? Aquest, el best-seller de fantasia o best-seller a nivell global. Ens fa un repàs de com comença la temporada literària la nostra companya, la Montse Camps.
1: Entre els més matiners hi trobem el músic Joan Miquel Oliver, que la vida no són matemàtiques, fa un autorretrat vital i artístic. La mallorquina Laura Gost planteja al preu de néixer un dilema moral en un món futur on una persona ha de morir perquè en neixi una altra. Buidar la casa és el nou títol de Care Santos, on parla sobre l'absència i la memòria, mentre que l'escriptor i editor Ramon Mas explora a Sempre és massa tard les esquerdes que separen una família en una obra que barreja intimisme, misteri i un toc de ciència-ficció. I mentrestant, Eduard Sola, guionista de l'aclamada pel·lícula Casa en Flames, debuta la narrativa a El Niu, on les protagonistes també són una mare i una casa familiar. Una altra distopia centra una de les primeres novetats d'autors internacionals. És Què podem saber, d'Ian McEwan, un joc metaliterari al voltant d'un poema perdut. També arriba Carn, de l'escriptor britànic i hongarès David Soloy, Premi Booker 2025, una novel·la existencialista amb un protagonista a qui se li escapa la vida a les mans sense possibilitat de retorn. També serà el moment de descobrir el jove escriptor suís Nelio Biedermann, a qui se l'ha comparat amb Thomas Mann, per la seva novel·la Làser, una saga familiar convertida en un best-seller a Alemanya que es publicarà en gairebé 30 llengües i ja té els drets cinematogràfics venuts. Mentrestant, Patrick Radden-Keefe, conegut per llibres d'investigació periodística com No diguis res, presenta ara El fill de l'oligarca, que s'endinsa en la vida d'un jove que apareix mort a la ribera del Tàmesi. Una de les autores de més èxit en castellà, Dolores Redondo, publicarà a l'octubre Totes les nits, totes les ciutats, una novel·la de misteri com ho és Bajo el cielo infernal, on Alicia Jiménez Barlet torna a la seva coneguda inspectora Petra Delicado. Aquests només són alguns dels molts noms d'aquesta arrencada, marcada per la Setmana del Llibre en Català, que entre el 18 i el 27 de setembre presentarà més d'un centenar de novetats i on signaran més de 150 autors. I un últim apunt, Brandon Sanderson, un dels principals autors de fantasia i creador de l'univers Cosmere, que ha enlluernat més de 50 milions de lectors, presenta Desembre en Flames. Això, però, ja serà a finals d'any.
2: Els experts i CAT.

0: Hold My Hand. Puc agafar-te la mà. Us canta la Jess Glynn. Ara són les 8:18 del matí. Us despertem aquí. Una nova temporada, 15a temporada dels experts. Aquí a ICAT. I com cada matí, veus que ens encanta retrobar. Així serà el dia d'avui, perquè torna la Laura Grau.
1: Mira,
0: bon dia,
2: Catalunya.
0: Bon dia. Laura, el nostre oient, en Lluís, et dedica un gif, que és en Ralph Wiggum saludant i dient-te benvinguda, Laura. És el fill del policia del Simpson, en Ralph. El Ralph, el dels memes.
2: Seguim tenint la mateixa fauna a l'altra banda de les zones.
3: La Mireia diu... referències de Simpson,
0: sí. La Mireia diu, bon dia, guapos, quina il·lusió sentir les vostres veus. Costa molt la tornada i vull vacances una altra vegada. L'Helena diu, avui torno a la feina, també. Emoji de com persona estomacada. Diu, sort que hi sou i que avui faig teletreball. Emojis de fer la victòria amb les mans. Doncs, Helena, la teva tornada que serà més plàcida. En canvi, Laura, avui tu, el teu espai de fúria, dilluns de fúria, és ben bé contra aquesta activitat, la de treballar.
2: Bueno, nois, és que a mi il·lusió no em fa, en general. Clar. Vull dir, jo, tota aquesta cosa de l'ordre, del 7 de setembre, ho puc arribar a comprar una mica, però tampoc ens tornem bojos, que hi havia gent que semblava que estigués desesperada per tornar a l'oficina. Dic, bueno, tant us avorreix la vostra vida normal? Això normal, entén-me fora de la feina.
1: Cada cop costa més de trobar, no?
3: Jo quan ha sonat avui el despertador, jo no he tirat confeti, ho haig de dir.
1: Home.
3: Però un punt de...
1: I no t'has cagat amb tot, fins i tot?
3: No gaire.
1: Hòstia, del tot,
3: Fuà. No.
1: He pensat, quan acabi que vivíem sense despertador.
3: I haig de recordar que el meu despertador sona a les 3:36.
1: Sí, no, clar, és que és per cremar alguna cosa.
2: Anava a dir, és que no sé com et pot il·lusionar, però, ei, endavant. Molt bé, Sergi, molt bé per la teva salut mental, que això et motivi.
3: No, la salut mental se'm enorris, això està claríssim.
2: Clar, llavors... Hi ha una frase que es diu, en aquests casos, d'aquestes persones que us apassiona tant tot aquest tema de tornar a la feina i així, que és... És que és una curranta. És que és un tio molt treballador. Bueno, el meu dilluns de fúria és... Potser hem de deixar de fer servir aquest atribut com a positiu, com una cosa que és envejable, com una cosa que ens agrada de les persones. Obrim aquest petit meló que mai s'ha obert de la vida, no? Avui som molts els que hem tornat a treballar. No és que no m'agradi la meva feina, que a mi m'encanta personalment, ni que sigui en contra de la cultura de l'esforç, en un sentit ampli de la paraula, que després sempre surt tot de vells a dir, és que ja el jovent no creu en la cultura de l'esforç. No estic dient això, calmeu-vos. Però, diem... És una curranta a la persona que, per exemple, porta tothom a casa seva després d'una nit de festa, que està cuidant a les amigues a tope? Oi que no?
1: Clar,
2: no ho sé. Sí, sí. Llavors, diem, és una curranta a una tia que es queda a treballar, a fer una feina sovint desagradable, sovint inútil per la comunitat, també, moltes més hores del que li tocaria.
1: No, clar, no, és veritat que jo penso que hem de moderar molt això com a positiva.
2: Però és que està molt normalitzat, És com un adjectiu dels millors que et poden dir.
3: No.
2: És molt treballador, molt treballadora.
3: En el meu cas, jo haig de dir, a mi... És culpa dels meus avis. És a dir, els avis sempre han institucionalitzat com que no sigui dit que no ets un bon treballador, O sigui, com una cosa de...
2: Yeah.
3: És igual si fas coses bones o dolentes, però treballador... Que no diguin res de tu a la feina. És així.
0: Jo també tenia alguna àvia. Com més de classe baixa eren, més treballarien gratis.
3: Jo crec que sí.
1: I aquesta com por a fallar a la feina.
3: Exacte.
1: No? I tu igual has fet 26 hores extres, però si un dia surts d'un quart d'hora i ja no diran res, a veure, un moment...
3: O tu mitja en febre i estàs bé per anar treballant.
2: Tu ets especialista, Sergi.
3: Però això ho porto de família, ja t'ho dic.
0: Jo sent cambrer, sent un rogeret postadolescent de cambrer, i una àvia em va dir, què et sembla? I jo, home, doncs mira, m'ha fet... feina de cambrer, no, és una merda, ho faig pels diners. I li va semblar fatal que digués que treballava pels diners.
3: Exacte.
2: I per què treballa la gent? És que, clar,
0: ella deia que t'honorava i que t'allunyava dels vicis.
2: Molt bé, el treball dignifica, això, ja fa temps
3: que es diu. Això és, bueno, des de Rubianes...
2: Bueno, a mi no m'ho diuen, això de que soc molt treballadora, perquè és mentida, però no em satisfaria gaire, la veritat, que em diguessin ets molt treballadora amb el tipus de feina que tinc, per exemple, perquè, a més, clar, hi ha feines i feines, jo faig putos rils, No estic operant a cor obert, ningú m'espera enlloc, o sigui, ojalà fer-ne menys de vídeos.
0: Però els has de muntar. En canvi, qui opera a cor obert, quan acaba. No ha de fer la postproducció.
2: Tota la feina creativa és una mica putada.
3: A la sèrie de Pit, jo, si una cosa sé, és que no acaben mai.
0: Han de fer l'informe.
3: No, aquesta gent no acaba mai.
2: No.
3: Com 26 hores al dia, aquesta gent.
2: Molt bé, m'encanta que siguin les 8:22 del primer dia. I ja
3: he fet referència. Sí.
2: Perfecte. Doncs això, que jo faig vídeos, la majoria no són tan bons com per robar-vos l'atenció tanta estona, jo no m'amago. jo he fotut un ghosting espectacular tot l'estiu a tothom, aprofito aquesta plataforma per demanar perdó. Nois, què fotíeu enviant-me un mail el 14 d'agost per dir-me, ai, una cosa, ens pots enviar el guió d'aquest vídeo? No, no, aneu de vacances, o sigui, és que, de veritat, ningú s'està esperant enlloc. Fa un mes que no obro un mail, absolut privilegi, tant de bo tothom pogués. Si tu treballes de comercial de cotxes i obres el mail de vacances, no ets molt treballador, tens síndrome d'Estocolm, no agradaràs l'empresa, o sigui, per què fas una feina de mentida com la meva i te la prens tan seriosament? Ningú necessita veure un reel ni tenir un cotxe nou per seguir vivint. Calmeu-vos una mica. Llavors, és això, tenim molt normalitzat que considerar algú molt treballador en el sentit laboral és una cosa boníssima, quan realment només vol dir que ets molt pobre. No hi ha cap ric que li diguin ets molt treballador.
1: És veritat, això.
3: És veritat.
1: També diré una cosa, jo faig servir la paraula treballador en un altre sentit, que és el de quan hi ha feina que no és remunerada.
2: Ara,
1: i s'hi remanguen.
2: Molt bé, Laia, ja ens coneixem tant que
1: clar,
2: ja saps que
1: on aniré. Aquest és molt treballador. Ostres, quan demanem mans sempre s'hi apunta. Aquest és molt treballador.
3: Clar, si jo... vols canviar el concepte, tu.
2: Exacte. Jo proposo reservar el mot treballador, currante, tal, compromès, també em sembla bé, a la gent que fa coses per la comunitat sense cobrar. O sigui... això sí que és cultura de l'esforç i no cultura del capitalisme.
3: Jo també ho faig, això.
2: Sí. Ja, també fas moltes hores sense cobrar.
3: Si m'equivoco
2: no
3: d'una, però ho refaig amb l'altra.
1: És veritat.
0: I un dubte, perquè això també s'ha dit molt, com bé dius tu, Laura, que tota aquesta gent que dius és que no heredaràs l'empresa, no ets soci de l'empresa.
3: Això sí, és
0: però,
3: veritat.
0: El que sí que l'heredarà, jo potser l'heredarà...
1: Aquest
0: potser...
1: no és mai el treballador.
0: Clar, potser...
2: No, aquest no és mai el que està allà...
0: No s'ha romanguetat les mànigues, aquest.
1: No.
2: I a més tampoc necessita ni que li diguin, eh? Vull
3: dir. No, però anem amb aquest altre concepte.
2: Exacte,
3: que
2: clar, és que tu dius, és molt treballador. Clar, molt bé, no te jode, com paga el lloguer, si no, en Juan, que fa 12 hores seguides en un bar, penses que li ve de gust, que no està renunciant a moltes altres coses que l'omplirien molt més a la vida? Bueno, però clar, és un currante, això l'honora, no? Crec que ser un currante també té mèrit quan no és necessari per viure. O sigui, quan ningú ho espera, quan dedicar temps a fer servei als altres, no et dona rèdit, ni econòmic, ni social, eh? Que també hi ha molt postureig de, no, és que clar, jo m'esforço tant pels altres i per la meva família i per la meva comunitat.
1: És veritat, això hem de mirar de corregir, exacte, perquè a vegades esperem que ens vinguin a aplaudir i donar un copet a l'esquena i ho hem de fer per canvi de res.
2: Aquella gent que ningú sap que està fent feina. Per exemple, la quantitat d'hores extres que fan els mestres, els metges, els treballadors socials, els bombers, bueno, això, tot això que sembla que sí, però que en realitat no està pagat, això sí que és un currante, però per vocació.
1: Sí.
2: Les comissions de festa major. A Granollers... la gent que desmunta les barres de festa major a 5 de la matinada quan no es veu ningú, es fan dir ells mateixos els imbècils.
1: Noi, pobres.
2: Es fan samarretes i tot, eh? Fan dinar d'imbècils després. Bueno, és que són meravellosos.
0: Van guanyar els blaus, oi? He llegit.
2: El què?
0: Els blaus han guanyat aquest any.
2: Saps que no me n'havia assabentat perquè jo encara estava allà.
1: Però és molt recent, eh?
3: El 8 a 5... Ai, ara no me
1: recordo. Ahir abans d'ahir encara hi havia actes.
2: Ahir ho devien dir al vespre, no?
3: Sí.
2: Doncs clar, això, es fan dir imbècils ells mateixos, tant els blaus com els blancs, eh? Quan d'imbècils no en tenen ni un pèl, són extremadament generosos, compromesos amb la seva gent. O sigui, jo penso que els autèntics imbècils són els que creuen que treballar molt a canvi d'un sou o un ascens és una qualitat personal. Així que... bona tornada a la feina a tothom. No us hi canseu, que ser la més corranta de l'ofi és una enganyifa dels de dalt. I guardeu-vos tota aquesta energia per ser realment molt treballadores per les vostres amigues i per les vostres veïnes quan ningú us estigui veient, eh? Que
3: bravo.
2: Tampoc
3: molt
2: necessitem
3: l'aplaudiment. Com arrencar la temporada, la tia?
0: Et reacciona la Mireia...
3: Què treballadora que és?
0: La Mireia sol estar molt d'acord amb tu.
2: A mi no m'insultis.
0: Però diu aquesta oient que ella és autònoma com tu i que ella no pot deixar de mirar el mail en tot l'any. Que la Bos l'ha de mirar per projectes que tindrà al setembre.
2: Jo aquest any, mira, regalats una mica.
1: No, escolta,
2: tu.
1: I hem
2: no pogut permetre.
1: El que hem de fer és aspirar tothom a poder fer aquestes vacances, doncs, que parla Laura,
3: jo crec
1: no?
3: que ens hem respectat bastant aquí, els experts. Crec que
2: I
3: no m'ha enviat gaire correu ni gaire guants.
2: No, la setmana passada no vaig saber res de vosaltres.
1: Doncs, no, tot bé, tot
3: doncs,
1: bé.
3: Una medalleta per nosaltres.
0: La Marta t'envia a Laura un gift de benvinguda, que és l'ovella, és l'ovella Sean, no, aquesta? O és de Wallace i Gromit?
3: Diria que sí. No, és la de Wallace i Gromit.
0: Ah, vale, una ovella de plastilina t'envia sí. una salutació. També la Núria Solanic diu, bon dia, Laura i pobre Sergi. No sé què, ara no sé què venia.
1: Sí,
0: perquè
1: és
0: el treballador.
2: Perquè és el més corrent.
0: El de sempre.
3: Sí.
0: I la Mireia aposta per a la cultura danesa, que està molt bé en el sentit que les botigues tanquin a les 5.
3: Això està
0: i,
3: bé.
1: Mira, això està bé.
0: I que els treballadors... però a les 5 vol dir que els treballadors ja són fora. És a dir, que els clients han de marxar a dos quarts.
1: Sí, sí, home, vale. I tant. Jo, dil, eh?
2: Home, és que jo aquests supermercats 24 hores que tenim per aquí a Barcelona, que a les 10 i mitja del vespre encara hi ha gent treballant allà, penso, prou. Ningú necessita comprar res a dos quarts d'11.
4: He fet les paus amb tot.

0: L'Àlex Pérez, que ens ha cantat uns ulls nous en aquest primer dia de la temporada 15 dels Experts. Ja són dos quarts, per tant, actualitzem-nos. S'incorporen oients com l'Alexandra, que diu bon dia, quina il·lusió escoltar-vos de nou, i diu bon dia Laura i també la resta de companys. Doncs gràcies per ser-hi també, Alexandra, que sabem que ets una de les oients històriques. Com us dic, són dos quarts de nou, i amb l'Anna Closa, bon dia de nou.
1: Bon dia.
0: Ens actualitzem. Què cal saber per avui, dilluns 31 d'agost?
1: Doncs que Educació presenta aquest matí les novetats d'un curs que comença marcat pel conflicte obert amb els sindicats que mantenen la convocatòria de vaga pel primer dia, dimarts que ve, dia 8. De moment sabem que s'incorporen més de 1.800 docents i 500 professionals d'atenció educativa per reforçar l'escola inclusiva, i també hi haurà més de 2.100 aules d'acollida. Per cert, que el Departament d'Educació proposa restringir l'ús d'eines d'intel·ligència artificial per als alumnes de menys de 14 anys i estableix que cal una autorització de les famílies per als d'entre 14 i 18 anys. El Departament demana als centres que elaborin una guia per concretar en quines matèries i amb quina finalitat volen incorporar l'ús d'aquestes eines. En algunes matèries, com el treball de recerca, Educació entén que els alumnes doncs poden fer servir la IA, però diu que ho han de fer constar i han de documentar quin ús n'han fet. D'altra banda, aquesta setmana Pedro Sánchez reapareixerà públicament amb la intenció d'encarrilar la crisi de Ceuta. Dijous compareixerà al Congrés i demà el seu executiu aprovarà un pla de xoc de 165 milions d'euros. A Ceuta, per cert, continuen les manifestacions per reclamar la gestió dels milers de persones que segueixen malvivint als carrers o en campaments improvisats. I en plana internacional, les autoritats del Nepal han actualitzat el balanç de la devastadora riuada de dimecres passat. La xifra de morts ja supera les 900 persones, mentre que els desapareguts doncs, oficials encara estan per sobre els 4.000. El govern del Nepal assegura que ha localitzat els 3 espanyols desapareguts. Les autoritats diuen que estan en contacte amb tots 3, així com amb un turista nord-americà i un de belga. De moment, però, no han precisat si ja han estat evacuats ni si necessiten assistència, i els equips de rescat continuen buscant supervivents, especialment als túnels de la zona. De fet, calculen que més de 900 treballadors haurien quedat atrapats en aquests projectes hidroelèctrics. Els supervivents de les riuades es continuen refugiant en zones elevades davant la pujada del nivell de l'aigua.
0: Les 8 i 33 minuts als titulars d'esports.
1: En tennis, Novak Djokovic ha quedat eliminat en primera ronda després de perdre en 5 sets contra l'argentí Mariano Navone. Feia 20 anys que el serbi no perdia la primera ronda d'un gran slam, però s'ha de dir que ha jugat amb problemes físics. Avui juga Alcaraz, que és el vigent campió, contra el rus Safiulin. En futbol, el Barça es reforça amb el davanter de l'Arsenal, Gabriel Jesús, abans de rebre aquesta nit a 2:15 al Rayo Vallecano. Aquest traspàs doncs costarà 10 milions d'euros més variables. El Barça femení, per cert, va debutar ahir amb golejada a la Lliga. Les blaugrana es van imposar 5-0 contra el Tenerife. En canvi, el Badalona Women van sopegar al camp del Màlaga per 3-1, i a la Primera Federació l'Europa va perdre 3-0 contra el Jaén a casa, i el Nàstic va sumar 3 punts després de superar el Saragossa 2-0 al nou estadi.
0: Mira, ens escriu l'Alexandra, que diu, per primer cop a la meva vida, jo ahir era la tribuna del camp del Nàstic, i no pas perquè ara sigui una tribunera o una burgesa, ella que és de working class, sinó perquè una de les seves alumnes, que ella és profe de patinatge al Nàstic, una de les seves alumnes ha guanyat el campionat d'Europa, ahir, per obrir la temporada, la seva alumna patinadora va fer el, com es diu, el llançament d'honor, el tret de...
2: Ah, sí, el xut d'honor, no?
3: El xut d'honor.
0: La treta d'honor. Doncs sí. Felicitats, Alexandra, per la teva alumna. I el temps que farà avui?
1: Doncs l'últim dia d'agost ens portarà un temps tranquil. Al matí farà sol amb algun núvol baix, i a la tarda doncs és possible que caigui algun ruixat puntual al Pirineu. La temperatura es mantindrà sense gaires canvis, amb valors que al migdia poden arribar als 34 o 35 graus a les comarques de Ponent.
0: La Florència també ens escriu un WhatsApp i ens diu, bon dia, experts del meu cor, us hem trobat a faltar, emoji de fer cor amb les mans i 4 emojis d'aplaudiments.
3: Ja doncs, som aquí, Florència.
0: Gràcies, i som tots plegats aquí, l'Anna, la Laura, el Roger, la Laia, en Sergi, i us triem cançonetes per despertar-vos, com ara les filles de Cassandra, des de Galícia, ens canten aquest curiós personatge clàssic, la Lisístrata.
4: La voz de Lisístrata. Ciframos en vos a nuestra esperanza. Porque hoxe, como sempre, se nos paramos, o mundo para. Se o mundo para, a guerra remata.
2: persona. Quiero una historia de la que no me veo cansado.

0: Escoltes i cats.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
0: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc. Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Tallera. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT.
2: Els experts ICAT. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
3: Les 8:39, hora de jugar, hora de miniquiz, perquè així ho vam votar, vam penjar una enquesta, perquè hi havia veus discrepants, hi havia cert revisionisme, certa heterodoxia al nostre grup de WhatsApp, gent dient que no era pertinent aquesta hora, que era més pertinent l'altra.
4: Liderada pel Toni Soto.
3: I alguns dels seus esbirros, sí.
4: Exacte, però el Toni Soto i els esbirros es veu que eren pocs, perquè va guanyar mantenir el miniquiz aquesta hora a les 8:40. Malgrat tot...
3: Era com un rati, com de 10 a 1, eh?
4: Sí. Hem de dir que, Toni, et farem un quiz a l'hora que tu desitges, però serà només un dia de la setmana. Ho aniràs descobrint doncs a mesura que anem fent experts.
3: Aquest any hi ha moltes novetats, unes sí. 3, i una és aquesta, i la segona és que la Laura farà consultori emocional divendres.
5: No hi ha cap novetat, això.
4: A veure, el divendres serà...
3: Peticions dels oients.
4: Sí, el divendres serà més jugaré que mai.
5: Atenció personalitzada.
4: Consultori de la Laura. Doble quiz, tant aquesta hora com diem a la següent, que ens el farà més a més en Sergi Ruiz. Vull dir, serà un dia una mica més diferent, amb molts més jocs. L'Anna també ens ha preparat un joc extra a primera hora del programa. Per tant, el divendres jo crec que jugarem una mica més ja anticipant-nos al cap de setmana.
3: Els oients ens donen la benvinguda, com ara l'Ignasi, que diu: bona tornada, experts, que tingueu molt bona temporada. El meu estiu ha sigut... celebra que ell és, com es diu, astrònom aficionat, un telescopi d'aquells guapos.
5: Ah, i l'eclipsi, no?
3: I diu, no, ell està per sobre de l'eclipsi. Ah, ell va fer les fotos pertinents, però diu, a més de l'eclipsi, aquell dia, la mateixa setmana, vaig fotografiar Saturn i ens envia la foto.
5: Molt bé.
3: I també vaig anar a fotografiar Stonehenge, un lloc màgic i hipnòtic.
4: Oh, que guapo.
3: Per ell, l'eclipsi és com el pa de cada dia. Ell sempre fa fotos guais de l'espai, incloent-hi, sí, Saturn amb els anells. Qui cregui que està tort... És
4: bon
3: que
4: telescopi, eh?
3: Sí. Qui digui que està tort s'equivoca. No hi ha dalt ni a baix a l'espai.
4: No,
3: els anells estaven així aquell dia. La Mònica diu, avui és el meu últim dia de vacances, així que quina il·lusió retrobar-vos. Us he trobat a faltar molt. L'Anna Faco, quin goig recuperar les vostres veus de camí a la feina. Durant l'estiu, el que he fet és en acabar l'agost com recuperar Barcelona i diu, dissabte vaig fer de turista, vaig anar a visitar llocs guais de Barcelona. Ah, fem això, que també mola.
4: Sí, recuperem la ciutat.
5: Sí, jo demà al vespre faig una visita guiada per Barcelona, pel centre.
3: Wow, sí.
5: Baixo a fer-la.
3: Històrica o arquitectònica?
5: Històrica.
3: De quina època?
5: No, es titula Les Bruixes, però l'explicaré.
4: La guies tu?
5: No, la vaig a escoltar.
3: Expliqueu-nos cosetes a les que vulgueu aquí al nostre grup de WhatsApp.
2: Afegiu-nos al WhatsApp 638-68-4565.
3: I tots els que esteu aquí comentant, recordeu que és el moment de la miniquiz, així que no guardeu el mòbil per ara, que podeu jugar i guanyar premis avui a llibres. Laia, Rollmaster, sobre quina àrea del coneixement avui hem de demostrar això, sabiduresa?
5: Doncs mira,
3: sabidoriesa.
5: Avui comencem fort perquè parlem de literatura.
6: Salut Simon, c'est moi. Je suis dans le village de maman, puis j'aimerais ça que tu sois là.
5: Perquè avui es publica en català l'obra teatral Incendis, de Wajdi Mouawad. Ho fa Edicions del Periscopi i ens acosta el text que, recordareu, l'any 2012 Oriol Broggi va portar al Teatre Romea amb Julio Manrique i Clara Segura com a protagonistes i, de fet, va rebre un èxit aclaparador i potser per això encara us recordeu el nom. Incendis és aquest drama modern sobre l'horror de la guerra que connecta el que és més humà amb el que és més universal. És la història de dos bessons que descobreixen la història de la seva mare un cop ella és ja morta arran de llegir el seu testament. També després d'Incendis Doncs el dramaturg quebequès d'origen libanès Wajdi Mouawad ha passat a ser un autor pràcticament venerat, eh? Trobo que especialment aquí, però també fora de les nostres fronteres, i de fet ha visitat Barcelona en diverses ocasions. L'última obra seva que es va representar a Catalunya va ser Tots ocells, fa un parell d'anys, brutal, o sigui, jo vaig flipar, em va encantar, millor obra de l'any, també dirigida per Oriol Brogi, en aquest cas, doncs, sobre el pes de les herències familiars, també en el context de la guerra, de violència, i a més, la seva novel·la Ànima, també de Periscopi, doncs va ser guardonada amb el Premi Llibreter. Però tornem a Incendis, aquesta obra que es publica avui de la mà de Periscopi, perquè Incendis també té una versió cinematogràfica, n'estem sentint el tràiler de fons, una versió cinematogràfica que va arribar a competir per l'Òscar a millor pel·lícula estrangera, això era l'any 2011. La pregunta que us fem però avui al miniquiz és qui va ser el director o directora d'aquesta pel·lícula Incendis. I les opcions que us donem són les següents. Opció A, Haifa al-Mansur. Opció B, Nadine Levaki. Opció C, Jafar Panahi. O opció D, Denis Villeneuve.
2: 638-68-45-65. 638-68-45-65.
3: Avui tornem a parlar de Wajdi Mouawad, perquè avui arriba a llibreries aquest text teatral, Incendis, la història en què segurament molts van entrar en la seva obra. De fet, jo en la seva obra vaig entrar gràcies a la pel·lícula.
5: Ah, mira.
3: La pel·lícula Incendis, que heu d'encertar al director. Opció A, Haifa al-Mansur. B, Nadine Levaki. C, Jafar Panahi. O D, Denis Villeneuve. Avui regalem aquest llibre, aquest text teatral de Wajdi Mouawad, i també el llibre Cuidant amb por, que ve bastant a tomb del que dèiem dels trastorns alimentaris, no? Un còmic adolescent.
5: Sí, fa una horeta hem parlat de l'Ariana Grande i tots els temes de la pressió estètica. Doncs molt recomanable aquesta Cuidant amb por, que és la segona part d'un Menjant amb por. Són uns còmics especialment que parlen dels trastorns de la conducta alimentària, molt recomanables per fer-los arribar a qualsevol adolescent.
3: Aneu responent A, B, C o D. De seguida direm la resposta correcta i la persona guanyadora d'aquests dos llibres. Teniu temps al que duri aquest tema, que és més aviat curtet i molt directe i molt estimat. Viure sense tu, Antònia Font.

0: principi de viure sense tu.
1: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
2: Salut Simon, c'est moi. Je suis dans le village de maman, puis j'aimerais ça que tu sois là.
3: És la pel·lícula Incendis, la cinta canadenca que adapta l'obra de teatre Incendis, de Wajdi Mogawad, que avui arriba al text teatral en català a les nostres llibreries, el publica Edicions del Periscopi. És un dels llibres del minilot de regals de llibres que avui regalem. Sortejarem entre tots els encertants a la pregunta del dia, Laia, que era...
4: Que era qui havia dirigit aquesta versió cinematogràfica d'Incendis. Les opcions eren la Haifa Al-Mansur, la Nadine Labaki, en Jafar Panahi o en Denis Villeneuve. I, doncs, efectivament, era aquest últim. L'opció D era la correcta. En Denis Villeneuve va ser qui va dirigir la pel·lícula del mateix nom l'any 2010, que, com dèiem, va competir a l'Òscar per la millor pel·lícula estrangera el 2011 i que teniu, a més a Filmin, la podeu veure amb subtítols en català. Hem rebut 87 respostes, de les quals 81 han estat correctes. Per tant, Laura, et demanaré un número de l'1 al 81.
5: Vinga, ja no me'n recordava jo que em tocava fer això.
6: Sí. Això és el més important que fas durant tot el programa.
5: Va, doncs el número 34.
4: Doncs mira, el 34 és l'usuari o usuària E. González dos Santos, que té un número acabat en 96.
6: Felicitats, E.
3: Felicitats, E. T'endús el llibre de la Wajdi Mogawad i el còmic Cuidant amb por, publicant Periscopi i Astronave. Ara t'escrivim i t'informem de com fer-te'l arribar a les teves mans. La resta seguiu participant, que avui tenim una pregunta molt fàcil, que és el retorn a la normalitat, l'anàlisi de l'estiu i les esperances que teniu de cara al futur. Tenim comentaris com aquest.
7: Expert, bon any nou. Res, em sap greu dir-vos que aquest primer dia de programa, jo no us escoltaré perquè és el meu últim dia de vacances i estaré de ressaca de Sant Fèlix, ressaca en tots els sentits. I res, aquest estiu ha estat molt, molt, molt de platja, molt de mar i de molta lectura. De fet, tanta lectura que fins i tot el 324 em va fer servir per il·lustrar una espera, perquè òbviament el tren anava amb retard.
3: L'hem vist, a l'Instagram del 324, una notícia, no massa notícia, que deia trens amb retard, i hi havia un senyor assegut en un banc d'estació llegint, i era el nostre oient Roger, i és allò que dius, que culte, que atractiu, perquè saps quin és el, confessió, el somni de la meva vida, Laura?
5: Què?
3: És aparèixer a l'Instagram aquell de Hot Guys Reading. Jo vaig mirant i mira que sempre llegeixo el transport públic i mai m'han inclòs allà.
5: Ningú t'ha posat mai una foto allà.
3: Doncs gràcies a...
6: Has de buscar bé la càmera.
3: Sí. Gràcies a Roger per participar. Mira, de fet, Laura, t'agradarà saber que no només el Roger, sinó que el Jordi ve de Sant Fèlix i diu...
5: Home, és que poc n'hem parlat per lo gros que és. És que no tinc paraules,
3: M'està passant factura la celebració d'ahir de Sant Fèlix. Mira que ell no és dels Verds, és de la Jove,
6: No sé si heu comprovat la veu de la Laura Grau. Està una mica rovellada per com va arribar a cridar durant la festivitat
5: de Sant Fèlix. No sé si va ser ben bé això, però en tot cas jo ja dono gràcies a Sant Fèlix només d'haver arribat en aquest estudi amb un fil de veu. Vull dir, pel que va ser ahir, us podria haver... Jo haver trucat a les 6 del matí dient-vos, nois, aneu a la merda, jo demà vinc de baixa.
3: Els que no sou de les quatre colles grosses, per així dir-ho, les quatre que van participar, com ho celebreu? Celebreu el fet casteller en general i venga?
5: Home, pell de gallina, haver estat en una plaça on es van fer 16 games extres, només 3 que van quedar encarregats, que és una dada, jo crec, històrica, pel que ha sigut Sant Fèlix, que sempre hi ha hagut hòsties com pans.
3: Carregat és bo, per la gent així una mica
6: profana. Sí, però clar, descarregat és molt millor.
3: Sí.
5: Bueno, i tot és molt millor que intentar-ho, que era el que estàvem acostumats a veure.
6: I tant.
5: Últimament, a més, que allò era una mica cementiri.
6: És una virgueria, realment,
5: No, és una animalada, i a més, a mi el que em fa més il·lusió de tot és que queda molta temporada, i és any de concurs, que allò serà una bestiesa.
3: És el primer cap de setmana d'octubre, ho dic bé, o segon?
5: Sí.
3: En parlarem ben aviat.
6: Jo diria que sí, que la Laura en parlarà una mica.
4: Me n'alegro que les colles...
5: Que m'haureu de frenar.
4: Ja està bé. Me n'alegro que totes les colles se n'alegrin d'una gesta que en el fons és d'una colla, que perquè com que la sentin de tots. Això és el que trobo.
5: I hi ha el Pilar de Nonfol, Romanilles i Puntals, que evidentment és el titular i la cosa que ho eclipsa tot, però és que és el millor Sant Fèlix de la història. Les quatre colles van fer la seva millor actuació. Vull dir, és que és increïble.
3: Mira, ara tenim un altre oient, també habitual, en Jordi. Per atenció, Laia, perquè suggereix una cosa que tu hi havies deixat caure alguna vegada, ara que parlàvem de tornar a la feina amb la Laura, que és els dies que hi ha col·le, no hi ha feina. Bueno, sentim això.
4: Sí, no ho he entès, eh?
8: Mira, hem fet unes vacances aquest any, bàsicament de descans i de desconnexió, i la veritat és que molt bé. I penso que els que tenim fills, en aquest cas filles, en edat escolar, haurien de tenir els mateixos dies de vacances que elles. O sigui que encara hauria de gaudir una setmana més. Que sí, vagi molt bé la setmana.
9: No ho he dit bé. Volia dir, els dies que no hi ha col·le, no hi ha feina. Tu això ho institucionalitzaries?
4: Home, sí, si us sembla bé, els que no tenim fills, sobretot, sí.
6: Home, sí que és veritat que has de fer cabrioles per arribar a intentar, doncs, tapar
4: sí,
6: tots els forats, no?
4: Conciliar,
6: sí,
4: conciliar és difícil,
6: conciliar és difícil,
4: sí.
6: Però, bueno.
9: I llavors com concilio jo? Què concilio?
6: No, no, tu no concilies.
4: No, tu
6: no
4: a París.
6: No sé.
9: Laura, tu vols conciliar alguna
5: cosa? Sí, amb el meu gat, que l'he deixat més sol.
6: Ai, pobre gat, és veritat.
10: Doncs jo tinc 20 dies de vacances i els he distribuït en fer una setmaneta cada final de juny, juliol i agost. M'he quedat l'última d'agost perquè la faig ara a principis de setembre, així em cau entre mig de festes majors del poble, i aquesta última vull descansar perquè no m'ha anat, o sigui, no he desconnectat gens aquestes setmanetes. Jo em sembla que en una setmana no n'hi ha prou per desconnectar. Juliol em sembla que va ser, vam anar a Bèlgica i vaig menjar molta xocolata, moltes cerveses, no me'n recordo gaire de la meitat coses que vam fer. Però vaig tornar amb més quilos, això sí.
1: La pitjor del món. La pitjor cançó del món d'avui.
6: I avui arrenco la tercera temporada d'aquesta secció que molts van dir, entre d'altres la Laia, que no arribaria al final del seu primer curs, i ens al contrari, comença la seva tercera andanada.
4: És que treus merda d'on sigui, eh?
6: Ho faig emparat per l'audiència, sense anar més lluny, el xat expert del WhatsApp, que no va tancar per vacances, es van preguntar quins canvis volien per la nova temporada i ningú va dir que el Worst Never morís. Tampoc
4: no?
6: Van dir que seguís, però jo m'agafo en aquest buit legal. Aquesta temporada arrencarem amb un grup de La Garrotxa, que té un nom que a mi m'ha agradat molt, es diuen Santa Mandra.
11: Està aquí quan falla l'esperit, quan penso si valdrà la pena.
6: Aquest grup format per 5 garrotxins que fan pop, rock alternatiu i folk, ja us dic que anirà sonant a la fórmula del programa perquè sona força bé, però avui s'estrenen a la Worst Never.
4: Oh,
6: per
4: què? Braç.
6: Doncs per fer una versió d'un altre tema que també va ser força never aquí al programa, a Let Me Out de Dover. Aquesta cançó la van punxar aquí no tant perquè no ens fes el pes a nosaltres, sinó els mateixos fans de Dover, que no van suportar el gir de 180 graus en la sonoritat del grup.
5: Això és un temazo, tio.
6: Això, jo estic d'acord que és un temazo, però els de Dover van dir, no pot ser que de rock grunge passin a fer música electrònica i més aviat comercial.
5: Mm,
6: els fans
5: ja,
6: de Dover autèntics van dir, els deixem de sentir. Doncs el Sant de Mandra ens han sorprès amb una versió de Let Me Out que té la particularitat de plagiar tota aquesta melodia canviant-ne tota la lletra. Si a l'original els Dover ens parlaven de l'ansia, de la sensació d'estar atrapats o la necessitat d'escapar d'una rutina, a la traducció al català els Sant de Mandra es van passar pel forro tot això i van parlar de desamor, van incloure per allà mig el nom del grup i la van titular De Genolls i jutgeu vosaltres mateixos
4: veure,
6: si això s'ha fet les cançons. La vols sentir?
4: Sí.
6: Doncs escolta-la.

0: estaves i ho podria evitar.
1: Els experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
2: Dos minutets perquè siguin les 9 del matí d'aquest primer programa de la temporada, com sempre, amb espais nous, noves seccions, més sinergies, noves dinàmiques, més frescor i més esperit jove. Ara toca el primer, nou espai. Laia, t'ha tocat a tu, aquest es diu el dilema?
3: Aquest es diu el dilema. Atenció, sí. Marxa la confessió, entra el dilema.
4: Expliques una mica el que és o tiro milles?
3: Tira milles, perquè un dilema no deixa de ser proposar-nos dues solucions a un conflicte, no?
4: Sí, o a favor o en contra, en aquest cas, no? D'una cosa que en genera a mi molta controvèrsia interna i no en trobo l'entrellet. A veure si m'ajudeu una mica.
2: Vinga, oients, ho he dit la vostra també i rapidet, que vull llegir comentaris.
4: Sí, sabeu que a mi m'agrada molt el concepte del foc de camp. De fet, és una cosa que crec que hauríem de recuperar, perquè el foc de camp, trobo que el foc té aquest poder atàvic de posar-nos tots al voltant de les flames i, per tant, explicar cançons, cantar cançons, explicar rondalles, treure la guitarra, es genera una atmosfera, penso, espectacular, i és una cosa que s'ha de fer a la muntanya, no es pot fer al pati de casa teva. Però clar, què ens passa amb el canvi climàtic? Que el foc és perill, el foc al bosc doncs pot generar incendis, clar.
3: Sí, clar.
4: Jo, però per un cantó...
2: Ja era així, no, això, abans?
4: No, abans no hi havia tanta facilitat d'incendis i no hi havia tantes temperatures. I clar, jo ara em trobo que voldria fer iniciatives per recuperar el foc de camp, perquè en moltes ocasions doncs s'empresta i penso que seria una molt bona idea, però de sempre penso, ai, potser ara mateix això no és el que més convé al bosc, però alhora penso que és molt interessant recuperar-ho, perquè realment com a poder folclòric nostre i ancestral ho hauríem de tornar a fer.
3: Sí, foc de camp sí, foc de camp no.
4: Clar.
5: Però aviam, es pot limitar a certes èpoques de l'any, no? També, vull dir, a l'agost no podrem un foc de camp.
3: Jo dic foc de camp no, eh?
5: Però al gener...
4: Al gener podem... Però fa fred a la muntanya.
3: Pensem-hi ara durant aquesta cançó i ara ho comentem.
6: Que ja són les 9! Una hora i plegem!
1: Els experts! Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: canto.
1: Les 9 i 10 minuts, bon dia a tothom. Després d'en Dan Peralbo, que ens ha cantat el seu Jimmy, Is the Only One. Comencem ara una nova hora de ràdio aquí, aquest primer dia de la temporada. Avui, que és dilluns, 31 d'agost, i us saludem i us retrobeu i us envieu corazoncitos i abraçadetes. Aquí, amb les nostres veus, saludem de nou a la Laia Vidal. Bon dia.
2: Bon dia, Roger Saró.
1: Sergi Vives, Laura Grau.
3: Molt bon dia.
1: Molt bon dia. I es queda penjant aquest dilema. La Laia plantejava una cosa, que és foc de camp sí, foc de camp no, per no provocar incendis. Jo puc renunciar perfectament al foc de camp, així que tampoc té massa punta la meva visió.
4: Però sí que... Més et diré, jo crec que no he fet mai cap foc.
2: És que per això hi renuncieu, clar. Perquè no ho heu fet. Clar. Si ho haguéssiu fet, clar, ni renunciaríeu.
1: En Gustau proposa una cosa que no sé si té massa a veure, que diu foc de camp però a l'hivern. Què passa a l'hivern?
2: És el que deia Laura, que no hi ha tant perill d'incendis.
5: Ah. Clar, jo penso que és bona idea, no?
2: Sí.
4: Foc de camp sota la pluja?
2: Quan ets, bàsicament, home, quan estàs en tendes de campanya 2.000 metres, és més a l'estiu que a l'hivern, diguéssim.
5: Sí, clar, no, a l'hivern no s'hi pot estar en una tenda de campanya 2.000 metres, però...
2: Que és quan el faries, em refereixo. La pregunta, no? Quan t'hi trobes? O una pleca al juny, que dius, vaig a fer un saps?
4: Un foc de camp a la platja. A la platja no passa res.
2: Què dius, a la platja?
1: La Mireia diu, hauríem de crear llocs controlats per fer el foc de camp, però diu, llavors no tindria el mateix sentit. És un dilema o és una resposta el que està dient ella?
4: En un pàrquing asfaltat, un foc de camp no mola tant.
2: No, clar, en un pàrquing fatal.
1: Diu la Thaís, això dona per segona temporada del Departament Amades, que això està confirmant, no?
4: Sí.
1: Antoni diu, foc de camp no hi ha dilema. No n'hi ha prou amb una llanterna a la cara, però explica històries.
2: Home,
1: de por.
2: No.
4: Llanterna a la cara, molt a favor.
2: Mireu les flames, si us quedareu hipnotitzats.
4: És les flames i us cremarà la retina.
1: Tu has arribat a una conclusió i ja que ho has plantejat tu?
2: No, si per això l'he plantejat, perquè no tinc cap bona conclusió.
1: Foc de camp sí, foc de camp no. Explica'm-nos-ho, aquí, el nostre número de mòbil, a WhatsApp.
6: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-68-4565.
1: I aprofiteu, oients, que teniu el WhatsApp obert amb el nostre grup. Ens podeu escriure, respondre la pregunta al dia, jugar al miniquiz, entrar al grup d'oients o respondre per privat. I també podeu votar la cançó de les 10. Aquí tenim penjada l'enquesta de la cançó que clourà el programa d'avui. Com sempre, podeu votar, podeu decantar-vos per una de les 4 cançons que us llença en Sergi, inspirat en...
6: La Famèrdida.
4: Un 31 d'agost com avui de l'any 96, el wannabe de les Spice Girls deixava de ser número 1 després de romandre 7 setmanes al capdamunt de les llistes del Regne Unit. Yo!

0: La cançó va significar el primer senzill de l'àlbum de debut de les Spice Girls i també es va convertir en un dels temes més venuts de la història interpretat per un grup femení. I jo diria que segurament està encara en el top 3, no?
1: Home, tampoc és que tingui tanta competència, desgraciadament.
0: Aquí està la cosa. 30 anys ja fa d'aquesta cançó, eh? 30
1: anys. I segueixen punxant-la els DJs de les festes majors a les 5 de la matinada, que penso que la podríem anar jubilant.
0: És que és complicat perquè triomfa moltíssim. Té una arrencada tan bèstia, dona tan bon rotllo, que és molt complicat, eh?
1: Depèn una mica del públic que tingui. I és això, crec que és una cosa que podríem reservar, per exemple, festes dels 80, que la gent que us agrada anar-hi retireu a les dues, em sembla bé que es posi abans d'aquesta hora, però jo, quan estic a les 6 de la matinada en una festa major d'un poble de 500 habitants, no vull que
0: no,
1: posis això.
0: No, eh? Doncs aquesta és la cançó que avui us posem i amb què hem jugat avui? Doncs amb èxits de grups femenins del Regne Unit. El primer és el Wannabe de les Spice i el segon és d'un grup que es diu All Saints. All Saints.

0: Estem fent un viatge a finals dels anys 90, per tant, la Laura Grau era molt petitona i no,
1: no
0: sé si...
1: Arriba, és cultura musical.
0: Aquesta cançó et sona.
1: Em sona, no sabria dir-te ni el grup.
0: Eva i són els Old Saints, aquesta girl band londinenca, que no sé si saps que el primer nom que vam pensar en dir-se era Spice.
1: Noia, es dissimuleu una mica.
0: No, les Spice Girls encara no havien sorgit. És a dir, elles van pensar dir-se Spice i van dir, no, cedim aquest nom.
1: Bueno, però perquè devia ser com una mena de mot de moda, no? Potser.
0: Exacte, t'imagines que aquestes arriben a ser les Spice? Això no, és la mateixa sonoritat.
1: Primer que arriba, primer que seu.
0: Exacte.
2: Laura escriu al grup d'audients en Jordi i diu, Laura Grau, 2 punts, i t'envia 7 fueguitos.
0: Home, ja arriben els primers fueguitos
1: no,
0: per la Laura.
1: No, controleu-vos una mica, sisplau. Aquesta és la meva zona de confort. Jo a Instagram ja rebo molts missatges guarros i de feixistes i de gent que no està bé del cap.
0: Ara, pels que aquí... us afegiu i no sabeu aquí el joc que tenim amb la Laura és que no suporta els fueguitos, eh?
1: Bueno, clar, espero una mica de més de cura.
2: També és una mica de sentit comú, eh? Jo no començaria amb algú llançant ni el fueguito, ni l'aigüeta, ni res, eh? Vull dir, digue-li alguna cosa, no?
1: Bon dia, què
2: tal?
1: Sí, exacte.
0: És veritat. Més girls bands britàniques.

0: són les Suga Babes, un altre grup nascut a partir de la febre Spice, i és la segona formació musical femenina darrere d'elles, a més números 1 al Regne Unit, un dels quals és aquesta cançó que sentim, Round Round. Totes aquestes cançons sonen una mica. El que passa és que és complicat vincular-les a un grup perquè totes semblen parides pel mateix grup, si t'hi vas a fixar.
1: Sí, bueno, però també és una cosa una mica masclista que ens passa sovint, també, sí. Per exemple, les maneres que treballem a la ràdio, que tothom pensa que som la mateixa persona.
0: Exacte, no ho sou,
1: Les músiques igual.
0: Confirmes que no ho sou.
1: No ho som, en realitat.
0: I acabarem amb les Atomic Kitten.

0: Això que sentim és la cançó The Tide is High, un dels temes més coneguts d'aquest trio musical, creat a Liverpool l'any 1999, i era una versió d'una cançó original popularitzada als anys 80 per la banda Blondie. No sé si dir-te qui votes, perquè avui el vot està molt, molt decidit, eh? Entre Wannabe de les Spice Girls, Never Ever de les Old Saints, Round Round de les Sugar Babes o The Tide is High de les Atomic Kitten.
1: A mi ara aquesta m'entra millor, mira què et diré.
0: Fixa't, les Atomic Kitten amb aquest detall d'Ishike, eh?
1: Fa dilluns de calma, de post-estiu, d'anar arribant tranquil·lament a la feina. És a mi és que el Wannabe em posa nerviosa, tio.
0: Sí que passa bé, és veritat, passa bé. I passa millor quan veiem entrar per la porta la Laia amb tot ple d'esmorzar. Així es comença una temporada, Laia.
2: I demà per què serà?
1: Demà perquè serà el segon dia.
0: Exacte.
2: D'acord, gràcies.
0: I perquè estrenem més, et sembla bo?
2: Voteu la cançó que vulgueu, Wannabe de Spice Girls guanya de bastant, però també podeu votar All Saints, Sugar Babes o aquesta que sentiu, les Atomic Kitten. A les 10 sonarà la que vosaltres trieu i ara els llancem la cançó del formatge, segurament la cançó més coneguda dels Partiperes, amb el seu parmigiano obligatori. We could get that.

0: això no ho has sentit?
1: No pot ser, ens hem d'organitzar millor.
0: Un dia rere un altre dia, no, el mateix dia, de fet, no? A vegades.
1: Això el mateix dia pot ser 10 vegades.
0: Això passa normalment el dia 15. El 15 i el 16 d'agost és sobremanera, això.
1: El toc de vermut, a les
0: no,
1: festes majors.
0: A festes majors solapades, jo crec que sobretot això col·lideixen el 15 i el 16.
1: És que hi ha un tema que és que, bueno, desenvolupem-ho. Hi ha com sants que estan de moda i altres sants que estan allà deixats de la mà de Déu, que ningú vol fer-los patrons de la seva ciutat, perquè jo no puc entendre. O sigui, jo arribo aquí el dia 1 de setembre, absolutament atropellada. Gràcia, Igualada, Granollers, Sants, Manresa, Vilafranca, tot empalmat, tot solapat, que m'haig de fer un puto Excel per intentar arribar a tot arreu, perquè, clar, a sobre tinc amics de tots aquests llocs, no? He decidit fer molt bons amics en aquests barris i ciutats. Tothom vol el seu tros de pastís. Tothom m'ha de convidar... Bueno, m'ha de convidar. Em vol convidar a cada seva.
2: És que és el moment per lluir
1: el
2: poble. És el moment. És el moment per lluir i tothom vol, clar, que va ensenyar el seu poble el dia de la festa.
0: A veure, no siguis com la que va viure al costat de les campanes i demana que li canviïn. O sigui, tu vols anar a aquests pobles convidada i estàs demanant que canviïn el dia de la seva festa major.
1: No, ara jo ja m'he acostumat, no passa res, m'encanta, no és cap tortura, no em queixo, em vaig notant l'edat ja també, que és una cosa que he hagut d'anar
2: explicant. És que és un ritme que igual algun any hauràs de renunciar a alguna
1: cosa. No, però tota la setmana dient, nois, jo ja sé que us tinc acostumats a una altra cosa, però jo avui marxaré després de sopar perquè no puc més, no perquè em vingui molt de gust, és a dir, jo mentalment vull quedar-me aquí, vull cremar tots els vaixells i tal, però si jo l'endemà m'he d'anar a una altra festa a veure uns altres amics, crec que també es mereixen que em guardi una mica d'energia per ells, perquè és que si no, no arribo. Jo abans tot això ho feia sense horari ni calendari, no sabia on cauria morta. No tenia cap tipus de càlcul de les hores que anava a dormir, a quina casa i a on, però és que ara, si no em programo, és que no arribo, de veritat, o sigui, és que se m'acaba molt ràpid la pila. Bueno, segueix sent una meravella poder tenir com totes aquestes festes majors a l'abast, és un regal d'aquest nostre país poder voltar per tants llocs i sentir-se a casa en tots, i tant és així, i tant m'ho acabo fent meu, que això, que a vegades hi ha periodistes que han de parlar de mi i no saben d'on sóc exactament, si sóc d'Igualada, de Granollers o de Vilafranca o què passa, cosa que em fa molt feliç.
0: I ets de Blanes, recordem-ho.
1: Sí. Ara bé, com a proposta de millora, tornem al principi, no gaire ambiciosa, jo crec. Creieu que ho podríem repartir una mica millor?
0: Ja hi som, veus? No, és que ho sabia, sabia que aniria
2: aquí. Però és que l'octubre plou, Laura, no voldràs que fem festes majors?
1: No, no estic parlant de l'octubre. Jo ja sé que les festes majors van amb els sants i tal, eh?
0: Home, clar.
1: Però el que no pot ser és que Sant Bartomeu sigui el patró de tot puto Paco, Tordera, Sitges, Igualada, no sé... Què passa, Sant Bartomeu? Què va fer tan important perquè tothom el faci patró?
2: Ostres, aquí
0: igual,
2: sí que és veritat.
0: Te li fot.
1: Abans de Sant Llorenç, que també és dels més populars, per cert, que anava allò a l'última fila de l'autocar, no hi ha res, no sé què passa. Es busquen festes majors per descobrir la primera quinzena d'agost. Almenys al meu calendari no existeixen. Jo ja sé que segurament n'hi ha.
0: Sí.
1: I aquí és on vull fer una crida nacional.
2: Si mira, si no m'equivoco, Santa Estea per la Tordera és primer cap de setmana d'agost. I sempre està molt bé perquè cau molt bé. Vull dir,
1: exacte,
2: no hi ha competència.
1: Sí, hi ha com una llacuna allà al meu calendari, no? Entre Santana, que és la meva matriarca personal, que és la patrona de Blanes...
2: Home, i tens també les santes, Santana. Vull dir, pels vols de Santana tens...
1: Sí, segona... Cau més o menys solapat.
0: Sí,
2: segona quinzena de juliol tens les santes, que són per dalt i per vendre, en tens molts dies.
1: De fet, segona quinzena de juliol, no sé què passa allà, que és el matriarcado, perquè és Santana, sí. Santa Cristina, les santes...
0: Això està molt bé,
1: és
0: molt
1: veritat,
0: bé.
1: No? És perfecte, ara, a finals d'agost, tot tius,
2: Ja.
1: Bueno, es busquen amics en pobles que tinguin la festa major, jo què sé, m'ho invento, el 3 d'agost. Jo sé que hi ha, per exemple, la Verge de les Neus, una altra senyora, patrona de Vilanova i la Geltrú el dia 4, però... No sé per què mai he acabat d'entrar en aquesta festa major, jo sé que existeix, però sempre acabo com mig traient el cap a contracor. No?
0: A veure, estàs buscant pel 3 d'agost, 3 d'agost tens la Selva
1: aquella
0: de Mar.
1: Setmana.
0: La Selva de Mar.
2: Tens Sant Esteve, però tu
1: insisteixo. També aquest any n'hem sentit
0: el
1: a parlar.
0: El Port de la Selva, l'Alt Empordà.
1: Vaig fitxar a Port de la Selva aquest any, l'Orquestra Meravella, boníssim, boníssima nit. Vaig anar a Vall de Sardanes i tot l'endemà.
0: El primer cap de setmana també tens Arsègal, a l'Alt Urgell.
1: Sé que n'hi ha moltes a l'Empordà aquelles setmanes. Que va molt bé si tens una segona residència allà. No és el
2: no
1: meu
2: és el cas.
1: Jo el que necessito són amics autòctons, doncs, allò que les cases et surtin soles, saps? Que et posin un matalàs al terra i ja vagis bé. No cal fer el pixapí pels llocs, tampoc.
0: M'encanta, però, això de buscar amics segons quan és la seva festa
2: clar,
0: major.
2: Perdona, però és que no us ho passava de joves que almenys jo tenia tot el calendari des de que acabava l'institut fins que començava un altre cop l'institut, cada cap de setmana i havies d'anar fent més quilòmetres o menys en funció de si aquell cap de setmana, i és veritat que hi havia les solapacions, però
1: de triar.
2: Si havies d'anar-te'n a Arbúcies, anaves a Arbúcies, perquè si que passava no hi havia res prop.
0: A Cervelló, al Baix Llobregat, tu tens el 3 d'agost i a Sant Feliu de Guíxols l'1 d'agost.
1: No, ara vaig a fer una petició una mica més concreta, que és que a part de diversificar el calendari, que és el que estic demanant, que tinc aquest buit la primera quinzena d'agost, estaria bé diversificar una mica territori, també, perquè jo a Catalunya Central hi ha tot terra cremada, ja m'ho sé tot, prou, som molt pesats.
0: A veure, Maresme, tens Sant Iscle de Vallalta i Alella l'1.
1: Estic dient, podem, sisplau, anar a llocs que no estan tan urbanitzats? Sí.

0: Anem als ports, per exemple.
1: Terres de l'Ebre.
0: Terres de l'Ebre.
1: No conec res. Algú de Poblenou del Delta que em convidi a la festa major.
2: Pallars-Sobirà.
1: Que cau bé de calendari.
2: Pallars-Sobirà, sort. Ves de sort.
1: Perfecte,
2: perfecte. Vinga.
1: Expliqueu-nos què fan per allà, perquè és això, no? Que aquí a la Catalunya Central la gent treu molt de pit i està molt bé les seves coses, doncs a Vilafranca fan els castells, a Igualada fem una mica de tot, allà a Manresa vaig anar a l'Alternativa, que també estan superbojos, vull dir... No sé,
0: mira, Laura, t'ho he trobat. Mira,
2: Ribera d'Ebre, el dia 4, a Rasquera.
0: Poble Nou de Delta fins al 2 d'agost. Miravet, ai, espera. Miravet fins al 2 d'agost també. Sant Jaume d'Enveja fins al 2 d'agost.
2: Pot ser que no busquis bé, Laura.
0: Mora la Nova, 3 d'agost.
1: T'estic dient, el problema no és anar.
0: No, és la gent, mira.
2: És la gent.
1: A veure, jo internet també tinc a casa.
0: Convideu-la.
2: Doncs vés allà i busca, truques a la porta. Hola, què tal? Vull ser el teu amic.
1: Estic fent crida.
2: A Rasquera.
1: Fem un projecte d'intentar com descobrir festes majors oblidades de Catalunya. També et dic que després hi vas i la gent no et vol, eh?
2: Vull
1: dir que
2: després...
0: No, que som molt majos. Jo aquest any vaig conèixer unes noies, una de Miravet, l'altra de Mora i ara no me'n recordo, pobra, d'on era l'altra. Però, en tot cas, supermajíssimes, que estem més que convidats tots allà. Per tant, gent molt, molt i molt maca a l'Ebre que ens conviden a ser els festes majors.
1: Molt bé, doncs aquesta era la meva crida.
2: T'hem ajudat una mica?
1: Espero que sí.
3: Contenta de tornar a la feina i tot això?
2: Ets molt treballadora.
1: No, ja ho he dit abans, a mi no em fa cap il·lusió, però bueno, jo ja et dic que estaria encara llevant-me a Vilafranca, que avui ara fan els versots al migdia.
2: Oh. Demà et convidem a que tornis.
1: Demà hauré de tornar, sí.
3: Mira, el mateix oient que t'ha tirat 7 foguitos diu, us està quedant un programa divertit avui.
2: Ah, mira.
1: Si tu estàs rient, fill meu, nosaltres ja ens donem per satisfets.
2: Totalment.
1: No ens hi volem cansar, però ja ens agrada la feina que
3: I
1: fem.
3: I l'Adam diu al Poble Nou, primera setmana d'agost, la festa major.
1: Ah, mira, ja cau perfecte, cau
2: Adam,
1: perfecte.
2: Adam, festa amic de la Laura.
3: Ah, Laura, fins demà.
1: Adéu, Laura.
3: Seguim amb aquesta dansa calmada i propera del Sanjay & Rooks. Ens canten Slow Dance.

0: Seguim amb vosaltres aquí als Matins d'ICAT, les 9:23. Avui és el primer dia de la temporada, 15a temporada experta. Avui comença 31 d'agost, últim dia del mes. L'estiu encara li queden algunes setmanetes, que les gaudirem aquí, però Laia, pot ser un moment per fer balanç de les temperatures tòrrides, perquè si algú en una terrassa d'un bar, en una nit d'estiu, et diu allò de sempre feta calor a l'estiu i sempre fa fred a l'hivern i no ha canviat res, se li pot replicar o no? S'ha de respectar la seva opinió.
1: Jo no crec que ningú s'atreveixi, perquè amb aquest estiu que hem tingut, si alguna cosa recordarem és que serà l'estiu de les onades de calor.
0: I ho has dit de dir, i no només a terrassetes de nits d'hivern, sinó també fins i tot en palestres de parlaments, de municipis, hi ha gent que diu que sempre ha fet aquesta calor. Clar, jo potser m'ho crec.
1: Si fins i tot de gent gran dient mai havíem passat un estiu com aquest, tothom està... Només cal veure la demanda d'aires acondicionats de la gent no pot dormir, la gent no pot viure, però no a Barcelona, en lloc del país.
0: Tens proves, tens dades, doncs demostra-ho.
1: Però mira, espera, segur que no soc una mica la sensació, trobo, d'enganyats, no en mala intenció, sinó que els esdeveniments ens han trepitjat, ens han passat per sobre. Jo m'he sentit una mica enganyada quan sentíem aquesta idea en el sentit del vocabulari de les onades de calor. És a dir, una onada de calor se suposa que són alguns dies consecutius, sí, de temperatures anòmalament altes, que superen doncs l'hàbit local, regional, un episodi passatger que se surt de la norma. Però si ens atenem a la definició d'onada, estarem d'acord que seria molt més pertinent dir que ara ens trobem en una onada de frescor que no pas que hem patit onades de calor, perquè les onades de calor antigament ara són la nova normalitat. És a dir, els episodis de frescor, d'ambient respirable directament, són els passatgers, són l'excepció. És on potser diem ens trobem aquests dies, quants dies feia o quantes setmanes que no teníem un ambient respirable com ho estem tenint aquests dies. I una mica potser encara hem d'estar agraïts que això se circumscrigui als mesos d'estiu i un cop això arribi al setembre, doncs puguem començar a respirar. Mira, les nits tropicals, dades que demanaves, per sobre dels 25 graus es consideren les nits tropicals, abans eren excepcionals. Doncs ara són habituals. I no només aquí, en moltes ciutats del Mediterrani. I, efectivament, també comencen a arribar al nord d'Europa, on fins ara eren directament inimaginables i han de començar a acostumar-s'hi. La ciència, per fi, corrobora aquesta tesi, si més no en part, és a dir, un estudi publicat a Science Direct ha analitzat les onades de calor els últims 100 anys a Europa i revela una tendència molt clara a l'alça en la ocurrència d'onades de calor a la majoria de regions europees. És a dir, cada cop n'hi ha de més sovint. És especialment notable l'augment les tres últimes dècades, a partir de principis dels 90, en què les anomenades onades de calor s'han anat fent tan recurrents que ara ja podem dir que és, efectivament, la norma, la normalitat. A més, s'ha observat un augment dels esdeveniments d'onades de calor tant a mitjans o a finals de primavera com a principis de tardor. Recordareu que aquest any vam tenir onades de calor al mes de maig ja i vam estar patint fort aquesta calor que només era una avançada del que viuríem aquella nova normalitat de l'estiu. De la dècada del 2011 al 2021, moltes més onades de calor registrades que no pas les anteriors. Recordareu potser estius del 2003, del 2007, del 12, del 15, del 18... Com veieu, cada vegada amb més freqüència. I, com sempre, aquí la pitjor part del pastís, perquè l'augment més pronunciat d'aquesta freqüència doncs s'evidencia sobretot a l'estat espanyol, a França, a Itàlia, i si n'hem sentit més a parlar a Europa és perquè estan menys preparats, no perquè tinguin temperatures més altes que aquí. Aquí han estat altíssimes, però sí que és veritat que ja era una cosa que havia començat a passar amb molta menys freqüència i, per tant, no ens ve tant de nou, sí que ens ve tant de nou aquesta recurrència, que siguin tan i tan sovint. I, de fet, ara els científics calculen que el nombre de dies amb onades de calor es pot arribar a triplicar de mitjana el 2050 respecte a l'any 2000. Per tant, com hem dit, això només ha fet que començar, és la nova normalitat, i la meva proposta humil des d'aquí és que deixem de dir-los onades de calor i potser comencem a dir onades de frescor, els períodes que hi hagi entre elles.

0: festa i drama. Ens encanta fer girar l'últim disc de la cantant mallorquina Maria Jaume, que dedica, sí, a la festa major del seu poble. Avui n'hem parlat bastant, la guia de festes majors, ok? Mola?
1: Sí, home, sempre és l'època, si no en parlem ara.
0: Sí, l'Àlex Alarcón vol completar també el calendari i diu aquest proper cap de Sant Celoni, festa major.
1: I Llinars del Vallès, ja que
0: la comarca. I diu, Laura, i estàs convidada, tinc llit per tu i qui vulguis, és a dir, que convida la Laura a llitar-se amb qui vulgui. A casa seva no passa una altra cosa.
1: He de dir que ja ens ho explicarà la Nara, però la gent de concerts de Sant Celoni per la Festa Major és una passada. Aviam, no et diré que sigui la mateixa que Llinars, però sí que podeu venir a Festa Major Llinars, que més enllà dels concerts tenim molts actes molt xulos.
0: Bueno, Anna, ho qualificaries com a passada, amb aquest adjectiu, la Festa de Sant Celoni?
2: La veritat que sí, és molt xula. I ara, Roger,
0: anem a les notícies serioses abans, que també pot ser educatiu escoltar-les.
2: Exacte.
0: Un minutet passa de dos quarts de deu en aquest dilluns 31 d'agost, el primer dia de la temporada aquí a ICAT, i que, com sempre, us despertem informats quan són al punt de dos quarts. Què cal saber per avui, Anna?
2: Doncs comencem parlant de Pedro Sánchez, que descarta que el Marroc instigués l'entrada de 70.000 migrants a Ceuta ara fa un mes, i ha concretat que a dia d'avui 5.000 persones continuen a la ciutat autònoma. En una entrevista a la SER, el president espanyol ha acusat Israel, Rússia i l'extrema dreta d'alimentar informacions falses per motivar l'arribada. Aquesta setmana, per cert, Pedro Sánchez reapareixerà públicament amb la intenció d'encarrilar la crisi de Ceuta. Dijous compareixerà al Congrés i demà el seu executiu aprovarà un pla de xoc de 165 milions d'euros. A Ceuta, per cert, continuen les manifestacions per reclamar la gestió dels milers de persones que segueixen malvivint als carrers o en campaments improvisats. A casa nostra, Educació presenta aquest matí les novetats d'un curs que comença marcat pel conflicte obert amb els sindicats que mantenen la convocatòria de vaga pel primer dia, dimarts dia 8 de setembre. S'incorporen més de 1.800 docents i 500 professionals d'atenció educativa per reforçar l'escola inclusiva, i també hi haurà més de 2.100 aules d'acollida. En plana internacional, els Estats Units i l'Iran tornen a intercanviar atacs després d'un mes de relativa treva. Ahir, l'exèrcit nord-americà va bombardejar dues plataformes de llançament de míssils a l'illa de l'Arak, al sud de l'Iran, i en resposta, doncs, l'Iran ha atacat dues bases nord-americanes a Jordània. El petroli, per cert, puja un 2%. I a Barcelona, per cert, avui ha reobert l'estació de Verdaguer de la línia 4 del metro, després de gairebé dos mesos tancada, i estaven fent obres per fer accessible l'intercanviador. En aquest temps els trens hi han passat, però no s'hi han aturat. També es reobre el passadís intern d'enllaç entre les línies 4 i 5, que des de fa un any, doncs, s'ha hagut de fer pel carrer. I mentrestant, les obres que es fan al macropou de les línies 9 i 10 nord, doncs, no només continuen, sinó que amplien encara més el tall. Ara deixaran fora de servei el tram comprès entre les estacions de Sagrera i Bonpastor fins diumenge que ve.
0: A mi feia gràcia la gent que no ho entenia, allò de la 4 a les 5 has d'anar pel carrer. Mira que hi havia una línia pintada al carrer.
1: Ho pinten al carrer quan has de fer el canvi per fora.
0: Sí, la gent sortia i de seguida com es despenjava de la línia de colors. I hi havia gent com mirant com uns als altres, com si fos una foto d'un grup de rock, cadascú mira un lloc diferent.
2: I ara cap a on, no?
0: Sí, i no seguint el fil de terra.
1: No, és que a veure, és molt difícil orientar-se.
0: Per mi s'ha agradable fer aquest canvi de Verdaguer aquest últim any.
1: Home, els canvis per fora jo sempre a favor, que no pas per dins, perquè sobretot són llargs.
0: Bé, anem ja als esports.
2: En tennis, Novak Djokovic ha quedat eliminat en primera ronda després de perdre en 5 sets contra l'argentí Nabone. Feia 20 anys que el serbi no perdia la primera ronda d'un gran slam. De fet, s'ha de dir que ha jugat amb problemes físics. Avui, per cert, juga Alcaraz, que és el vigent campió, contra el rus Safiulin. I en futbol, el Barça es reforça amb el davanter de l'Arsenal, Gabriel Jesús, abans de rebre aquesta nit a dos quarts de deu al Rayo Vallecano. I, de fet, aquest traspàs costarà 10 milions d'euros més variables.
0: I abans de la previsió del temps, escolta això, Laia, en Ferriol t'apel·la i diu al nostre oient: si li diem onades de frescor a les temperatures habituals de fa 20 anys, estàs assumint de forma implícita que l'escalfament global és inevitable i no podem fer res per corregir-lo.
1: No, sí, però per molt que fem, una mica ja hi som. Per tant, hem de seguir fent, i tant que hem de seguir fent, perquè no vagi molt més enllà, però jo m'atenc a la realitat. És a dir, jo m'he fregit aquest estiu, no sé vosaltres.
0: El que estaríem d'acord és que sí que es poden fer coses per millorar el planeta, però no hem de tenir en compte...
1: No hem de veure que la realitat no existeix.
0: Però que el canvi climàtic ja ha començat a temps. Això,
1: sí,
0: va, era això. Bé, pel que fa al dia d'avui.
2: Doncs l'últim dia d'agost ens portarà un temps tranquil, al matí sí que farà sol amb algun núvol baix, però a la tarda doncs és possible doncs, que caigui algun ruixat puntual al Pirineu. La temperatura es mantindrà sense gaires canvis, amb valors que al migdia poden arribar als 34 o 35 graus a les comarques de Ponent.
0: I en Sisu, Laia, també t'apel·la a tu, diu que vindran a les festes de Llinars. De
1: la Ai, que bé!
0: I diu...
1: Ja el veuré, que ja el conec, en Sisu.
0: A Campanxo, ets habitual, tu?
1: Campanxo?
0: Bé, és un local, diu...
1: No, a Llinars no, eh?
0: Ah, espera, deu ser el seu... Ah, deu fer... Perdoneu, és un Erasmus de festes majors. Ah. Ell anirà a la teva, a festa major del teu poble...
1: D'acord.
0: Mentre tu vagis a la d'ell, i que si vas a Campanxo, que és el local així de...
1: Ell és de la Garriga, no?
0: Sí, el local de Puncarres es diu així, i diu que si hi vas, no pateixis per la cervesa i tot això, que tenen aigua amb gas i que tens una ronda pagada.
1: Ai, que moltes gràcies! Super, molt bé.
0: Recorda'm, Sisu, quin és el teu poble, on està Campanxo exactament. Que sé que ets a terres gironines, però no em conec massa. Els que entres a fons, els que entren de fons, sí que me'ls conec de fa molts anys. Són The Fratellis. Venen armats amb la seva Chelsea Dagger.

0: Escoltes ICAT.
1: Aquest setembre torna la Festa Major de Calaf. Del 4 al 7 de setembre vine a gaudir dels concerts de Miqui Núñez, Saxeni, Quartet Mel, Mitjanit i Zapping Catalonia. Diverteix-te en família amb l'espectacle Xiulant de Xiula. Balla al ritme de les orquestres Metropoli Rosaleda i molt més. Tota la programació a calaf.cat.
2: Quan plegues de la feina o dels estudis, deixa't acompanyar pel millor de l'escena musical catalana mentre tornes cap a casa. Noves veus, descobertes i cançons que t'atrapen. Nota de veu amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell, de dilluns a dijous, de 5 a 7 de la tarda, a ICAT.
0: Tots a la pista. Miqui Puig als plats.
2: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de pista de fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-se portar.
3: Qui no balla, no és viu.
2: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, Pista de Fusta a ICAT. Amb Miqui Puig.
0: Escoltes ICAT. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí. Ai, cap.

0: fet, en parlàvem d'aquesta superestrella fa... En parlem bastant sovint de l'Aitana, eh? Però en parlàvem ja feia mesos del seu concert a Barcelona. Ja s'acosta perquè és just aquest cap de setmana. Així que amb l'artista de Sant Climent de Llobregat, Anna, comencem l'agenda de concerts, no de la setmana, sinó de la temporada. Perquè, com dic, aquest concert estava assenyaladíssim de fer bastant de temps.
1: Sí, de fet en fa 4, eh? Aquesta és la gran setmana de l'artista de Sant Climent de Llobregat a Catalunya. Aitana farà 4 concerts a Barcelona, tots ells al Palau Sant Jordi. Els dos primers es faran aquest cap de setmana, divendres i dissabte, i els altres dos, doncs, la setmana que ve, dilluns i dimarts. Si teniu ganes d'anar-hi, doncs sapigueu que no queden entrades. De fet, es van esgotar de seguida que es van posar a la venda. L'altre artista, en aquest cas internacional, que actua aquesta setmana a Barcelona és The Weeknd. L'artista canadenc tornarà a actuar a Barcelona 3 anys després. Serà aquest dimarts a l'estadi Olímpic Lluís Companys, dins de la gira After Hours Till Dawn. El concert de The Weeknd començarà a les 8 del vespre i encara queden algunes entrades a la venda. Sense moure'ns d'aquí, dimarts també torna a la capital catalana un dels grans noms de la cançó cubana.
2: Oh!
3: Què passa?
2: M'agrada molt. La palabra precisa, la sonrisa
1: perfecta. Silvio Rodríguez, que torna a Barcelona i ho fa per una ocasió ben especial. Laia, el cantautor cubà, celebra més de 50 anys de trajectòria.
2: Sí, és que anava a dir, el senyor ja està una mica grandet. Quin dia hi és? Dimecres?
1: Dimarts.
2: Ah, demà?
1: Dimarts.
2: Ai, quins nervis. Jo no puc demà. Aviam, a quina hora?
1: Doncs mira, a les 8 del vespre, al Gran Teatre del Liceu.
2: Ai, no deuen quedar entrades,
0: has fet allò amb una sola nota, ja endevinar l'artista, no?
2: Sí, sí, és que aquesta cançó és fantàstica.
1: Ai, sí, ojalà es diu aquesta cançó. Sí.
0: Espera, no diguis el nom del següent artista, que jugarem a una Laia, a veure si amb una nota també els encerta. Ei, hey, qui són, Laia? Els Flaming...
2: Flaming què? Jo què sé?
1: Groovies!
2: Ah, mira, no ho hagués groovies. Encertat mai.
1: Els nord-americans, que estan celebrant 60 anys de trajectòria, passaran per l'Upload de Barcelona aquest mateix dimecres i la sala, doncs, encara manté activa la venda d'entrades per aquest concert i pel que fa... I de fet, doncs, dissabte hi haurà Guillem Remisa. Va girant el món. Cantant i poeta de Roda de Ter presentarà dissabte les cançons del seu últim disc, Un somriure infinit, cap a les 8 del vespre. Qui també actuarà a Barcelona aquesta setmana serà Fito Páez, però ho farà en un format ben diferent del que acostuma a oferir als grans escenaris. Todas las mañanas que viví, todas las calles donde me escondí. L'artista argentí actuarà dijous a les 9 de la nit al Palau de la Música Catalana, tot sol, amb piano i veu. Serà un concert molt íntim dins del Guitar BSN per repassar, doncs, més de 4 dècades de carrera. Les entrades van dels 65 als 95 euros i encara n'hi ha de disponibles. Marxem ara fins a Manresa. Un rayo de sol, oh, oh, oh. Aquest dimarts, Los Diablos faran el segon dels dos concerts que tenen programats per la Festa Major de Manresa. Cap a les 6 de la tarda, al Teatre Conservatori repassaran més de mig segle de trajectòria i cançons com Un rayo de sol, que enguany celebra 56 anys. Si voleu anar, encara hi ha entrades. Les trobareu a 25 euros a la web del Cursal. I de Manresa, doncs, marxem ara fins a Mataró, perquè aquesta setmana, doncs, torna al Posidònia Fest.
0: Qui són, Laia? Un segon. Ja està, qui són?
2: Alex de Quedar-me.
0: Aquesta sí. Vale, perfecte. Una nota, l'ha encertat.
1: La primera cita del festival serà dimecres a les 8 del vespre amb Alba Careta Group a l'edifici La Presó de Mataró. Dijous serà el torn de la companyia elèctrica d'Arma al casal Nova Aliança, però per aquest concert, doncs, no queden entrades. Divendres, Tartar Elena actuarà al Port de Mataró i l'endemà dissabte la jornada tindrà diversos actes, però la gran cita musical arribarà també al Port amb la SU, que actuarà en format trio. Passem ara per Vilafranca del Penedès, perquè aquest dimarts hi actuaran dues formacions que sonen molt aquí a ICAT. Vas abraçar-me, no veies cap altra i tu.
2: Som les al·lèrgiques!
1: Bueno, les al·lèrgiques!
0: Dos compassos, estigues.
2: És veritat, és una mica més.
1: Doncs les al·lèrgiques dimarts al vespre, doncs, actuaran a la plaça del Castell de Vilafranca. Després d'elles, la Ludwig.

0: Doncs deu ser Ginebra sola.
1: Doncs si voleu fer aquest tren que ha estat tan viral a les xarxes socials, doncs sapigueu que els d'Espolla doncs actuaran després de les al·lèrgiques al pol·len en aquest, en aquesta plaça doncs del castell de Vilafranca.
2: Seguim bona ara. Combinació, eh? Vilafranca, déu-n'hi-do, com déu-n'hi-do. Acaben la festa major. Patato.
1: Sí, eh? En marxem ara fins a Sant Celoni. Mira, mira, la a terra, a Sant Celoni, la gira de les modernes del Raval, una proposta gratuïta que es farà a Barraques, cap a quarts d'una de la nit, dissabte, Doctor Prats. I una cançó que arribi quan no arriba l'aire i en el moment més vulnerable. La formació terrassenca actuarà cap a quarts d'una de la matinada, després de Caipirinhas, a l'espai Barraques de Sant Celoni, després de Doctor Prats, cap a les dues, doncs la festa continuarà amb la DJ Trapella. L'endemà diumenge, a les Barraques, dos noms ben coneguts. Quan no tens res, et queda la vida sencera. Els germans Serrasolses no han parat de girar aquest estiu presentant el seu últim disc, Gira tot igual però diferent, i dijous ho faran a Sant Celoni. De fet, ells pujaran a l'escenari a les 11 de la nit i quan acabi Ginestar serà el moment de Mamaduixa. Per cert, pels fans d'Àngela Dorm, sapigueu que l'Àngela Balcells doncs, actuarà també diumenge, però a les 9 del vespre a l'espai El Perdigó de la plaça de la Creu. De Sant Celoni marxem ara fins a Tortosa, perquè aquesta setmana continuen les festes de la Cinta. A la placeta de les Yalles, Yalles, Yalles, paciència i unes calles. Pepet i Marieta portarà la seva gira comiat a les festes de la Cinta. Actuaran dijous, el mateix dia que també hi tocaran la Ludwig. Aquests dos concerts, que per cert doncs, són gratuïts, es faran a l'escenari del Parc Municipal. L'endemà, en aquest mateix espai, concert de Triquell. Sempre ho dic, jo estic sobrat, entro al ring fora combat, estic mal acostumat. Una de les apostes de Tortosa per celebrar divendres les festes de la Cinta és l'artista de Sant Quirze. Aquell dia també hi serà la Clara Vinyals amb el seu projecte Ronaldo i Clara. Diumenge, per cert, al·lèrgiques al pol·len i la valenciana Sandra Montfort. I dilluns, la cloenda de festes doncs, anirà a càrrec de Quico, el Celio, el Noi i el Mut de Ferreries, que enguany incorporarà la participació de la cantautora Lia Sampai. Divendres, a Olot, també arrenquen les festes d'altura. Sense tu, jo no puc, sense tu, si no hi ets. Començaran divendres amb l'aposta pels conjunts locals. Teràpia de Xoc inaugurarà l'escenari principal de festes, el del Firal, a partir de 2:15 de la nit. Cap a les dues, el relleu l'agafarà Santa Mandra. En aquesta primera jornada de Festa Major Olotina, la nit també comptarà amb l'actuació d'Astrio, el grup que fa uns 7 anys doncs, va deixar de tocar i es va reunir de nou l'any passat. Doncs bé, aquest divendres actuaran a la plaça de Camp d'en Mas. Fixem-nos ara en la segona nit de festes d'altura.
3: Mira, en Ferran diu que es mor de ganes de veure Santa Mandra. S'ha fet la seva selecció de les festes d'altura.
2: Diu que és el grup que ens ha posat avui en Sergi, sí? La Borsa Engueber,
3: doncs mira, divendres, si no m'equivoco, hi trobareu en Ferran, si aneu a les festes d'altura.
1: Ah, mira que bé. Doncs dissabte trobareu Svetlana, mitjanit, al Firal d'Olot. En aquest escenari també actuarà Ocdeu i DJ Casu. A la plaça Major, concert del saxofonista Dani Nelo, cap a quarts d'una, i a la plaça de la Muralla, Norantada amb Miqui Puig, director i presentador del Pista de Fusta Dicat. Pel que fa diumenge, ja, tiets. Era això,
3: sempre volem estrenar. I en Nacho diu, he mirat entrades per anar a Fito Páez, i diu, és caríssimo. Sí. També, aquesta info també la teniu, si voleu.
1: Sí, sí, des de, a partir de 65 euros, em sembla.
2: Déu-n'hi-do.
1: Tiets obrirà diumenge a les 10 de la nit les actuacions musicals del Firal, després serà el torn de la Ludwig i Dan Peralbo i el Comboi.
2: Hòstia, Dan Peralbo, Ludwig i quins són els primers que has
1: dit? I Tiets.
2: I Tiets, el mateix nit, eh?
1: Mateixa nit. Déu-n'hi-do.
2: Espectacular altura, eh?
1: I abans de marxar d'Olot, aprofito per dir-vos que dilluns al Firal hi actuaran la Jules, Ginestar, Cerco i la DJ Trapella. Seguim ara amb la Festa Major de Sabadell. Quan aquesta nit m'envolti, ja sortiré al carrer, marxaré de puntetes, amb el camí prou bé. Divendres a l'Osa actuaran a l'escenari que hi haurà apuntat a l'Estruc, Roger Pedrós a la plaça de Sant Roc i l'Ala Love You a l'Eix Macià. L'endemà, en aquest mateix escenari, el protagonisme serà per Nil Moliner. Després dels èxits de l'artista de Sant Feliu de Llobregat, hi sonaran els de l'artista barceloní Macaco. Aquests dos concerts es faran a l'Eix Macià dissabte a Sabadell. També hi haurà la Venus, però el seu concert doncs serà a l'Estruc, on per cert aquest cap de setmana també s'hi faran dos concerts infantils. Per una banda, dissabte el Pont Ibi Menut, que aquesta setmana fa triplet perquè també actua a les festes de Sant Quirze i les de Setmanat, i diumenge hi haurà els Atrapasomnis. Precisament diumenge, una de les actuacions destacades és la de la banda nascuda a Sabadell, 31 Fam.
4: És que jo sonava quan ells no sonaven, i sobran paraules per tots que ho saben. És que jo sonava quan ells no sonaven.
1: 31 Fam actuarà a l'Eix Macià, igual que els Doctor Prats. Tots els concerts, no cal dir-ho, són oberts a tothom. I ara sí, passem pel poble de la Laia Vidal, Llinars del Vallès. Imagina,
3: tu i jo fent l'amor a la piscina. Porteu grups?
2: Sí, bueno, porta l'Ajuntament, eh? La Flaixi, no?
1: La Flaixi, actuarà dissabte, Laia, a la carpa del carrer Frederic Marès. Això serà la nit. Abans, però, cap a 7:45 del vespre, al pati de Can Masbagà acollirà una cantada de veneres amb les anxovetes.
2: Sí, que ja venen cada any, eh? Molt xules.
1: Sí, diumenge el gran protagonisme se l'emporta Miqui Núñez, que actuarà a la carpa del Frederic Marès cap a 8:00 del vespre. A la nit, en aquest mateix espai, concert dels Pipes. I deixem Llinars i doncs acabem a Santa Coloma, que aquests dies també hi tenim doncs festa grossa. Camins, vora les estrelles. La Festa Major d'Estiu de Santa Coloma arrenca divendres i ho fa amb més d'un centenar d'activitats repartides per tota la ciutat. Un dels concerts més destacats de la primera nit serà el de Sopa de Cabra a la plaça de la Vila, més cap al tard, sessió de DJ Trapella. També hi haurà Maria Pelae i Cerco a la plaça Pau Casals i el festival Sintonitza al Parc d'Europa, on per cert doncs, dissabte hi actuarà Remei de Calafresca.
3: Laia, on et trobarem a tu? A la carpa on hi punxa el DJ Última Hora o a la placeta amb les iaies?
2: No, mira, una mica de tot, m'aniré movent. Per sort, allà no tenim distàncies i la gràcia és anar-nos movent per tot arreu.
3: Doncs ara anem a Ulldecona i ens canten La placeta de les iaies, aquesta cançó dels ulldeconencs més famosos.
2: Pavet i Marieta. Quan la gratitud se cola per la porta, la queixa surt per la finestra, quan molts arrenquem junts a

0: Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
1: Sis minutets ens separen de les 10, moment en què us direm adeu i fins demà en aquest primer dia de temporada aquí a ICAT. Som els experts i us despertem cada matí des de les 6. Avui el tema que us hem plantejat és ben senzill. Com ha anat l'estiuet? Com ara la Montse, que ens diu aquí via chat, via el chat d'escrit, diu, estiu rarot, però bé, suposo, una mica descafeïnat. Hi ha hagut moments bonics i moments prescindibles. Suposo que com per tothom. I estrelletes, que no les entenc massa aquestes. Digues si ens ha anat també... Hi ha hagut una mica de salseo en el teu estiu, Montse. Us hem recollit també els millors àudios que ens han caigut al llarg de la jornada. Són aquests.
2: Benvinguts a nou i ben trobats. Que ja es troba a faltar el programa amb tots vosaltres. Jo porto dues setmanes de vacances, les quals me les he passat fent caixes i amb l'immoble. Estic de mudança. Com a mínim, mira, anem a viure més a prop de la muntanya.
3: Bon dia, els experts, bon dia, Catalunya. Ben tornats a tothom. Les meves vacances jo l'he fet al juny i ara la faré al setembre, la setmana de la Diada. Així que tot l'estiu he treballat com un desgraciat mentre tothom estava de vacances. La calor m'ha matat.
4: No s'ha lligat, tampoc hem tingut drames. Us he trobat molt a faltar el mes d'agost, ja que estic treballant des del 17. És molt avorrit només anar escoltant música perquè us trobo molt a faltar. Les vostres veus, les veus dels oients. Ai, com sempre em truquen de la feina.
5: Bon dia, bona hora i nova bona temporada, estimats. Pues l'estiu ha anat com sempre de puta mare. El problema és el que queda d'any, que es carrega al setembre, ja comencen les hòsties, tio. Fins al juny. Me cago en tot. Bueno, viure-te que estem en vaga, ja ho sabeu. Apoyeu el moviment, estem fins als nassos.
6: Parlant de la pel·lícula aquesta nova, l'altre dia passejant per Girona em vaig trobar Javier Bardem. Dic, hòstia, Javier, què fas? Bé, i dic, i la Victòria? Diu, no, la Victòria ven de Luengo.
1: Doncs sí, hem arrencat una nova temporada experta, la quinzena, i ho hem fet amb veus renovades, que no vol dir gent nova, sinó les nostres veus una mica més rovellades. Anem votant amb la Uineta i la Julieta. Ai, que s'han fet els últims escalfaments. Potser a vegades la veu ens ha fallat, però no patiu perquè hem tornat amb la ment ben àgil.
7: A més, sabeu que en aquesta cançó, precisament...
8: Quina és aquesta cançó?
7: La de la... no sé com es diu. Surt la Juliana Canet, ell va enumerant...
1: Sí.
7: El Carandell va enumerant els personatges que surten en aquest concert de la música. I hi ha la Juliana Canet. I la Juliana Canet, que és de Cardedeu, quan va fer aquest concert a Cardedeu
1: Quin Carandell?
7: Ara, gràcies.
9: Mare de Déu.
1: Sí, com sigui, s'ha notat que hi havia gànecs d'experts. Els oients han agraït que parlem de nou els tres a l'hora, tot i que no sé si és tan bona idea. Sentiu de nou, per fi, les nostres tres veus juntes, que és una cosa que molts al xat estàveu aclamant.
9: Sí.
1: Fem, no sé, com un acord entre els tres, no? Va, a la de tres. Fem un fa major, un fa major, va.
7: Sí, clar.
1: Una, dos.
7: No.
1: Sí, sí, una, dos, tres i... Fa! Veieu com sí que l'hem clavada? I què més hem fet? Doncs hem dit que no volíem cosificar i hem acabat cosificant l'Ariana Grande per prima i els catalans de l'època napoleònica per baixos i hem cridat, tot i que no és bo cridar els companys de feina. Vosaltres creieu que no es pot cridar la gent quan estàs fent un rodatge?
7: No s'ha de cridar la gent.
1: És que ell és el director, aquests són els actors, i és
7: igual,
1: un rodatge difícil.
7: Igual, però de tractar bé la gent.
1: I algú dirà, és que els està traient el millor de ser.
7: No.
1: És sota pressió. Sí.
7: En absolut.
1: Laia, per favor.
7: La gent.
1: A més, ella...
10: Treballa!
7: Vale.
1: I per acabar, també hem fet un rànquing de les cançons de l'estiu, un estudi exhaustiu que conclòs que el podi l'ocupaven els Catarres, els Tiets i la Ludwig, i ens ha enviat, atenció, un missatge a la DJ Trapella i ens ho ha llançat tot per terra, perquè segons ella, atenció, quina ha estat la cançó de l'estiu 2026.
11: Però bueno, bon dia, experts! Us he de dir que aquest estiu la que més ha funcionat, senyores i senyors, és una de l'any passat.
12: Amor!
11: A la fresca de Figaflowers.
1: No val.
11: Bueno, de sobte, un clàssic que hem adoptat per les festes majors i, sens dubte, és la que més olles ha creat entre el públic a festes majors i festivals d'arreu. Així que, a seguir-ho intentant aquest any que ve, a veure si algú treu una cançó de l'estiu que pugui guanyar a la fresca de Figaflowers.
1: Doncs nosaltres pronostiquem que la guanyadora del concurs de la cançó de l'estiu d'any que ve serà aquesta altra. Atenció.
8: Perquè si la, si la d'aquest estiu és a la fresca, la de l'estiu de l'any que ve serà Bona Vida.
1: Jo crec que s'implicava que era una cançó nova, perquè senzillament a la fresca segueix tenint èxit. Ara recordo el senyor de Weekend, que el sentíem abans, el Blinding Lights, també el segon estiu també sonava.
9: És veritat.
1: Milionari de la Rosalia, el segon estiu també sonava. Bueno, buscàvem de noves.
8: Aquesta,
1: bé,
8: que quedi clar, la punxem perquè és la més votada entre els oients del programa.
1: Gràcies, oients, per participar en aquest espai tan humil de la cançó de les 10. Avui la cançó guanyadora ha sigut molt clara, la votació. Wannabe, de les Spice Girls. Nosaltres tornem demà a les 6. Adeu, Laia.
7: Adeu, Roger.
1: Laura,
7: fins demà.
1: Sergi. Adeu. Una abraçada.

Què tal? Les 10 i 2 minuts. Comencem així a marcar el ritme d'aquest dilluns 31 d'agost. Amb Flow Mili seguim també amb la proposta musical dels Minova, Obrint Camins.

seguim posant música en aquest dilluns 31 d'agost. Això vol dir dia de retorns i novetats. Sentíem la proposta dels Thundercat i ara tenim per aquí també a Endaipen.

0: Quan plegues de la feina o dels estudis, deixa't acompanyar pel millor de l'escena musical catalana mentre tornes cap a casa. Noves veus, descobertes i cançons que t'atrapen. Nota de veu amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell, de dilluns a dijous, de 5 a 7 de la tarda, a ICAT.
1: El Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
2: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
3: Segur que no n'hi ha per tant.
4: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
5: Escoltes, ICAT.
6: Juguen amb els dits, dec, dec. Em paga el sopar, que et dec.

nostres festes i cal que costa sempre cansa i mira'm, sóc un miracle, algunes gràcies, altres de res. Ella és model, no un model a seguir, sempre li dic t'estimo abans de sortir.

una altra de les propostes més divertides fetes a casa amb Rivero Melet, amb Dan Peralbo i El Comboi. I toca fer memòria a les 10:30, 2 minuts. Deixem amb Coldplay.

Les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. A CAT, els migdies ens advem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous, de 2 a 3 de la tarda, amb Albert Miralles i Mariona Batalla. Hi ha cançons que no s'escolten, s'assaboreixen. Música i músics per descobrir. Una selecció feta amb calma, criteri i bon gust. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, a ICAT.

Un dia més és Missalles, que ens convida a navegar per la vida tranquil·lament, i la calma ara s'acaba amb l'explosió musical d'aquesta dona que es dona a conèixer també aquest estiu com a Sleira, Brand New Channels.

tornada a la rutina també amb Pol Bordes, parlant de Barcelona i també amb el petit ibèric. 8 minuts per les 11 i aquesta és Bruixa.

Si no els coneixes, són els Dear Alice, una de les noves boy bands que arrenquen amb força aquest 2026. I encara, temporada de festes majors, avui passaran per la de Vilafranca del Penedès, la 31 fam. I amb aquesta família arribem ja en punt a les 11. Yeah.

Doncs amb aquest ambient relaxat i elegant que ens ha deixat Masigo, ens disposem a compartir una hora més de música amb QBC, Leon Thomas, una hora en què també desfilaran per aquí els Amics de les Arts.

Escoltes i cas.

0: Tots a la pista. Miqui Puig als plats.
1: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de pista de fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-se portar.
2: Qui no balla no és viu.
1: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, pista de fusta a ICAT. Amb Miqui Puig. Aquest setembre torna la Festa Major de Calaf. Del 4 al 7 de setembre vine a gaudir dels concerts de Miqui Núñez, Saxeni, Quartet Mel, Mitjanit i Zapping Catalonia. Diverteix-te en família amb l'espectacle Xiulant de Xiula. Balla al ritme de les orquestres Metropoli Rosaleda i molt més. Tota la programació a calaf.cat.
3: Celebrar és el gest senzill de compartir l'espai, de compartir el moment. Fira Tàrrega, del 10 al 13 de setembre de 2026. Venda d'entrades a firatàrrega.com. Escolta, Zicat.

La ràdio inquieta és a les teves mans. Directes, podcasts, vídeos, experiències, avançaments. Descarrega't l'Apdicat i anirem amb tu allà on vagis. Amb l'Apdicat, la música i la cultura són a les teves mans. Per dispositius mòbils iOS i Android.

0: Temperatures enfilant-se i aquí tenim el so més refrescant que ens arriba des de Mataró amb Martí Gou. I també aquest trio són Lisa, Anita i Rem amb Goals.
1: Just

0: Ei, encara no has sentit tot el que passa cada matí a ICAT? No triguis, que potser ja no hi seràs a temps per fer-ho.
1: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
2: Els experts, 15a temporada. Més que Dallas.
3: De què va el programa?
1: Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
2: Potser fa massa temporades que dura, però us alegrem el dia. Hi ha cançons que no s'escolten, s'assaboreixen. Música i músics per descobrir. Una selecció feta amb calma, criteri i bon gust. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous a les 11 de la nit a ICAT.

Doncs ara que ja tenim finalistes del Sona Nou, aquesta banda, els de Tarragona, van ser una de les bandes més destacades de l'última edició i de Sodi, a Queen 92.

0: Bon dia, són les 12.
1: I cada dia, l'actualitat musical i cultural amb Sergi Ruiz i Anna Closa.
0: Avui és dilluns 31 d'agost i això és sinònim de retorns i novetats, perquè avui arrenca una nova temporada d'ICAT.
2: Bon dia a tothom oient, són les 6 i 3 minuts del matí, és dilluns i tot torna a començar. Gràcies, Mishima, per no fallar la cita un any més amb la vostra cançoneta. Estem en ple estiu, és mes d'agost, dia 31 i comença ara la temporada 15 dels Experts.
0: Gaudiu. Així ha donat la benvinguda a la nova temporada dels Experts, que aquest any estan d'aniversari.
3: 15 anys d'Experts, 15a temporada que arrenca amb novetats i amb ganes de jugar encara més amb l'audiència. Així ens ho explica el director del programa, Sergi Vives.
4: Els Experts, el despertador dedicat, encetem la nostra 15a temporada i ho fem augmentant la interacció amb els oients. Els farem participar més en nous espais com El Dilema o un superquiz que farem els divendres molt musical, que s'uniran a les preguntes que els farem cada dia al consultori de la Laura Grau o als miniquizos de 3:15. Com sempre, seguirem fent propostes culturals, hi haurà novetats musicals, concerts, cinema, teatre, nova secció de sèries amb la Sílvia Comet i, com sempre, la selecció de cançons més enèrgiques per arrencar la jornada.
0: Els Experts els podreu continuar escoltant de dilluns a divendres de 6 a 10 del matí, a les 2 del migdia, de dilluns a dijous. És un moment ideal per aturar-nos. Segona temporada de pausa, la conversa en profunditat d'Albert Miralles i Mariona Batalla amb els principals creadors del país.
3: Just després del pausa, de 3 a 5, Gala Castelltort i Alberto Gadel es tornen a posar al capdavant del Loft. I a partir de les 5 de la tarda, un any més, hi trobareu el Nota de Veu.
0: Amb en Fran Lluís Giró i l'Aina Ostrell, un any més amb la mirada totalment posada a l'escena musical catalana, tant la que ja s'ha fet un nom com la que tot just comença, però també tindran una orella posada en la gastronomia, un altre cop amb Les Taules per Dos, les sèries amb l'Àlex Gutiérrez i aquest any també en l'esport i l'activitat física amb la ciclista i entrenadora personal Marta Turà.
3: A partir de les 7 de la tarda, també de dilluns a dijous, Josep Martín i David Talleda ens acosten per 19è any, que es diu ràpid, tota l'actualitat musical de casa nostra amb els independents i també internacional, tant de l'escena emergent com els clàssics. Ells mateixos ens ho expliquen.
5: El nostre és un programa, oi, David, que canvia cada dia, perquè no tenim el guió escrit de què passarà a l'actualitat musical.
6: Doncs efectivament, és que cada dia és un dia diferent, cada dia surten notícies noves, cada dia surten cançons noves, i des d'aquest programa i des de fa aquestes 19 temporades sempre us ho volem explicar de la manera més planera, però sempre doncs amb aquell contingut que ens fa únics i irrepetibles.
5: Perquè a vegades costa molt estar al dia del que passa a la música, però sintonitzant ICAT i l'Independents us mirarem de mantenir el dia de l'actualitat internacional i la d'aquí.
0: Tornen també un any més les sessions de la DJ Trapella els divendres de 5 a 8 del vespre per entrar al cap de setmana amb les millors mescles de l'escena catalana internacional. També el concurs dels nous valors de la música en català, el Sona Nou, presentat per Lluïsa Gendrau els dissabtes al matí.
3: També continuen els prescriptors musicals del Cel Obert de Lluís Gavaldà, Delicatessen d'Albert Puig i Pista de Fusta de Miqui Puig, entre d'altres.
0: I un any més, de 10 a 11 del vespre, de dilluns a dijous, tindreu, per exemple, teatre amb el Rèplica els dilluns, literatura amb la Pila els dimarts, també cinema amb l'Spin-off els dimecres i sèries els dijous amb el Series Selector.
3: I per cert, com a novetat, l'ICAT al dia també creixem fins als 10 minuts per oferir-vos amb detall tot el que passa en el dia a dia cultural del país.
0: I parlàvem, de fet, fa un moment del Sona Nou, tornem a parlar-ne, perquè ja tenim els tres finalistes del concurs de música emergent en català. Els coneixíem aquest cap de setmana a l'antena d'ICAT i són, per exemple, la banda barcelonina de punk pop Beni Dolores.
7: Ai, quin desfís, si no vull fer mala sang, no vull fer mala sang, però no tinc temps per perdre, avui tinc extraescolar.
3: El grup de pop rock de Matadepera, Orella 2.
8: Vull ser com l'any.
0: I el tercer és la formació d'indie rock usonenca Pla Moguda. Aquests són els tres finalistes de l'edició d'aquest 2026, que tornarà a triar guanyador per les festes de la Mercè.
9: El mes de maig fins a juny, el meu amor dins el punt.
3: A Apunteu-vos la data, 23 de setembre, a la plaça de Catalunya de Barcelona, final en directe del Sona Nou, on a més dels tres finalistes també hi actuarà, qui sentim de fons, Chloé Riembau, la guanyadora de l'any passat que presenta disc Equilibri sense xarxa.
0: I marxem ara fins a Perpinyà perquè es converteix aquests dies en la capital mundial del fotoperiodisme.
3: Ja ha obert portes Visa Puglimage, un festival que mostra els treballs de destacats fotògrafs que ofereixen perspectives úniques sobre el que passa al món. 26 exposicions que giren al voltant de conflictes i crisis humanitàries actuals, posant el focus en les massacres de Gaza, la guerra d'Ucraïna o la situació al Líban.
0: Els temes socials i mediambientals són altres dels eixos d'aquesta edició, la 38a. Sentim a Jean-François Larroix, és cofundador i president del festival.
10: On a le devoir.
11: Tenim el deure de mirar, perquè els nostres fills ens demanaran què feies el 2025, i els direm, ho sabia, però vaig callar. Doncs nosaltres ho ensenyem i ho assumim.
3: Visa Puguimaix reivindica l'ètica, el rigor informatiu, la verificació dels fets i la feina sobre el terreny davant les imatges falses i la intel·ligència artificial. El programa, que s'allargarà fins al 13 de setembre, inclou exposicions, projeccions i xerrades.
0: Tot això de forma gratuïta des de les 9 del matí fins les 8 del vespre.
3: Aquest cap de setmana hem tingut una nova edició de l'Acústica de Figueres que ha plegat més de 100.000 persones en 4 dies.
0: I allà hi hem tingut per part d'ICAT en Fran Lluís Giró i l'Aina Ostrell del Nota de Veu, que van cobrir el festival i també van retransmetre en directe el concert dels 40 anys de Sopa de Cabra. Frank, bon dia, com ha anat l'Acústica?
12: Bon dia, Sergi, bon dia, Anna. Nosaltres, la gent del Nota de Veu, hem de reconèixer que comencem la setmana de l'estrena de la programació amb un xic de ressaca, la justa. I és que baixem de l'Acústica, que, per exemple, ha coronat a la Ludwig Band com a grup de masses. Increïble veure'ls actuar a l'escenari de la Rambla de Figueres, que és el més gros del festival, amb una munió infinita de gent que no s'acabava i tothom cantant absolutament totes les cançons que han fet que la Ludwig es converteixi en un dels grups del moment. Menció a banda també per Sopa de Cabra, que és de gira celebrant els 40 anys i que també va aconseguir que la Rambla s'entregués. I vaja, d'altres noms, si voleu que us repesco. Doncs en Max Navarro, que és molt jove i que va fent passes per convertir-se en una de les veus de pop d'autor de referència dins del panorama musical català, i Mali Feta, que pujant des del País Valencià amb gent que ve de zoo, amb gent que ve de pupil·les, van aconseguir que la seva proposta festiva fos el colofó, la cirereta del pastís d'una Acústica que, una vegada més, ha estat un èxit rotund de públic.
3: Gràcies, Frank.
0: I l'agenda musical de la setmana ve marcada pels concerts d'Aitana al Palau Sant Jordi. En parlarem més entrada la setmana, però tenim més protagonistes perquè encara és temporada de festes majors i avui a la Seu d'Urgell, The Tyets. El duet mataroní actuarà a 1:15 de la matinada en un concert que serà accessible en llengua de signes catalana.
3: I a la festa major de Palau Solità i Plegamans hi trobareu els Catarres.
13: Diumenge sense drama.
3: Serà a les 8 del vespre a l'Espai Barraques al Coral, una actuació que, per cert, serà familiar.
0: I també estan de festa major a Vilafranca del Penedès. Avui teniu doble oferta. Per una banda, la 30 UFAM.
14: Es que sonava quan ells no sonaven, i sobren paraules per totes cruçades.
0: I per l'altra, és Betlana.
3: Això sí, haureu de triar o un o l'altre. Tots dos començaran a 1:15 de la matinada, els dos escenaris. Això sí, els teniu a prop per si voleu fer un tast de cada concert. El de la 31 FAM a la Rambla de Sant Francesc i el de Svetlana a la plaça Jaume I.
0: I acabem parlant de sèries perquè Furious tindrà segona temporada.
15: There are three victims we know of.
3: La Sílvia Comet ens explica què té aquesta sèrie que ha enganxat tant aquest estiu.
10: Un thriller criminal addictiu. Un agent de l'FBI investiga una misteriosa assassina en sèrie que es dedica a seduir homes i després els mata. Però la gràcia és que la sèrie no triga gaire a convertir aquesta persecució en un joc de miralls. Com més coneixem l'assassina, més anem veient que ella i la policia tenen més coses en comú del que podria semblar. I això vol dir que comparteixen algun trauma dels grossos. Personatges complexos, molt ben interpretats per Emmy Rossum, que recordareu pel seu paper de Fiona a Shameless, i Lola Pettigrew, coneguda per ser una de les protagonistes de la sèrie No diguis res. Una ficció bastant fosca i violenta que es desmarca del thriller convencional gràcies a tocs d'humor negre bastant aconseguits. Avui tanca la primera temporada de 8 episodis. La trobareu a Disney Plus.
0: Gràcies, Sílvia. Això és tot per avui. Nosaltres hi tornem demà a la mateixa hora.
3: Que passeu molt bon dia!
15: Escoltes i cas.

farà de fingir. No et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la cantina tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava,

0: Quan plegues de la feina o dels estudis, deixa't acompanyar pel millor de l'escena musical catalana mentre tornes cap a casa. Noves veus, descobertes i cançons que t'atrapen. Nota de veu amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell, de dilluns a dijous, de 5 a 7 de la tarda, a ICAT.
1: A la meva esquerra,
0: Remi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és El Forner, de l'Osa.
3: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

És una de les moltes històries marcades pel desig i l'atracció. Nacar i CH, One Feeling. Intentem sufocar la calor d'aquest dilluns 31 d'agost, també a ritme de línia.

Les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. A CAT, els migdies ens advem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous de 2 a 3 de la tarda amb Albert Miralles i Mariona Batalla. Hi ha cançons que no s'escolten, s'assaboreixen. Música i músics per descobrir. Una selecció feta amb calma, criteri i bon gust. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 11 de la nit a ICAT.

l'altra de les produccions més explosives de la temporada, Lady Gaga, Doechii. Maybe ja seguim marcant el ritme. 10 minuts ja per la una amb Charlie XCX. És el Wing Wing.

Nova cançó en català de l'Alfred García i una altra d'aquelles que ens ha acompanyat tot l'estiu. Vinem a buscar i ara et deixem en bones mans. És l'Albert Peiró i l'última cirera.

0: tots a la pista. Miqui Puig als plats.
1: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de pista de fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-se portar.
2: Qui no balla no és viu.
1: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, pista de fusta a ICAT. Amb Miqui Puig. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
3: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del petit de Calarí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

Les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. A ICAT, els migdies ens advem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous, de 2 a 3 de la tarda, amb Albert Miralles i Mariona Batalla. Quan plegues de la feina o dels estudis, deixa't acompanyar pel millor de l'escena musical catalana mentre tornes cap a casa. Noves veus, descobertes i cançons que t'atrapen. Nota de veu. Amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous, de 5 a 7 de la tarda, a ICAT.

0: Escoltes ICAT.
1: Ara mira'm bé, passo ràpid. Sempre em falta temps, tinc un 2%.

Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Talleda. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT.

0: Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independent. Amb Josep Martín i David Tellera. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT.
1: Escoltes ICAT. A ICAT, pausa.

0: Hola, hola, com esteu? Ja hi som, primer dia de la temporada, últim dia d'agost, avui comença la segona d'aquest programa, la segona contribuint a baixar el ritme infernal del dia a dia i la segona entrevistant creadores i creadors que enriqueixen els nostres migdies. A més, avui linkem directament aquest primer programa de la segona entrega de pausa amb el primer de la passada. Va ser llavors que ens va visitar una cantant, actriu i activista nascuda a Hostalets a Balanyà amb arrels ganeses i que té una germana bessona. Doncs avui ens visita aquesta germana i deixem clar que som gent de tradicions. Mariona Batalla, bon dia, com estàs?
1: Bon dia, molt bé.
0: M'has trobat a faltar aquesta aquest estiu?
1: Sí, una miqueta. T'he trobat a faltar tu, a la feina no.
0: Sí, a la feina, efectivament. Aquesta temporada millor que la que ve, però pitjor que l'anterior.
1: I seguint tradicions, perquè ja estic veient l'escaleta i Marc Pujol ja està aquí, primer capítol.
0: Sempre hi ha d'haver Marc Pujol, és avui?
1: Jo crec que sí.
0: Ah, sí, col·laborant sí, amb la Clara Peia. Sí, és veritat. En fi, que ens hi posem, som-hi. I avui, dilluns, dediquem el programa a vosaltres, oients, que sempre hi sou. Benvingudes a pausa.

0: Vinga, va, que és el moment de saludar la primera persona que visita aquesta temporada al programa. És ni més ni menys que la senyoríssima Iolanda Sey. Bon dia, Iolanda, com estàs?
1: Bon dia.
0: Què tal?
1: Doncs molt contenta de formar part d'aquesta tradició, d'aquest programa, m'encanta.
0: T'he de dir, i això ho certifiquem, Mariona, que a banda de tenir una tradició que és punxar cançons de la Mar Pujol setmana sí, setmana també, només n'hi ha una altra, i és vosaltres.
1: M'encanta.
0: La germana Sey.
1: M'encanta.
0: Llavors, la temporada passada la vam inaugurar amb la Cati, avui vens tu. La que ve, d'aquí un any, haurà de venir Etna Sey.
1: Perfecte, jo crec que no tindrà cap problema.
0: I llavors, fins i tot, podria venir l'Eva, que és una quarta germana.
1: L'Eva, jo ja crec que aquí ja no poso la mà al foc.
0: No, eh?
1: Jo crec que no. Bueno, no ho sé.
0: Què fa l'Eva? L'Eva què fa? Fa art, també, o no?
1: No, l'Eva és la primera germana, la gran, i ella treballa amb lo social, llavors està en un altre àmbit.
0: Algo li trauríem, eh?
2: Però t'anava a dir, lo social és cultura, o sigui que seria molt guai que vingués a parlar de coses.
1: No, no, i té històries molt interessants i ens podria parlar de coses importants, però no sé si vindrà.
0: Escolta, primera pregunta, ets primera convidada de la temporada, per tant t'he de preguntar si has fet vacances i ho farem amb banda sonora de fons, que és aquesta banda sonora primer, aquest escallot i una cançó que cada temporada sona, perquè també va sonar efectivament quan va venir la Cati
2: Sey. Primera cançó del programa de la vida Aiko Aiko.
0: Sí, són de Gramofono de Stars Big Band amb la Cati i la Iolanda.

0: Doncs aquí, amb els arranjaments del noble Genís Bou, barrejant el millor de la tradició de Nova Orleans i amb la veu principal de la Judit Nederman, sí. Yolanda, que no ho havia dit,
1: sí, sí.
0: I vosaltres dues, la Cati i tu, posant-hi coros en aquesta
1: sí.
0: cançó, Gramofon o l'Stars Big Band, que crec que t'han donat una mica de feina aquest estiu.
1: Just ahir estàvem a Poboleda, un poble molt bonic del Priorat,
0: sí.
1: que feien un festival que es diu Festival Terrer, i just estàvem cantant aquesta cançó, ara m'estava tornant ahir
0: sí.
1: amb aquesta cançó.
0: És moment àlgid del concert, aquesta?
1: És del principi.
0: Vale.
1: És com estem començant a escalfar motors.
0: Em sembla
1: cançó.
0: Molt bé per escalfar
1: sí.
0: motors.
2: Mira, justament l'hem posat per això, per començar a escalfar motors.
0: Clar, efectivament.
1: És una cançó per començar, sí.
0: A banda d'això, vacances o què?
1: He fet vacances, sí. De fet, és dels primers estius que he fet bastantes vacances. Bueno, que he tingut com bastant l'estiu de vacances. I abans li comentava la Mariona que... És una sensació de que bé, puc fer vacances quan la gent fa vacances i puc anar amb les meves amigues a vacances, que això sí. quasi mai ho podia fer, però quin agòbio, tinc vacances.
0: Perquè aquest és un dels temes que ens han ocupat al llarg de la temporada passada i que segur que marcaran també aquesta, quan entrevistem artistes, doncs parlem d'aquesta cosa volàtil que té la vostra feina.
1: Sí.
0: Llavors, un estiu amb vacances, ok, però hi ha moments en què connectes i dius ai, el setembre o l'octubre que patiré.
1: Sí, sí, sí, sobretot va ser al principi de l'estiu, de dir, ostres, si hi ha ara el juny i estic veient que el setembre, octubre no m'està sortint res, és molt probable que segueixi així,
2: yeah.
1: perquè a l'estiu, a l'agost tothom se'n va i llavors comences el setembre una mica en plan, bueno, anirem a veure. I aquesta és una temporada bastant tranquil·la, que m'ho prendré amb filosofia, amb sense estressar-me, però sí, és una mica estrès, perquè les nostres feines són així com muntanya russa, i te n'adones que he estat molt ben acostumada i he tingut molta feina i això ha estat molt bé, però bueno, quan pares dius què faig?
2: Clar, has tingut vida? Sentiment... És que a mi em passa una cosa que no sé si és estranya perquè tampoc la comparteixo gaire, però és com culpa de no estar produint.
1: Sí, és culpa i sobretot que jo crec que ens passa molt a la nostra feina, que ens identifiquem molt amb la nostra feina i quan no estàs exercint-la com activament en aquell moment dius, vale, jo soc cantant i actriu, però no tinc cap projecte ara mateix, segueixo sent cantant i actiu, no? Vull dir, no passa res, però sí, sí, et sents una mica malament. I sobretot por, jo crec, també.
0: Tu com visualitzes aquesta temporada que comença ara, aquest curs?
1: En pausa.
0: En pausa. Però pausa obligada? És a dir, et vols permetre també un any de calma i tranquil·litat o si poguessis aniries a full?
1: No, o sigui, és que és això, sent intèrpret, depens molt de que la gent t'ofereixi feina. Llavors és una temporada on, de moment, no se m'han ofert gaires feines. Llavors, bueno, intento com... Això, no agobiar-me pensant que és això, que la nostra carrera és així, és muntanya russa, i aprofitant també per pensar què vull fer, no? Com, vale, no, sempre he estat com agafant feines perquè me les ofereixen, potser també és moment de dir què vull fer jo, com m'inverteixo el temps, i crec que serà això.
2: Que aquesta també és
0: llavors,
2: una altra cosa.
0: Deixa'm dir una cosa, a programadors, gent del món del teatre, oberta a contractació, hi ha una repre o un repre
1: sí, sí,
0: que tens
1: sí, sí,
0: tu,
1: sí, sí.
0: Es diu, podem ser el nom de pila?
1: Lis Vida.
0: Eh?
1: Es diu Lis.
0: Es diu Lis. Lis, rebràs trucades a partir d'avui. Gràcies, a pausa.
2: Mails a tope. A partir d'ara. Clar, també hi ha aquesta cosa de, que no sé, tu t'ha passat, Yolanda, de dir que sí a totes les feines perquè no em puc permetre dir que no.
1: Sí.
2: I crec que també està molt guai parlar-ne obertament a la ràdio perquè estem molt acostumades a rebre artistes que estan de promo i de projectes grans i volem publicitar coses, i crec que també està molt guai dir, escolta, que els artistes passem per moments en els que no tenim promo, no tenim feines i no deixem de ser artistes.
1: Sí, sí, sí, aquest és el gran tema. O sigui, et veus en moltes èpoques agafant feines perquè no saps pues això, quan serà el proper espai on no tindràs, o el proper temps que diràs, no, bueno, i has de seguir vivint, has de seguir pagant el lloguer, has de seguir com pagant factures, i moltes feines les agafes sense voler. A mi també m'ha passat que últimament, doncs, clar, també a la que tens més feines, doncs, comences a triar i a dir que no, o a marxar de projectes que potser no estàs tan feliç o tan contenta, que això està molt bé, però bueno, t'arrisques a que després vinguin èpoques més tranquil·les. Però crec que és un tema que es parla massa poc, que parlem molt doncs, això, quan tenim un projecte i tenim alguna cosa a dir.
0: Sí.
1: Però quan no estem presentant cap projecte, doncs també està bé parlar de que al final això és una realitat de la nostra professió. O sigui, hi ha més gent sense feina que amb feina.
2: Sí.
1: I això és així.
0: Hi ha gent que es pot permetre dir que no, més vegades hi ha gent que en canvi ha d'agafar. De fet, aquí, com a periodistes culturals, a vegades detectem quan una persona, sobretot en el món de la interpretació, ve a una ràdio, a una entrevista, a vendre un peix determinat, i aquest peix potser no s'acaba de creure.
1: Yeah.
0: Es nota. No passa res. Hi ha gent que té molta feina i diu que sí a totes, fins i tot a les que són simplement pecunàries, no?
1: Perquè
0: I en canvi hi ha gent que només pot dir que sí a les que li cauen a la taula. En fi, escolta, t'he presentat com a cantant, actriu i activista. Això, activista, tu, què? Perquè...
1: Que no, o sigui,
0: jo
1: no sé.
0: No estic gaire acostumat a presentar a cantants i actrius i posar-hi aquest activista al final. En canvi, a tu, sempre.
1: Ho dic passant amb la boca petita, perquè per mi hi ha molta gent que és activista i que hi posa el cos i que està en les lluites socials diàriament i que, això, està al carrer, està implicada 24/7. Jo crec que l'únic que faig és donar la meva opinió de moltes coses, que potser això suposo que és l'estrany, perquè a vegades amb les nostres professions doncs, hi ha molta gent que prefereix no parlar perquè això t'implica doncs, renúncies a coses o que hi hagi gent que ja no vulgui treballar amb tu o el que sigui, perquè estàs dient la teva opinió sobre temes polítics, però crec que és l'important, o sigui, com a artistes que ocupem espai, crec que això hauria de ser així. Llavors jo, activista, no ho sé, jo crec que dic coses.
0: Deixa'm dir, crec que és una cosa que compartim amb la Mariona, mirant a tu, mirant a la Cati, mirant a la Clara Peia, per exemple, que sigui o no, és a dir, l'activitat, la proactivitat que feu i que estigueu als saraus i tal, i no sé què, sigui més o menys, com a mínim, el fet de posicionar-se, de dir les coses, ni que sigui treure les cançons de Spotify, que amb The Say Sisters ho heu fet, ja és un pas més, perquè l'equidistància està molt...
1: Sí, està molt a l'ordre del dia. No, i jo, o sigui, a favor de la nota tibiesa, vull dir que no puc amb la gent tíbia, la gent que no diu ni una cosa ni l'altra, i és una responsabilitat, jo crec que tenim com artistes, com persones que ocupem l'espai, i que és això, per exemple, treure la música a Spotify és una decisió que implica moltes renúncies i implica desaparèixer en moltes coses, i a part, nosaltres amb Sisters fa molt de temps que ja no fem concerts, llavors treure la nostra música també és desaparèixer molt.
0: Sí.
1: Però l'alternativa tampoc la veig. Vull dir, quedar-me allà i seguir dient que estic en contra del capitalisme, que estic en contra del racisme, que estic en contra de coses, però al final no ha actuat, això em sembla pitjor.
2: És que moltes vegades l'amenaça com del sistema o de la mirada aquesta hegemònica cultural és, ostres, és que Yolanda se't tancarà en un munt de portes quan facis X cosa. Però no penses també... És que potser són portes de les que no vull creuar.
1: Sí. O sigui, això ho he pensat molt i estic segura que sí que se m'han tancat. Estic seguríssima. Però penso que agradar a tothom és impossible. Vull dir, que tampoc espero agradar a tothom. I que intentar agradar a tothom és un agòbio i és intentar aconseguir un objectiu impossible. Llavors penso, doncs mira, pues ja faig una selecció jo.
0: Tornarem al tema de l'activisme, d'aquí una estona. Aquest programa dona per molt, és una horeta de conversa avui, primer de la temporada, amb la Yolanda Say, persona excel·lent, d'Hostalets de Balanyà, que és un lloc on no he estat mai, però estic segur que és excel·lent, també. Ràpidament, a veure si recordo el trànsit de la teva família.
1: A veure.
0: Val? Perquè dèiem, orígens a Ghana. El teu pare arriba a Catalunya perquè és músic, això ho recordo de fa un any, que ens ho va explicar la Cati. Ell tocava, tenia un grup i tocaven a Canàries.
1: Sí, feien Tenerife i Salou, o sigui, el van...
0: Tenerife i Salou, atenció binòmica.
1: Sí, això de temporada d'hotels.
0: Clar.
1: Tens temporada, doncs, a l'estiu d'allà te'n vas a Tenerife i fas temporada d'estiu allà, i a l'estiu d'aquí, doncs, vens a Salou.
0: A més, fent afrobeat,
1: estils que
0: òbviament us ha marcat familiarment.
1: Sí.
0: Més tard arriba la teva mare, amb les teves dues germanes grans, l'Eva i l'Etna.
1: Sí.
0: L'Eva és la gran, l'Etna la segona.
1: Sí.
0: I aquí neixen dues persones, que sou tu i la Cati. Qui neix primer?
1: No, jo.
0: Tu neixes primer. És la pregunta de sempre que ha passat.
1: Jo sempre respondré que sí.
0: I neixes tu primer i després la Cati ve darrere.
1: Sí.
0: Quin any?
1: 91.
0: Vale. Llavors, me'n recordo una mica, i la Cati ens deia la temporada passada, no, de fet ho deies tu la temporada passada, quan ella apareixia al programa, tu enviaves una nota de veu, no sé si te'n recordes. I deies, això del fet de ser bessones és important a les nostres vides, perquè hi ha aquesta mena de fil, no?, invisible, que ens uneix. Jo no sé si t'ha fet por alguna vegada aquesta entesa perfecta que teniu entre bessones.
1: Sí, és una cosa que encara ens sorprèn, tot i que ens passi molts cops, però sí que hi ha algú de que... No sé, és que clar, ens vam formar al mateix moment, a la mateixa panxa, vull dir que hem compartit com els inicis de la creació de la persona, sí, literalment. Sí. I això hi ha una unió que es manté i també hem seguit com compartint molts espais, treballant juntes, amistats, i hi ha com alguna cosa de sí, o sigui, jo penso alguna cosa i la Cati l'està pensant i ja no fa falta que ens ho diguem, que ens mirem i ja sabem que ho estem pensant.
0: És això el que volia dir, si fa por, no?, en algun moment.
1: Sí, sí, i ens ha passat de trobar-nos i anar vestides igual, sense haver quedat ni haver dit avui anirem vestides de blau.
0: No per la primera comunió,
1: no.
0: En plan, un dia quedeu.
1: D'un dia quedem amb les nostres amigues o quedem ella i jo per fer una birra, i ens mirem i diem què ha passat, anem vestides igual.
2: El que ens interessa de veritat és, Yolanda, tu i la Cati compartiu gust per relacionar-vos amb la gent sexo, ja, efectivament? Us agrada el mateix tipus de persones?
1: No. O sigui, jo crec que en algun moment de la nostra adolescència, quan estàvem intentant entendre com funcionava això, sí que hi van haver com gustos similars, en plan, m'agrada aquesta persona, a mi també.
2: Oh.
1: Però ara no. Ara, realment, no, gens.
0: Val. I tant germanes i tant amigues, també?
1: Sí.
0: Escolta, que no hi ha hagut mai una trobada, una cita, una doble cita, t'imagines, amb la mateixa persona?
2: Res fa més germans que compartir fins i tot la parella.
0: Home, seria excessiu.
1: Això ja seria excessiu. Vull dir que la Cati i jo he compartit moltes coses, una mica de
2: boundaries. Almenys al llit no compartim.
0: L'altra cosa, que hi ha aquell mite de les bessones que són idèntiques i tal, no és el cas.
1: És que no som idèntiques, vull dir que mai vam poder jugar en aquest joc de vas tu i després pensen que

I tinc una tendència que tendeixo a anar bastant de bòlit i que el cap no pari i tenir moltes idees i moltes coses al cap contínuament, però ara, suposo que també perquè acabo de tornar de vacances, encara porto aquest ritme de vacances que m'ajuda a anar més lenta i espero poder traslladar-ho una mica més durant tot l'any i que em duri una mica més i estirar una mica més aquest xiclet pausat i més relaxat, la veritat. Però bueno, hi anirem treballant, seguim treballant.

0: existim perquè tu vas existir, vindria a dir, aquest
1: sí,
0: títol,
1: sí,
0: més o menys.
1: Sí, sí, molt que no escoltava aquesta cançó, sí, ara m'ha quedat bastant... Sí, sí.
0: És de l'últim disc, no?
1: És de l'últim disc.
0: De Six Sisters, el sí. grup que comparteixes, compartíeu...
1: Sempre
0: germanes,
1: compartirem.
0: Sempre compartirem. I aquesta cançó, que a més, parla doncs, això, dels ancestres, sí. no? De la gent que hi havia abans i que va provocar que vosaltres estigueu aquí, sí. ara mateix tu a la ràdio, que és una sí. cosa que entenc que la família teniu superclara, perquè la Cati i tu me n'heu parlat moltes vegades.
1: Sí, sí, i crec que és important, perquè crec que ens treu importància a nosaltres una mica de dir jo estic perquè hi ha gent que va fer possible que jo estigui aquí, sí. i a mi em relaxa molt, molt més pensar així.
0: Treu el pes, eh?
1: Una mica. Sí. I també dona com la importància a tot el que ha passat. Crec que està important.
0: És cançó dedicada als teus pares o més abans i tot?
1: És als nostres pares, però tota la resiliència i tota la lluita que han fet moltes persones negres perquè nosaltres, així com a persones negres, com a col·lectiu, puguem estar aquí, sí.
0: Cosa de sang i cosa també de lluita, eh?
1: Sí.
0: Escolta, la Cati, fa un moment, ens explicava que és una persona que li fot canya a la vida, vull dir que no pot parar de fer coses, sí. tot i que fa ganxet, i quan
1: sí,
0: fa ganxet,
1: sí, sí,
0: baixa el ritme.
1: Sí, sí.
0: Per fer allò que no voleu que es faci, que és que us comparin entre germanes, ara ho faré. Qui li fot més canya a la vida? Qui és més tranquil·la i qui té més nervi?
1: Crec que la Cati és més tranquil·la.
0: Més que tu, eh?
1: Sí.
0: O sigui, tu no pots parar.
1: Bueno, crec que hi ha alguna cosa que les dues ens passa, però la Cati ha trobat ganxet. Jo encara no he trobat què fer.
0: Alguna cosa, no? Res? Dibuixar...
1: No.
0: Fer música a tu sola? Crear, compondre? És a dir, lluny del teu grup,
1: sí.
0: del grup amb les teves germanes, això ho fas?
1: Estic en una temporada de pensar en la creació individual. Però no sé, encara no sé molt bé quina forma tindrà.
0: Any 2027, 2028, disc en solitària i Yolanda Sey, com ho veus, Mariona?
1: Crec que no serà música. Això tinc clar. Això ho tinc bastant clar, ara mateix.
2: Però crec que està guai també aquesta perspectiva de dir, tinc ganes de crear, no sé cap on anirà, però de vegades crear no ha de tenir un objectiu final, una cosa... capitalitzable.
1: Clar, estem molt acostumades a que sigui així i entrar en els tempos i és inevitable pensar vale, si ara jo començo a fer alguna cosa, quan ho puc presentar, quins fils he de moure, moltes coses. És inevitable pensar així. Però crec que hi ha alguna cosa de... com si penso en algo positiu de que ara mateix no tinc gaire feina o que tinc temps, és com puc pensar en quin és el meu desig creatiu realment i cap a on el vull enfocar-me. Pensant només en el meu desig, sense pensar en l'objectiu de vendre-ho.
0: I això es pot compaginar quan és la teva feina? Perquè jo penso, les persones que ens dediquem a una altra cosa, però que de sobte agafem una guitarra i potser et surt una cançó perquè tal, no tenen cap mena de pressió. Però tu pots eliminar una miqueta aquesta cosa que pressiona de dir, hòstia, això que estic fent potser hauríem de capitalitzar el que et deia. Ets
1: és
0: capaç,
1: molt
0: eh?
1: Difícil. Vull dir, és molt difícil. Jo, o sigui, crec que serien les dues coses alhora. Vull dir que jo crec que puc com pensar en quin és el meu desig i què vull fer creativament.

0: però alhora necessito pagar factures, llavors sí, treballaré de coses que potser només m'aporten econòmicament i necessito fer per això.
1: I n'hi haurà una que serà superautèntica, super de dintre, no?
0: Sí, sí, ojalà, i potser hi ha moments en què no estic fent res que estigui al meu desig allà 100%, però ho necessito fer i també està bé, vull dir que és tot alhora, una mica, sí.
1: Tenim una segona nota de veu de la Cati, perquè efectivament també parla de tu.
2: La Yolanda. Què dir de la Yolanda?
3: Doncs que ens coneixem moltíssim, evidentment, però encara em sorprèn. Em sorprèn la capacitat que té d'atrevir-se a fer coses noves, anar a llocs nous. Per exemple, ara fa uns mesos estàvem treballant juntes en teatre, al Teatre Nacional, fent Èdip i Antígona, que feia bastant que no treballàvem juntes en teatre. I em va sorprendre molt veure-la fer coses tan actuant com amb la veu, que no li havia sentit ni li havia vist fer mai. I mira que ens coneixem molt i sobretot vocalment la conec moltíssim. I un dia en un assaig va començar a cantar i a fer uns agudos i unes coses que jo no sabia que ella tenia. I crec que ella tampoc sabia que tenia aquells aguts i que podia cantar d'aquesta manera. I recordo molt que la gent em mirava en plan, uà, i jo com responia igual, perquè a mi m'estava sorprenent igual, però pensava, uà, és que a sobre és la meva germana. Com algo que com a companya de feina és ho trobava admirable i molt sorprenent i molt brillant, a sobre tenir l'extra de que és la meva germana i després la podia agafar, anar juntes al camerino i dir, què acabes de fer? O sigui, sí, jo crec que em sorprèn. La meva germana em sorprèn i m'encanta com aquesta eterna capacitat de creixement.
1: Yolanda Uau, Sey.
0: Jo que no, mona!
1: Però no ho ha explicat bé. Vull dir, jo vull saber què era això que vas fer, perquè jo m'estic imaginant com un crit supregut.
0: O sigui, va ser com...
1: No t'ho farem fer, vull dir,
0: No m'he preparat per això. No, però era un cant com molt líric que jo no m'he... O sigui, no he tingut com l'espai mai de provar i estàvem en un assaig perquè amb aquest projecte ens acompanyava vocalment la Marta Tartarrelena i ella estava com acompanyant-nos amb tot això.
1: Poca broma amb la veu de la Marta.
0: Clar, clar. I llavors la directora volia que d'un plor comencés a cantar. Llavors una transformació d'una cosa com més de llanto o plor a cantar. I de cop la Marta em va proposar una melodia aguda i vaig dir, bueno, doncs provem. I d'aquí va sortir com un cant com superbonic que feia com al final de l'obra. Uh-huh. I era com molta estona d'aquest lament que anava com evolucionant, com algú molt líric, i això no... Doncs va ser com, mira, provem, i vaig provar i va sortir.
4: Parlem un moment, Yolanda. Tampoc... És que moltes vegades amb l'Albert també ens preguntem com abordar aquestes coses, perquè... No ens agrada que vingui algú que representi una minoria i que allò sigui el tema central, mm-hmm. però crec que estem justament en un moment sociopolític que és important parlar-ne. Mm-hmm. I vam parlar en diferents programes, Albert, del tema de la representació d'Antígona sent persones negres. Mm-hmm. Quina rebuda ha tingut això? Perquè sempre nosaltres posem l'exemple de quan la Sireneta es va anunciar com a negra i tothom es posava les mans al cap perquè era negra i perquè no era, i no perquè era una dona amb cua de peix. Mm. Que penso.
0: Sí, crec que no hi va haver crítica en aquest sentit de dir no haurien d'estar fent aquestes persones. Crec que no va passar això. Crec que tampoc va passar que se li donés importància. Que crec que això va ser com perdre una oportunitat. És a dir, està bé. O sigui, crec que no criticar-ho és el camí, però fer veure que això no és important li treu valor a el que va passar, que sí que va ser important. O sigui, per primer cop estava passant una cosa que el teatre català no estava passant, que la majoria de persones que estàvem a sobre l'escenari eren persones racialitzades, fent un clàssic de grec, i que era el primer cop que passava. I va ser algo important que no es va recolzar com a important. Sí. I no se li va donar l'espai de dir, estem aquí. I sobretot, per mi, és veure que no hi ha continuïtat d'això que vam proposar, com de dir, vale, aquí es podria obrir com una porta a replantejar els repartiments, a replantejar realment què estem fent com a institucions públiques amb intentar que la representació sigui més representativa.
1: I clar, jo estic pensant que algú podria llegir com una discriminació positiva, que ha d'existir, per cert. Bueno, és la meva humil opinió, però una altra persona podria pensar, és una pedra que posarem i que això que dius tindrà continuïtat, no? Començarem a fer una normalitat del fet que persones racialitzades feu papers que tradicionalment no estan associats a vosaltres, no? Perquè és una de les queixes més fortes que heu fet sempre. Creus que l'equip i potser el públic haurà rebut, és a dir, mirant un positiu, Iolanda, haurà rebut doncs aquesta, com una primera pedra posada en un edifici difícil de construir?
0: O sigui, clar, el projecte va sorgir realment perquè la Carlota Sobirosa, directora, ella no estava fent un plantejament en plan vull fer aquesta obra i posaré aquest tipus de gent perquè estic fent un statement. No, ella volia que la Cati fos Antígona, simplement. O sigui,
1: va treballar amb la Cati
0: i va dir, m'he imaginat aquesta persona amb aquest personatge, perfecte. Llavors, construint la família, perquè vam fer com la trilogia familiar, va dir, vale, doncs he de construir la família. Mm-hmm. Doncs si la Cati és una persona negra, doncs buscaré una germana negra, buscaré una mare negra, vull dir, com lo normal.
1: Clar.
0: I d'aquí, doncs sí, te n'adones que estàs fent algo important. Crec que, clar, la institució no sé si ho va recolzar tant aquesta idea. I llavors, doncs, tu quan veus els següents passos que prenen les institucions, doncs veus que realment això va ser una mica una excepció dintre de... Sí que va ser una idea que va venir d'una persona que no forma part de la institució. Yeah.
1: Però potser el públic...
0: Sí,
1: el públic que va venir i va veure l'elenc, a partir d'ara començarà a normalitzar coses que potser no ho estaven.
0: Sí, jo crec que sí.
1: I dins de l'equip també, potser, no?
0: Sí.
1: Dins de l'equip, perquè no sé si va ser la Cati, potser, que ens parlava del problema que hi havia amb les persones, sobretot negres, en matèria de com la perruqueria i la caracterització. Que no sé si és una cosa que entenc que aquí es va portar amb total professionalitat.
0: Clar, o sigui, la dissenyadora de caracterització, la Itziar Arzan, que és molt bona, que és negra i té molt de coneixement, ella fa uns mesos, crec que la temporada passada o l'anterior, va fer un taller, un curs per totes les treballadores en aquest cas del Teatre Nacional, de formar, perquè clar, hi ha un desconeixement molt gran.
1: Perquè no us haguessin d'enviar la vostra perruqueria de confiança, no?
0: Bueno,
1: que és una cosa que passa a vegades,
0: jo,
1: eh?
0: O sigui, prefereixo que m'enviïn la perruqueria de confiança que no que m'intentin fer i m'ho facin malament, no em facin malbé el meu cabell, vull dir que... Però sí, això va ajudar, són petits passos que funcionen, però són petits passos que s'han d'empènyer, vull dir que no surten sols.
4: I que tampoc no, o sigui, crec que no us hem de responsabilitzar a vosaltres com a persones negres de canviar les institucions, que han de ser les institucions que vulguin, que tinguin voluntat de canvi.
0: Clar, jo crec que has dit la paraula clau, que és voluntat de canvi, i crec que no n'hi ha gaire de voluntat de canvi. Vull dir que no hi ha... que falta coneixement de que necessites canviar. Saps? Vull dir que si no hi ha la necessitat, no hi troben el per què és necessari, vull dir que hi ha molta gent que pensa que està bé així, que apareguem com esporàdicament, perquè encara hi ha aquesta sensació de que estem convidades a la festa, com si la festa no fos nostra, també.
1: L'altra cosa és que, perdona, Mariona, que hi sigueu vosaltres, que vosaltres sigueu de l'escenari, que sigui un bolet que ve de sobtat i que potser costarà que es torni a repetir, potser vindria la normalitat vindria donada en què persones racialitzades ocupessin espais de poder.
0: Clar.
1: És a dir, que les mateixes institucions també comptessin amb molts perfils diversos, no només pel que fa al color de la pell, sinó a orientacions sexuals, etcètera.
0: Sí. El tema és això, que és com intentar incidir el canvi de totes maneres possibles i evidentment estar en espais de poder, de decisió és una de les maneres també importants. Que passa que si ja és difícil entrar com a intèrpret, companyes que tinc que són directores, que són dramaturgues, que això és molt més difícil arribar, perquè clar, és una situació de més de poder, clar. Uh-huh.
4: I creus que les elites culturals en general, si generalitzen molt, tenen poca autocrítica?
0: Sí. Sí, vull dir que això passa en general, no? Vull dir que les persones que tenen més poders o més privilegis tenen menys autocrítica en general, perquè, clar, això vol dir resituar la teva estructura de poder, resituar la seva estructura de privilegi i assumir que potser ha de fer un pas al costat o cedir certs espais, i això és molt difícil. Vull dir, dir-li a una persona de poder crec que no ho estàs fent prou bé, hi ha molta gent que no s'ho pren gaire bé. Mm-hmm.
1: a banda de taps generacionals, etcètera. Bueno, és que clar, podríem estar aquí tot el programa parlant d'això, En fi, canviem de tema una mica, Iolanda. Després tornem aquí, inevitablement, perquè és que és transversal. T'atreveix tot el rato. Sí. La música no desaparegut a la teva vida.
0: No.
1: Encara, o sigui, tu ara vens a fer just ahir un concert amb els Gramofons, per cert, una abraçada a tots, que són molts, no tinc tantes abraçades. És de tu, la meitat tu, la meitat jo, Marina.
4: Estigues de persona menys hores
1: segura. La trobes a faltar, la música, com a més continuïtat, diguéssim? Perquè no sé si podries diferenciar entre què et dona el teatre o el cinema i la música. Si hi ha algun plus que tingui la música, pujar a un escenari i cantar.
0: Doncs mira, just ahir era un dels dies, o sigui, hi ha dies que... Clar, és que jo crec que és com un privilegi molt fort tenir la capacitat de poder canalitzar les emocions a través de la música o cantar. Sí. O sigui, hi ha alguna cosa que és que la veu et surt del teu propi cos, llavors hi ha alguna cosa que et connecta directament amb el que estàs sentint, amb les teves emocions directes. Vull dir que no sé si és diferent tocar l'instrument, però sento que hi ha algú del cos que està molt més implicat amb la veu. Llavors, sí, jo tenia com uns dies com molt agobiada i vaig pensar, quina sort tenir bolo, perquè podré cantar. I això em farà, bueno, canalitzar el que m'està passant a través de la veu. I això serà com... Ho podré treure. Potser amb la paraula no m'està sortint, però amb la veu sí. I això és una cosa que és molt bonica. Però també ho sento molt interpretant papers. Vull dir que, això, parlàvem d'Antígona, jo feia d'Ismena, la germana de la Cati, que estava com una... Bueno, és tragèdia, vull dir que era tot desgarrador. I em sentia com... Per mi era molt divertit jugar a la tragèdia. I aprofitar, i treure, i emocionar-te, i agafar-ho com un joc i dic, pues mira, me'n vaig a estar dues hores de tragèdia, plorar-ho tot i ja està, i surto neta.
1: També et podria preguntar, però no ho faré, perquè em fa ràbia a mi aquesta pregunta, si disfrutes més de la tragèdia o la comèdia de l'escenari, són tot coses diferents i entenc
0: no
1: que...
0: No he fet
1: tothom...
0: tanta comèdia.
1: Però n'has fet un musical.
0: Sí.
1: Que et va donar moltes alegries.
0: Sí.
1: De fet, un premi, no? Tu vas guanyar el Premi de la Crítica com a millor actriu amb la pequeña música. Tienda dels Horrores.
0: Sí, les tres. Amb la tienda dels Horrores vam guanyar les tres el premi a millors actrius de musical.
1: El que entenc és que bons amics hi vas fer allà dintre.
0: Sí,
1: no?
0: Sí, i els projectes sempre són així. Vull dir que el bo de... d'aquests projectes és que són molt intensos i comparteixes moltes hores i durant una temporada aquella és la teva família perquè els veus més que ningú. I és molt intens.
1: Hi ha una persona, Iolanda, que vol dir una cosa sobre aquella etapa.
0: Ah, sí?
1: Sí, José Corbacho.
5: Say, Iolanda, say. Ai, perdó. Qui em demana a mi cantar davant de la Iolanda, say? Perdó pel sacrilegi. Una persona meravellosa. Jo vaig coincidir amb ella i amb les seves germanes, l'Enna i la Cati, a la botiga dels Horrors. Bueno, per mi compartir escenari amb les Six Sisters va ser com, bueno, com estar al mig de la Motown. Va ser un privilegi. Ja tinc una edat, perdó pel comentari de la Motown. I la Iolanda, és que, bueno, l'Enna i la Cati també, però és que la Iolanda és meravellosa. Sempre té aquell somriure tan bonic que en qualsevol moment d'un espectacle que tens dues funcions el dissabte i que sempre hi ha algun moment que dius, uf, no sé si tinc ganes de sortir a l'escenari, mires a la Iolanda amb aquell somriure, amb un talent que, òbviament, jo no descobri ara. Bueno, jo és que em vaig enamorar de les Six Sisters. Amic, jo soc molt iolandista. Tu n'ets un plaer i un luxe haver coincidit amb tu a dalt d'un escenari. I els camerinos, també, que hem rigut molt.

0: Això que sentiu, efectivament, amb Yolanda Sey ara mateix a l'estudi dedicat, tapant-se una mica la cara.
1: Com bueno, de... és que de cop està traient coses que feia molt de temps que no escoltava.
0: És la vida, tia, és la vida.
1: No, sí, molt fort. Sí. Ja venia pensant, a veure aquesta gent què em traurà, què dirà.
0: Ja ens coneixes una mica.
1: Ja, per això pensava, merda, què passarà?
0: Però també saps, Yolanda, perquè ja són anys de relació, els que tenim els tres entrevistant-te tu, que no som el que no surti d'aquí, que no anirem a nòvios, nòvies.
1: No, està perfecte, està
0: darrere de tot això,
1: perfecte, vale? Perfecte.
0: Escolta, el que dèiem, el teatre musical també hi has posat aquest peu.
1: Sí.
0: Jo no sé si també podries començar
1: és
0: com a ser
1: que...
0: una de les cares visibles al teatre musical català.
1: No ho sé, perquè si la Cati i jo vam fer la carrera de teatre musical, vam estudiar a Eòlia i vam fer teatre musical, però mai ens hem dedicat a fer específicament teatre musical. I no, o sigui, perquè a mi... no tot el teatre musical m'agrada i no sóc com superfan, o sigui, sóc molt fan de, jo que sé, com Hamilton o obres com així molt heavies de Broadway que dic, m'agradaria fer això. Però després també m'agrada molt ser actiu de text i també m'agrada molt ser cantar, llavors tenir les coses separades també m'agrada. Però bueno, això ens va arribar com a proposta de fer les tres i va ser com molt divertit perquè de cop estàvem les tres fent uns personatges molt divertits.
0: Vale, ara sóc la Liz, la teva representant, val, i et poso sobre la taula un paper. És un dels protes de... Hoy no me puedo levantar, el musical de Mecano.
1: No
0: o d'una franquícia d'aquestes.
1: No ho veig.
0: Tornant al que dèiem abans, ho patiries més que ho gaudiries?
1: Sí, jo crec que sí.
0: Sí, eh?
1: Sí, és que sí, jo crec que hi ha coses que no... És que no ho passaria fatal. No, sóc una persona com que em costa molt estar a llocs on no vull i que no m'agradin. Vull dir que si no m'agrada ja és que no puc ser-hi.
0: Ja.
1: I no em puc callar la boca, tampoc. Llavors...
0: Si m'agrades a les entrevistes, bueno, vinc a presentar una puta merda.
1: No, és que no ho veig. Vull dir que és això, que he fet coses que no m'han encantat, però hi ha d'haver una mica d'alguna cosa que hi connecti d'alguna manera, si no, no ho veig.
0: En fi, sí que pots dir que has interpretat paraules de gent com Arthur Miller, com Mercè Rodoreda.
1: Sí.
0: No està mal.
1: No està mal, no està gens malament. Saps? No està gens malament, vull dir que estic molt contenta, sí, sí.
0: Com dèiem, he dit, i Antígona amb la Subirós, que és una de les grandioses. Mm. Jo ara vull posar una cançó. Vale? Sí. És una cançó, el que deia la Mariona abans, hi ha la Mar Pujol cantant aquesta cançó, perquè qui la toca, aquesta cançó, ella toca el piano i canta poc. Tot i que, escolteu l'últim disc de la Clara Peya,
1: ja,
0: que es diu...
1: Nuca,
0: i la sentireu cantar.
1: Sí.
0: Que ella diu que li fa una mica de vergonya, però jo crec que canta.
1: És molt bonic com canta la Clara.
0: Oi que sí?
1: Sí, és molt bonic.
0: Sé que sou bastant amigues, oi, tu i la Clara?
1: Sí, li diem que canti més, però bueno...
2: Jo des d'aquí li dic a la Clara, hi ha gent que ho fa pitjor i canta més.
1: Totalment, llavors, totalment.
2: Clara,
0: com una almeja, fins i tot, canta.
2: Canta tot el que hagis de cantar.
0: Clara Peya amb Marc Pujol. Això és molt fort, això. Mm. Però molt, escoltem-ho.

0: Que bonica aquesta cançó.
1: És molt forta aquesta cançó. Per cert, una altra cosa, mira, deixa'm
2: dir... Podríem canviar, Albert, el nom del programa de pausa de plorera. Perquè sempre tenim un moment així com de...
1: Home. Li podríem posar peia. O pujol. Una cosa, aprofito per dir, ja que va venir la Clara la temporada passada, podeu recuperar l'entrevista, que va ser, com sempre, meravellosa i intensa.
0: Sí,
1: perquè Clara Peia, intensa ho és.
0: Sí.
1: Té una intensitat tremenda.
0: Som de l'equip d'intensor, llavors, que no podem negar-ho.
1: Deixa'm dir que, a banda de... que sempre hi destaquem el piano, aquesta fusta que sempre se sent, no? Perquè m'encanta, perquè és tan orgànic, però no destaquem gaire les lletres de la Clara.
0: Yeah.
1: I cuidado, aquestes lletres.
2: Per mi són poemes.
0: Sí, sí, són poemes.
2: Poemes musicats.
1: Hi ha un moment que diu, en aquesta cançó, només existeixo si tu em mires. Saps? Tipo aquestes coses. I clar, Mar Pujol també, aquesta veu que gasta.
2: T'ho he imaginat que ve algú que t'estimes que et diu, només existeixo si em mires. Dic, bé, ja ho tindríem. És que ja està.
1: A l'altar, directament.
2: Sí, sí, sí.
1: Si poso la Clara Peia amb la Mar Pujol, però sobretot la Clara Peia, no és perquè sí, pots imaginar que hem escrit a la Clara
0: i li
1: hem dit que ve la Ioli i ens ha dit a bodes em convides.
3: La Ioli és una de les meves millors amigues, és una persona molt coherent en el que pensa i en el que fa. A mi m'ha ensenyat un munt de coses i és una persona amb qui, a part de compartir molta vida, compartim molt activisme. Jo diria que és molt valenta, que té moltíssima capacitat per disfrutar de la vida. És una de les persones amb qui més m'he rigut jo, amb qui més ric. O sigui, que amb ella saber que... O sigui, a mi m'incita a estar tot el rato amb la broma i això és una cosa que valoro moltíssim perquè falta que ens fa celebrar i riure. I res, te l'estimo moltíssim. Sí, la veritat, o sigui, moltíssim. Així que, Ioli, hola.
0: Hola, Clara.
1: El millor comiat que s'ha fet mai. Ioli, hola.
0: A veure, em fareu plorar, escolta.
1: És la intenció. Que bonic. Bé, acabem de tornar a vacances i que estem plorant la Mariona, sí, i jo, ja, ja, naturalment. Que plorin els altres,
0: clar,
1: també.
0: Clar, us obligo a plorar.
1: Escolta, us aneu retroalimentant en aquesta qüestió, sí, de l'activisme que dèiem fa una estona, tu i la Clara. Òbviament, de la Clara, crec que tots els que l'hem conegut n'hem après moltes coses. Mm. És inevitable que no sigui així. Una de les coses que veig que vosaltres heu continuat, i ho dèiem abans, és treure tota la música de Spotify,
0: sí,
1: que recordo el dia que va venir la Clara, va dir, és que no entenc com no ho està fent tot Catalunya, això.
0: Ja.
1: Saps?
0: Sí.
1: Veig que vosaltres ho heu continuat, però compto amb els dits d'una mà de gent que ho ha
0: és
1: fet.
0: És que, de fet, de les mil converses que tenim sempre amb la Clara, parlàvem d'això, de dir, és que hi ha coses que no... O sigui, evidentment... la conseqüència serà molt gran. O sigui, si tu te'n vas d'una plataforma com aquesta, doncs tens unes conseqüències, però clar, jo crec que hi ha molta gent que estem acostumades a les conseqüències, és a dir, com que no tenim molts privilegis de moltes coses, però moltes altres no, estem acostumades a la renúncia, sí, a dir, jo no puc aconseguir-ho tot perquè ja el món ja m'ha creat, o sigui, ja m'ha col·locat en un lloc on no podré aconseguir tot, llavors què més em dona? Una cosa menys. Mm-hmm. Però hi ha tantes altres que, doncs això, que parlem dels privilegis, del poder, que no estan tan acostumades a la renúncia, a quedar malament, a posar-te en contra, a dir la teva, llavors, clar, això ens sorprèn molt. Però la idea, la Clara, ho farem i no hi haurà tanta gent que ens seguirà. I la Clara deia, jo, Ioli, no diguis això, jo. Però sí, passarà. Mm-hmm. I és el que passa, vull dir que és molt trist, però bueno, això no treu de que ho fem igualment. Vull dir que sí, que per això després necessitem riure. Perquè,
2: bueno,
0: clar,
2: és que jo crec meu. Justament, Yolanda, que és com... No posicionar-se és un privilegi.
0: Sí.
2: Perquè vol dir que no tens gaire coses contra les que lluitar. I, per tant, igual és que tens com poques capes d'opressió i et pots permetre, doncs, seguir amb aquesta roda immensa.
0: Sí, no tenir la necessitat de parlar ja és molt. Vull dir que quan tu sistemàticament estàs en una posició on si no parles no tens espai ni vot ni veu, clar, ja t'has acostumat. Però una persona que no ha necessitat mai això perquè ja se li ha donat tot... Clar, se li és difícil sortir d'aquesta zona de confort.
2: Uh-huh.
0: Però, clar, és que necessitem que la gent surti de la seva zona de confort, perquè, si no, clar, queixar-nos de que no ens està agradant com funciona el món i no fer res, és que no... A mi em sembla bastant hipòcrita.
1: Uh-huh. El món, per cert, que passa per una platja concreta, no sé si heu sentit parlar de la platja del... Ara no em sortirà.
0: Tarajal.
1: Del Tarajal, gràcies, Yolanda Seri. A Ceuta, que, a més, avui ha parlat Pedro Sánchez, destacant la cooperació instantània, que és una cosa que està per veure també, que vull dir que l'ocupació ha hagut, però no sé si...
2: Instantània.
1: Ha sigut.
0: L'ocupació instantània és que no hagués passat això.
1: Sí, efectivament. Com esteu vivint la gent que esteu atents? Per perquè sé que la Clara està molt atenta a tot el que passa al sud de l'estat espanyol, no sé si tu també tens un vincle.
0: Sí, vull dir, és inevitable no tenir la informació i no, que no et remogui. És que és trist, és que és molt trist i remou molt i te n'adones de... Però això, que al final això, tot això que està passant és una conseqüència del racisme inherent a la nostra societat. Vull dir, és que això passa perquè vivim en un sistema racista, colonial, que les persones del sud global, per atrevessar i per venir al nord, han de travessar la mort, han de posar en risc la seva vida. I això és així. I que normalitzem d'aquesta manera i que ens sembli normal el que està passant i les violències que estan patint aquestes persones per la gent del territori de Ceuta, això és molt greu. És molt greu i és que, no sé, és que, clar, ens hem acostumat tant a veure certs cossos en patiment i certs cossos perdent la vida que ens sembla normal. Que estigui passant això.
1: L'altra cosa és el que ha passat aquests últims dies també a Ceuta amb l'atac a aquests campaments.
0: Sí.
1: Que sí, lliga molt amb això que estàs dient. També lliga molt amb que hi ha gent que està cansada, però que no sap molt bé d'aquesta cansada, jo crec. Mm. Perquè posa el focus on no toca.
0: Bueno, i que el discurs ha entrat molt ràpidament a que, bueno, sempre ha sigut, no? Si tu estàs malament és perquè els nous que estan arribant t'estan traient la feina, t'estan traient l'alegria, t'estan traient tot. I llavors, és com que no esteu veient la trampa mortal que ens estan... que els de dalt ens estan posant. Vull dir, que això és la regla número 1 de dir, venereu-vos entre vosaltres i nosaltres aquí dalt anem teixint els fils i anem fent el que volem.
1: Sempre insisteixo amb el cunyat de torn que diu és que ens venen a prendre la feina i al cap de mitja hora el seu discurs va per és que venen a no treballar. Que sapigueu que hi ha una contradicció molt forta en això que esteu dient, eh? Vull dir, o us prenen la feina o no treballen. Què creieu que venen a fer?
2: Clar, no, i que diuen, no, ens prenen la feina, però després mires com els llocs de feina de la gent important i no hi ha ningú negre, no hi ha ningú racialitzat, i penso, quina feina ens ven a prendre? La que no voleu fer vosaltres?
0: Sí, i fa uns dies veia un vídeo, que no me'n recordo d'on el vaig treure, però era un temporer que parlava d'això, de dir... Esteu dient que ens esteu traient la feina, però aquesta feina no la vol fer ningú.
1: No la
0: vol fer així de mal pagada, ni sota un sol infernal durant 12 hores. Vull dir, aquesta feina no la voleu fer, realment. I quan dieu això, no sabeu de què esteu parlant, perquè no sabeu de què va vull dir, venir aquí i tenir una legalitat per treballar no és tan fàcil. Llavors, no
2: perquè tot ha passat, Yolanda, de veure aquestes notícies i pensar... Aquesta nena podria haver estat jo, la meva cosina, la meva germana...
1: O el teu pare.
2: Sí,
1: el teu pare venia a treballar, és veritat,
0: sí,
1: no?
0: Sí, però bueno, és que, clar, amb la Clara parlem molt d'això, no?, de la falta d'empatia, i que, clar, a tu com més a prop et toqui la cosa, més sentiràs que t'implica d'alguna manera, no? Però hi ha moltes persones que veuen aquesta situació i com no han estat mai en risc i que no es veuen realment en risc, no són seves, o sigui, jo... Quan veig aquestes notícies penso molt en... Clar, el vocabulari que s'utilitza per parlar d'aquestes persones crea aquesta distància. Vull dir que si tot el rato estem parlant de migrants, tu penses migrant... O sigui, una persona que no ha migrat mai, migrant és una... És que no ni la personifiques, aquesta paraula. Però estem tan acostumades a parlar de migrants com si no fossin persones.
1: Sí, sí.
0: Si utilitzéssim més la paraula persones, són persones, són criatures, són nens i nenes... Són mares, pares, fills i filles. Això ens tocaria l'empatia i potser ens faria fer alguna cosa.
1: De fet, no són només migrants, sinó que són números.
0: Clar.
1: Perquè de les 90 persones que han mort a travessar la mar aquest des del juliol, no? des de que aquesta crisi humanitària existeix a Ceuta, parlem de crisi humanitària, no de crisi migratòria, crisi humanitària.
0: Sí, sí.
1: S'han identificat, em sembla, avui sentia 9 persones de 90.
0: Clar.
1: Són números, enterrats en una morgue, o preparats en una morgue per ser enterrades.
2: Però és que tornem a la cosa que és... Un cadàver segueix sent un cadàver, sigui blanc, sigui negre, sigui d'on sigui. I de vegades no es reconeix això. O fins i tot coses tipus... jo he vist notícies de desastres naturals també últimament, i que el titular sigui... Han mort X turistes en aquesta desgràcia. I penso, com que els turistes? I la resta de gent? O sigui, crec que no som... conscients de l'ús del llenguatge i de la força que té la paraula.
0: Sí, i això ens dona moltes claus del nivell de deshumanització que hem arribat. Vull dir que que si per parlar de morts de persones utilitzes només això, migrants, números, és perquè ja hem normalitzat que aquests cossos no són el mateix. No yeah. ens toca igual i no són cosa nostra. I llavors és igual que hi hagin això, 90 persones que hagin mort a casa nostra i no, les famílies no sàpiguen ni si estan vives ni si estan mortes ni on estan, i que no hi hagi una necessitat real, vital, d'humanitat, de dir, aquestes persones s'han mort i algú les està buscant. I és molt fort que ens sigui igual.
1: Això ho acabarem parlant després de l'entrevista, que se'ns està a punt d'acabar. Després aquí, a baix, xerrem una estona més, em sap greu, però és que jo faria dues hores amb cada convidat, anava a dir, amb Yolanda Sey també, però ens passa sovint. Però és que encara ha de parlar una persona. El 2020, això és prepandèmia, aterres al cinema.
0: Sí.
1: I fas La dona il·legal.
0: Sí.
1: Ara en parlarem, però abans hem de sentir el director d'aquesta pel·lícula,
0: uau,
1: en Ramon Térmens, que li hem demanat també que parli d'aquella experiència. Ara parlarem també de la representativitat de les persones racialitzades en el món del cinema. Tornem una mica al que dèiem abans.
0: Vale.
1: Abans en Ramon que parli.
4: Doncs la Yolanda Sey és una actriu fantàstica. I estic molt orgullós, molt content de que el seu debut en una pel·lícula protagonista fos La dona il·legal. A més, aguantant-li el tipus amb el Daniel Faraldo, que era un actor de Hollywood, Actors Studio, i que no és fàcil, perquè era un actor molt intens. I ella va estar allà aguantant, crec que va aprendre molt, va estar sempre amb molt bona disposició, molt bona actitud. La veritat és que magnífica, passava moltes emocions, era un personatge molt complicat, a més, i ell ho va fer fantàstic. I m'encanta també la Yolanda activista, les converses que teníem de polítiques, socials. Crec que és una persona fantàstica. Una abraçada, Yolanda.
1: Ramon Térmens.
0: Que fort.
1: El director que et va fer debutar en això del cinema.
0: Sí, sí, sí.
1: És
0: com una altra vida, és que m'esteu com pensant en coses que dic. I
1: no fa tants anys, eh?
0: No fa tants anys, però han passat moltes coses.
1: Una pandèmia.
0: I prepandèmia, o sigui, ja, és que és una altra vida.
1: És que la pandèmia ens ha volat al cap a nivell temporal.
0: Sí, sí,
1: a vegades
0: sí, sí, sí.
1: Ens passa fort. Que ens pensem que una cosa va passar ahir i va passar...
2: Sí,
1: no?
2: Sí.
1: Escolta, tu feies de en aquesta pel·lícula, la tinc molt llunyana, perquè fa 6 anys,
0: sí, sí, sí.
1: Interpretaves una prostituta,
0: sí, sí,
1: que tenia un problema amb el seu proxeneta,
0: sí,
1: crec.
0: Bueno, sí, tenia problemes amb papers, llavors un policia la va com agafar, com mig raptar, i va ser
1: l'Isaac
0: com...
1: L'Isaac Ferriz? Era el policia? Mare meva,
0: sí,
1: quin paper.
0: Isaac Ferriz, sí, sí, sí.
1: Què en treus d'allò, i sobretot... com lluites quan tu ets un persona activista que justament vol desestigmatitzar els papers que se'ls donen habitualment quan et toca fer un paper com aquest?
0: Clar, per mi va ser el meu primer paper així com important en el món del cinema, i és el paper on jo vaig entendre de què anava a fer cine i treballar en el cine, i vaig aprendre molt amb aquesta experiència. I sobretot, al final també era una pel·lícula molt política, tot i que hi havia molts punts de vista que potser no es comparteixo o no estaven enfocats d'una manera que jo ara com entraria, però sí que és veritat que, jo què sé, són personatges que existeixen i que són històries que sí que s'han d'explicar, i és real això. Per mi la diferència és que una cosa és que només fer això i només fer aquests personatges, i l'altra cosa és que hi hagi varietat d'oportunitats com qualsevol altra actriu. Llavors, és un personatge que vaig fer, que m'ha marcat molt i que ha sigut com molt important, però crec que, doncs, amb la meva representant parlem d'això, en plan, no faré més personatges de prostituta. Vull dir que no.
1: Ja està fet.
0: Ja està fet. Vull dir que no cal que només faci d'això.
1: Mm-hmm. No sé, la propera incursió al cinema, quan serà?
0: Això és molt fort. Va sortir una pel·lícula ara fa poc que es diu La desconocida a Netflix, que la podeu veure si voleu, amb companya, amb la Candela Peña. Això va sortir al principi d'estiu. Faig un personatge com molt petit, però faig de mosso d'esquadra.
1: Fas de mosso. Mira, la teva germana ha fet recentment d'agent immobiliària, crec, o algun paper semblant.
0: Sí, feia, treballava a l'Ajuntament.
1: A l'Ajuntament de Barcelona. Sí. Això és a rebalejar. La sèrie d'en Pol Rodríguez, que per cert em va passar per aquí, passa tothom per aquí. I quan vaig veure la Cati fent un paper no tradicionalment associat a una persona negra...
0: Sí, estereotipat.
1: Ens en vam alegrar moltíssim, i amb això de la mossa d'esquadra.
0: A veure...
1: Què tal amb la policia? Com...
0: No... no tampoc ho tornaria a
1: fer. Tampoc ho tornaria
0: a fer. Vull dir que, a veure, al final, o sigui, vaig tenir molts conflictes reals polítics de dir, estic fent de Mosso d'Esquadra, ojo que tal, però al final la nostra professió també és fer de tot i, i no vull fer només paper de bona persona. I llavors, doncs, bueno, penso, aquí està la varietat, però si vaig tenir moments de dir, en sèrio. Bueno.
1: Paper pendent de la teva vida? Un musical com Hamilton, que deies abans, per exemple?
0: Sí.
1: I en teatre què t'agradaria? Ho dic perquè anar manifestant, es diu això, la gent manifesta coses.
0: Sí, manifestant. No sé, és que jo vull fer, o sigui, personatges que siguin complexos, que els hi passin coses interessants, que tingui un recorregut important, alguna cosa protagonista, vull dir, no tinc com una idea molt clara, però d'algun personatge complexos. Sí.
2: Perquè creus, Yolanda, que sempre fins ara manifestem que ja no sigui així amb els papers que has fet han estat vertebrats pel fet de que tu siguis una dona negra? O sigui, com que les trames... Sempre parlem, no?, com de la típica noia grassa, que el seu paper va al voltant de soc una tia grassa, tothom m'ho dia perquè soc grassa i soc lletja i m'alligaré. Ser una tia negra. Soc una tia negra i soc negra, llavors si soc poli, soc la poli negra.
1: Soc un home calvo i soc dolent, de sobte. No, perdó.
2: Homes calvos, minoria oprimida.
1: Sí. Jo sempre ho manifesto, això, també, sí.
0: No, sí que he fet molts personatges on es requeria que fos una persona negra, però també he tingut la sort de fer-ne, o sigui, de no fer-ne, però no prous. Llavors, la majoria de personatges els he fet pel meu color de pell. I el tema és que la majoria de càstings i propostes segueixen anant amb aquest enfoque. Aquest, per mi, és el tema. Vull dir que fem molta triba, en plan, no, i la majoria de personatges encara són així. O sigui que hi ha molta feina.
1: Yolanda Sayens, és una visita per parlar només d'això, perquè, òbviament, volem tocar tots els temes i en una hora no en tenim prou, quan vulguis tornes.
0: Vale, perfecte.
1: Abans, però, dir-te que gràcies per venir.
0: A vosaltres.
1: I que tanquem amb tradició, també, per si la temporada passada vam començar amb la Gramophone No Les Stars, ara tanquem amb Funky Step and the Say Sisters, amb aquesta és Imperfect Time. Un disc que estava molt guapo, que veu fer ara fa uns quants anys, també.
0: Molts anys.
1: I amb aquesta cançó vam tancar la primera edició de la temporada 1 i fem el mateix amb la primera edició de la temporada 2. Oients, demà tornem amb un director orquestra.
2: Música clàssica, demà.
1: Sí, és increïble. Ah, Yolanda, gràcies per venir.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Ens veiem aviat, que vagi molt bé.
2: Fins demà, Albert.
1: Fins demà, Dani Expósito. Oients, vagi bé.

0: Escoltes i cat.
1: Són les 3.
2: Benvinguts, benvingudes al LOC.
1: Molt bona tarda, Catalunya, i molt bona tarda, Alberto Gadé.
3: Bona tarda, Gala Castelló.
1: A part de morena, per dir-vos que no, però estàs molt morena, és increïble.
3: Estic moreníssima. I tu estàs una mica xurroscada, eh? T'he de dir, estàs vermellicat avui.
1: No vull parlar d'això encara. Estic molt afectada i ahir vaig haver de trucar a l'hospital. Però no és el moment ara.
3: Et vas sobreescalfar, oi? Em sona?
1: No, toca'm.
3: Encara vas calenta. Mare de Déu, senyor.
1: Soc un iPhone, sí, sí. Família, això és el Loft, el piset compartit de Catalunya.
3: I avui, dilluns 31 d'agost, sabem que... En el agua ya no se está nice, hem sortit de l'aigua i és que hem tornat de vacances. És molt dur que aquest any s'hagi de tornar un dilluns perquè l'agost ha acabat fatal. Com ha d'acabar? Com ha d'acabar la vacança? Un fucking dilluns.
1: La vacança.
3: Perquè la vacança és com els espanyols que diuen l'agafa a les ulleres.
1: Li diuen l'agafa?
3: L'agafa.
1: Doncs treballo molt poc com espanyols, jo. Doncs ets l'únic espanyol amb qui treballo.
3: Que maco. Però sí. Bé, com que encara estem una mica de vacances, hem decidit que aquesta setmana el programa serà una mica diferent, una mica més chill, molta música, molt de commenting i molta diversió. Com han anat tu, en general, les vacances així rapidet?
1: No ho sé, crec que molt bé. No he estat ni un dia a casa, no sé si és bo o dolent. No ho sé, bé, en general, molt bé.
3: Jo patia perquè dic, aquesta noia no se'n recorda d'on viu.
1: No me'n recordava. Jo buscava la direcció de casa meva i el Google Maps no sortia res, sortia al món.
3: Avui has fet alguna cosa de rutina, allò que dius, gestió feta? O has...
1: Mira, ho vaig fer ahir al vespre.
3: Sí?
1: Ahir vaig fer-ho tot, perquè avui m'he llevat molt tard.
3: Ja has dit.
1: Per anar al metge. I vaig fer-ho tot ahir, em vaig dutxar, però saps aquelles full
3: dutxes? No t'havies dutxat fins aleshores.
1: No, des de l'any passat, des de l'estiu passat, no m'havia dutxat, és així.
3: Des de l'1 de juliol.
1: Des de l'1 de juliol passat, el del 2025, jo no m'havia dutxat. Llavors ahir em va sentar molt bé la dutxa.
3: Felicitats.
1: Gràcies, tu què tal, les vacances?
3: Jo ho he fet de tot, m'he matriculat a la uni, m'he anat a demanar hora al metge, m'he... Què més he fet? Ah, he anat al gimnàs... Bueno,
1: uau, has fet tot avui!
3: He dit dia 1 de tornada a la rutina i ho he donat absolutament tot. Ja estic cansada i són les 3 de la tarda.
1: Sí, bueno, no passa res. Tenim dues hores per endavant i després, si vols, te'n vas a dormir.
3: Perfecte.
1: Del Daisy Chain Fields, que és aquell festival benèfic que havia organitzat la Màrtir, ja donats aquest punt, i turba feminista woke Olivia Rodrigo... Doncs resulta que s'ha celebrat aquest cap de setmana i ha aconseguit recaptar, atenció, 20 milionacos de dolaracos.
3: Però a quan anava el cubata?
1: A 4 milions, aproximadament. Ah, vale. El canvi a euros són uns 17 milions, eh?
3: Collons.
1: És una salvatjada. També et diré, però, que tot i que són molts diners i que sens dubte ha estat un èxit, la meitat d'aquests diners, concretament 10 milions de dòlars, els ha posat una empresària estatunidenca directiva del The Washington Post, i exnòvia de Bill Gates, que he trobat que era un dato, bueno, rellevant, no ho sé.
3: Que woke.
1: Sí, super woke, que es diu Melinda French Gates.
3: Melinda, un petonarro.
1: Molt feminista, la Melinda, la veritat. En tot cas, pels més despistats, en aquesta edició del festival, la primera, per cert, hi actuaven la Chapel Roan,
3: sí,
1: la Douchy, la Bikini Kill, Santi Gold i tot d'altres noms que jo no conec perquè són femenins, que ja sabeu que jo sóc misògina i tot el que és el feminisme no acabo de treballar en pal que fa a la música.
3: Jo només escolto música de femelles i t'he de dir que no conec la meitat del cartell, però endavant, i aniria segur només perquè és de l'Olivia Rodrigo.
1: Clar, molt bé. A més, aquest festival està inspirat en el mític Lilith Fair dels 90, que evidentment nosaltres això doncs no ho treballem, perquè per mi això és... Bueno,
3: el paleolítico.
1: Això és les catacumbes de París, per mi és el mateix. Llavors, aquest festival bàsicament reunia artistes dones quan els festivals les programaven poquíssims.
3: Ah, que guai.
1: Però ara el que ens importa.
3: Torna aquest festival.
1: Doncs mira, Olivia, veus, és que som un misògin, no, és molt perillós. No t'ho dic, eh? Olivia Rodrigo ja ha confirmat que el Daisy Chain Fields tornarà al 2027. Però de moment no hi ha data, no hi ha lloc, no hi ha cartell i només tenim la confirmació que va fer al final de la primera edició dient que sí que n'hi hauria una segona.
3: Ah, doncs que bé, mola això.
1: Ens n'alegrem, no? Potser...
3: Hi anirem, no se sap.
1: Jo crec que hi hauríem d'anar, trobo bé.
3: I si tens més de 50 anys, has de saber que...
1: Avui, 31 d'agost, fa 29 anys de la mort de la Lady Di.
3: Dilo reina.
1: Exacte, de la Dilo... Digue-ho reina. Digues-li Luli.
3: Digues-li Lululu.
1: I aquest any no hi ha cap macrocommemoració oficial perquè és el 29 aniversari i jo entenc, sembla, que s'estan guardant tota l'artilleria pel 30è, l'any que ve.
3: S'esdevé.
1: Sí, s'esdevé una celebració que, bueno, no entenc... Bueno, és igual.
3: Macrofesta.
1: Una macrofesta per celebrar o commemorar la mort de la Lady Di. Però qui sí que ha tingut un gest molt maco és el seu germà, en Charles Spencer, que ha posat la bandera a mig pal a Althorpe, que és una finca familiar on està enterrada la Diana, i ha publicat simplement 31 d'agost, el meu dia menys preferit.
3: Uau.
1: Que és una formulació, trobo, molt Generació Z, perquè està formulada com el cul.
3: Però és molt guai.
1: Sí, està molt bé. La Lady Di va morir el 31 d'agost del 97 amb només 36 anys en un accident al cotxe, amb el cotxe al túnel del Pont de l'Alma a París. I ella no era només una princesa perfecta, que ho era. Era una icona pop absoluta, tant que ha passat gairebé 30 anys de la seva mort i nosaltres, que és una generació que no l'hem viscut, perquè tenim 2 i 3 anys respectivament, continuem sabent qui és, continuem sabent la seva història i continuem obsessionant-nos amb la seva vida. Per tant, crec que un dia potser hauríem de fer una secció sencera sobre ella, perquè 100%. Dona per molt, eh? Va fer tot de coses fantàstiques. El Revenge Dress,
3: subastar
1: 79 vestits... La, la, la, la.
3: Ella era una icona. Doncs sí, tia, fes una secció un dia de la Lady.
1: Jo crec que s'hauria de fer, sí. Oh, quin temps bon aquest, eh, Pelos.
3: Sembla que la Miley Cyrus s'està preparant per una nova era musical, és a dir, un nou àlbum. Fa uns dies, Nova York i Los Angeles van aparèixer tintats de vermell perquè van posar tot de cartells on es veia només un ull, que les fans de la Miley, que estan boges, òbviament la van reconèixer a l'instant. Una setmana més tard, la Miley penja a l'Instagram un post amb la mateixa foto i a la seva web canvia absolutament tot el disseny i, a més, hi fa desaparèixer el seu cognom. És a dir, Miley.
1: La seva nova era és Miley.
3: El seu rebranding ja no és Miley Cyrus, ara és només Miley.
1: Molt bé.
3: Unes setmanes abans la Miley explicava una entrevista que ja tenia un àlbum completament enllestit on parlava de la seva història d'amor amb en Max Morando, que deia que, òbviament, com totes les històries d'amor, tenia moltíssimes capes i que era molt, doncs això, transcendental, una mica experimental, etc. No tenim data d'estrena, però tenim moltes ganes de sentir la nova música de la Miley, que sé que serà perfecta.
1: Sí, perquè jo l'últim que recordo d'ella és Flowers. I començo a estar ja, bueno, començo fa molts anys que estic ja fins al toto.
3: Sí que és veritat, però els seus temacles mai passen de moda, eh? Jo sempre penso en el speech aquell que cantava la de Flowers, crec que era els Grammys, que deia, I just want my first Grammy!
1: Amb aquella veu de fumadora compulsiva que té...
3: Aquella veu rasca, el que
1: sí,
3: no està
1: sí,
3: fet.
1: Sí, se l'ha d'estima, se l'ha d'estima.
3: Aquell cardat que portava.
1: Sí, no, no, és que ella se l'ha d'estima. A més, avui és Sant Ramon, que és un dels meus noms preferits de la història, només per darrere de Jaume o Joan o qualsevol nom amb Jota, que a mi, per norma general, em funciona molt. I ja sabeu què diuen, si no us ho dic jo, diuen que per Sant Ramon fila tot el món. I avui ens va perfecte aquesta dita perquè fa referència al final del bon temps, a l'inici de les feines casolanes, artesanals, així com és de tardor, quan els dies ja deixen de tenir tan sol, comencen a escurçar-se, toca tornar a casa a Barcelona, en el nostre cas, que és de tot menys casa... Toca posar-se a afilar l'ocotar, en el nostre cas, perquè cosir, crec que ho treballem ben poc.
3: Poquíssim.
1: I, en definitiva, encetar la temporada. Així que no es podia haver triat millor dia per començar la temporada.
3: Literal. A més, Ramon és un nom preciós.
1: Ramon és perfecte. A mi m'encanta, Ramon.
3: Mm.
1: Molt sonor, de hot, perquè jo no... Bueno, partint de que és un nom de senyor de 700 anys, sí, baixes una mica al llist, en plan...
3: L'edat.
1: Com si poses el límit, com quan vas a una aerolínia i baixes. Si fas això, és de hot. Però has de fer això, és molt important, perquè si no, bueno...
3: És problemàtic.
1: És perillós.
3: En qualsevol cas, què farem avui, Gala?
1: Doncs mira, com ja hem comentat, el programa d'avui serà una mica més distès. Jo us parlaré de coses que no trobaré gens a faltar de l'estiu, perquè les penes compartides són molt menys dures de pair.
3: I a més, discutirem a veure quina ha estat la cançó de l'estiu, que crec que tenim moltes opcions sobre la taula i, sobretot, atenció, moltes cançons que pensàvem que serien completament virals i han fracassat.
1: S'ho mereixen algunes.
3: Sí, que és veritat que s'ho mereixen algunes.
1: I per acabar, digues...
3: Res.
1: I per acabar, repassada dels missatges que han anat arribant aquest parell de mesos de vacances, que a més hem agrupat sota el típic joc banyes o no banyes.
3: Sí, perquè sembla que aquest estiu ens hem tornat totes una mica tòxiques. Es nota que no hem fet programa regular i que no teníeu la nostra petita tolerada Walker
1: diària. I que viva les Walkers! En català!
3: Visca les Walkers!
1: Tot i no a fer programa per la ràdio, us recordem que hem fet una sèrie de blogs a YouTube on hem fet absolutament de tot. Hem anat a Roma, hem anat també a Torelló, no? Perquè la vida al final són contrastos. I tot això ho podeu recuperar a YouTube d'Eva.
3: Crec que podríem començar, no?
1: Home, hem de començar, sí, sí.
2: Això és el Love.
1: I comencem temporada i comencem dia amb una cançó que a tu deu encantar perquè junta dues de les teves perfectes més perfectes.
3: Jo, per culpa seva, porto tot l'estiu votant com una boja. Vota, vota de la Winnet i la Julieta! Yeah!

0: Estàs sentint el Loft.
1: Amb les cabres a l'estudi.
0: Gala Castelltort i Alberto Gadel.
2: Apaga la luz, que estem activados. Y lo pone bailamos pegado.
0: De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda.
2: Y lo pone bailamos pegado.
0: En directe a ICAT.
3: Família, com esteu? Falten 3 minuts per 3:45 de la tarda i seguim al Loft d'ICAT. Som l'Alberto Gadel.
4: I la Gala Castelltort.
3: I aquests dies de tornada a la rutina, he arribat a la conclusió que l'estiu té molt bona premsa per la mateixa raó que les exparelles. Perquè quan s'acaba només recordes les coses bones i per això sempre hi vols tornar.
5: Que maco!
3: Has vist que sóc molt llesta.
4: Ja ho veig.
3: M'ha donat molt temps per pensar.
4: Aquest estiu.
3: Tenir vacances família és un privilegi, bla, bla, bla. Jo aquest any he tingut unes, la veritat, dignes d'un alumne de segon de primària.
4: Perfecte,
3: això
4: les millors.
3: Això és el millor que et pot passar a la vida, exacte, cap mena de responsabilitat. Però també us he de dir una cosa, que hi ha coses de l'estiu que jo no vull tornar a veure. Fins, com a mínim, que torni a tenir ganes d'odiar-les.
4: Perfecte.
3: Per tant, un any, però bueno, que segurament d'aquí una setmana et diré que ja t'ho comprava de seguida, eh?
4: És que l'estiu és increïble.
3: A tu t'encanta, oi?
4: Jo dic, és que, per mi l'estiu són unes hores que em fan enlairar-me fins al més a prop del cel.
3: Doncs jo havia pensat queixar-me'n.
4: Ah, doncs me les trec?
3: Sí, treu. Bueno, arrenca-te-les més aviat.
4: Ja està.
3: Molt bé, perfecte. Comencem amb el top 5 coses que no trobaré a faltar a l'estiu. Aquesta és l'actualitat, la que et porto, la primera de totes, vale? Si m'heu vist algun cop a la vostra vida, un vídeo, ni que sigui, tontorron, haureu pogut notar que sóc com una mena de Déu, no només perquè sigui una eminència i molt bona persona, sinó perquè és veure'm i enlluernar-te. Necessites unes ulleretes de sol, perquè sóc tan pàl·lida que jo apareixo en una habitació i em reflexa la llum com el sol.
4: Vale.
3: Ser tan pàl·lida implica moltes coses. Una és que se'n riguin de tu perquè no et poses morena, que aquesta me la pela perquè jo he acceptat el meu bronzejat màxim, que és blanc trencat.
4: Vale, i llavors fas transició a...
3: No, jo vaig de blanc fluorescent a blanc trencat.
4: Ah, vale.
3: Saps?
4: I enmig hi ha un partit vermell.
3: Sí, sempre.
4: Vale.
3: Bueno, petit.
4: Part del procés.
3: Vermell i cat és. És molt greu, és molt greu, és molt greu. I la segona part, i més important, és que jo no puc estar al sol... ni que vagi a pot de crema solar per exposició solar, m'explico?
4: En sèrio?
3: No puc.
4: Vas amb gorra?
3: Hauria.
4: Però
3: hauria d'anar... Saps com va l'Anne Hathaway? Que
4: sí.
3: Va munt... Hauria d'anar així, jo.
4: Que només et veieixin els ulls.
3: Sí.
4: Perfecte.
3: Hauria d'anar així. Jo hi estava a l'apartament d'estiu d'un amic meu que té piscina, l'Isaac, i vaig decidir que per primer cop en tot l'estiu, en comptes d'aixugar-me a l'ombra, perquè sóc l'amiga escarosa, que diu, hola, bueno, podem anar com a una part i hi hagi sol per vosaltres i ombra per mi, perquè si no em rosteixo, doncs vaig decidir que avui, que ahir, que no ho faria, que seria valenta i que m'aixugaria el sol perquè portava un pot de crema solar untada per tot el meu cos. Total, que en aquesta vida la protecció és molt important, jo sempre la faig servir, però hi ha proteccions que no protegeixen. En el meu cas, la de la crema solar. Perquè jo vaig estar-me 5 minuts, digues.
4: Factor 3 milions, tu necessites.
3: És que necessito, sí, un factor que no existeix. Vaig estar-me 5 minuts de cronòmetre al sol i vaig tornar a Barcelona, que jo no n'era conscient. Les 4 persones que queden, que parlen català a Barcelona, em miraven malament. Perquè lluïa expat.
4: A sobre, estàs més rossa que mai, t'he de dir.
3: Heu de parar amb lo de rossa, perquè jo em vaig tenyir de molt morena.
4: Doncs rossa i vermella. Per mi et dius Melanie.
3: Perquè no tinc Melanie.
4: Literal.
3: Per això em dic Melanie. El nivell és que jo a les 2 de la matinada me hallava trucant al 061 perquè estava molt marejada, mig morta, amb una febre de cavall. Jo vaig enviar una foto pel grup de Loft, no sé quina hora. A les 9, 10...
4: 10,
3: estava a 37,9. Havia estat ja com a 39. Vale, doncs quan se'm va passar l'efecte del meu medicament, va tornar a pujar a uns nivells històrics.
4: Vale.
3: A 39. O 40, jo què sé.
4: I truques i què dius? Hola, tinc febre?
3: Hola, estic molt malament.
4: Estic fatal, amor.
3: Això és el primer. I em diuen, què et passa? Ells necessiten una mica d'urgència.
4: Vale.
3: Jo estava tan malament que el sentit de l'urgència no el trobàvem. No, bueno, és que crec que és del sol, en plan, m'ha tocat el sol, no sé què m'ha passat, em trobo molt malament, em fa molt mal de cap, estic bullint, no, em costa fins i tot obrir els ulls, o sigui, una situació molt complicada. Jo em vaig dutxar amb aigua freda, vaig com reviure, però la caiguda...
4: Va ser històrica.
3: Va ser històrica.
4: Pitjor i tot.
3: Va ser molt pitjor. I em van dir, no sé què vols que fem des d'aquí, i jo, bueno, no sé, el número de telèfon l'heu posat per alguna cosa, no? Jo truco perquè si vaig a urgències, demà no podré anar a treballar perquè hauré de dormir.
4: Ja. Yeah.
3: Doncs no em van solucionar res i aquest matinat al metge m'han dit, amore, crema i agüita.
4: Ah, vale, llavors confirmem que és pel sol i no és un virus
3: raro. No, és pel sol. Normalment jo quan em poso malalta, com que sóc asmàtica, és com que em costa respirar, tal, jo notava que era un malalt raro.
4: Vale.
3: No era el meu malalt,
4: i saps? Clar, com que no havies tocat el sol des de feia anys, potser era primera vegada.
3: Sí, primera vegada, i ara encara estic bullint, estic molt rostida, ja no... Sí, no ho llueix tant, però l'esquena és demencial.
4: Uau.
3: En qualsevol cas, ara estic millor recuperada, per tant, seguim. Una altra cosa que no trobaré a faltar de l'estiu és veure els menors d'edat sortint de festa major. Ja sabeu que a mi em toca molt la patata, el cor, i que m'entristeix profundament saber que no sóc la més petita de la sala.
4: Mm.
3: Jo ara estic feliç aquí a ICAT, perquè sóc la més petita. Fins d'aquí aproximadament un any, quan tothom de la meva edat ja hagi acabat la carrera i per tant puguin estar aquí, llavors ho passaré molt malament.
4: Però
3: ara que sóc la enana,
4: la peque,
3: suprema, la peque, estic tranquil·la, saps?
4: És que la festa major passa això, eh? Cada cop i volta te trobes...
3: Però fa poc que passa, almenys a mi.
4: Sí, sí. No,
3: quan
4: no.
3: Fa que et passa tu? A mi 2 anys, com a molt, molt, molt.
4: A mi aquest any ha sigut l'any de l'hòstia de realitat.
3: Jo també he notat una hòstia de realitat. L'he notat, eh?
4: Perquè he pensat, no pot ser, perquè tu anaves amb mi a primària, però era la peque de primària, i perquè ara t'estàs enxufant una birra.
3: Clar. Una birra en el millor dels casos.
4: Bueno, sí, perquè no volia tampoc tornar-me molt boja avui.
3: No, això vol dir que per mi les festes majors em semblaven un entorn segur precisament perquè jo hi anava amb la sensació que era la jove.
4: Mm.
3: Aquest any, com tu deies, ens hem fotut l'hòstia, no passa res. He començat a mirar al meu voltant i he pensat que potser li podria resoldre els dubtes dels deures de mates a més d'un.
4: Segur.
3: D'aquella plaça, per dir alguna cosa. I a mi, el que més m'afecta no és sentir-me vieja, és no entendre-ho. No entenc per què hi ha nenes de 13 anys borratxes putant enmig d'una rotonda. En plan, hi ha moltes coses que no entenc. I m'afecta molt i sento que els he de portar la jaqueta fins a casa, m'entens?
4: Literal.
3: I que se'm desperti un sentit de maternitat em preocupa molt perquè tinc un any, vale? I encara tinc un any! I no em fareu pensar que sóc una vieja perquè no ho sóc. Sóc molt jove. I la vida és buena.
4: Literal, és un horror. Mira, a mi la meva hòstia de realitat va ser perquè els hi vaig dir, teniu gels? Perquè jo estava preocupat, dic, aquestes poves nenes faran el seu cubata calent. Però ja és l'edat de fer-te els cubates calents als 18 anys.
3: Sí, i el tenien.
4: I clar, jo sóc una... No, elles no tenien gel. Pràcticament portaven ni got.
3: Ah.
4: I clar, jo vaig, els hi vaig donar gel, els hi vaig donar got.
3: Clar, perquè tu ja has tingut tanta experiència que ja saps tot el que has de fer.
4: Clar, i vaig pensar...
3: Necessites moltes hòsties per començar a portar gel.
4: Sí, sí. Bueno, hòsties, però de veritat, perquè
3: sí,
4: té la Marina aquí.
3: Sí, hòsties, de veritat. Bueno, no ho sé, a mi m'espanta, m'escandalitza, jo ja sé que sóc molt clàssic amb algunes coses i a mi això m'ha afectat molt i no tinc ganes de que torni l'estiu mai més! Perquè jo no puc suportar sentir-me vella. Tinc 21 anys i no em prendreu la joventut. Fins aquí.
1: Mama, jo vull ser policia per anar tot el dia esperant a la gent i és que vaig néixer violent.
3: Bueno, ja sabeu que jo tinc molts problemes amb l'autoritat i que res em fa més ràbia que un alcalde passejant-se pel poble com si fos seu, pensant-se que a mi m'està imposant al mínim el Marc Castells des d'Igualada, per exemple, que sap que no el puc arribar a suportar perquè feia molts tuits en contra seva quan jo era una petita jove que anava a l'institut.
4: Okay.
3: Sí, jo sempre sé molt guai. Llavors, ell sap que no el suporto i em saluda sempre. I jo sé que aquesta és una manera d'imposar-me el seu poder i no ho aconseguir.
4: Ala.
3: Jo li giraré la cara, sempre.
4: Que divertit.
3: Sí. A l'estiu, a més, això es multiplica perquè, clar, han de ser absolutament clar a tots els actes de festa major. Tu vas al pregó, al collons d'alcalde. Vas als gegants, al collons d'alcalde. Vas a un concert a les 2 de matinada, al collons d'alcalde, tio. Arriba un punt que jo penso, no tens casa? No entenc. No tens una casa, una dona, un home, no ho sé. No tens una família a qui cuidar, que t'he de trobar a tot arreu, que estàs fins i tot als actes de la festa major alternativa a la que porteges sistemàticament. Des d'aquí et demano que te'n vagis o al teu despatx amb aire condicionat o a la teva casa també amb aire condicionat. Marxa! No et vull ni veure, Marc Castells, no et pugui suportar.
5: A la puta cama ja.
3: No se m'ha reído, no se m'ha divertido. A la puta cama ja.
4: Literal.
3: I ja està. I passa el mateix amb la policia.
4: Ah, bueno.
3: Perquè la policia a mi no li caig bé, vale? Jo, a vegades, per festa major, porto unes pintes que es pot arribar a intuir que fumo algun tipus de substància, cosa que, evidentment, no faig perquè sóc abstèmica i no fumo, perquè sóc asmàtica, vale? Llavors, la meva única autoritat és del Softcatalà que m'ha corregit aquesta secció i les lingüistes de 3CAT.
4: Així m'agrada, doncs.
3: Si no ets ni el Softcatalà ni les lingüistes de 3CAT, no et sento. Em poso uns auriculars amb cancel·lació de soroll que els meus amics el meu aniversari és el febrer. Els meus amics m'han regalat el regal d'aniversari aquest juliol. M'han regalat uns taps, d'aquests com els que té la Mariona, la directora del LOC. Em va molt bé, em posaré això i així no et sentiré. Per tant, jo agraeixo que s'acabi l'estiu perquè els alcaldes es tanquin el seu despatxet amb calefacció perquè ja comença a arribar l'hivern i callin d'una puta vegada, no, que no sé res. Seguim. El temps quedarem en el banc on solíem fumar de medall. Vale. Potser això és una hot take, però a mi sempre m'ha fet una mica d'angúnia ajuntar grups d'amics. Com ho vale. Veus?
4: Jo estic a favor, però el que em passa a mi és que les meves amigues es s'odien entre elles, per tant no puc quedar. Tipo, ja no es pot ni plantejar.
3: És que podria acabar la secció aquí. És així. Jo no és que sigui possessiva ni res. Jo crec en els ecosistemes, vale? Soc molt mediambiental. Des de que soc una petita woke, jo reciclo i faig aquestes coses. Si tu tens un grup d'amics i aquesta persona no forma part d'aquest grup, no creus que és per alguna cosa? És que no ho entenc. No creus que és per alguna cosa? No em vinguis a dir que, ah, no, mira, al final vindrà al sopar una meva amiga que és supermaca, us encantarà. No, perquè a mi no em caurà bé. Perquè a mi la teva amiga no em cau bé, perquè si no seria amiga meva.
4: No,
3: però que ets tu, la meva amiga, pues no m'enxufis a la passada de turno, tia, que no l'aguanto, és que em cau fatal. Jo sé que no estic sola en això, a més, perquè com que som una colla, és que s'està posant personal ja el tema, vale?
4: Ja ho veig.
3: Com que som una colla, quan tu i la teva amiga aneu juntes al lavabo, tots la critiquem. I jo sé que ningú aguanta a la teva amiga i que no estic sola en això i que no és que jo sigui possessiva. És que la teva amiga és imbècil. I ja està, no passa res. Tu, queda amb ella, gaudeix, l'estima-la, celebra-li l'aniversari. A mi no me la portis a la prèvia, ja està.
4: Però hi ha amigues que molen, eh?
3: Sí, sempre sóc jo l'amiga que mola. A mi en Paula Ivan pot portar amb els seus amics perquè sóc la més divertida de la festa. A mi la meva amiga no em pot portar a la seva amiga I, perquè la seva amiga I, per començar, és una paraula que comença per F i acaba per aixista.
4: Sí, m'ho he pogut imaginar només, amb el silenci.
3: I després que no la suporto. Per tant, des d'aquí et prego, amiga, que la teva amiga la propera vegada es quedi a ser puta a casa amb l'alcalde, amb la calefacció, l'aire condicionat o el que necessiti. I com que s'ha posat més personal del que jo em pensava, callaré abans no digui noms, cognoms, direcció
4: poble.
3: Postal, fins aquí. Seguim. Qualsevol de gos. Una última cosa que no puc suportar de l'estiu, que és sentir que ets una merda si no ets fora de casa les 24 hores del dia.
4: Això sí que és horrorós.
3: Soc conscient que poder passar-te l'estiu fent coses anant amunt i avall i tenint plans és meravellós, és un privilegi gegant perquè hi ha gent que treballeu en una guingueta, doblant torn, aguantant guiris. Ok! Partint de la meva realitat, que és que sóc una privilegiada, el meu problema, no problema, és que jo aquest estiu he estat a casa literalment 4 dies. I lo malo, pues això, que he estat a casa literalment 4 dies. Si jo busco Google Maps casa, em surt que sóc ciutadana del món. Que és el pitjor que et pot passar, perquè mira la gent a Twitter que és ciutadana del món. Sempre són males persones, és com els profes d'infantil. Impossible un profe infantil que sigui bona persona. Bueno, els 4 dies que hi he estat, he pensat que bé, avui descanso. O sigui, en lloc de pensar, perdona, que bé, avui descanso, i més forçat, perquè he dit, va, ara estàs descansant, que per cert és una mica la gràcia tenir vacances, també he pensat que era una derrota personal, que no tenia amics i que ningú m'estimava.
4: No passa res, jo comparteixo aquest sentiment, i de fet, vaig dir, després de 30 dies fora de casa, avui dorms a les... Te'n vas a dormir a les putes 10, vale?
3: I t'has obligat.
4: Tan tranquil·la. Què passa?
3: Que no ho vas fer.
4: Inconscientment vaig obrir el mòbil, vaig trucar a la meva amiga d'Orca, li vaig dir, anem a fer alguna cosa. I vam acabar tornant a les 8 del matí.
3: Fent què? Explica-ho. M'agrada també aquesta anècdota.
4: Partint Platja d'Aro.
3: Partint-lo.
4: En dos.
3: Sí?
4: I llavors dèiem, tia, no havíem quedat per sortir de tranquis avui. Però era perquè no tenia FOMO de la gent que estava fora de casa en aquell moment. No puc ser jo la pringada que està al seu llit a les 11 de la nit.
3: Doncs jo no he sent la pringada. Bueno, 4 dies ho he sent. I m'apesen a l'ànima,
4: M'has provocat FOMO, doncs, tu.
3: Doncs ho sento, tu a mi també. És culpa dels dos.
4: Doncs sí, mutu. Vols
3: que ens reconciliem?
4: Sí.
3: Vale,
4: perdó,
3: mentre ens reconciliem.
4: Per FOMO.
3: Perdó, a mi també. Mentre ens reconciliem i ens fem abraçades, us poso una mica d'auxili, perquè mira, vaig anar a Vilafranca del Penedès, un poble molt problemàtic per mi, ara després t'explico una petita anècdota.
4: Oh, pelos.
3: Sí, molt heavy. I vaig veure un concert d'auxili i ells s'estaven queixant molt o deien molt, reivindicant molt, que no sonen les ràdios i que el missatge que diuen és molt important. I vaig dir, saps què? Tens raó. Com que tinc l'oportunitat de posar-los a un rato, els poso un rato. Per tant, això és detonem l'estona d'auxili.

Les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. A CAT, els migdies ens advem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous, de 2 a 3 de la tarda, amb Albert Miralles i Mariona Batalla. Estàs sentint el Loft, amb Gala Castelltort i Alberto Gadel.

0: El cor petit.
1: De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda, en directe a ICAT.
2: Mira, família, un minut just perquè sigui les 4 de la tarda i seguim al Love the Cat. Som l'Alberto Gadel
3: i la Gala Castelltor.
2: I com ja us hem avisat, avui el programa és especialet, no només perquè sigui el primer dilluns després de les vacances d'estiu i ens sentim atropellades per aquesta estrepitosa tornada a la rutina, sinó perquè també estem fent un programa més musical. No sé si us sentiu que ara ha sonat La Graciosa d'en Quevedo, just abans una mica de Figa Flowers, Detail, Jung Mico, Auxili, avui Remix.
3: Literal, avui és una playlist d'aquelles que dius, en quin moment he fet això? I perquè sembla que anava borratxa.
2: Exacte, exacte.
3: Però bé, segurament molts de vosaltres veniu d'un estiu de detox i desconnexió digital i haureu tingut el mòbil en modo avió. Però no us preocupeu perquè avui hem vingut a posar-vos al dia i parlarem de quin ha estat la cançó de l'estiu. Des de ja fa uns anys ja està havent el debat sobre si el concepte de cançó de l'estiu com a tal ha deixat d'existir, perquè bueno, no és que no n'hi hagi de cançons que sonin durant tot l'estiu o que sigui la banda sonora durant tots aquests mesos, sinó que sembla que abans hi havia una única cançó que ho petava i era l'únic que se sentia a tot arreu.
2: Un moment despacito.
3: I aquella era la cançó de l'estiu.
2: Ara, més aviat, el que hi ha és una llista de cançons de l'estiu, però es fa més difícil dir-ne una de sola, que sí, la que més ha destacat. Està molt difícil dir quin ha estat el pepinazo de l'estiu.
3: Literal.
2: Pepinazo, que en català no sé com seria la traducció. Cogombrasso.
3: Cogombrasso.
2: Cogombra no m'agrada gaire, la veritat, però bueno, va.
3: T'he de dir que jo prefereixo el no tenir una cançó de l'estiu i tenir-ne diverses, perquè així, depèn del mood, et pots posar una o l'altra i no la cremes, perquè si no és increïblement fastigós.
2: Sí. Per tu quina set, però no ho sabem.
3: A mi és que jo tinc una llista molt llarga. És això, com que per culpa de TikTok sento que m'agraden totes depenent de la setmana.
2: Saps què passa? Que els artistes volen tenir la seva.
3: Clar.
2: Llavors això és nicho del nicho del nicho del nicho. O sigui, és impossible de triar-ne alguna si cadascú vol tenir la seva.
3: Literal, però ara també m'agrada perquè així com és més graciós, saps? Tipo, tu vas a una discoteca i sents la teva cançó i veus qui d'aquelles persones que estan a la sala amb tu és del mateix nicho de TikTok que tu i qui no.
2: També és veritat. Anem al gra, però, perquè com que avui a redacció hem tingut el típic debat de quina o quines han estat les cançons de l'estiu, hem fet una llista i ara decidirem quines fem entrar oficialment a la playlist de cançons de l'estiu de Loft o a la playlist de Ho han intentat, però no.
3: Que a mi la de Ho han intentat, però no és
2: a mi m'agrada una mica més, la veritat.
3: Al final intentarem votar una guanyadora, a veure si ho aconseguim sense barallar-nos. Som-hi. Que Quevedo és un dels artistes que més ha sonat aquest estiu i és impossible que existeixi algú que no hagi sentit La Graciosa amb l'Elvis Crespo. De fet, crec que en Quevedo va ser l'artista més oyentes mensuales. Em sona que algú va comentar-ho a algun lloc i no recordo si és una font fiable o no, però em sona que va ser com l'artista espanyol amb més oyentes mensuales o alguna cosa així.
2: Pot ser, és que ell des que va fer aquell Quédate amb Bizarrap està obligat a fer una cançó de l'estiu cada any i jo, que no escolto reggaetó,
3: imagina't,
2: que només escolto
3: Oques Grasses,
2: Oques Grasses i Manel i alguna cosa així, l'he escoltat, però fins la sacietat. Te'n recordes que sempre dic que a mi àvia Spotify li va prohibir posar més cops Flowers perquè es pensava que era un bot? Pues a mi em passarà al final
3: amb
2: La Graciosa, en Quevedo. Em sento molt identificada perquè soc molt divertida.
3: Amb La Graciosa i també hi ha l'altra, aquella tan xula que té, com es diu, o que hem de dir? La Graciosa.
2: El Golpito.
3: El Golpito.
2: No, és que soc Quevedo.
3: Són dues cançons que jo al principi quan les vaig sentir vaig dir, flop. I de cop i volta s'han convertit en les més virals i les cançons de...
2: Oh, és que és tan bona.
3: Això.
2: A mi m'encanta. Ell és bo, ell és bo. És així. Ell té la recepta màgica.
3: Per tant, cançons de l'estiu són oficials.
2: Absolutament. Tot el que sigui Quevedo va a la cançó de Ho han intentat i ho han aconseguit.
3: Següent, va!
2: Mai tan fora. No sé ni quina cançó és.
3: Doncs prepara't un altre any que una persona perfecta lluita amb ungles i dents per la corona de la cançó de l'estiu. Aquesta és Karol G i aquest any s'hi ha posat de valent. Va publicar el seu disc No me arrepiento de sentir tanto una mica tard, perquè resulta que totes les artistes han tret àlbum ara a l'estiu. El va treure, si no m'equivoco, la primera o segona setmana d'agost. I de cop i volta vaig entrar-hi, d'acord? Vaig mirar les col·laboracions perquè em va cridar l'atenció i veig Baby Wow. I dic, ui, quin títol més xulo.
2: Sí, llegeixo
3: els artistes i eren Karol G, Rusowski i Judeline.
2: Vale. A mi és que en Rusowski m'agrada molt, però clar, ja saps que com que... No m'hi sols i no... Bla, bla, bla. No,
3: vas dir, no.
2: No m'ha funcionat.
3: Doncs, mira, escolta això.
2: Això m'encanta. Això em funciona.
3: I ens la van posar al cotxe amb el meu amic Pol i està flipant.
2: És com guarra una mica.
3: És, no, tia, és com maca, però és un maco divertit. A sobre té aquest, aquesta base que sembla la de... Calle este viejo lesbiano. Auxilio, me desmayo. Saps quina és?
2: Sí, sé què és, però crec que és la referència més nínxul que s'ha fet.
3: Joder. Però bé, contra tot pronòstic, bueno, està a número 1 a l'Spotify mundial i és la primera vegada que una artista femenina espanyola està
2: top
3: 1 global.
2: Un aplaudiment per la Juda. Crec que llavors l'hem d'entrar. Si aquestes han set les estadístiques, l'hem d'entrar a cançons que ho han intentat i ho han aconseguit.
3: Jo crec que t'agradarà. Escolta-la avui a la tarda i parlem després.
2: A veure, ara tira'm en una, si us plau, en català.
3: A veure, va, som-hi. Clar.
2: No.
3: Tia, potser...
2: Sí, que jo us demani una cançó en català i em tireu aquest mierdon històric. Perdoneu. Respeto a la Uineta, que l'estimo, i a la Julieta, que l'estimo, tot i que sigui espanyola, ¿vale? Però aquest mierdon no té perdó de Déu.
3: A veure, potser...
2: Oh, que és gràcies, ja et trobo faltar i encara no has marxat.
3: Potser hit no ha estat, però no. Sí que títol de disfrutona se l'han tret, perquè... la cançó...
2: És de gaudidora.
3: És de...
2: A mi hi ha una part que sí que m'agrada.
3: Això.
2: Això.
3: El cor no està cosa en volta com mai.
2: Això m'agrada, veus? Això però només per aquest tall es mereix estar a cançó de l'estiu. Per mi no.
3: Per mi tampoc.
2: Doncs vinga, cap a la llista de la flop.
3: Pobreta, que lata.
2: I continuem. Petito A de l'Anna Mena i la Índigo, tant una com l'altra ho intenten eternament cada any, però acostumen a quedar-se només en l'intent. Aquest estiu han unit forces per veure si funcionava. Per mi, ni amb aquestes. Per tu entenc que és el hit de l'any, fins
3: per i tot. Per mi, Petito A ha sigut la meva cançó de l'estiu. Me l'he posat, tia. Saps allò que et cardes la cançó en bucle? Que poses allò de la rodoneta de l'Spotify i fa que et duri tota la tarda. Doncs així és com escoltar jo Petito A des del juliol a l'agost. És que a mi això... I quan sona la discoteca...
2: Uai, no la
3: prepara't, perquè jo aparto la gent per ballar.
2: Jo puc, és el moment en què jo vaig a fer pipi.
3: Perfecte.
2: És així, que fort.
3: I ara, una perfecta amb la qual...
2: No, però on la posem?
3: Ah, perdó, és veritat.
2: Jo te la puc arribar a deixar, perquè entenc que ha fet viral, sí, sí.
3: Sisplau. Perfecte, gràcies, Gala.
2: Te la deixo.
3: I ara saltem una altra perfecta amb la qual ja estàvem obsessionats abans de l'estiu i que no ens n'hem oblidat.

0: Mira, mira, mira. Se m'està anant la melatonina de la
1: Kate. A mi també.
0: M'estic tornant una white girl una de manual.
1: Jo sóc una expat ara mateix. Ella wow. És el meu tot. La vam veure l'últim love de la temporada passada al Canet Rock, sent una perfecta de manual. I des de llavors l'ha estat brincant de tot per tot Catalunya. S'ho mereix tot. Per mi és un pedazo de banger. No només és la...
0: Banger.
1: No només és la cançó de l'estiu, sinó que és el hit de l'any. I tot el que faci la Maria Jaume li compraré per sempre.
0: Però, i no només aquesta, tot l'àlbum. Aquell àlbum és...
1: Aquell àlbum és una cosa d'un altre món. Per mi està a l'alçada de l'àlbum de les cadires de Manel.
0: És d'obrir-te l'ullet i cardar-te pel cul.
1: Que acaba de dir que és una barbaritat. La Jana, la productora, m'ha fet amb la mà Castella Marinera, la barbaritat, que acabo de deixar-me per la meva petita boqueta.
0: Llavors, gitarro, i passem a la següent, que t'encantarà.

0: veure.
1: Tinc tantes coses a dir sobre aquesta cançó. Per començar, The Tietz, jo els he d'estimar perquè, no sé si ho sabeu, ho hem repetit alguna vegada al programa del dia d'avui, però hem estat aquest estiu treballant de valent.
0: Molt.
1: Hem fet una sèrie de vídeos que podeu recuperar al YouTube d'Eva, on anàvem a Roma, una festa major, tal. Una d'aquestes era acompanyant a The Tietz a fer un bolo. Jo ho reconec, tenia The Tietz cremat, cremada com jo estic ara mateix. Estava fins als ovaris de The Tietz, però va ser veure'ls i vaig pensar, són el meu tot, els estimo, els hi compraré tot sempre i es mereixen el millor. Per tant, jo aquestes que... sé que és una merda, però els hi arribaré, els hi compro.
0: Doncs...
1: cap al sac de les bones cançons!
0: Cap al sac d'estirar-lo.
1: Som-hi, següent!
0: No puc, amb aquesta t'ho prometo, però t'ho prometo que no puc. Gens, puc.
1: Jo tampoc. Dai, dai. Dale, ale, let's go. A mi no m'agrada, és massa obvi que una cançó del Mundial de Futbol serà viral, però per mi ha tenir alguna cosa més que la viralitat. Llavors, li falta una lletra que no sigui ridícula.
0: La següent cançó de la Shakira serà Pam i Pipa.
1: La trobo horrible. Per mi és un flop.
0: És un flopat.
1: Flopazo. Ella va fer waka waka i ja es pensa que pot amb tot, però no. Literal. La vida no és això.
0: Perquè va dir, mira, cardo aquí dos
1: la vida,
0: paraules.
1: Com va dir una sàvia, a.k.a. una servidora Gala Castelltort, són contrastos.
0: Ah, vale.
1: Tu pots fer el waka waka, però després no et pots esperar que dai dai.
0: Sí, waka, waka waka.
1: Per molt que repeteixis la paraula.
0: La mateixa tècnica.
1: La
0: perquè
1: tècnica...
0: ella ha dit al chat, esto, però diferent.
1: Exacte. Millora-ho. I ho han pitjorat, perquè el xat fa això, és el que tendeix a fer. Sí,
0: és el pitjor. Però bé, flop. Següent. I una que per mi entra directament a llistes de Slavat és la Dicat.
1: Jo he fet amics amb aquesta cançó, no és broma.
0: Normal.
1: Però amics, Jo l'he cantat pel carrer i algú s'ha unit i ens hem acabat fent millors amics,
0: ai,
1: no és conya.
0: Ai, por Dios, ara quin l'haig, Pel carrer.
1: Bueno, perquè anava...
0: Ah, de festa.
1: Sí, de festa.
0: Ah, cony, pensava un dimarts, un dia qualsevol d'agost.
1: No, era un cap de setmana qualsevol d'agost.
0: Ah, vale.
1: Una petita festa major d'un petit poble Igualada.
0: Ah, vale, molt bé, llavors ho entenc.
1: Ha sigut molt poble? Viral. Igualada, t'ho acabo de dir.
0: Ah, vale, Fuentes és un poble d'Igualada, com d'aquella...
1: Ah, no, Igualada és la ciutat. Era una ciutat, però...
0: Vale.
1: Confusió meva. Ha sigut molt viral. Aquest estiu estava prohibit penjar una Instastory a Instagram sense aquesta cançó, i si de fet ho intentaves, et saltava una alerta de protecció civil. No sé si ho has provat. Jo no m'he atrevit a provar-ho. Et diuen que borris l'Instastory i que la tornis a penjar amb la cançó.
0: Jo per això no he penjat res, Cristiu.
1: Clar, perquè... perquè ho dius al soc un bohemio.
0: No, perquè no volia que totes les meves històries fossin d'un dia qualsevol d'agost.
1: Que ho tenies
0: diuen,
1: es
0: pensaran aquesta nena que estava...
1: Com ho diste?
2: T'has desdit de tot. Tinc el cor trencat un dia...
1: Qualsevol
0: d'agost.
1: Per mi és cançó de l'estiu.
0: Aquesta i Un lloc també.
1: Un lloc també és molt bona. Sí, sí, a mi m'han agradat molt aquestes dues cançons del Soc un bohemio.
0: Per tant, hits.
1: Hits de l'estiu, absolutament.
0: Aquesta nena, que diu Sara...
1: secció, és la meva secció preferida del món. No puc parar a cridar.
0: La... putíssima Sara va penjar Midnight Sun el 24 de juny del 2025 i ha sigut cançó de l'estiu del 2026. Per tant,
1: sí.
0: Una xapa, aquesta xavada, per haver fet que l'estiu durés
1: li comprem,
0: dos anys.
1: Sí, sí.
0: Home,
1: composa...
0: no has vist el vídeo de la gent fent que són dofins a la seva...
1: No.
0: És un vídeo de...
1: És que t'animaria que entressis a la meva For You page. Crec que avui has entrat a la meva For You page.
0: Sí, i he volgut sortir-hi a l'instant.
1: Entens, no?, que a mi no em sortirà aquest vídeo. A mi em surt el Joaquín aquell que canta molt ronc.
0: És que no sé ni qui és.
1: No sé jo tampoc, però jo el amo.
0: Però la Sara ha de ser la millor, per tant jo crec que això és un hitarro.
1: Creus que serà cançó de l'estiu també el 2030?
0: I el 2050. T'ho prometo per la meva vida.
1: Ella tenia raó, ella va dir Never Ending.
0: No, Never Ending, Midnight Sun, la amo.
1: És la millor, la posem a la llista de bangers.
0: Som-hi, Karim.
1: No. Sí, jo vaig trobar una faltada de l'alçada d'un campanar.
0: Hola.
1: Superestrella, quan va sortir? Perquè jo sento que va sortir el 2021.
0: No, el 2025.
1: Va sortir només fa un any.
0: Superestrella.
1: I l'he escoltat tant que per mi és un despacito. No puc més. Si l'escolto una vegada més, no puc dir el que faré perquè estem a la ràdio pública.
0: Però han aconseguit fer...
1: Però faré una cosa molt dolenta. Va.
0: M'ha sortit un TikTok d'un xaval que deia que l'Aitana ha aconseguit que aquesta cançó sigui tipus de com es diu, de dintre la ment de tothom, saps? De cultura
1: popular. Sí, absolutament.
0: Jo la amo, l'Aitana, per tant, no la insultaré.
1: No, jo no la insultaré, però aquesta cançó és flop.
0: Fins al papo. Jo no puc més amb Superestrella. Però és que...
1: Cançó de l'estiu 2026. Per mi, no. Estiu 2026. Estem parlant de que l'estàs anivellant a La Graciosa, eh?
0: Vale, sí que és cert. És cançó del 2026, però...
1: Vale, això
0: tipus
1: sí,
0: de l'any.
1: Compro, però no estem fent aquesta
0: però de l'estiu no, vale, vale.
1: Flop, a xupar-la. Què més? Això no sé ni què és. Què és això?
0: Ella, la Rosalía.
1: Ha tret una cançó a l'estiu?
0: No, espera un moment. Va tenir l'oportunitat d'or de tornar a tenir un temacle d'estiu amb això, però sembla que li va venir la cagalera i li tenia por a l'èxit.
1: Potser decideix treure al setembre, aprofitant que s'adicava al tour i que tenim com una nostàlgia rara dins.
0: Jo espero que sí, perquè ara tothom està amb el hype d'aquesta cançó tan perfecta.
1: Jo no sé ni d'on ha sortit això.
0: La va posar en algun concert quan, en un moment random, de cop es posa a sonar això a mig de l'estadi. I clar, la gent va dir, espera't un moment, això és una cançó que no està publicada. I clar, es va penjar per tot arreu. I clar, la gent la vol sentir sencera perquè té potencial, és maca, però potser l'estiu no era l'època.
1: Què és el tio que canta? No se sap.
0: Crec que se sap, però jo no tinc ni puta idea.
1: Uf, m'agrada una mica, potser és com moltes gràcies, això, una mica. La vibra, a mi em funciona.
0: No se sap qui és el tio, però...
1: Molt bé, doncs esperarem a veure si la treu, tot i que sent la Rosalía és capaç de que es quedi guardada aquí per sempre en aquest àudio de...
0: De cutre, de Twitter.
1: Sí.
0: Però no passa res.
1: Creus que ja ho tindríem? Hi ha alguna altra menció d'honor, potser?
0: Jo crec que es pot mencionar així per sobre Beauty and a Beat, que és una cançó de fa 10.000 anys.
1: Jo
0: i que...
1: molt.
0: És que és increïble. És la vibra de l'estiu, aquesta cançó.
1: I aquesta cançó crida estiu per tot arreu. Tu l'escoltes i en comptes de suar... Suor? Suor Justin Bieber.
0: Ah, jo mojito, su.
1: Jo Justin Bieber.
0: Una altra que també s'ha recuperat de fa 10.000 anys és Lash Live de la Sara Larson.
1: Ah, i el disc de l'Ariana Grande, què?
0: Uf, el de l'Ariana Grande has passat una mica sin pena ni glòria, la veritat.
1: Hòstia, vaya putada, nen.
0: La que sí que potser ha funcionat una mica més ha sigut Olivia Rodrigo, però...
1: Està de baixada per mi.
0: Sí, però perquè era per una època més tristota. Jo ara no puc anar-me'n de festa amb això.
1: Saps qui sí que treu la cançó de l'estiu?
0: Sí.
1: Una IA que es diu... Bueno, la IA no sé com es diu perquè no sé com ho ha fet, però la cançó es diu Mi Pròpia Prioritat.
0: Hòstia.
1: Oh, és tan dolenta, m'encanta. És com introduir-me caca per les orelles.
0: A mi m'encanta el vídeo del noi aquell que diuen la de la AET cuando le pides que te perdone la deuda. No es que sea mala persona.
1: Mira.
0: Persona.
1: És horrible, això em moro.
0: És que a mi em fa por perquè jo...
1: Estic plorant, no és broma.
0: Veig àvies que tenen cançons fetes a mi guardades a la playlist i clar, m'agobio perquè penso no, amore, no. Llavors...
1: A les mamongues els encanta, la meva no perquè escolta Auxili, però a les altres mamongues...
0: Ja, no, és que és horrorós.
1: Però perquè se senten identificades, imagina't com les tractem.
0: És que sea mala persona.
1: És que ja no aguanto ni una, és que és increïble.
0: Ja no aguanto ni una.
1: És especial.
0: És que ja no aguanto ni una. Una altra vegada, l'últim cop. No.
1: Passa.
0: No
1: és que sea mala persona,
0: és que ja no aguanto ninguna. Amo la IA.
1: Va, ja està, s'acaba la tonteria.
0: Uau.
1: Per tant, cançó de l'estiu...
0: Si ha de fer així la IA, jo estic a favor que ens substitueixi, perquè això és millor que qualsevol cosa que puguem dir tu i jo.
1: Un humà mai podria fer més així.
0: Mai!
1: Increïble.
0: Bueno, ja està, no?
1: Crec que... Ens decidim i decidim que és aquesta, potser la de l'estiu.

0: Si sents això, és que vius el Love. Amb Gala Castelltort i Alberto Garén.
1: Passen 2 minuts de 4:45 de la tarda i seguim a Love Dicat. Som l'Alberto Gadel
2: i la Gala Castelltort.
1: I abans d'entrar de cop al consultori de banyes o no banyes, tenim una
3: exclusiva mundial
1: que té a veure amb
4: persona.
1: No, amb mala persona, no. Té a veure amb Barcelona. I és que després d'anys on el Piro Musical de la Mercè estava dominat pels espanyols, algú ha decidit posar-hi remei. Família, em fa especial il·lusió dir-vos que el salvador del poble en aquesta ocasió serà Don Josep Martín! Ho mereix, la veritat. És el quart Piro Musical d'autor que es fa, venint del Sónar el 2023, la Rosalía el 2024, Estopa el 2025, i aquest any el meu perfecte més perfecte, Josep Montero i Parera. Tinc molts nervis perquè diuen a la web oficial de l'Ajuntament que la selecció serà força eclèctica, però amb molt de protagonisme de la música en català. Ja sabem que a Barcelona són feixistes aparentment i consideren que la música en català és un gènere, quan tots sabem que no ho és. On compararàs a Auxili amb Maria Jaume. És que, madre
2: mía. Ja era hora que sonés cançons en català al Piro Musical de la Mercè, perquè no vam sentir absolutament res.
1: Absolutament, i jo espero que hi hagi una cançó d'Ocas, tot i que és veritat que seria bastant ególatra per part seva, però bueno, la Rosalía ho va fer, en despetxar.
2: I alguna més que va cardar seva,
1: I alguna més que va cardar seva, això és
2: així. La d'Omega, que la va estrenar al Piro Musical.
1: Que la va estrenar musical, és veritat. No sé, jo espero que hi hagi alguna d'Ocas, espero que, si no, ell n'estreni alguna, no? Ja que diuen que ho farà son i poder deia, pues que ho faci. I que triï molt bé. A mi m'agrada la d'Adlai Stevenson, que és la que posen quan s'acaba el concert d'Ocas.
2: Ah, doncs potser la posen.
1: Però no crec que ho faci tan temàtic. Crec que això li pela lo más grande.
2: Ell dirà, a veure...
1: Ell dirà, la captura de cuando, ja xupar-la. I bus, passarà una playlist de Spotify i dirà... Bé,
2: captura de pantalla dels seus últims m'agrada de l'Spotify i dirà, amore, això.
1: Perfecte.
2: I endavant.
1: Molt bé, doncs som-hi ja amb el consultor.
2: Som-hi, va. Si vols. Cinto petting. O alguna cinto, això, perfecte. Ara que ja hem tornat a les vacances i hem obert el nostre petit WhatsApp del Loft, hem vist que ens heu deixat moltíssims missatges demanant-nos ajuda i consell per saber què fem les vostres vides.
1: Sí, la nostra tasca com a expertes en absolutament res és respondre tots els vostres missatges i per això hem decidit que els agruparem en blocs. El primer bloc sembla tret directament d'un TikTok perquè avui debatrem sobre si les següents coses són o no són banyes. Si et sembla, comencem ja.
2: Vale, llegeix la primera, que és molt llarga.
1: És molt llarga, va. Hola, Loft. Aquest estiu m'he enamorat d'un noi que estiueix a Sant Pol, com jo, i m'encanta. Hem passat un estiu de nòvios literal, però no, però cap dels dos ha dit res de ser-ho oficialment. Ell va tornar a Barcelona fa 2 setmanes i ens vam acomiadar molt intensament. Ahir ens vam veure una altra vegada a Barcelona i m'ha explicat, com si res, que s'ha tornat a parlar amb la seva ex. Entenc que no som res, però em fa molta por que m'abandoni. M'he fet masses expectatives?
2: Uf. Què li diries?
1: Jo li diria que la que s'enamora pierde.
2: La que s'enamora pierde. Tu, digue-li, doncs jo també.
1: No, jo no. Què?
2: Jo li diria, jo també m'he tornat a parlar amb el meu ex. I
1: endavant. No, crec que no.
2: No?
1: Crec que ets el dimoni.
2: Per què?
1: Jo sóc l'Angelet, et vinc a salvar.
2: I llavors què li diries? Me fa mal, això.
1: No! Bueno, no sé, depèn de la relació que tingueu.
2: Clar, però és això.
1: Passa que estic en una situació on m'és molt complicat donar consells amorosos perquè és l'últim que jo vull a la meva vida ara, un nòvio.
2: Vale.
1: L'últim.
2: Però pots donar consells, també. Tu com a experta. Per tant...
1: La meva expertesa diu... Digue-li, chill.
2: Chill, però si et ratlla, què fas? Jo potser marxaria. Arxivo chat i desapareix de la meva vida. I a xupar-la.
1: Aquesta persona vol seguir parlant amb aquesta persona? Uou, estic d'un tonto avui, ja m'ho veig.
2: No, és complicada també t'amic la situació, però bé. Si vols, passem a la següent.
1: Ens la pela.
2: Conclusió, digue-li, oc mañana. I...
1: Això, i un cor lila, i venga a mamar-la, som-hi.
2: Literal, si te fa mal.
1: Ara toca tu, llavors.
2: El meu nòvio segueix a molt... Digues.
1: No hem dit si són cuernos o no cuernos. Per mi ho són.
2: Per mi això ho són, tot i que no siguin nòvios oficials.
1: Per mi també és una falta de respeto.
2: Això. Següent. El meu nòvio segueix amb moltes ties. Al principi m'era completament igual, però l'altre dia una amiga meva m'ho va comentar i em vaig ratllar. Li hauria de dir alguna cosa? Un dels seus seguits és una actriu porno.
1: el teu nòvio...
2: És misògin?
1: És asquerós.
2: És asquerós.
1: O sigui, tu, wow, wow. Com has de seguir a una actriu porno, bro?
2: És molt heavy, però molt heavy, eh?
1: Jo mai he conegut ningú que ho fa... Bueno, clar, no ho he mirat, tampoc. Però jo crec que si ho busqués no em sortiria ningú.
2: O sigui, també te dic, mala tuya per de cop i volta estalquejar tots els teus seguidors. Que això també és una mica de tòxica.
1: Però clar, potser esteu fets un per l'altre.
2: Clar, potser esteu fets un per l'altre, però també entenc que t'ho digui una amiga, perquè són d'aquelles coses que, si tu te n'adones sola, penses, no és tan fort, avui m'ha donat una mica un atac de bogeria i m'he tornat més boja, però si de cop i volta t'ho diu la teva amiga, dius, això ja és que canta.
1: Quina
2: més.
1: Amiga és?
2: Clar.
1: Has de pensar en això, per mi. És la teva amiga que està enamorada secretament del teu nòvio?
2: I t'odia.
1: I t'odia, exacte. O és la teva amiga, for real amiga?
2: Sí, és l'amiga for real.
1: Llavors, preocupa't. No, ho sé. A mi que segueixi moltes ties m'és igual, el que em molestaria és que segueixi una actriu porno, però perquè això vol dir que el mires i que, per tant, tens moltes conductes molt problemàtiques.
2: Clar.
1: Saps?
2: I si és...
1: Si segueix amb moltes ties, jo què sé, bro, jo no ho sé, saps?
2: I si és porno o què?
1: No, és sèrio. Hi ha porno woke?
2: Crec que sí.
1: Com hi ha d'haver porno woke? Si el porno de base és que no... O sigui, és molt poc woke, no?
2: Ja. Mira, l'altre dia vaig llegir un llibre
1: que
2: parlava sobre del porno i de lo mierda que és. I vaig dir, doncs sí, tia, total.
1: Doncs pues ja ho sabíem, no? Potser.
2: Ja, però ells van dir, farem un llibre sobre això.
1: Hi ha molts llibres que, bueno...
2: Banyes o no banyes?
1: Per mi no són banyes, per mi és problemàtic.
2: Vale, falta de respecte.
1: Sí, falta respecte, però en general... Això ho trobo demencial. Bueno, ho trobo demencial.
2: Següent?
1: Sí. La meva nòvia, quan surt de festa, es menja la boca amb el seu amic gay. Em van demanar permís un dia i jo vaig dir que sí, però ara em comença a molestar una mica. No vull dir res perquè em sento tòxic. Què faig?
2: Tu què en penses, d'això?
1: Jo...
4: No és que sigui una persona.
1: És un jambo o una jambo, és igual.
2: És, jo pel que entenc és un noi, en plan un home hetero, que té una nòvia. I la nòvia, quan surt de festes, lia amb el seu amic gay. I diu, no passa res, i li van demanar permís.
1: I et molesta.
2: Si et comença a molestar, llavors... Potser...
1: Digue-li, si et molesta, digue-li, o sigui, això està clar.
2: No són banyes, perquè jo crec que no són banyes, però sí que és veritat que si et molesta és una cosa fàcil de canviar, que tu li pots dir, mira, escolta, em sap greu, però almenys mentre no hi sigui jo davant...
1: Vale, hot take, potser. No són banyes, però what the fuck, en plan...
2: Clar.
1: Perquè t'has de menjar tot el rato la boca amb el teu amic.
2: Ja, no, sí.
1: Gay o no, en plan...
2: Però potser, jo què sé, la seva dinàmica de festa.
1: Vale, doncs és una dinàmica molt estranya.
2: És una dinàmica rara, però nosaltres som woques, per tant, no passa res.
1: Jo ho trobo escarós.
2: Vale.
1: És que, a veure, ¿esto qué es? No sé què dir-te. Digue-li que pari, bro, que es lim tu, no?
2: Sí, frena Madaleno. I ja està. Però no se'n banya.
1: Transversalment woke.
2: Si
1: no,
2: molesta,
1: no se'n banya.
2: Digue-li a la teva nòvia i ja està.
1: Clar.
2: Perfecte.
1: Escolta, et vaig dir que sí, però que crec que això... Un pla...
2: No m'amola, al final. No, ho he vist final... i m'ha posat una mica nerviosa.
1: Exacte.
2: Però que cada cop que et passi, a mi a l'ull se'm tanqui mínimament i de
1: crec
2: forma...
1: Que vol dir... Crec que significa coses. Em remou per dins.
2: Literal.
1: Va, següent. Fa 6 mesos que estic amb una noia de forma oficial i encara es parla amb un noi amb el qual parlava abans d'estar amb mi i havia passat alguna cosa. Ella li ha dit que ara té nòvio i continuen parlant com amics. Ho considereu banyes tenint en compte que a ell li agrada 100% la meva nòvia?
2: Per mi són banyes, això, però 100%. Me la puto pela, tia.
1: Per mi depèn.
2: Saps, o sigui, tu...
1: Com a veure, va,
2: tu
1: a veure.
2: Tu saps que aquest home que et parla, per molt que tu li hagis dit que tens nòvio, saps que li agrades.
1: Però a veure, vale...
2: Llavors...
1: Anar a dir una veritat que per això me la callo.
2: No, però és veritat. Tu saps que li agrades a ell. Per mi em sembla una falta de respecte per el teu nòvio
1: sí.
2: I per l'altre. Pell de gallina, ja, normal.
1: Sí, pell de gallina. Però, pelos de punta, el mà.
2: Això sí que són banyes.
1: Per mi és una falta de respecte. Sí, va, són banyes, sí, t'ho compro.
2: Següent,
1: vale, toca tu llegir.
2: Espera-te, ui. M'ha obert un exfollamic dient que el meu nòvio nou s'assembla molt a ell. Jo la flipo amb els homes. Li dic al meu nòvio o faig com si res?
1: Jo no li diria al teu nòvio.
2: No, jo tampoc li diria.
1: Molt bé. Ben fet.
2: Però són banyes o no són banyes? No són banyes.
1: No són banyes.
2: És un lol històric.
1: Si et preocupa, no et preocupis, no són banyes.
2: És que el gènere masculí al final fa aquestes coses que de cop i volta et sorprèn.
1: És de rara.
2: És de la mà, rara. O sigui, com has de respondre això?
1: No puc entendre.
2: Com dius? A un exfollamic teu de fa 30 anys...
1: No ho entenc.
2: El teu nòvio no s'assembla a mi, ja.
1: És de tenir molt poc self-aware.
2: és de persona que no té cap mena de consciència de sortir al carrer. Que jo entenc que hi ha gent que potser li costa més les interaccions socials, però loca.
1: Però hi ha coses que quan tu estàs... Tu saps què és el pitjor? Que no has set parlant. Li ha enviat un missatge. M'ha obert. És que m'ha enviat un missatge.
2: Clar.
1: Li ha enviat un missatge. Això vol dir que l'ha escrit, l'ha llegit i l'ha enviat. No és que se li hagi escapat. L'ha escrit, l'ha llegit... I ha dit, saps
2: no
1: què?
2: L'envio.
1: Saps què? Tinc raó. És que és demencial.
2: La gent és espectacular.
1: No són banyes. És vergüenza ajena la persona que ho ha fet.
2: El lache.
1: El lache.
2: Següent.
1: Va. L'altre dia el meu nòvio li van demanar a l'Instagram al gimnàs i ell li va donar. Què s'ha de fer en aquesta situació? Si em passés, què hauria de fer? Donar-li o no donar-li? Per mi no. Sóc una...
2: Banya.
1: Jo estic en contra, per mi... de les relacions obertes. Jo, a mi això no em funciona perquè jo sóc, bueno, clàssica i molt insegura, segurament.
2: Classic woke.
1: Vale? Una woke clàssica, que també hi ha d'haver.
2: Clar.
1: A la vida no tot pot ser woke que
2: les tipografies
1: està Espanya al mugró, m'entens? No tot pot ser això. Llavors...
2: que les tipografies poden posar negreta, subratllada, cursive... Doncs pues la woke també són igual.
1: Claro, claro.
2: De la forma sigurós.
1: Exacte. Llavors...
2: Li demana a l'Instagram i ja pot agafar les coses de casa meva i anar a l'altra punta del país.
1: No, al de la tia, no li ha demanat l'Instagram, pot demanar-li també la direcció, no? Ja està.
2: Demana-li una còpia de les teves putes claus, també. No, col·legon? No, però tia, t'ha demanat l'Instagram i tu com a molt dius, jaja, tinc nòvio. I ja...
1: Absolutament.
2: Perquè sí. Jo m'enfadaria molt.
1: Jo m'enfadaria, jo diria wow no.
2: Perquè per mi és com que la gent que enganya dient que està soltera de festa, com que surten i fan veure que estan solters.
1: No ho entenc, no, què?
2: Sí, sí, hi ha gent que fa això i és increïble. Però bé. Següent!
1: En contra!
2: Estic amb un noi que m'encanta, però follant he de pensar en altres nois per arribar a l'orgasme.
1: Bueno, nois, crec que hem traspassat uns límits de la confiança que ja no és fàstic, ja és falta.
2: Li estic posant les banyes de forma indirecta. T'he de dir que aquest missatge ha sigut el que m'ha inspirat a fer la secció.
1: Normal.
2: Perquè he pensat, uau, vamos con todo.
1: Normal.
2: Però clar, li diu que li encanta el noi.
1: No.
2: No li encanta,
1: home,
2: eh?
1: Com vols. He de pensar en altres nois per arribar a l'orgasme. Ho trobo tan problemàtic, en plan... I l'altre allà...
2: Dando de todo.
1: Tio, i tu pensant en un altre, hermano.
2: Que guarra!
1: No, això és de, no és de guarra, això.
2: És de...
1: Respeto, sí. Però...
2: Però què hi fas? Què hi pots fer? Són banyes. Per mi això són banyes.
1: Sí.
2: Perquè què? T'estàs imaginant que estàs follant amb un altre.
1: És que no m'ho puc arribar a imaginar.
2: Jo he de dir que ho he fet, però no amb una persona que m'encantava, òbviament, sinó amb un altre tolai.
1: Jo no. Vale, doncs llavors tu has de...
2: No, perquè jo no estava en cap tessitura de...
1: Què penses? No se t'oblida que estàs pensant en altra persona?
2: No, perquè jo ja me recreo i m'estic passant
1: superbé. Uala! Uala! Quina barbaritat!
2: Però perquè...
1: Uala! No, ja veig que aquí està tothom d'acord, va.
2: Home, algun cop s'ha hagut de fer. Això és una realitat. Jo puc ser la Mac Walker de
1: planeta. També pots... deixar de follar.
2: Ja, però si vas mig... Bueno, és que no entrarem en aquest tema. Vale. És complicat.
1: Que bé.
2: Fem un altre?
1: No, són banyes, doncs.
2: Això per mi són banyes. Follar pensant en un altre, vinga, va, què més, col·lega?
1: Fem un altre.
2: Vale.
1: Ens han adjuntat el següent TikTok.
5: Si ahora baja Dios.
6: Madre mía, cómo empezamos.
5: Y te dice que no me vas a ver nunca más, ¿qué me diría?
1: Que lache.
6: Que no te preocupes. Que voy a estar bien.
2: És una parella a la qual la noia li pregunta que si baixa...
1: Plorant, li pregunta, plorant.
2: Si baixa Déu i te diu que no em veuràs mai més.
5: Si ahora baja Dios.
6: Madre mía, cómo empezamos.
5: Y te dice que no me vas a ver nunca más, ¿qué me dirías?
1: I el nòvio, tio, vale.
2: La noia ens adjunta al TikTok i pregunta, fora conyes, jo em sento una mica com aquesta noia. Quan el meu nòvio no reacciona com m'agradaria o de la mateixa manera que jo sento que és... Perdó, jo no sé llegir. Que jo sento...
1: Vostela,
2: que és perquè jo... Què diu aquí? O de la mateixa manera que jo... Ah, vale. Que
1: wow,
2: Albert, quan el meu nòvio no reacciona com m'agradaria o de la mateixa manera que jo, sento que és perquè ja no li faig il·lusió o perquè ja està amb un altre.
1: I aquí una demostració de l'importància de les comes. Un dia més, família. Veieu que bé?
2: És que era un WhatsApp, vale.
1: Da igual. És normal... jo, al començament de la secció, he dit «Quien se enamora, pierde». I tenia raó, perquè aquest tipus de mierdes em passaven a mi. I des que no tinc nòvio, no em passa, evidentment, perquè amb qui em passa? Amb ningú, és impossible. No sé si és normal. No l'he preguntat a la meva psicòlogist.
2: Doncs ensenya el vídeo i li preguntes si ens transmets la informació.
1: No, ho he de fer.
2: O sigui, perquè jo no vaig a la psicòlogist.
1: Jo d'aquí 16 dies li puc preguntar.
2: Vale, bueno, ens esperem, no passa res.
1: Fantàstic.
2: Però sí que és veritat que jo em sento una mica identificada amb, amb la xavalina.
1: Jo també. Perquè penso, jo faria això perquè tu no, però és que justament no ho faria perquè és una altra persona.
2: Clar.
1: Que potser és això el que em diria la meva psicòlogist.
2: Segur. Va, va, següent.
1: De res. Diu... El meu nòvio ha treballat aquest estiu de cambrer i s'ha fet molt amic dels seus companys. Surten de festa un cop a la setmana, fan plans, etc. Sí que és veritat que a l'estiu sempre ens distanciem una mica perquè cadascú fa els seus horaris i treballa a pobles diferents, però ja ho tenim assumit. Ara bé, hi ha una companya amb la qual no paren de parlar per WhatsApp i enviar-se TikToks. Són banyes? No, és que són amics i el teu nòvio és molt important que tingui amics. Vale? I ara digues tu la teva barbaritat.
2: No, jo estic a favor, també. Sí que és veritat que a vegades passen aquestes inseguretats que de cop i volta...
1: Tu pots tenir gelos, no passa res. Ara, tracta-te'ls, saps?
2: Ja, gestiona-ho i si de, a veure, si de cop i volta veus coses molt sospitoses o alguna cosa et molesta, tu també ho pots comentar i dir, mira, escolta, que això... M'ha semblat molt que tinguis amigues, tot el que vulguis, però hi ha certs comportaments que a mi m'ha creat inseguretat. Per tant, si poguéssim parlar-ho, a veure com ho podem gestionar junts.
1: M'expliques, tal, cap problema. I les coses, quan les saps, et deixen de preocupar-te. És així.
2: Doncs, noies, molt bé aquest consultori, m'ha agradat molt.
1: Molt bé el programa d'avui. Trobo que per ser dibuix lliure ho hem fet molt bé.
2: Literal. Ens demana una mica music.
1: Sí, posem music.
2: Doncs va, Patito, de la...
1: Però abandonem abans el programa, no? Vale, posem música i ja no ens veiem fins demà.
2: Jo m'enxava ja cap a casa. Fins bueno, aquí va. Aquest primer programa de temporada. Us recordem que aquesta setmana serà molt més tranquil·leta que la següent. No?
1: Com està de tornada la rutina? Ens ho podeu escriure, va, que us trobem a faltar.
2: Ai, sí.
1: Els divendres ja sabeu que fem un programa especial en el qual ens convertim en punxadiscos i muntem una rave a ICAT de 3 a 5 de la tarda. Per tant, ens podeu respondre si enviar una cançó de l'estiu al... 667-07-61-16 667-07-61-16
2: Com sempre, busqueu-nos a les xarxes d'eva.someva, que allà trobareu el nostre contingut més exclusiu.
1: I si no, busqueu-nos a Spotify, a 3cat, a YouTube. Aquest estiu hem fet moltes coses.
2: Love is you, que és perfecte.
1: Va, nosaltres marxem molt, molt, molt.
2: Love, fins

0: Jack.
1: A Love.
2: Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Talleda. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT.

0: Albacete.
1: Autentifica. Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.
2: Nota de veu amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell. De 5 a 7 a ICAT, les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.
3: Bona tarda, benvinguda a Catalunya, ara i aquí, engegant tots els motors del Nota de veu d'ICAT.
4: Podem garantir altes dosis de Flipamenta, Teteo i Caliu i una connexió amb l'escena musical catalana difícilment igualable.
3: Sortiu d'entre el fum, apugeu el volum de la ràdio que ens hi posem amb la protagonista del dia.

0: Ja hi tornem a ser. Bona tarda, Aina Ostrell.
1: Bona tarda, Frank Lluís Giró, com estàs?
0: Molt bé, no t'enganyaré, estrany. Què fem aquí, exactament? És la meva pregunta.
1: Sí, oi?
0: Sí.
1: Fa unes setmanes érem a la platja, a la muntanya.
0: No, ahir érem aquí. Com ha passat tan ràpid l'estiu?
1: Ah, ahir, sí, tens raó. Sí, tant a Figueres hem estat aquest cap de setmana.
0: I ens tornem a veure aquí davant dels micròfons. Avui és dilluns 31 d'agost i ja engeguem nova temporada. Ja s'hi ha posat al matí la gent dels experts, després el Paus al migdia amb l'Albert Miralles, la Mariona Batalla, i ara ens toca a nosaltres agafant el relleu del Loft.
1: Doncs sí, quina il·lusió haver-nos els creuat ara aquí a la porta de l'estudi dedicat, perquè els hem trobat a faltar també.
0: Careta nova, per cert, eh?
1: Sí.
0: Aquí amb unes veus, amb molta fanfàrria, fent com una crida a l'audiència.
1: És una passada, ens l'ha fet el Marc, des d'aquí moltes gràcies. I bé, tindrem sorpreses, de careta, no és l'única careta que tenim, hem de dir.
0: Clar, a veure, no estrenem nota de veu, però sí que reestrenem nota de veu. De fet, l'Aina ha vingut avui a l'estudi amb dues carpetes. A veure, deixa-me-les veure bé.
1: Veig mira, aquí les tens.
0: En una hi posa coses noves,
1: sí.
0: A l'altra, coses de sempre.
1: Ja va d'això, no?
0: Clar. Llavors vols dir que tenim aquesta nova temporada radiofònica que avui engeguem, novetats, però també tenim repeticions.
1: És així, sí, sí.
0: Val? La careta és una de les novetats?
1: És una de les novetats.
0: La persona que hi ha a l'altra banda del vidre, que es diu Dani Expósito, és una de les novetats?
1: També és una de les novetats.
0: Bona tarda, Dani. Benvingut a l'equip del Nota de Veu. Farà molta feina, aportarà aquí molt de talent cada tarda de 5 a 7 amb Dani des de l'altra punta del vidre. I comencem amb elefants perquè és l'Anyoques, oi?
1: És l'Anyoques, però és que a més hem de parlar d'en Josep Montero, concretament. I és que resulta que ha sortit la notícia que en Josep Montero, cantant d'Oques Grasses, firmarà la banda sonora del Piro Musical de la Mercè.
0: Epa. Paraules matxós, això, eh?
1: Et sona que, per exemple, l'any passat va ser Estopa?
0: Ho tinc a punt. I tot plegat va començar l'any 2024 amb la Rossi.

0: El Piro Musical és un dels actes icònics de les festes de la Mercè a Barcelona, que és la festa major de la capital de Catalunya. Ja sabeu que és la Cluenda. I el 2024, a la gent de l'Ajuntament d'aquí de Barcelona se'ls va acudir de que hi hagués una DJ selectora del Piro Musical, i va ser la Rosalia.
1: Que, a més, va estrenar aquesta cançó que sentim, que és Omega, precisament pel Piro Musical.
0: Clar, i tu abans ja ho has deixat caure. Van repetir l'any passat en el Piro Musical amb més músics fent de selectors. El torn del 2025 va ser per...
1: Per Estopa, que van fer una cançó amb els tiets. Camila.

0: Era un quartet, això, en tota regla. Hi havia en Derra, sí, i en Coca, dels Tiets, i en José i en David Estopa, que van ser els selectors del 2025. I jo aquí, Aina, digue'm perspicaç.
1: Sí.
0: Jo aquí extrec una pauta, eh?
1: Sí, oi?
0: 2024, punxant el piromusical, la Rosalia aprofita aquest aparador per, patapam, estrenar cançó, Òmega. Any 2025, fent de DJ selectors del piromusical de la Mercè de Barcelona, Estopa, que també aprofiten la vinentesa per estrenar cançó nova. Per tant,
1: aquest any que tenim en Josep Montero, que estarà qui firmarà aquesta banda sonora del piromusical de la Mercè, per què no?
0: Podria passar.
1: De fet, jo t'he de dir que n'estic un 95% convençuda que serà així, tu no?
0: Endavant, diem-ho. Aturem la transmiara del que estiguin fent a totes les emissores d'aquí de Catalunya Ràdio, ho aturem i ho diem ja.
1: Des del nota de veu, creiem, i volem que sigui així, que per la Mercè tindrem nova cançó d'en Josep Montero.
0: Ara mateix això ho diem nosaltres amb zero convenciment, però amb zero dubtes, també.
1: Exacte, oi que sí? I 100% de ganes.
0: Clar, la cosa és que sabeu que oques s'acaben, això ja és sí. Oficial, no és pas cap rumor, hi haurà aquells quatre concerts
1: a
0: l'octubre.
1: Eh?
0: Sí, sí, ja en parlarem d'això.
1: Mare meva.
0: Però clar, també se sap que en Montero vol enlairar carrera en solitari. Llavors, l'estrena, si hi hagués aquesta cançó nova,
1: clar,
0: que seria el mateix que van fer la Rosalia d'una banda i Estopa de l'altra, tu creus que seria cançó nova d'Oques o cançó nova de Josep Montero i que seria, de fet, el seu primer single?
1: De fet, no seria ben bé el primer, perquè va fer aquella cançó d'Estrella d'Am, per exemple, vull dir que si ha fet alguna coseta...
0: Tiquis-miquis, de veritat, per favor. Ni a l'estiu t'ha servit per relaxar-te,
1: no, no, no,
0: eh?
1: No, no.
0: Aquí, la data és la data...
1: S'ha de fer el periodisme.
0: Clar, i l'Aina ho té tot claríssim i et corregeix sempre que calgui.
1: No, doncs jo crec que seria a nom de Josep Montero, no?
0: Jo, o sigui, per una banda sí, perquè més s'ha anunciat des de l'Ajuntament de Barcelona, això és fresc del dia, eh? És producte de proximitat, això és novetat. I clar, s'ha venut com a Josep Montero.
1: Sí.
0: No com Oques Grasses, tot i que a mi em costa de veure que abans no tanqui la carpeta d'Oques, llanci alguna cosa en solitari. I clar, la carpeta d'Oques es tanca el 10 d'octubre a l'Estadi Olímpic Lluís Companys.
1: I també és veritat que el fandom d'Oques està esperant que treguin alguna coseta abans dels concerts, no?
0: Veurem què passa. En tot cas, si la Rosalia, que és una estrella mundial, va aprofitar el piromusical per estrenar cançó nova, Estopa, que tenen un recorregut de dècades, també ho va fer, doncs vaja, jo crec que en Josep Montero s'hi pot llançar.
1: Volem pensar que serà així. En qualsevol cas, sí que sabem que aquesta llista de reproducció que està preparant en Josep sonarà durant els focs, sabem que serà eclèctica i que tindrà una forta presència de música en català.
0: Segur que molta més que no pas d'una banda Estopa i de l'altra la Rosalia.
1: Veurem. I en qualsevol cas, per cert, deixa'm dir també que nova ubicació del piromusical, que aquest
0: any
1: serà...
0: com aquí a Montjuïc, no, a les Fonts i això.
1: Serà la platja de Nova Icària.
0: Doncs vinga, a l'Engròs, estrenant nou espai amb en Josep Montero punxant el piromusical de la Mercè. Ja sabeu que aquest 2026, si alguna cosa és l'any Oques.

0: tinc de tu.
1: Nota de veu. Les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.
2: Coco loco en llimona, saps que m'agrada. M'agraden a la platja les maduixes amb nata. Un tuti, un fruti, batut de tuti fruti, propina pel meu buri.
1: Nota de veu amb Frank Lluís Giró
3: i Aina Ostrell. Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independent. Amb Josep Martín i David Tallera. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. Una mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar. Oi!
4: Diana!
5: I want to make you a spy.
6: When you're ready, Bond.
7: Astronauts for hire. The lucky ones got filthy rich.
1: Passió pels videojocs.
3: Generació digital. Amb Albert Murillo. Els diumenges a les 10 de la nit. A ICAT. A ICAT, nota de veu.
1: Les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.
8: Jo no contesto.
3: Demana'ns la teva cançó al 677 50 61 53. De 5 a 7, nota de veu.
1: Amb Frank Lluís Giró.
3: I Aina Ostrell.
9: Amb l'Aino i amb Frank Lluís de tota la vida, quina il·lusió tornar a fer el programa.
10: Sí, fa il·lusió.
9: S'ha notat el matís, no?
10: Sí.
9: Quina il·lusió. És una... com, apuntes cap amunt, però va cap avall.
10: Així són les tornades, no?
9: Ens hi anirem fent. També són persones, com vosaltres. Clar. Us ha fet molta il·lusió tornar a la feina? Tornàveu rotllo Rubianes, celebrant avui al metro i a l'autopista? Que bé, tornem a currar. Oi que no?
10: Vamos a trabajar, no? Que sí, cantava.
9: Som gent afortunada, ja ho sabem, sobretot jo, per poder treballar amb l'Aina.
10: Igualment.
9: Però ja anirem agafant el to.
10: I que també ens agrada molt el que fem.
9: 100%. Avui és un quart de sis, avui aquesta hora, bàsicament és un quart de sis, és el primer dia de la temporada. Per tant, s'ha de parlar de les cançons de l'estiu. Veus a la...

0: A veure, no cançons de l'estiu.
1: Ets una xafa guitarres.
0: Què passa?
1: Jo de cop estava a la platja en ple mes d'agost.
0: Estaves fent la coreo,
1: sí,
0: ja,
1: havia tornat de vacances una altra vegada.
0: Mira, si vols fer una cosa, demà, segon dia de nota de veu, parlarem de quina ha estat la cançó de l'estiu a l'escena musical catalana.
1: Vinga, va.
0: I, evidentment, una de les candidates, aquesta d'en Joan Deusà i en Mamaduixa. Jo deia que avui, com que és el primer dia, allò que ens expliquem les coses, batalletes, com ha anat l'estiu i tot plegat, viatgets, escapades, ens punxem les nostres cançons de l'estiu.
1: Sí, perquè això passa, que a vegades durant èpoques poses una cançó en bucle sense parar. I la meva ha estat, per exemple, Anem tirant, de 31 Fam.
2: Explica'm les històries, les marques de les mans. Al llit desconegudes he patit molts desenganys. Alguns enemics, abans eren germans. Un ple de victòries que no sento com abans.

0: a veure com va això.
1: These boots are made for dancing, eh?
0: Exacte.
1: Endavant.
0: I tu, què has escoltat aquest estiu?
1: Jo, mira, ho tinc claríssim. Si tu em demanes per la meva cançó de l'estiu,
0: sí?
1: Jo li he de dir en Dani Expositor a l'altra banda del vidre, si us plau, que ens punxi Call Me on My Phone.

0: Aquesta cançó que és sedosa com un One Call Me On My Phone de Ñandú, que saps que és un dels meus grups de capçalera, a més amb la Joana Serrat, que és la veu femenina. Clar. És que clar, és una mena d'all-star usonenc, perquè també hi ha tocant instruments en Jordi Casadesús i en Jordi Torrents de la Iaia.
1: Que guai.
0: Això és una perla i és l'última cançó publicada per Ñandú. És que aquest estiu, saps que Ñandú han fet una mini tornada, jo els he anat a veure allà on he pogut, i clar, ha estat un estiu molt marcat per aquest trio. Molt, molt, molt, molt.
1: Que bé, quanta felicitat, no, poder dir que has estat veient Ñandú.
0: Tenim coreos a casa amb aquesta cançó.
1: Sí?
0: Només et diré això.
1: Les vull veure, eh?
0: Algunes estan gravades. Però jo no sóc aquí persona que ventili la seva intimitat.
1: Per què no s'ha vist encara? Per què no les hem vist?
0: Perquè no sóc una persona icònica, no sóc la Juliana Canet.
1: D'acord.
0: Saps? Vull dir, no li interessa a ningú la coreo que faig jo a casa.
1: A mi sí.
0: Però a tu te la puc tirar directament.
1: Perfecte,
0: la
1: vull veure.
0: No cal que la pengi davant de tota Catalunya. Va, anem al disc d'aquest estiu de l'Aina Ostrell. Res interessa més a la gent ara mateix que saber això.
1: Doncs mira, el disc que més he escoltat aquest estiu, i em diràs, bastard, Aina. Sí, és veritat, però és que m'agrada molt aquest disc. Per tant, me l'he tornat a posar aquest estiu, i és Sexy Sensible de la Muixca.

0: M'he enganxat moltíssim aquest disc, l'he recuperat perquè, bé, no sé si es pot dir, jo crec que no.
1: Tu sabràs, el micròfon és teu.
0: Però sí que és veritat que, per un tema, se'ns ha demanat que...
1: S'està entenent molt, eh? Per un tema se'ns ha demanat...
0: A veure, però tot això en parlarem més endavant. Ara som com els influencers que et diuen m'ha passat una cosa molt grossa però no t'ho puc explicar fins a l'octubre o al novembre. Doncs això va per aquí una miqueta.
1: És a dir, a tu aquest estiu per feina t'ha tocat escoltar-te molt el Sexy Sensible per parlar-ne, per escriure'n, per alguna cosa així.
0: Sí, per algun tema.
1: Val.
0: Crec que tu també t'ha passat alguna cosa semblant.
1: Però estic veient com t'enfonses tu sola i no em vull enfonsar amb
0: no,
1: tu.
0: No, jo no he dit res, eh?
1: No has dit res. Val, però això se sabrà a què? A un mes vista.
0: Segurament.
1: Més o menys.
0: Sí, el cas és que vaig haver de pensar molt. Vaig pensar en la Muixca. I després...
1: M'encanta la imatge estiuenca de l'Aina pensant molt fort en la Muixca.
0: I no, pensàvem en música, vaig pensar doncs, en la Muixca, vaig estar pensant en aquest àlbum molt i com que al final de tant escoltar una cosa se t'enganxa, doncs he estat escoltant tot l'estiu la Muixca, sí, sí.
1: Molt bé, tothom té una cançó d'estiu, un disc d'estiu i ha gaudit d'un directe a l'estiu. El disc de l'Aina és el Sexy Sensible de la Muixca. El meu disc, ara et sorprendré moltíssim, clar, em vaig enganxar molt a Nyandú aquest estiu, que ja ho estava. Em vaig com reenganxar, no? Com si diguéssim, va ser un retrobament. Llavors, ha de ser un dels seus discos. Jo és que he de ser sincer. Jo vinc aquí a obrir-me en canal.
0: Sí, no, no.
1: Què fem, si no, en el fons, cada tarda aquí de 5 a 7? Llavors, el meu disc, dels 3 de Nyandú, clarament aquest estiu ha estat el Fernando Rogelio Estevez, l'últim que van publicar amb joies com aquesta.

0: Ja veus que jo sóc una d'aquelles persones intenses en això de la música, que quan té una ceba, vaja, per fora, per fora, per fora, per fora, nyandú i poca cosa més, eh?
1: Sí, sí, no, no, però és que és garantia d'èxit.
0: És que cremo les cançons i cremo els discos quan m'obsessiono i aquest estiu ha estat nyandú. Per tant, ja t'avanço, la cançó ha estat de nyandú, el disc de nyandú i de directe no hi haurà dos sense tres, amiga. Et tornaré
1: nyandú,
0: a punxar nyandú.
1: Ostres,
0: abans, però, per anar espaiant les cançons de nyandú...
1: Saps qui he vist aquest estiu, jo?
0: Sé que has vist a molta gent, sé que vas veure els Amics de les Arts.
1: Sí.
0: Sé que en Joan Enric Barceló, un dels tres amics, a mig concert, et va clocar l'ullet i et va saludar.
1: Sí, perquè ens vam creuar. Hi ha un moment que baixen entre el públic i jo era allà i ens vam creuar.
0: Per un tema,
1: sí.
0: No? D'estar obsessionada amb els Amics de les Arts.
1: És que són el meu grup de capçalera.
0: Clar, et clocava l'ullet a tu o a la persona de seguretat a qui avisava aquesta és una de les perilloses? Compte.
1: No. Doncs també he vist, a banda de la Ludwig Band, que potser és el grup que més he vist aquest estiu...
0: Home, els vam veure tu i jo aquest dissabte,
1: per exemple,
0: a l'Acústica de Figueres.
1: He vist Mamaduixa. Estàs

0: estudiar una...
1: Mamaduixa, que és, sens dubte, un dels artistes que ha tocat més arreu aquest estiu de l'escena musical catalana i que ha fet un upgrade, diria, oi? En el seu so, en la seva proposta. Tu com el vas veure?
2: Jo tinc la sensació que és dels artistes ara mateix de l'escena musical catalana que més bé s'ho passen damunt de l'escenari amb diferència. O sigui, és que és espectacular, és una festassa. Es nota molt que va amb tots els seus amics, amb tota la colla, l'Escot i Becan, Guillem Bautista, la Gigi...
1: M'estàs parlant de la millor gent del planeta.
2: La millor gent del planeta. I es nota que s'ho passen bé, que fan família, saps?
1: És com que tot ha encaixat en la proposta artística de Mamaduixa.
2: 100%, sí, sí. I aconsegueixen transmetre-ho al públic que s'ho passa tan bé com ells.
1: Doncs aquest és un dels directes guapíssims que ha vist l'Aina. Per cert, avui ho estem fent poc participatiu perquè tornem. Potser seria un bon moment per dir a la gent que si ens voleu enviar notes de veu,
2: sí,
1: òbviament, la nostra bústia
2: sempre
1: és oberta 24/7. Em sé el telèfon encara de memòria.
2: A veure.
1: 677.
2: Sí.
1: Mirant els ulls ho dic. 677 50 61 53.
2: Molt bé.
1: Llavors, per demà, ens podeu dir quina ha estat la vostra cançó de l'estiu. Mentrestant, jo remato el tema de directes amb qui creus?
2: Amb Yandú?

0: I clar, t'he punxat aquesta perquè els hem tornat a veure aquest estiu.
1: Vaja!
0: A Nyandú, no?, que ha fet una microtornada per celebrar els 15 anys del grup. Sabeu que els teníem a Guaret. Sembla que tornaran a Guaret, però atenció, que tenen cita a l'horitzó, això sí, per tancar aquesta petita gira. 19 de desembre al Casino de l'Aliança del Poblenou, a Barcelona. 19 de desembre, Casino de l'Aliança al barri del Poblenou de Barcelona. Faran un Nadal Nyandú amb amics. Jo ja tinc entrades. Serà molt guapo. I serà la cirereta del pastís de Cherry on the Cake, perquè m'entenguis.
1: Però tu creus que és un final?
0: Jo crec que sí. És a dir, sé que hi ha ganes de fer coses, però ara mateix la vida no els dona.
1: Però i no creus que tothom els ho demana molt?
0: Sí, sí, sí. Jo...
1: I això suposo que fa que ni que sigui ho valoris.
0: Jo els hi vaig menjar a l'orella aquest estiu, el microclima. Per cert, gran descobriment per part meva, eh? El microclima a Camprodon, guapíssim festival. És a dir, tu hi ets allà i dius, tots els festivals haurien de ser així.
1: També et diré que qualsevol cosa que vingui de la mà de la gent de la tornada...
0: Barres.
1: Funciona.
0: Mira, tu anava a dir, és que si ho fa la gent de la tornada, saps que treballa amb fi, saps que ho faran bé i saps que l'experiència serà guapíssima pels quatre costats, segur, segur. Ja hem repassat, doncs, passen 7 minuts de 5:45, hem tingut temps de punxar les nostres cançons de l'estiu, discos i directes, també. Recapitulem, si vols.
1: Vinga,
0: fem rotllo. Jo faig el títol i tu repasses el contingut. A veure, com a cançons de l'estiu de l'equip del Nota de Veu d'ICAT.
1: Doncs mira, anem tirant de 31 fam i Call Me on My Phone amb la Joana Serrat i Nyandú.
0: En el capítol de discos de l'estiu...
1: Jo he posat... Xarnega de la Muixca pel disc de Sexy Sensible. I tu has posat el Club dels 27 per Nyandú.
0: Fernando Rogelio Estevez, que és l'últim de Nyandú. I com a directes, amb qui hem xalat cantant a Cor que vols?
1: Doncs mira, jo amb Mamaduixa i tu, evidentment, amb Nyandú.
0: I com que és avui el primer dia de curs, primer dia d'escola, Sant Tornem-hi, i una bonica tradició del primer dia és que no s'avança matèria.
1: No, clar que no.
0: Es fan les presentacions sí. I tothom cap a casa, d'acord? El pati dura més. Llavors, nosaltres avui hem vingut a respectar i a honorar les tradicions.
1: Clar que sí.
0: No avançarem matèria, no farem gaire res. Venim una mica a marejar la perdiu i hem pensat, calla, que per allargar en aquesta primera hora... Aquelles dues carpetes que tu has portat,
1: sí.
0: Val, que hi has posat molts papers a dintre, però tampoc hi ha gaire contingut,
1: no.
0: Hi ha coses noves i coses repetides / coses de sempre.
1: Vols que comencem per la part coneguda?
0: Vinga, comencem per la part coneguda, per exemple, per la sintonia del programa.

0: Com a sintonia ja l'heu sentida, a les 5 de la tarda mantenim aquest autèntic hit, que és el Feel Free de Maria Lluïsa, un grup de la noia d'Igualada que doncs va decidir aturar-se de forma indefinida. De moment encara no hi han tornat, però ens encanta aquesta cançó. Llavors això és cosa de sempre, cosa repetida, com per exemple en el nostre Lore. Si jo et dic El Forner, tu què em dius?
1: El Forner de l'Osa, és una de les cançons que més van punxar la temporada passada.

0: Doncs mentre Alosa canta en el seu primer cant del matí, coses repetides, coses de sempre que no varien en aquesta nova temporada del Nota de Veu.
1: Doncs ja ho haureu notat que, per exemple, davant dels micròfons som tu i jo, Frank Llu i Ainu.
0: Exacte, la gent de sempre, la vostra gent de confiança de 5 a 7 de la tarda i cat. Això no varia.
1: També mantenim l'horari de 5 a 7.
0: Correcte, de dilluns a dijous,
1: sí.
0: Perquè el divendres ve la trapella i ja comença el cap de setmana i cat.
1: També tindrem els dilluns les taules per dos.
0: Això és avui.
1: Exacte, d'aquí res, mitja horeta les tindrem per aquí, que ens fa molta il·lusió. Seguirem fent receptes i històries amb elles.
0: Tornen l'Alba i la Laura els dilluns, taula per dos, com deia l'Aina. Les heu de buscar, aquesta gent, eh? Si us agrada la cuina, a l'altra banda del vidre, sé que hi ha gent a qui li agrada menjar i la cuina, doncs busqueu-les a Instagram, a TikTok, a tot arreu, taula per dos, d'aquí mitja hora mal comptada, aquí al Nota de Veu.
1: I els dijous tindrem per aquí també en Pau Guillamino, Guillamet. Ah,
0: és que no és que sigui de sempre, és que és old school,
1: és casa.
0: As himself.
1: Sí, exactament, doncs dijous el tindrem per aquí.
0: Boníssima notícia, tornar a tenir en Guillamino aquí els dijous.
1: I per últim, hem de dir que estarem a tot arreu on ens deixin, com per exemple a la cita d'inici de curs, que és el Mercat de Música Viva de Vic, d'aquí 15 dies, que també hi serem.
0: Com aquest cap de setmana ja vam ser el tancament de l'estiu, que és...
1: Ah, exacte, l'acústica de Figueres.
0: A Figueres, molt bé. Doncs això són coses de sempre, que no varien, perquè al final mola tenir una certa rutina.
1: T'has d'aferrar alguna cosa.
0: Clar, som casa.
1: Sí, és així.
0: Per nosaltres, com a mínim, i esperem que cada dia per més gent.
1: Però també ve de gust tastar alguna coseta nova, no?
0: Vinga, va, coses noves.
2: Cheers! Digues boig, ja m'haguessin tancat. Si repasséssim amb veu alta aquesta trama, no n'hi hauria per tant.
0: Estem pendents de tot el que es belluga a l'escena musical catalana. Aquesta gent que sonen es diuen Pla Moguda. I és un d'aquells noms que us hauríeu d'anar apuntant.
2: Tantes ganes que em perdia. Si estigués boig, no n'hi hauria per tant.
0: Tornen les guitarres, torna gent amb ganes de fer acords, arpegis i de cantar cançons d'aquestes que pots cantar i cantar i cantar en els directes. Per tant, Pla Moguda, un dels grups que us heu d'apuntar, com us deia, i que ens porten coses noves d'aquesta temporada, Aina.
1: Doncs sí, per exemple, tenim La Careta, que l'haureu sentit al principi del programa i si no, doncs cada dia a les 5 la podreu sentir.
0: Que sonàvem tu i jo com des de la catedral cridant als feligresos i a les feligreses, així, molta reverb, molt d'aplaudiment, no?
1: Cridant els notets.
0: Clar, és com que comença el show.
1: Exacte. També, a l'altra banda del vidre, tindrem en Dani Expósito. Estem molt contents que formi part de l'equip del Nota de Veu.
0: Clar que sí. Cada tarda el control tècnic d'aquest programa de 5 a 7, Dani Expósito, que saluda amb la mà, molt bé, saludant a l'audiència. Doneu-vos per saludar de penya. Dani us diu hola.
1: Després també tindrem l'Àlex Gutiérrez, que sí, ja el teníem l'any passat, però enguany el movem de dia.
0: Oh, has fet allò de moure un col·laborador de dia?
1: Sí.
0: Això fa rabieta, eh? Quan tu ets molt fidel d'un programa i et mouen la col·laborador de dia, et costa agafar-li les mides, perquè les sèries eren el dimarts, i ara m'estàs dient que les sèries seran el dimecres.
1: Exacte. Si us agrada l'Àlex, apunteu-vos-ho, que ell ens explicarà les novetats de les sèries els dimecres.
0: I llavors, el forat que deixa lliure l'Àlex Gutiérrez parlant de sèries el dimarts, com s'omple?
1: Ui, Frank... Sé que fas cara de feliç perquè ho estàs, i és que els dimarts tindrem la nostra entrenadora personal, que és la Marta Turà, que és ciclista professional.
0: Clar que sí. Per fi, una ciclista fent una col·laboració en un programa musical.
1: Clar que sí.
0: Com marquen els cànons.
1: Estàs content, eh?
0: És una de les meves cebes.
1: Podrem parlar d'alguna cosa que no sigui de bicis, creus?
0: A veure, la Marta és ciclista professional, però també és entrenadora personal.
1: Sí.
0: Per tant, et pot parlar de córrer, de nedar, de sortir a caminar, de nutrició, de si he de sortir a fer esport en dejú o havent menjat, de com preparar la vostra primera cursa popular de 5 quilòmetres, de fer exercicis i estiraments a casa.
1: I tant.
0: És a dir, això preocupa a totes les persones que ens senten segur.
1: De fet, els metges cada cop ho diuen més, que facis exercicis de força...
0: Veus?
1: Sí, sí, per no lesionar-te.
0: Els metges cada cop ho diuen
1: més.
0: És que
1: jo he hagut d'anar molt al traumatòleg recentment.
0: Doncs nosaltres venim aquí a solucionar-vos la vida. No us podeu pagar una entrenadora personal. No patiu, la tindreu aquí cada dimarts. Es diu Marta Turà. És boníssima en la seva feina i també és boníssima explicant tot el que fa, i la tindrem aquí nosaltres per donar-ne fe.
1: I l'última actualització del Nota de Veu... és que enguany tindrem nou look.
0: Nou look. Ah, tu t'has tallat els cabells un bon pam.
1: Sí, i me'ls tallaré més, però és un nou outfit el que portarem, i és que resulta...
0: Perquè anem vestits cada dia igual, o com va la cosa?
1: Sí, és que no tenim vergonya, i a tots els esdeveniments on hem anat aquest any passat, aquest curs passat, i hem anat amb el mateix look.
0: A veure, l'any passat repassem. Vam anar al Mercat de Música Viva,
1: sí.
0: Vam presentar premis a la gala dels Premis Underrock.
1: També vam ser al Desconcert, per exemple.
0: Vam presentar el Desconcert a l'Apolo, i anàvem vestits una miqueta igual. Saps allò quan veus gent i els tres últims casaments duia exactament la mateixa roba? Doncs sí, som.
1: Que també et diré a favor, eh?
0: Clar.
1: Perquè al final no podem estar comprant roba tot el sant dia. Per
0: però
1: tant...
0: Però tu has pensat que ja
1: reutilitzar.
0: Prou.
1: He pensat que podem comprar un segon outfit i mantenir-lo tot l'any, evidentment.
0: Val. I el podríem estrenar, per exemple, el dimecres 23 de setembre.
1: Què passa aquell dia?
0: A la plaça Catalunya de Barcelona.
1: Podria
0: dins
1: ser...
0: dels actes de la Mercè.
1: Que anéssim a veure... O no només a veure la final del Sona Nou?
0: Clar, a veure-la sí, però a presentar-la des de l'escenari. S'està parlant de parella icònica.
1: Que guai!
0: Sí, parella de presentadors, de confiança, de capçalera.
1: Sí.
0: Presentarem la final del Sona Nou 2026. L'Aina i jo serem el dimecres 23 de setembre a l'escenari amb els tres finalistes i a veure qui guanya.
1: I a veure com anem vestits.
0: Hem de renovar l'outfit.
1: Sí.
0: Pressupost? Tira,
1: no sé
0: justet,
1: què dir-te.
0: Has fet una cara de jo vinc escurada de vacances.
1: Sí, jo crec que és més aviat què tens a l'armari i què et falta, no?
0: A veure, connectem les aplicacions de l'entitat financera amb qui treballem i ens ho mirem. Vinga, va.
3: De 5 a 7, a ICAT, nota de veu.
4: Les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.
3: Demana'ns la teva cançó al 677 50 61 53. Nota de veu.
4: Amb Frank Lluís Giró
3: i Aina Ostrell. Divendres. Ja està, s'ha acabat la setmana. I ara què? Doncs apuja el volum i entra a casa Babilon. Música urbana, ritmes del món, fusió, mestissatge i molta festa. Amb Marc Isern i Rubén Sierra. Divendres a les 8 del vespre, casa Babilon. El cap de setmana comença a ICAT. Quan arriben els divendres, apuja el volum, que el cap de setmana ja és aquí. A partir de les 5 de la tarda, 3 hores de remixos, versions, hits i descobertes per començar la festa abans d'hora. DJ Trapella posa la banda sonora al teu divendres. De 5 a 8 de la tarda, a ICAT. Que ningú et podrà aturar.
4: De 5 a 7, a ICAT, nota de veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell.

0: Recta final de la primera hora del Nota de Veu, Dicat. Tenim un telèfon que el sap tothom, que és el teu, el de confiança, el 677 50 61 53, i estem fent aquí una crida. Digue'ns quina ha estat la teva cançó de l'estiu. 677 50 61 53. Clara candidata, era això dels tiets.
1: Aquesta és la que més he vist aquest estiu a l'Instagram, t'he de dir.
0: Sí, eh?
1: Molta gent l'ha posat de banda sonora de fotos a la platja.
0: Molt d'story, eh?
1: Sí.
0: També n'hi ha una altra que s'ha ballat molt, que ha funcionat molt bé a les pistes de ball de tota Catalunya, que ens arriba des del País Valencià.
1: Doncs sí, la Naina amb Pecat Original. Quantes vegades...

0: Si vols sentir la tornada d'aquesta cançó, jo ara me la carrego. És decisió unilateral. Envia'ns una nota de veu al 677 50 61 53. Ens dius que la teva cançó de l'estiu és Pecat Original de la Naina i els Figaflaues. I si ho fas, jo et garanteixo que demà la punxem amb tornada. Estic sentint de fons que és a punt de sortir la tornada. No sortirà, no sortirà. Envia la nota de veu, si vols.
1: De 5 a 7, iCat. Nota de veu.
2: Les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.
1: Demana'ns la teva cançó al 677 50 61 53. Nota de veu.
2: Amb Frank Lluís Giró
1: i Aina Ostrell.

El perquè d'aquest projecte és ben clar i directe. Es tracta de fer arribar la meva música al nombre màxim de gent, que es pugui reproduir a les xarxes, que pugui generar uns beneficis econòmics, i aquests beneficis econòmics íntegres invertir-los o donar-los a l'associació Proyecto Alfa, que és l'associació de distròfia muscular de cintures, i que majoritàriament són nens els afectats. Aleshores, és un tema que em toca una mica de prop i és la manera meva d'ajudar-los i de portar el meu gra de sorra. La cançó que trio és El Nits Perdudes, ja que és el single amb que tot va començar i que, a més, dona nom al primer àlbum. Vale? Moltes gràcies.

0: Això tampoc canvia, veig, Aina. Rematarem sempre la primera hora de nota de veu, la de les 5, amb la pàgina d'Emergents. I aquest que ens parlava, ostres, m'ha colpit amb el que deia. No l'he reconegut, evidentment, però sí que el contingut del que deia et feia... no sé, et removia per dintre, eh?
1: Ell és l'Abram Forç, aquesta cançó que sentim és Nits perdudes. L'Abram és mataroní i aquesta és la cançó que dona nom al seu àlbum debut, que, com ens explicava, tot el seu projecte és un projecte que destina els beneficis a la distròfia muscular.
0: Clar, és que m'estranyava quan ha començat a argumentar de jo el que vull és que això soni molt, que tingui molta repercussió, genera beneficis, i he pensat, a veure, sí, tots hem de viure d'alguna cosa, però tant les cartes al damunt de la taula no m'ho imaginava. Clar, llavors hi ha hagut aquest tom que ha dit que tot plegat, doncs, té una vessant solidària per recollir fons per lluitar contra aquesta dolència, que és la de la distròfia muscular, que entenc pel que deia que a ell doncs, li toca de prop la història.
1: Doncs sí, i si sou com l'Abram, que teniu un projecte que està traient el caparró dins de l'escena musical catalana, doncs ens el podeu fer arribar, evidentment, tant per WhatsApp, per exemple, al 677 50 61 53, com posant-vos en contacte amb ICAT, que sempre estem atents a propostes.
0: Sí, notadeveu@icat.cat.
1: Existeix aquest mail?
0: Perdona, que ho estàs dubtant. Sí, tots els programes tenen mail i ara resulta que serem els únics pringats que no tenim correu. Clar que en tenim.
1: Tu hi has entrat mai?
0: Tu escriu un correu a notadeveu@icat.cat.
1: Sí.
0: I ja veuràs com t'arribarà.
1: A veure què...
0: A tu mateixa.
1: Perquè... A mi, eh?
0: Sí, perquè en el teu mail de la ràdio, sí, i en el meu mail de la ràdio, m'encanta que s'ha d'explicar tot el primer dia, i tenim redirigit aquesta adreça.
1: Ah.
0: Llavors, tu tens la teva,
1: sí,
0: adreça personal,
1: sí, sí, sí, sí,
0: de la feina.
1: Ah.
0: Jo tinc la meva.
1: Sí.
0: Però si algú envia un correu a notadeveu@icat.cat o a icat@icat.cat...
1: Aquesta segur.
0: Ens arriben. De debò, no és allò d'info@ i no t'arriba mai. No, no, de veritat que ens arriben.
1: Però dius de debò que tenim un correu del nota de veu?
0: Que sí. I també dic de debò que hauríem d'anar tirant la segona cançó, perquè si no farem salat.
1: És de l'Helena Grueso, és una cançó que es diu La platja. L'Helena és del Prat de Llobregat i La platja parla de deixar-se portar i no pensar en res més. Una mica, com diuen la gent de Ginestar,
0: viure, només viure, viure i no pensar. Molt a favor d'això, sobretot el 31 d'agost,
1: sí,
0: quan tornes a la rutina. Fantàstic.
1: De fet, aquesta cançó fa una mica de referència al moment aquell de l'estiu on deixes de saber si és dilluns o és dimarts o
0: cosa,
1: en quin dia som.
0: No pararàs fins que no plori, Aina? Perquè, clar, aquell moment de l'estiu en què perds el concepte de quan ets i on ets...
1: L'estiu, quan el teu major problema és saber si t'agafaràs el gelat de vainilla o de xocolata, saps?
0: I ho dius avui, que comencem el programa i haurem d'estar fent-lo fins al, jo què sé, de juliol.
1: 46 setmanes.
0: Gràcies per tant, Aina. És només els comentaris que necessito sentir avui.
1: Veus? És per mentalitzar-te.
0: Que bé, el Sant Tornem amb tu. Quina joia, quina alegria.
1: Però pensa que abans encara de passar a Nadal... Però mira, passaran moltes coses bones aquest any. Ens espera una tardor plena de música.
0: Fem una cosa. Dani, sisplau, ens punxes a la Helena Grueso i jo intento que l'Aina calli.

Hola, em dic Elena Grueso i sóc cantant i compositora del Prat de Llobregat. Avui us presento la cançó de la platja, que és una cançó que tracta sobre estar bé, deixar-se portar i no pensar en res més que no sigui banyar-se ara o després. Espero que aquesta cançó us porti a aquest estat de pau i de tranquil·litat, que és molt pròpia de l'estiu, i que la gaudiu molt. Un petó gegant.

0: Bona tarda de nou, són les 6, ho tenim aquí tot a punt, en Dani Expósito a l'altra banda del vidre i l'Aina Ostrell controlant i dominant els titulars que heu de saber que estan corrent a aquesta hora de la tarda. Bona tarda, Aina, de nou.
1: Bona tarda, Frank. L'actor Francesc Garrido, de 56 anys, ha mort aquesta matinada a causa d'un infart. Garrido ha estat un dels grans noms del teatre i cinema català i també va tenir papers molt destacats en sèries de televisió. Va participar en pel·lícules com Barcelona 1714, Mar adentro, la pel·lícula de la nostra vida, La ciutat dels prodigis o Balandrau, entre moltes d'altres. I el sindicat USTEC avisa que manté la vaga pel primer dia de curs, el 8 de setembre, malgrat les mesures que ha posat sobre la taula el govern per intentar estalviar-se-la. Aquesta setmana hi haurà una nova reunió, la primera després de les vacances d'estiu, per desencallar la situació. La portaveu de l'USTEC, Yolanda Segura, diu que fins que tot plegat no s'aterri amb un calendari, no faran marxa enrere. I els equips de rescat del Nepal busquen contrarrellotges supervivents de la riuada sobtada de fa 5 dies en diversos túnels d'una central elèctrica de la zona. Es calcula que hi ha prop d'un miler de treballadors atrapats en aquestes instal·lacions. I ara les notícies d'àmbit cultural, en aquest cas sense en Sergi Ruiz.
0: No el tenim aquí, noteta.
1: No.
0: Mireu. Veus a la carpeta de coses noves, coses de sempre? Doncs no sabíem on col·locar en noteta.
1: No. Veurem.
0: I no l'hem col·locat enlloc.
1: Jo crec que tornarà el nota de veu, perquè ell és del noteta major.
0: Clar, ell va ser qui va acunyar el terme, notetes.
1: Sí, el trobem a faltar.
0: El trobem a faltar, però el primer dia, deixació de funcions. Gràcies, per tant, noteta. Ja ho fem nosaltres, no pateixis, ja ens arremanguem. Vinga, ja sabem els tres finalistes del Sona Nou 2026.
1: El concurs de música emergent en català celebrarà la final el 23 de setembre a la plaça Catalunya de Barcelona, que, per cert, Frank, crec que podem explicar que nosaltres hi serem,
0: ja
1: i presentarem
0: dit
1: aquesta vetllada.
0: Això és exclusiva. Ningú ens ha dit que poguéssim explicar-ho, però molt millor demanar perdó que no pas demanar permís. Serem allà presentant aquesta finalíssima amb tres grups.
1: Doncs sí, que estaran Benny Dolores, que és la banda barcelonina de punk pop, també el grup de pop rock de Matadepera, Orella 2, i la formació indie rock usonenca Pla Moguda.
0: Que Pla Moguda ja us hem dit que és un dels noms que aquest estiu ha començat ja a destacar especialment. Perpinyà, a la Catalunya Nord, es converteix aquests dies en la capital mundial del fotoperiodisme.
1: Ja ha obert portes Visa Pur l'Image, un festival que mostra els treballs de destacats fotògrafs que ofereixen perspectives úniques sobre el que passa al món. 26 exposicions que giren al voltant de conflictes i crisis humanitàries actuals, posant el focus en les massacres de Gaza, la guerra d'Ucraïna o la situació al Líban.
0: I atenció, perquè aquest cap de setmana hem viscut una nova edició de l'Acústica de Figueres, amb dues personetes aquí que el van viure.
1: Exacte.
0: Intensament.
1: Ha plegat més de 100.000 persones en 4 dies amb moltíssims concerts, com per exemple d'en Pere Albé al Comboi, la Ludwig Van, l'Osa 31 Fam, la Fúmiga, Buos, Malifeta, i entre moltes d'altres formacions. A més, amb el concert de 40 anys de Sopa de Cabra que vam retransmetre aquí, a ICAT.
0: Doncs sí, i que a veure si d'aquí uns dies teniu disponible al web i a l'app de la casa, tant de bo, esperem que sí.

0: De 5 a 7, AICAT, nota de veu.
1: Les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.
0: Demana'ns la teva cançó al 677 50 61 53. Nota de veu.
1: Amb Frank Lluís Giró.
0: I Aina Ostrell.
1: Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura. AICAT.
2: El Mercat de Música Viva de Vic torna a ser el punt de trobada de la música en directe. 5 dies de concerts molt esperats amb estrenes dels teus grups preferits i d'artistes que encara no coneixes i que voldràs tornar a escoltar. Del 16 al 20 de setembre, descobreix avui la música que sonarà demà. Més informació a mmbb.cat. Recomanat per ICAT.
1: Linkat.
0: Divendres. Ja està, s'ha acabat la setmana. I ara què? Doncs apuja el volum i entra a casa Babylon. Música urbana, ritmes del món, fusió, mestissatge i molta festa. Amb Marc Isern i Rubén Sierra.
3: Ella mona cap a l'alterrat, fumant la verdura sempre de proximitat.
0: Divendres a les 8 del vespre, casa Babylon. El cap de setmana comença i cap. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del petit de Calerí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
4: Som el pecat original. La gravetat d'una caiguda irracional.
5: Som terrorisme emocional.
0: Nota de veu amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell.
4: Quantes vegades ho vam intentar, no puc frenar-te, no em vull frenar i no sé què em passa. Vine'm a casa, no anem a pensar.
1: Les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.
4: Som el pecat original, som el desig sense pensar.
1: Nota de veu amb Frank Lluís Giró
0: i Aina Ostrell.
6: Camí d'un quart de set, ja sabeu que, al contrari del que diuen els Amics de les Arts, tornar sempre és la pitjor part de tot plegat. Fa molta mandra i costa molt. Sort en tenim de les persones, de la gent, que ens insulfa ànim dintre de l'esperit. No sabia cap on aniria, ha sortit més o menys bé. Llavors jo tinc a l'Aina aquí al meu costat, que és la gran sort de poder fer ràdio amb ella, i el que fa que tornar sigui una mica menys dur.
7: Igualment, Frank.
6: I a sobre, els dilluns, rebem a l'Alba i a la Laura, a.k.a. les Taula per Dos. Bona tarda!
8: Bona tarda!
7: És que és increïble.
6: És que és impossible que no et vingui de gust venir aquí al dilluns.
7: Però va faltar,
8: Jo també, no va dir mateix.
7: Ai. Jo m'imagino els notetes al cotxe, a casa, on sigui, que des d'on ens escoltin, dient també bona tarda en el moment que ho diuen.
8: Ai, clar, seria molt bo.
7: Sí.
6: Ho podem tornar a fer, sisplau. Ja. És que és com que de cop m'he oblidat que érem 31 d'agost i estàvem aquí ja fent l'hivern, saps? Vinga, Alba i Laura, de Taula per Dos, benvingudes de nou, bona tarda.
8: Bona tarda.
6: Que guai.
7: És espectacular.

0: Aquesta és una cançó molt d'estori, molt de taula, llarga parada, oi que sí?
1: 100%.
0: Quants n'hem vist? És molt una cançó d'ambientar un àpat, un sopar, amb amics, amb gent que estimes, amb col·legues. Llavors, avui, a l'Alba Serra i a la Laura Pernia, que formen Taula per Dos, ja us hem dit que les heu de seguir a tot arreu, a Instagram, a TikTok, bàsicament es mouen per aquí. Elles en saben molt d'això del menjar, del cuinar, de les receptes nostrades catalanes, i tenim la sort que formen part de l'equip del Nota de Veu. Venen el dilluns i els vam dir, calla, el primer dia, com que encara som a l'agost, sopars amb amics.
2: I tant, avui venim a parlar justament d'això, d'una cosa que a mi a la Laura ens encanta, que és reunir a tots els amics, obrir quatre coses, quatre tonteries, una ampolla de vi, i estar hores i hores menjant i xerrant i fent una bona sobretaula.
0: Teniu alguna cançó de capçalera per l'estori? Jo dic que aquesta funciona molt, de quin dia feia amics, no? I vas a buscar el moment en què en Guillem Gisbert just canta això, és una cançó de Manel, eh? En teniu alguna, vosaltres, de cançó que us funcioni així, amb fotos de taula, de calçotada, de gent així menjant?
3: La DJ de Taula per Dos és l'Alba, he de dir. Quan veieu stories amb música, les ha posat l'Alba principalment.
2: És que a mi saps què em passa? Que em sé moltes cançons, però em costa molt en recordar-me dels noms.
0: I llavors com les busques?
2: No, perquè ja les tinc guardades a l'Spotify.
0: Val. A tu, Aina?
1: Ostres, a mi em funciona molt també, per exemple, La millor gent del planeta.
0: Quina de ràbia de tia, mala trepitjada.
2: Sí, no, és aquesta. Ai. És que sou un Spotify amb potes, vosaltres. Sí, si les teniu, jo m'haig de quedar pensant. És
0: mira,
2: igual.
0: Aquesta. Ah, en tinc una altra jo, també. Ara, perdona, Dani, que no et vull atropellar, ni molt menys. King Goig. Ai, King Goig, que fas?
1: D'en Pere, el veu al també. Ah, també.
2: Ai, mira, vaig anar a un concert d'ell aquest estiu. A les festes majors de Palafrugell. Molt bé.
0: Sí,
2: Els meus amics estan molt enxitxats i jo el que em passa és que no me les sabia totes, i... però bé, em va agradar. Sí, el vaig descobrir allà, llavors.
1: Però és que Dan Peralbo té això, que tu pots anar al concert sense haver sentit mai cap cançó seva i donar-ho absolutament
2: tot.
1: Sí,
2: té molta energia. Sempre molta energia.
0: Això ens ho va explicar a tu i a mi aquest dissabte, allà al Backstage.
1: És que el vam veure perquè aquest dissabte vam ser l'acústica de Figueres i ens tocaven.
0: I vam quedar allà per fer un veure al Backstage i ens explicava, tenim comprovat que a cada concert hi ha un percentatge de gent que ens descobreix i que es queda. Perquè és veritat que és un directe com molt enèrgic i com molt xulo i llavors els descobreixes i ja te'n fas fan.
2: Sí. Molt bé.
0: Va, tornem a això de... Ve gent que estimem, amics i amigues, a sopar a casa.
2: A més, ara és un moment ideal per fer aquests sopars perquè tornem tots de vacances, un ha estat per l'altra punta del món viatjant, l'altra, bé, vés a saber, al seu poble i s'ha tancat allà, i ara doncs és moment de retrobar-nos, no?, de tornar a la rutina i veure aquells amics que potser portem tot l'estiu sense veure. Aleshores, venim a això, a donar-vos una mica d'idees de pica-pica, de... idees també no molt, que no siguin superelaborades, que et facin estar hores i hores a la cuina.
0: De les que ens agraden a nosaltres, oi, Aina?
1: 100%.
2: Exacte, que puguin arribar els amics a casa i que ja ho tinguis tot llest i que no hagis d'estar amb mig cos a la cuina i mig cos a taula.
0: Mira, molt ben vist, perquè tampoc ho acabes gaudint del tot.
3: No, exacte, al final tampoc cal cuinar moltíssim, sinó muntar-ho bé, saps? Com deixar coses, fer receptes que puguis deixar elaborades anteriorment, llavors... per aquí tirarem una mica.
1: I que al mateix temps quedis com una reina.
3: Clar, exacte.
0: Per favor.
3: I resultó. No?
0: He vingut aquí a coronar-me.
1: Home, unes pizzas no. Aquí som d'un altre nivell.
2: I no us passa a vosaltres que a tots, o sigui, a cada sopar amb amics, cadascú adopta un rol diferent.
0: És veritat.
2: El que porta el vi, les begudes...
0: Sempre hi ha el tio dels vins.
2: Exacte. El que es posa a cuinar, que també. Si algú és d'aquests, que es quedi a escoltar-ho, perquè avui justament li donarem unes idees.
3: Bueno, i si és dels vins, també, perquè així agafin una mica d'idees, no sempre porti el vi.
2: Exacte, també. El que no fa res, però s'ho menja tot, o...
1: també el del bízum. Que diu, el que vulgueu, el que costi, cap problema, jo ho pagaré, també, però me'n despreocupo 100%.
0: També hi ha, jo em puc identificar un xic amb aquest rol, el de la música.
2: També.
1: Sí.
2: I el que porta també els jocs de taula per la sobretaula.
1: També.
2: Hi ha de tot. Tu ets el de la música.
0: Tu qui ets?
2: Jo i la Laura som les que cuinem, sempre.
0: I tu, Aina?
1: Ostres, a mi m'agrada molt ser la del bízum,
3: Per això, per això t'havies guardat,
1: Normalment sóc elles, però sense cuinar tant, saps?
0: És que és molt bo, perquè jo hi vaig fer un dinar amb amics i estic pensant, i es queda exactament així, saps? Un dia en el grup, quan has de fer comptes, t'ho hem de fer, ja he fet el bízum. L'altre dia, no, he portat un vi, que tal, que Pasqual, que no sé què, que m'han explicat. L'altre, que és el que va fer la paella, vam fer una paella i va
2: dinar,
0: boníssima. Uah, trencada. I llavors jo estava allà com amenitzant, saps?
2: Ja.
0: La tele, la música...
2: Ben fet.
0: La canalla...
2: Sense tu, el sopar, bueno, el dinar en aquest cas no seria el
3: clar,
2: mateix.
3: Clar.
2: Sí, tothom aporta el seu granet de sorra.
0: Com ha dit la Laura, l'animador.
3: T'hem baptitzat.
2: Exacte, doncs res, us portem unes idees, val?
0: Vinga.
2: O sigui, com hem dit, seran idees de pica-pica, també algunes idees de postres, i res, i al final, com estem de festes majors, parlarem una mica de quines begudes podem veure a la sobretaula, que bé, al final dependrà de quina festa major hi hagi en aquell moment, però bueno, algunes idees.
0: Ideal. Exacte.
2: Aleshores, la primera idea són unes... Res, per posar a la taula a picar, una safata gran amb patates rosses de bossa i tirar-hi allà el que vulguis. Pots tirar-li anxoves,

0: intriga és que vulguis tirar tu coses a sobre sí. de les patates.
1: Sí, perquè a mi soles m'agraden, però així els dones una mica d'alegria, no?
2: Les podem millorar.
0: Patates de bossa, eh?
1: Sí, sí, sí, patates de bossa, els tires una mica de... Sí. L'únic que això ho has de fer, el nostre consell és fer-ho just quan arribi la gent, perquè si no queden molt estovades.
0: Queden remullades.
1: Exacte.
0: Sí, sí.
1: Però si sou molts i s'acabarà ràpid, sol agradar bastant. I és per sortir una mica de les típiques patates... sense res.
0: 100%. A tu ho tenies controlat, això, Aina?
3: No, no, realment. Jo obro la bossa, faig allò que amb la bossa fas com un saquet, saps que la doblegues?
1: Ah, sí, sí.
3: Perquè, clar, les patates ja sabem com van aquestes bosses, però la meitat és aire.
0: Sí.
1: Ja.
3: I has de...
1: Ara ho provaran.
2: Això canviarà, exacte. Sí, sí? Hi ha una nova regulació, sí, sí, sí.
0: Què m'esteu dient?
1: Sí, sí. Estem acabant amb l'aire de les patates.
3: I què, què faran?
1: Sí. Doncs, res.
2: L'envàs, o sigui, no patates. Tindrà tant d'espai d'aire. Serà com...
1: És
0: el
1: que
0: ocupi les patates. Sí, sí. L'aire, per fi, fent la seva
1: sí, sí.
0: feina. No?
1: Jo m'he estat enganyada perquè a mi sempre m'havien dit que aquell aire era necessari per conservar no sé què, les patates.
2: Sí?
1: No, sí, no sé, vés a saber qui m'ho va dir.
0: Clar, jo les meves filles, per exemple, a casa, indignadíssimes. Cada cop de, mira, papa, és que clar, ja, què és aquesta cosa de les patates allà al fons?
2: Aquesta nit sopant els dones la notícia.
0: Uau, bonic. I això quan entra en vigor, l'1 de gener?
2: No, crec que... Bueno, no ho sé, no ho sé, no me'n recordo. Però
0: abans.
2: És una notícia que va sortir fa poc, sí.
0: Ostres.
2: Sí, sí.
0: Boníssima. Molt bé, doncs ja ens hem apuntat una idea que ens han donat les de taula per dos, que són patates chips i al damunt hi llanceu llaunes, d'aquestes de cloïsses o barbaretxos, que s'haurien de dir escopinyes, o musclos,
1: sí,
0: o el
1: també
0: que sigui.
1: Sí, també podries fer uns ous ferrats i posar-los
2: també,
1: sobre.
2: També,
1: si al final
0: la
1: idea,
0: great,
1: la idea és agafar patates roses i tirar-hi el que et vingui de gust.
0: Pernil ibèric i
1: oli. Sí, oli, atòfona, què tu vulguis.
0: Uau, boníssim. Botifarres per recada.
1: Per exemple. No, no,
2: mira,
1: aquí
2: he dinat a les 12:30, així que, mare meva, quina tortura.
3: Estic llegint per aquí que aquesta llei d'això de les patates va entrar en vigor l'any passat, el 2025, però que es veu que hi ha com fins al 2040 per realment...
0: Hi ha una moratòria.
3: Sí, sí, sí.
0: Bueno, no ho estan aplicant. Per sortim al carrer, tallem la Diagonal.
1: Les grans empreses que ens dominen.
0: Però... Conspiranoia,
1: Soc una conspiranoica. Seguim, va.
0: Va, Laura, què més?
2: Sí, va, doncs ara una idea més tradicional, però que mai falla, que és una coca de recapte. Que és ideal per compartir i, a més... Bueno, és que al final en tots els grups també hi ha gent de tot, que li agraden certes coses i d'altres és perfecta pues, per vegetarians, vegans, inclús la podem fer sense gluten també, de carn, de manxoves, és molt versàtil, per tant és ideal.
0: El primer dia a la Laura ja vem aquestes barres aquí, pam,
2: i tant.
0: Coca de recapte.
2: Què t'esperaves, Frank?
0: És que sempre funciona, sí, sí.
3: No,
0: veig que estàs en plena
3: Mira,
0: forma.
3: Mira, hauríem de fer un dia un especial de coques de recapte.
1: Ai, doncs sí, Pep pot jugar molt amb això.
2: Apuntem.
1: Nosaltres
2: apuntem.
1: Un dia vam fer una d'esqueixada de bacallà.
2: Oh,
1: sí, que era literalment la coca, exacte, era en fred. I feies la coca i a sobre posaves una manera una esqueixada de bacallà i quedava boníssima, també.
2: Molt.
1: I bé, bueno, ja farem un especial, perquè pots fer moltes... És com de les patates, que pots tirar el que tu vulguis.
0: Sí, és com la pizza, no? Que t'ho aguanta tot, clar.
2: Exacte.
1: Exacte. Bueno, la tercera idea són uns xampinyons farcits. Que jo això ho feia molt abans, ara sí que fa temps que no els faig.
2: A mi mai m'ho has fet,
1: Ja, doncs
0: va moltíssim. Ui, baralla en directe,
3: Farcits de què?
1: Jo els farceixo de pernil ibèric o...
0: Endavant. Jo sempre el teu vaixell. Sempre.
3: Hem començat molt forts aquesta temporada, Però tot mirar cap avall,
0: Estan semadíssimes.
1: Perquè són molt fàcils de fer. Sí. L'únic que has de fer és tallar-lis el tronc com a tal i picar el tronc amb ganivet, picar-hi també pernil i posar-hi una mica d'oli, all i julivert.
0: All i julivert,
1: i pa ratllat una mica. I fas com una mena de farsa i els farceixes... i els poses al forn, i ja ho tens. Buah. Que és super senzill i a mi m'encanta.
0: Mira, nosaltres vam anar l'any passat al País Basc i a Bilbao ens van dir, heu d'anar al bar de los Champis, en deien. Allà a les 7 calles de Bilbao, al centre, això de pinxos i tapeo i tal, i a veure el de los Champis, hi havia una cua de por i era bàsicament això que dius tu.
1: Els xampinyons farcits.
0: Sí, xampinyons d'aquests farcits, però clar, eren espaterrans, saps?
1: Sí, és per sort... O sigui, que no és res fora de lo normal, però... No sé, no ho veig sempre.
2: És vistós i...
3: Sí, vesteix bé.
0: Clar, i això en la línia de no currar quan la gent estigui allà, que ho tindries
1: no,
0: preparat?
1: No, ja el tens preparat, ho forneges abans i ja ho tens. Però... Això en fred està bo, també.
0: Clar, aquí t'anava a dir, se't refreden.
1: Sí, de fet, a mi m'agraden més freds que calents, però cadascú...
2: Clar, no, i encara, si els volguéssim en calent, és posar-los al forn, vull dir, pots tenir-los farcits i ho poses al forn a l'últim moment i ja està, com si fas una pizza. Va, idea número 4, tenim torradetes de brandada de bacallà.
3: Oh.
2: Que és una cosa molt senzilla de fer, realment, la branda de bacallà. Inclús, bueno, també la podem comprar, que n'hi ha brandades al supermercat molt bones, realment. I res, nosaltres ens agrada com acompanyar-la amb això, una torradeta així fineta i un toc de mel o

0: o d'alguna melmelada, com per exemple una melmelada de fruits vermells, doncs li quedaria molt bé, o de figues. Mm. I res, és d'aquestes coses que queden així com molt finetes i ben bones, però que és barrejar dues coses.
1: Sí, o sigui, podem fer la versió de branda de bacallà original, que és només bacallà i oli d'oliva. Mm. I és triturar-ho tot i fer... Bueno, en aquest cas fem sí. unes boletes i les posem sobre el pa torrat. I si no, també podem, amb la branda de bacallà, farcir uns pebrots del piquillo d'aquests que venen ja de pot. I queda superbo, també.
2: Clar, però eren coses senzilletes.
1: Mira, la branda de bacallà, si vols, la pots comprar feta. I els pebrots del piquillo també els compres fets.
2: Sí, només els has d'omplir.
1: Omplir i prou. I també ja ho deixes preparat.
0: Exacte.
1: I si la vols fer la branda de bacallà, que òbviament potser queda millor. Bueno, no té per què. Igual queda bé també la que compris. Però que és només barrejar el bacallà i l'oli. I all. I ja està.
2: No, molt a favor de tot el que esteu recomanant per fer sopars amb amics, que és el tema avui de Taula per Dos, dintre del Nota de Veu d'ICAT, que ens hi hem posat avui ja, i serem aquí fins al juliol i més enllà, jo què sé. I ve de gust preparar aquest sopar amb tots els consells i idees que ens esteu donant. A més, molt fresquet, tot així, molt de picar, no? No com de patapam, un segon.
1: No, no, mira, jo la vaig cagar una vegada que vaig voler fer per tota la meva família galtes de porc.
0: Ai, sí.
1: I a mi clar, el que passa és que quan ve tanta gent a casa, no tens... Bueno, jo no tinc colles immenses. Llavors vaig estar fent les galtes de porc, han d'estar hores allà fent xup-xup. Les vaig haver de fer en tres tandes. I vaig dir, mira, mai més em torno a complicar tant, perquè clar, vaig estar al final tot un dia sense la cuina per fer les galtes de porc. Llavors, millor posar coses de picoteig i...
2: 100%. Sí, no arriba la gent a menjar i tothom vas a dalt al llit a plorar directament, perquè estàs fet a pols.
1: Literal. Clar. O sigui, al final l'important és estar amb els amics i xerrar i... no passar molt temps allà a la cuina en aquell moment.
2: Molt bé, tenim més idees?
1: Sí, dues idees més i ja passem a idees de postre que són molt ràpides.
2: Perfecte.
1: Una altra idea és fer unes piruletes de parmesà amb foie.
3: Ostres. Ai, per favor. Ostres, avui m'està gustant molt saber què m'agrada més.
2: Ja, és veritat, eh?
1: És que és molt senzill. Si agafes una paella, poses el parmesà ratllat a la paella, deixes que es desfaci, llavors, amb un foie que tingui... O sigui, el congeles prèviament, un taco d'aquests de foie i el ratlles també juntament amb el parmesà. Col·loques un pal de fusta i ja ho tens. I ja la tens feta, la piruleta. I la deixes allà refredar una estona i quan vinguin, piruleta.
3: I quan vinguin,
1: piruleta.
3: Ja no en queden perquè me les he menjades totes. Ja.
2: Quan vinguin, què dius? Per favor, això s'ha de tastar abans i potser tu acabes.
1: I ho pots fer amb un formatge trufat, també. Pots jugar amb el gust de formatge.
3: Déu
1: és superfàcil.
2: Molt a favor d'aquestes idees que esteu donant, eh? Veniu en plena forma el primer dia,
0: I tant. Va, doncs a veure si t'agrada l'última, que és una tartaleta de porros amb mel i també una mica de burrata.
2: Molt bé.
3: Ostres, és que la burrata, clar, posa-la on vulguis, que funciona sempre.
2: 100%. I la mel, la mostassa, per mi són coses que t'ho milloren tot.
0: 100%. Llavors, és tan fàcil com, per fer-les així com individuals, per anar picotejant, doncs agafem una pasta de full, que la podem comprar feta, evidentment, i res, amb un tallador fem cercles, llavors en un paper de forn posem primer una mica de mel, unes rodanxes del porro, ho tapem amb aquest cercle que hem fet de la pasta de full i ens quedaran com mini tartaletes. Llavors ho fornegem, 180 graus, una mitja hora, més o menys, i quan les traiem del forn li donem la volta perquè... al posar-les al forn, doncs la pasta de fulla està per sobre, li donem la volta i ho acabem amb una mica de la burrata i ja està. I haurà quedat com... És com una espècie de... Com si féssim una tarta... Un pastís de de formatge.
1: Un tatín, no?
0: De poma, volia dir.
2: Un tatén, sí.
0: Però... de mel i de porros.
1: Sí, aquí pots jugar. Amb la pasta de fulla es pot jugar molt, també.
0: Sí,
1: pots fer
0: moltíssim.
1: Els típics de pernil i formatge, o sigui... Podem jugar.
2: Molt bé, doncs un munt d'idees que ens han donat l'Alba i la Laura de Taula per Dos per preparar sopars amb amics. Ja ho hem deixat tot a la taula, ha volat, val? Però com que és així de pica-pica, la gent s'ha quedat amb ganes de fer postres.
1: Sí.
2: És veritat que està més guai, això, que no t'acabes allà de... Uf, jo, cafè, o re, ja directament, clar, perquè acabes com l'ou.
1: Sempre hi ha lloc, per sempre.
0: Exacte. Aquest és el tema, que pots haver menjat molt, però sempre. Va, doncs el primer és el més fàcil de tots, que és agafar fruita, una bona fruita la que vulguem, o diverses fruites.
1: Segons la temporada.
0: Exacte. I res, nata muntada i xocolata. Vull dir, no ens hem complicat, eh?
3: Mira. Però...
2: I la fruita talladeta, ja.
0: Exacte.
1: Sí, fas una safata molt gran.
0: Podríem fer... Podríem fer tant broquetes, també podríem fer-ho, o simplement una safata molt gran i doncs que la gent vagi sucant. I a més és com dinàmic, saps?
2: Això passa molt amb la fruita a casa, a la nevera, o quan quedes amb gent de un meló, va, l'està allà. a tu se t'acut agafar el meló i tallar-lo, et gires i ja no n'hi ha.
3: Sí, ja, exacte.
2: Sí. Amb la síndria passa el mateix. Uau, però és que amb una poma o amb un plàtan, fas així, pa, pa, pa, pa, rodanxes de plàtan, et gires i tu, tu, tu, n'han agafat i ja està.
1: És la manera perquè els nens i no tan nens mengin fruita.
2: Clar, i clar, posar-hi nata. Oh, oh, oh. O xocolata desfeta és passar-se el joc.
3: O ja. Les dues, també et diré.
2: A la vegada, eh? Sí, ostres, has vingut a fer mal, eh?
3: Home.
1: A més, jo trobo que és lleugeret.
2: Perdona.
3: Sí, home, depèn de la xocolata que surti.
1: Té raó. Sí, sí,
2: home. I si fas amb la nata... Te'n recordes que ens tiràvem la nata així directe a la boca? Increïble.
1: Això pot ser un dels jocs de després, de sobre taula. Mm. Bueno, qui sap.
0: Clar.
1: Bé, la segona idea és fer una crema catalana, però a lo gran. És a dir, agafes també una safata...
2: Pensar que i... va ser una piscina inflable, saps?
1: Imagines.
2: Cuina industrial.
1: No, però la idea en aquests sopars és, jo per mi... fer postres així com a lo gran. O sigui, no fer porcions individuals.
2: Ah, ja t'entenc. Sí.
0: Amb les safates.
2: Eh? Sí, una paella allà al mig i tothom
1: sí,
2: agafant.
1: Sí,
2: no?
1: I la crema catalana és superfàcil de fer. Mm. Bueno, la crema cremada, que se li diu. I això, és una idea que potser ho pensem poc, però fer una crema gran per tothom i després anem fent cullerades.
2: I llavors fins i tot platets amb carquinyolis.
1: Oh.
2: Amb galetes Maria, fins i tot, sí, et pot funcionar, saps? Sí. Per agafar sí, i fer com canapé de postres.
1: Mira, ens has completat la idea.
2: Donem-vos idees. Taula per tres, de sobte. Em sap greu, Aina, me'n vaig a currar amb elles.
3: No, jo vinc a menjar cap
1: taula. Clar, l'Aina menja i nosaltres cuinem.
3: M'encanta.
2: Boníssim tracte per l'Aina, eh?
3: T'has adonat que t'has posat a l'equip incorrecte, eh?
2: Totalment. Soc tan... sapastre.
0: I seguint aquesta línia de plats així, postres de lo grande, també, si volem, si som molt fans del tiramisú, també
3: som
0: és un postre.
3: Som fans del tiramisú.
2: Aquí no m'hi trobareu gaire.
3: Què dius?
2: No, team tiramisú,
1: exacte,
2: no.
1: Sí, la veritat.
3: Jo tampoc tant, eh?
2: Gràcies, Alba.
3: No passa res, quedarem la Laura i jo,
0: exacte,
3: per menjar tiramisú.
0: Exacte, ens fotrem la safata de tu i jo i ja
3: exacte.
0: Està.
3: Exacte.
0: Però res, que també és molt fàcil fer-lo en una safata gran i tots anem fotent cullerada i ja sí. Està.
2: Em diuen Dani Expósito des de l'altra banda del vidre, que estrenem tècnic de so nou, de trinca.
1: Ai. Sí, sí. Ai, no l'havíem
2: vist. L'hem desembolicat avui, bona, aquesta tarda abans de començar.
3: L'hem desembolicat.
2: Diu que és molt fan del tiramisú de tematge.
1: Ah, oh, ojo, sí, però de tematge no en queda, eh? Estem sota mínims.
2: Què passa? Què? Sí. Però si l'Aina em fa de tematge.
1: Sí, doncs pues sí. A mi m'havien dit fa un mes o dos que, clar, com està tan de moda ara el tematge, no en queda i no hi ha producció,
2: veure,
1: de tematge.
2: A veure, que sí, lo de les patates...
1: Els hi hem provat el tematge japonès.
2: L'aire de les bosses de patates, pues el tematge.
0: Hem de fer un reportatge de notícies gastronòmiques.
1: Sí. No sé, ara ja, potser s'ha solucionat, però... Mira, si algú busca fer un negoci, que es posi a plantar tematge, que segur que el ven.
2: Les notícies del menjar amb Alba i Laura de Taula per Dos.
0: I tant. Bueno, doncs passem a la sobretaula.
2: Vinga, va.
1: Hi ha més idees, però és que ens estem enrotllant.
0: Clar, clar.
2: Mira, anem a una cançó i així respirem. Vinga, sobretaula amb Taula per Dos. Són 2:15 i això és el Nota de Veu Dicat. I sí, els dilluns parlem de cuina.

0: El que us deia, que ja ens han tocat dos quarts de set, que som el Nota de Veu, a ICAT, amb l'Aina Ostrell, amb jo mateix, Frank Lluís Giró, a l'altra banda del vidre, estrenant en Dani Expósito, i els dilluns, això és de tota la vida, és de sempre, és una tradició, parlem de menjar, i ho fem amb Taula per Dos, amb l'Alba i amb la Laura. Avui, posant el focus als sopars amb amics, ens han donat un munt d'idees guapíssimes. I per què la piruleta de parmesà i foie?
1: Avui quan arribis a casa, fes-la.
0: No me la puc treure del cap. I els xampinyons farcits amb pernil així ibèric, doncs, per favor, m'estic desfent per dintre.
1: Haurem d'organitzar un sopar d'amics per provar, per tastar-ho tot.
2: Amics quan vulgueu.
0: Amics de la ràdio, no?
1: Exacte. Sí, sí.
0: Ens han fet les postres també, i ara, i em sembla que hi ha com una mena de traca final amb la sobretaula
1: sí.
0: I el que seria algun beure, també.
1: Exacte, perquè ara estem... Bueno, ara ja comencem... Bueno, estem entre amics, de temporada de festes majors.
0: 100%.
1: I, clar, cada, o sigui, al final el menjar és patrimoni cultural, però les begudes de festes majors també ho és.
2: Sí.
0: Comprem.
1: I bé, la Laura, justament, jo i la Laura aquests mesos hem estat fent una sèrie de vídeos on parlàvem de les festes les begudes tradicionals de les festes majors dels Països Catalans. I a més n'hem inclús descobert de molt interessants. I us volíem portar, ja que estàvem parlant de sopars amb amics i estem en aquesta època, de dues begudes de festa major que vindran ara, al setembre, i us parlarem una mica de la seva història. Però abans d'això, volíem preguntar-vos a quines festes majors havíeu anat vosaltres aquest estiu.
0: Mira, jo he fet Vilaller, que és a l'Alta Ribagorça, he fet Cardedeu, que és al Vallès Bo, i faré la setmana que ve Sant Celoni, que és també al Vallès Bo, al peu del Montseny.
1: I... has begut alguna beguda tradicional? O sigui, tenen beguda tradicional aquestes festes?
0: No com a tal. No? Sí que fan una mena de barreja d'aquestes que fan... Saps? Com això de les colles, de grups, de festa major, que vas a la seva barra, barraca, i fan una barreja que no sé ni què era, sincerament.
1: Bueno, poques vegades
3: la vas tastar, però...
0: Clar, sí, clar, clar. Sí. Evidentment, s'ha de fer i es fa, sí.
2: Jo he estat a la festa major d'Andorra la Vella.
3: Anda!
0: Mira, allà, evadint impostos, mentre... No, és conya.
2: És que vaig veure que hi havia els Amics de les Arts, hi havia la Ludwig Band, Mama Duixa, en fi, vaig veure un munt de concerts allà, i com que feia molta calor, aquí vaig dir, me'n vaig a la muntanya uns dies...
1: I on es feien d'Andorra la Vella? Allà al carrer principal?
2: Es fan a una plaça que està com abans d'arribar al carrer principal de botigues, diguéssim.
1: Ah, val.
0: Pensava que hi ha una plaça que està al costat d'una rotonda de, saps, en plan, tot super random i NPC.
2: O sigui, no sé si sabeu on fan el circ de, el circ du Soleil, que el fan cada any allà a Andorra. Doncs com a un minut del circ.
1: Val.
2: Més o menys.
1: És que vaig anar-hi fa poc i dic, mira, igual m'ho ubico i entenc on era.
0: I tenien alguna beguda així com andorrana d'allà?
2: Ostres, doncs no ho sé.
0: No et sona,
2: la veritat
0: no?
2: És que vaig gastar aigua, per tant. De...
0: Us sona a vosaltres alguna beguda típica d'allà?
1: No, d'Andorra no n'hem arribat encara.
0: Què ens serviu, doncs?
4: Va, doncs, comencem amb el masclet, que és la beguda típica de les festes de Reus. De fet, hi ha dues festes majors on es veu el masclet. Una és la de Sant Pere, perquè ja ha passat el juny. I després ara ve la de la Misericòrdia, que és del 21 al 25 de setembre. I res, és una beguda que va néixer el 2001 gràcies a l'orquestra reusenca La Padrina.
0: És guai perquè fa 25 anys, doncs.
4: Sí.
0: Està d'aniversari.
4: Sí. I el nom prové dels mascles o els morters de la tronada, que són els coets que inicien la festa major. Que la inicien i reparteix la beguda doncs, durant el cercavila del masclet que comença, que inicia, no? I res, se celebra bàsicament que a la plaça del Mercadal s'omple de gent que va seguint doncs, la bota on doncs, des d'on es veu el masclet.
0: Tens una feina, you had one job, que era seguir la bota
4: literal
0: i cap allà, no?
4: Sí. I res, bàsicament és una barreja de dues coses molt reusenques, que són el vermut i el plim, que és un refresc de fruites que bàsicament...
0: Has dit el plim.
4: Plim.
1: Sí.
4: És un refresc d'això de fruites que fabrica la Casa Gili des del 1928, és molt típic de la ciutat, i res, el masclet és una part de plim i una part de vermut amb...
0: Perdó.
4: Plum.
0: Sí. És que, i allò de Yami Plim ve d'aquí, sabeu que
4: com...
0: Jo què sé, que l'Aina m'està, no sé què, el que sigui, fotent la xapa d'algú, jo dic, i a mi plim, no? Per exemple.
4: Doncs potser sí,
0: Us sona, no, l'expressió?
4: Sí.
0: no sé, potser ve d'aquí.
3: Potser.
0: Del Clim, que es posa al Masclet.
1: Sí, si algú sap, que t'ho escriu.
0: Clar. I
1: amb gel, també.
0: L'heu tastat al Masclet?
3: Sí, el vam fer nosaltres per un vídeo.
0: I què tal?
3: Bé.
1: Molt bé. És que a mi el vermut m'encanta.
0: Clar. És que anava
1: ja li pots posar el que vulguis. Que
0: com les patlles, un bon vermut.
3: Jo he de dir que no estic molt fan del vermut.
1: Ja. Però així me'l veig jo. No passa res.
0: Podria ser pitjor. Podria ser com l'Aina, que és fan del vermut blanc.
2: M'encanta el vermut blanc.
0: Sí. Per favor, fora d'aquest estudi ara mateix.
1: A mi no em desagrada, però m'agrada més el negre.
2: A veure una cosa, al vermut negre li poses oliveta? Oi que no?
0: Clar, jo sí.
1: Sí. Ah,
3: jo
1: l'he taronja.
3: Jo he vist molta gent... Mira, ah, sí, no el consumeixo, el però jo ho he vist.
0: Tu eres fan del vermut blanc
2: per l'oliva.
0: Per l'oliveta.
2: Ah, evidentment.
0: Doncs, filla, que també em pots posar en el negre.
2: Clar, guaita, doncs llavors m'apunto el negre, també.
0: Mai cap vermut sense la seva oliva.
2: Home, clar.
1: Les jo un dia olives... vaig trobar el vermut rosat i també em va agradar molt.
0: També amb oliva, no?
1: En aquell moment no, però bé.
0: No l'he tastat mai, el rosat, jo.
1: Jo, perquè me'l vam servir.
0: Ja.
1: No tenia més opció.
2: Però ja, et va costar ara. Molt, segur.
0: Sí, exacte, ho vaig fer per quedar bé, no?
2: Clar, clar, no tenia opcions.
3: Quin remei.
2: Me l'havia de veure sí o sí.
0: Va, una altra beguda.
1: Sí, no, ara l'última...
0: Sobre taula de sopar amb amics.
1: Sí, sí, l'última beguda és la mamadeta, que és la de les festes de Santa Tecla de Tarragona.
0: Ah, anava a dir que em sonava aquesta.
1: Sí, que celebra del 12 al 24 de setembre.
0: Molt així bé que hàgiu portat beguda de Reus i de Tarragona.
1: Sí, realment, així no ha passat gaire.
3: Ja, ja, ens hem quedat
1: així allà. Així no es barallen entre ells.
0: Exacte, així tothom queda content.
3: Sí, sí.
1: I res, o sigui, jo estava important amb aquesta beguda perquè, a part de que ens agrada molt, té una història curiosa, és una llegenda, realment, però sí. Es diu que el seu nom prové de que una vegada un home va anar a una gelateria de la plaça del Rei de Tarragona i li va demanar a la cambrera una mamadeta. Llavors, aleshores, la cambrera li va servir la beguda, òbviament. I res, d'allà va quedar el nom. Això és una llegenda que no sabem fins quin punt és cert, però...
0: Però està ben trobada.
1: Sí. Ens sembla prou curiós. I res, es distingeix i és molt popular perquè se serveix en aquell barrilet típic dels taclers de Tarragona. Bueno, la porten un barrilet i la... van a les barres i els hi omplen el barrilet amb la mamadeta.
0: Val.
1: I va tothom amb el seu barrilet lligat al coll.
0: Rotllo com aquells gossos del Sant Bernardo.
1: Sí, sí, tal qual.
0: Que van amb el barrilet aquí
1: sí,
0: també, no?
1: Exacte. I res, porta granissat de llimona, que això fa que sigui ben fresquet i que no...
0: Això és el que et mata.
1: Et anava a dir, això és molt perillós.
3: Sí.
1: I després porta... Sabeu què és el chartrès?
0: Sí, ai, és un licor.
1: És un licor.
0: Sí.
1: Sí, d'herbes. Hi ha un de color groc i verd. O sigui, un verd. Doncs porta els dos. Porta una mica més.
2: Perquè no sabien dubtes, què triar.
3: Exacte, vam dir, calla.
0: Saps què?
3: I posem tots dos i ja
0: no
3: està.
0: No ens compliquem pas la vida.
2: Tal qual. Alguna exacte. Diferència hi haurà? Pam.
0: M'encanta.
1: Pues porta granissat de llimona i una mica de chartrès groc i chartrès verd. Que el chartrès aquest és un licor francès que és molt popular a Tarragona perquè tenien la destil·leria a Tarragona en el seu moment. Ara ja no. Però això. Aleshores, res, això era una mica de curiositat sobre begudes de festa major, però, òbviament, quan feu aquest sopar amb amics i estigueu a X-Yo, va veure la beguda de la festa major
3: exacte.
1: Que aneu, òbviament.
3: Sí.
0: Clar que sí. Sempre suport your local beuratges.
1: Exacte, tal qual.
3: M'ha encantat.
0: Doncs moltes gràcies, Alba i Laura.
1: A vosaltres.
0: Us heu estrenat, però la mar
1: sí,
0: de
1: sí,
0: bé.
1: O sigui, sí.
0: Sembla que haguéssiu vingut la setmana passada a fer... Vaja,
1: és que esteu... porteu amb tot l'estiu esperant aquest moment.
0: Exacte. No? Tot molt pim-pam.
1: Que guai.
0: Boníssim
1: sí, igual
0: contingut.
1: Igual ens hem enrotllat una miqueta.
0: Boníssim
1: perquè veníem amb ganes de xerrar avui.
2: I és això.
0: Clar.
1: Sí, oi?
2: El primer dia xerres més que treballes.
1: Sí.
2: Ho sap tothom.
1: Sí, sí, exacte.
0: Però hem avançat matèria, fins i tot.
1: Sí, sí,
0: per ser
1: sí,
0: el primer
1: sí,
0: dia,
1: sí.
0: Molt bé.
1: Sí, no, no.
0: Torneu dilluns que ve?
1: Sí, i tant.
0: Doncs ens retrobem aquí una setmana.
1: Molt bé.
0: Ben tornades de nou.
1: Gràcies.
3: Adéu.
1: Igualment. Adéu.

0: De 5 a 7, iCat, nota de veu.
1: Ara per fi estem sols.
2: Les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.
0: Demana'ns la teva cançó al 677 50 61 50.

0: Nota de veu
1: amb Frank Lluís Giró
0: i Aina Ostrell.
2: Ara per fi estem sols.
3: Marxa en taula per dos, l'Alba i la Laura, amb aquestes propostes guapíssimes de sopars amb amics, i nosaltres us recordem, Aina, et recordem a tu, que ets a l'altra banda, que tenim una crida pendent. Ha de ser ràpida, ha de ser àgil, perquè és per demà.
4: Demà posarem les cançons del vostre estiu. Quina música heu escoltat més aquest estiu? Quins grups heu vist en directe? Quins discos heu descobert? Quins grups heu descobert també? Perquè això també passa a vegades a les festes majors i així. I ens podeu enviar notes de veu al 677 50 61 53. Qualsevol
3: d'agost. Nosaltres us hem anat donant idees, que si els Amics de les Arts, que si Secum Bohemio, que si era això dels tiets, que si papi posa-la al disc... Vaja, demà en parlem. Volem saber quina ha estat la teva cançó de l'estiu.
1: De 5 a 7 a ICAT, Nota de veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. En què podries estar.
0: El telèfon del programa... 677 50 61 53. Envia'ns la teva nota de veu. Si vols vindre aquí, podem seguir fins que
1: caiguem rendits. Les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana. Estàs tan divertit, estàs tan divertit. Nota de veu amb Frank Lluís Giró
0: i Aina Ostrell.
5: Camuflar la intenció.
0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
1: De 5 a 7 a ICAT, Nota de veu amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell.

0: Cada dia a ICAT, les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.
1: Bon dia, notetes. Us he trobat a faltar aquest estiu. Jo voldria que, com a retornada, em poséssiu alguna cançó de la Lidé Sanz. M'és igual, m'agraden moltes, o sigui que l'encertareu segur.
2: Ara muntanya, mamaire, ara muntanya, ara muntanya, mamaire, ara muntanya, que en joguen de violum, mamaire.

0: molt, no sé si és la millor cançó, però em ve de gust d'escoltar Clint Eastwood.
1: Qui dubta d'en Clint Eastwood, mirant el gran canyón del Colorado, nígols allargessats i vermellosos, i al cel se penja una estrella i se fa de nit, i en Clint, només il·luminat per sa follanya, s'encén espurat i guarda un secret, i llisa un coniat a la llauna,

son i pensa, batllerada western, llebrons, ja veureu quan s'inventin el cinema, escura, adesa, i tira per la carretera.

Arriba, dos homes se li traten i li investillen. Volen sabre on és en Morgan Freeman, que és negre de Million Dollar Baby. Do you know? Maybe. Dissimula, se'ls mira desenfunda com un llamp i els liquida, escup i se tallen sa seva vida. Sempre en es punt de mira del sèptim de cavalleria o de gringos forajidos o de

tarda, sóc la Núria. Primer de tot, feu un tàndem de presentadors magnífic. Sou molt bons tots dos. Segon, m'agradaria escoltar Que bonic de la Ludwig. Els vaig a veure a l'embassat i va ser molt guai. Gràcies.

0: escoltes i cas. Independent. Amb Josep Martín i David Talleda.
1: Hola, hola, què tal, com esteu? Benvinguts un dia més a l'Independents, un mes més, una temporada més. Aquesta és la 19a ja que l'Independents està a la programació d'ICAT i avui comencem una nova temporada on bàsicament ens dedicarem al mateix, a mirar d'explicar-vos en una hora de ràdio cada dia de dilluns a dijous a les 7 de la tarda l'actualitat musical de Catalunya i de la resta del món. I això doncs ho farem amb un equip que es modifica lleugerament aquesta temporada i més que es modificarà, però això no avancem esdeveniments. Pel camí hem deixat la Mercè Rigual, que ja s'ha jubilat, a la producció Marc Barón. Tenim tota la qüestió tècnica un dia més, doncs, el nostre company Diego Monroy. Aquí no hi ha canvis i els micròfons, de moment, tampoc. David Talleda, Josep Martín. David, com ha anat l'estiu?
2: Bona tarda, Josep i oients. Doncs ha anat bé, ha anat curta, eh? Sempre passa el mateix. No? A tu t'ha passat el mateix, també?
1: Totalment.
2: Sembla ahir que vas agafar el primer dia vacances amb aquella il·lusió i que després també amb molta il·lusió doncs hem tornat aquí perquè tenim ganes de comunicar moltes coses i de fet avui també ho farem, perquè l'estiu ha passat possiblement, doncs hi ha molta gent que ha viatjat per fora, per l'estranger i que no ha estat una mica atent al que és l'actualitat musical. Doncs des d'aquí us explicarem avui al llarg d'aquesta hora què ha passat aquest estiu musicalment parlant.
1: Doncs bé, farem una mica de resum de què ha passat aquest estiu, però també volem començar a veure què està passant i què passarà. Per exemple, que el danès Trente Møller publicarà nou disc el dia 13 de novembre. Un disc que de moment encara no sabem com es titula, però sí sabem com es titula la cançó que l'avança, que és Terrified. D'aquesta manera comencem una nova temporada a l'Independents d'ICAT. Benvinguts!

0: Així sona la nova música del danès Trente Møller, un artista que vam entrevistar aquí al programa l'any 2022. Portem ja 19 anys en antena i en aquest temps hem entrevistat, home, a tothom no, però hem entrevistat a molta gent, eh? Trente Møller també, de moment el que tenim és aquesta cançó sobre la taula, Terrified, avançament del nou disc a la venda el 13 de novembre. Ja veieu que això sona electrònica, però també sona molt a shoegaze, un gènere que aquest any haurem de tornar a revisar perquè torna a estar molt de moda i fins i tot hi ha un festival temàtic a la vista aquí a Catalunya i a Barcelona. I com ens agradaria no haver de fer aquesta peça, però malauradament a l'inici de cada temporada hem de recollir els músics que han mort durant aquests mesos d'estiu. Les defuncions les anem recollint dia a dia aquí al programa, però mentre no érem a l'antena d'ICAT, ens han deixat un munt de músics de fora i d'aquí que repassem tot seguit. Jolene, Jolene, Jolene, Jolene, I'm begging of you, please don't take my man. Quina gran pèrdua. El 25 d'agost, fa ben poc, doncs, moria de càncer als 80 anys la reina de la música country, Dolly Parton, tota una icona, tot un referent. La cantant, compositora i empresària va tenir el seu primer èxit al 74 amb la cançó I Will Always Love You, que dècades després va versionar Whitney Houston amb tant d'èxit. Aquesta és només una de les més de 3.000 cançons, tela, 3.000 cançons que va arribar a escriure perquè ella cantava les seves cançons. I també una de les 25 cançons que va col·locar el número 1 de les llistes de country. Jolene és un altre dels seus hits, aquest que sona, versionat per cantants com la seva fillola, Miley Cyrus, també Beyoncé o també The White Stripes. Dolly Parton, que també va triomfar com a actriu en el cinema i la televisió, resumia així la seva carrera en la cerimònia d'introducció al Saló de la Fama el 2022.
1: Vaig començar a cantar quan tenia 10 anys en una ràdio local i una televisió i ho he estat fent tota la meva vida perquè m'encanta i estic tan orgullosa que fins i tot molts de vosaltres heu cantat moltes de les meves cançons i us ho agraeixo.
0: Des de la seva mort s'han succeït els homenatges, els agraïments i l'admiració cap a Dolly Parton, que també era una de les artistes més solidàries. Feia sovint donacions milionàries a diverses causes. La bandera nord-americana ha baixat durant tot un mes en senyal de dol i també es rebatejarà l'aeroport de Nashville amb el seu nom. Aquest estiu també s'apagava la veu esquerdada i potent de la rockera galesa Bonnie Tyler.

Bonnie Tyler va morir el passat 8 de juliol als 75 anys a Portugal, on ja portava un temps ingressada en un coma induït. Sona It's a Heartache, un dels seus grans èxits, però també va triomfar i molt amb tota l'Eclipse of the Heart, que va aconseguir el número 1 als dos costats de l'Atlàntic. Va vendre més de 6 milions de senzills d'aquests dos temes. A més, el seu llegat inclou 18 àlbums d'estudi que la van fer optar a diferents premis Grammy i Brit Awards. I'm right there.

seu so és inconfusible. ZZ Top és una llegenda del blues rock texà en actiu des de l'any 1969. En origen era un trio i ara ja només queda un dels músics originals després que el passat 17 d'agost morís el segon dels fundadors, Frank Bird. El bateria de ZZ Top va morir amb 77 anys i ja feia un temps que no girava amb el grup. Ho van poder comprovar els assistents al concert que ZZ Top va fer el 19 de juliol passat al nou festival Bars del poble espanyol de Barcelona. I continuem repassant la llarga llista de músics que ens han deixat aquest estiu. Totes les desaparicions fan mal, però encara resulten més impactants quan els que se'n van són encara relativament joves.

Tot i que als 90 va aparèixer la pel·lícula musical The Commitments, que potser recordeu, el cantautor irlandès Glenn Hanser el van conèixer amb els seus grups The Frames i sobretot a través del duet de Swell Season. Al costat de la cantautora txeca Markéta Irglova van posar les seves cares i la banda sonora a la pel·lícula Once, que es va endur l'Oscar a la millor cançó per aquesta que sona Falling Slowly. Hanser va morir el 29 de juliol en un accident de moto. Tenia 56 anys i després de la seva mort va rebre els condols i l'admiració d'artistes com Bruce Springsteen, Cat Power, Warren Ellis o Mike Scott, el líder dels Waterboys. Ull, perquè en aquesta ocasió alguns músics també van denunciar possibles casos d'assetjament sexual. Quan algú mor, de seguida se'l comença a lluar, però també està bé recordar els artistes amb les seves llums i les seves ombres. I parlant d'ombres,

Va fer moltes més coses a la vida, però l'actor britànic Tim Curry serà sempre recordat com l'estrella de la pel·lícula de culte de Rocky Horror Picture Show, una delícia de film entre el musical i el terror, clarament queer, i encara a hores d'ara es projecta a sales de cinema i es representa a teatres de tot el món. Tim Curry va començar la seva carrera al West End de Londres i tot seguit va fer el salt a Hollywood a la dècada dels 60. Va participar a pel·lícules com La caça de l'octubre roig i va ser el dimoni de Legend, el majordom de Cluedo, El juego de la sospecha i el conserge de l'hotel de Sola Casa 2, perdut a Nova York. Ja veieu que va fer molta feina fins a la seva mort el passat 25 d'agost als 80 anys. I sí, avui també, amor gent, avui mateix ens hem assabentat de la mort d'un referent de l'indie i del folk de baixa fidelitat, David Fair.

Put Some Sugar On It és una de les moltes cançons que han enregistrat en els seus 50 anys llargs de carrera els Half Japanese, el grup que van fundar els germans Jad i David Fair l'any 1974. Potser no eren molt coneguts, però creieu-me, eren una llegenda, amb una gran influència en l'indie de totes les èpoques. La prova és que van treballar amb artistes tan diferents com Moe Tucker, bateria de The Velvet Underground, Fred Frith o John Thorne, referents del jazz d'avantguarda, i fixeu-vos si eren històrics que Kurt Cobain duia una samarreta de Half Japanese quan el van trobar mort a casa seva.

Aquest estiu el hip-hop va perdre també un dels seus pioners, Keith Caesar, el raper del Bronx més conegut com Keith Keith, membre dels influents Funky 4+1. El seu segon senzill, aquest que sona That's the Joint, de 1980, és un clàssic total, que després alimentaria a través dels samples dues obres mestres del gènere com Three Feet High and Rising de De La Soul i Paul's Boutique de Beastie Boys. Keith Keith ens ha deixat als 64 anys. I ja que parlem de hip-hop, recordem la mort de dos referents de l'electrònica, la del francès Kavinsky, DJ i productor, als 50 anys a causa d'un ictus. Kavinsky es va fer famós arran d'una pel·lícula amb la cançó Night Call, que apareixia a Drive, i havia col·laborat amb The Weeknd, que en parlarem avui al programa, o Phoenix. I la llista de col·laboradors encara seria més llarga en el cas de William Orbit, el productor britànic que va morir el 23 de juliol als 69 anys. Prince, Pink, U2, Beth Orton, Queen, Robbie Williams, Kraftwerk, Beck, però sobretot Madonna, a qui havia ajudat a reinventar-se per enèsima vegada el disc Ray of Light. I ara ens centrem en algunes desaparicions importants de la música espanyola i catalana.

Doncs bé, els que siguin aficionats al ciclisme, aquesta cançó va ser banda sonora d'una Vuelta a Espanya el 13 d'agost. La música espanyola va perdre una de les seves figures més inclassificables, el gallec Víctor Coyote o Víctor Abundancia. Als 80, i en contra del so dominant, es van endinsar en el punkabilly, els sons llatins i la cançó d'autor més iconoclasta. Va morir en un accident de bicicleta mentre es desplaçava per veure l'eclipsi solar. Segur que va deixar un munt de música per enregistrar, còmics per publicar, perquè era una font de creativitat que no parava de brollar. Espanyol!

Hi ha noms que canvien la història de la música sense agafar un sol instrument. És el cas del productor sevillà Ricardo Pachón, que va morir el 19 d'agost als 89 anys. Sense ell i la seva visió oberta i moderna del flamenc, no tindrien discos importants de Smash, Lola y Manuel, Kiko Veneno i, sobretot, aquesta obra mestra absoluta que sona La leyenda del tiempo de Camarón de la Isla, un disc que va canviar per sempre la història de la música espanyola.

I també va morir als 74 anys Delfín Amaya, un dels grans noms de la rumba catalana, membre del duet Los Amaya. Va néixer a Oviedo, Astúries, i Delfín es va traslladar a Barcelona amb la seva família quan era molt petit. Es va instal·lar al barri del Raval. També eren familiars de la bailaora Carmen Amaya. Juntament amb el seu germà José van formar Los Amaya i van desenvolupar una trajectòria musical iniciada a finals dels anys 60. Van assolir a la seva època, Los Amaya, bé, alguns èxits, cançons com Caramelos o Vete, aquesta que escoltem de fons. El duet va fusionar la rumba amb el pop i va contribuir decididament a popularitzar el gènere. Los Amaya van participar també en la cerimònia d'inauguració dels Jocs Olímpics de Barcelona de 1992. I ara escolteu aquesta veu delicada i preciosa.

quina meravella, aquest enregistrament és història de la música catalana. Quan a la primera edició del Canet Rock les autoritats van prohibir l'actuació de Jaume Sisa, un cop es va acabar el festival, Sisa i amics van seure enrotllant-se al terra i cantaven aquest clàssic del seu repertori, aquest Setè Cel. Cantava Sisa i cantava Dolors Palau, còmplice de discos tan importants com Galeta Galàctica o Qualsevol nit pot sortir el sol i molts altres. Però és que també la trobareu als crèdits d'un altre disc de referència de la música catalana que celebra 50 anys, Bèstia, d'Oriol Tramvia. Cantant i flautista, sobretot, Dolors Palau va morir el 19 de juliol als 72 anys. I els que estimem i seguim des de fa dècades els Antònia Font, aquest estiu ens van posar molt tristos quan vam assabentar-nos a la mort als 53 anys del seu baixista Joan Roca. Discret però infal·lible amb el seu instrument, els concerts d'Antònia Font ja no podran ser el mateix. Si és que en fan més, perquè el grup torna a estar aturat i ara potser encara s'ho repensaran més a l'hora de tornar a pujar a un escenari. Si ho fan, hauran de superar Joan, el que és viure sense tu.

0: te gusta, te sellava. Punt i principi de viure sense tu.
1: Independents a ICAT.

0: apunta't al científic. Foto el cap, vull foto'ls al cap. Vull foto'ls a l'idea, la meva autoritat.
1: Doncs sou el programa Independents dedicat en aquesta temporada 26-27 i ara temps per notícies musicals en format més breu. I de fons sonen Benny Dolores, aquesta banda barcelonina de punk pop que actuarà el dia 23 de setembre. Ho farà a la plaça de Catalunya de Barcelona i dins de les festes de la Mercè. Es tracta d'una de les tres formacions finalistes del concurs de música emergent en català, Sona Nou, i entre els seus rivals hi ha Orella 2, que sonen així.

Orelladors, els segons finalistes del concurs Sona Nou, que actuarà el 23 de setembre, plaça de Catalunya de Barcelona. I es tracta d'un quintet de Matadepera que està en actiu des del 2022 i que, com podeu comprovar, barreja el rock progressiu i experimental amb el pop-rock i l'indie.

Els tercers finalistes del Sona Nou són Pla Moguda, el projecte que l'any passat van posar en marxa Tomàs Garcia i en Jani Cabau des d'Osona. El rock i les guitarres, per tant, seran les protagonistes d'una nit que també comptarà amb l'actuació de la guanyadora de l'edició de l'any passat, del 2025, la bisbalenca Chloé Riembau, que presentarà el seu disc de debut Equilibri sense xarxa. El Sona Nou atorgarà en total més de 500.000 euros entre els Premis Sona Nou, Joventut, Èxit, Cases de la Música, Red Carpet Productions i Verkami per votació popular. Una làgrima cayó en la...

Divendres que ve se'l recordarà en la jornada inaugural del Rumba Tour Festival, que fins diumenge es fa a plaça Catalunya. L'espectacle es diu La Gran Nit de Paret i el seu net Dani Pubilla serà al capdavant d'una banda de 10 músics. Abans del concert es presentarà públicament la Fundació Paret, que neix amb la voluntat de preservar i difondre el llegat artístic i cultural de Paret i apropar-lo a les noves generacions. Dissabte també es farà un altre espectacle, Todos los gatos son pardos, per recuperar l'univers musical de Gato Pérez, i diumenge Ramonet serà el protagonista de l'última jornada del Rumba Tour Festival.

I aquesta és la veu d'Angèle, la cantant i compositora belga, que el 16 d'octubre publicarà el que és ja el seu tercer disc d'estudi titulat Instinct, i que divendres va treure un nou avançament, que és aquesta cançó titulada Ansel V. Amb l'àlbum ja al mercat, sortirà a la carretera en una gira que ja us podem dir que el dia 28 d'abril de l'any que ve, del 2027, passarà per Barcelona, pel Sant Jordi Club. Unes entrades que es posen a la venda aquest dissabte a partir de les 11 del matí, amb dues prevendes dijous i divendres. I també hi ha bones notícies pels fans de Mac DeMarco, que ha afegit una segona data a Barcelona. D'aquesta manera, l'artista canadenc actuarà els dies 16 i 17 de setembre a la sala Rasmatàs de la capital catalana, on presentarà el seu últim disc d'estudi, Guitar. I mira, parlant de discos, DeMarco ha posat a la venda de manera oficial en format físic 4 treballs que va gravar entre el 2025 i el 2026. Es tracta de Dog on the Rock, Seven of the Two, Seaplane Dog i The View from Tian Tian. Com a mostra us deixem amb una de les cançons, Wave Goodbye.

Demà actua a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, un dels músics més exitosos de les últimes dècades. La gira After Hours Till Dawn del canadenc The Weeknd arriba a Barcelona després d'haver venut més de 3 milions d'entrades i recaptar més de 440 milions de dòlars. Les xifres són sempre espectaculars quan parlem de The Weeknd i ja estaríem davant, sembla ser, de la gira d'un solista masculí que ha recaptat més diners a la història. I tot i això, hem comprovat que encara queden algunes entrades a la venda. 92 euros la més barata i 205 la més cara. Estem parlant d'entrades normals, no VIP. I recordem que aquest import caldria afegir-hi les despeses de gestió, que no són poques. El consol, o com a mínim, la dada positiva és que l'artista destina un euro de cada entrada d'aquesta gira a diverses causes benèfiques a través de Global Citizen. I què podem esperar d'aquest concert de The Weeknd a Barcelona? Doncs la gira ja fa molts mesos que funciona, però també s'hi van fer modificacions, eh? Sabem que hi ha un cos de ball de 30 ballarins i que ara incorpora una estàtua de 12 metres que presidirà el recinte. I làsers, i fum, i foc, i sobretot èxits i més èxits, com el que ja sona o el que escoltarem tot seguit. El primer, per cert, és Timeless, una col·laboració amb Playboi Carti, que és un dels teloners del concert. Els horaris previstos són els següents. A les 5 obren portes, a 6:45 actuarà Prince 85, una hora després Playboi Carti, i a 8:45 The Weeknd i la seva descàrrega d'èxits.

0: L'Aparador.
1: Mike D'Amico és un músic d'Olot que ha passat pel concurs Sona Nou i que recentment ha publicat el disc Set de Tu. Entre les seves cançons hi ha Infinit.
2: Hola, sóc Mike D'Amico i us volia presentar el meu projecte musical. Un projecte d'autor en català on combino cançons més rockeres amb d'altres de més íntimes i emocionals, sempre intentant explicar històries que em representen. Avui us vull parlar especialment d'Infinit, una cançó molt personal que vaig escriure pensant en aquella persona que sempre hi és, en els bons i en els moments que no ho són tant. Una persona que t'acompanya, et dona suport i comparteix amb tu el camí de la vida. És una cançó sobre l'amor, la complicitat i aquella sensació que, quan trobes algú especial, voldries que fos per sempre. Espero que us agradi i, sobretot, que us hi pugueu sentir identificats i identificades. Moltes gràcies, un petó, ens veiem aviat, adeu.

Doncs, evidentment, no podem citar tots els discos que s'han publicat els dos últims mesos, però entre els més esperats destaca aquest Reality Awards, és a dir, el setè treball d'estudi de The Strokes i que ha trencat un llarg silenci de 6 anys. No es tracta ni de bon tros del millor de la seva carrera, però sí que el quintet novaiorquès ha recuperat bastant la seva inspiració, en tot cas. Amb aquest material arribaran el dia 20 d'octubre al Palau Sant Jordi de Barcelona.

El disc d'Ariana Grande Petal, el vuitè de la seva carrera, ha arribat amb una notícia que és la que no s'esperaven els seus fans: l'anunci de la seva retirada temporal de la vida pública a partir de demà dimarts, que és tot just quan acaba la gira. La decisió afecta també el musical que havia de protagonitzar l'any vinent, Sunday in the Park with George, i segons el seu representant, el d'Ariana Grande, el motiu de la decisió és l'escrutini interminable i continu per part del públic. L'únic consol serà veure Ariana Grande a la gran pantalla a partir del dia 25 de novembre, que és quan s'estrena la pel·lícula Ahora los suegros son ellos, amb Ben Stiller i Robert De Niro.

S'acostuma a dir que quan una fórmula funciona, el millor és no canviar-la ni voler fer experiments estranys. Doncs això ho han entès molt bé Weezer, que el seu 20è disc d'estudi de Gold Album fan el que millor saben fer, cançons de pop de guitarres que en recorden els seus orígens. De cara a l'any que ve arribarà una nova pel·lícula de Weezer amb Keanu Reeves de dolent, i és que cal recordar que el primer concert que va fer la banda de Rivers Cuomo va ser com a taloners de Doc Star, la banda de Toca Nadell.

Sí, Weezer ja van pel 20è disc, Alan Weeks en porten la meitat. Soft Control és el que fa número 10 i possiblement és un dels treballs més personals de Greg Dolley. Hauria pogut ser un disc doble perquè tenien 20 cançons escrites, però han preferit incloure només les que millor encaixaven. Aquest estiu també han publicat discos Jungle, Sam Smith, Landshop, Sondrelers, Julia Holter, George Smith, Paul Heaton o Brandon Flowers, en el que és el seu debut en solitari. Però volem acabar aquest repàs amb la tercera entrega de Phoebe Bridgers, Lost Weekend.

took off your pants on the side of the freeway. No cal dir que Los Weekend era un disc molt esperat pels seguidors de l'artista nord-americana, bàsicament perquè acostuma a deixar passar molt de temps entre disc i disc. Com a exemple, el primer, Strangers in the Alps, va sortir el 2017. El segon, Punisher, no va arribar fins a l'any 2020, i des d'aquest i el tercer han passat 6 anys i una pandèmia pel mig. També s'ha de tenir en compte que Phoebe Bridgers té altres projectes paral·lels. Un d'aquests és Better Oblivion Community Center, que comparteix amb Connor Abels de Bright Eyes, amb un únic treball publicat el 2019. L'altre projecte és Boy Genius, al costat de Lucy Dacus i Julian Baker, també amb un únic disc al mercat de rècord del 2023 i un parell de pes. Precisament, Lucy Dacus i Julian Baker apareixen als crèdits de Los Weekend i col·laboren en dues cançons, concretament a Haunted i aquesta altra, Los Boys.

Lost Boys va ser l'únic senzill a previ la publicació d'aquest de Lost Weekend i es nota la presència, no cal dir-ho, de Lucy Dacus i Julian Baker. Però els seus noms no són els únics que sobresorten els crèdits. Hi ha, per exemple, un parell més, Damien Jurado i Maya Hawley, coneguda bàsicament per la sèrie Stranger Things, tot i que també té una carrera musical i que han aportat el seu granet de sorra a nivell compositiu. I a l'hora de citar convidats, no ens podem deixar Cameron Winter, el líder de Geese, també participa en un parell de cançons, Kill Me i I Can't Wait. Aquí el podem sentir.

Cameron Winter, que va fer doblet, recordem-ho, el Primavera Sound, primer actuant en solitari a l'Auditori del Fòrum i poc després al capdavant de Geese, una de les bandes del moment. I apunteu-vos una data, la del 9 d'octubre, que serà quan es publicarà Live at Carnegie Hall, la gravació d'aquell concert que Cameron Winter va fer el desembre del 2025 per presentar el seu disc Heavy Metal i on va estrenar fins a 3 temes inèdits. Cameron Winter, un dels convidats del tercer disc de Phoebe Bridgers, Los Weekend, per cert, Bridgers, ha tingut un començament de gira accidentat per culpa d'una operació d'urgència d'apendicitis. Abans va poder passar per la BBC per interpretar unes quantes cançons del disc i aquesta versió de Lithium de Nirvana.

Doncs mentre Phoebe Bridgers s'atreveix amb aquesta lectura del Lithium de Nirvana, una altra nord-americana, en aquest cas és Litter, ha decidit versionar una cançó de Hole, la banda que va ser dona de Kurt Cobain. Es tracta ni més ni menys que de Violet.

Apunteu-vos aquest nom, el de Slither, que segurament farà bastant soroll i, de fet, ja l'està fent, perquè es tracta d'aquest projecte de Catherine Grace Garner. El mes de març va publicar ja la seva tercera entrega d'estudi. Ha compartit escenari amb Charlie XCX, amb Trovelo i Kisha, i ara està a la carretera en una extensa gira del mes d'octubre a Terra Europa, amb concerts a París, Amsterdam, Hamburg, Colònia, Berlín, Varsovia, Praga i Copenhague, tot i que no passa per Catalunya.

0: Doncs, David, com qui no vol la cosa, ja hem fet el primer programa de la temporada 26-27.
1: Sí, senyor, es fa curt, el programa.
0: Passa volant.
1: Una horeta, passa volant.
0: Esperem que els oients també.
1: Sí, i tant. No, jo veig la cara de satisfacció dels oients. I a partir d'aquí, escolta, la temporada també, vulguis que no, s'acabarà fent breu, eh? I direm, hòstia, vam començar un 31 d'agost.
0: Sí, mira, que aquesta també és una cosa que no passa cada any, començar temporada en el mes d'agost, però demà ja és dia 1.
1: Demà ja és dia 1, i si hem pogut escoltar molts discos que es van publicar mentre nosaltres estàvem de vacances, a l'estiu, doncs demà parlarem també de discos, però que es publicaran al llarg del mes de setembre. No només discos, sinó també concerts. Per tant, agafeu llapis paper, perquè demà hi haurà aquestes cites musicals de setembre.
0: Doncs concerts de tota mena, festivals com el Mercat de Música Viva de Vic, i també discos catalans, com el de Llaunes, que coneixerem també en detall ben aviat, o Beck, que no sé què li passa a Beck, que està fent un disc com de country o alguna cosa similar.
1: Home, Beck és un artista d'aquells, jo diria, una mica imprevisible, que fa el que li agrada i que, doncs, de vegades sorprèn. Sorprèn, sí, sí. Jo crec que amb aquest nou treball també sorprendrà i molt.
0: Doncs així acabem escoltant Beck i us citem demà de nou aquí a ICAT a partir de les 7 amb un altre Independents. Ara a veure.

0: Independents, AICAT.
1: Ei, encara no has sentit tot el que passa cada matí a AICAT? No triguis, que potser ja no hi seràs a temps per fer-ho.
0: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
2: Els experts, 15a temporada, més que Dallas.
3: De què va el programa?
0: Cada dia de 6 a 10 del matí a AICAT.
2: Potser fa massa temporades que dura, però us alegrem el dia.
0: Escoltes AICAT.

0: Festa de Portar, amb Miqui Puig.
1: I tornem a ser un any més. Pista de Fusta torna. I és un goig. Miqui Puig, els plats et diu gràcies. Pel suport als Pistes de Fusters, a la gent que feu possible que sempre s'obri la discoteca d'ICAT. La temporada 26-27 s'arrenca avui. I vull que sigui històrica, perquè arribarem a un punt ja de no retorn. Histèric. Gràcies per ser-hi sempre a les 8 a la FM, a migdia els servidors de streaming. I pels puestos quan us declareu Pista de Fusta. Sigueu benvinguts, arrenco una nova temporada de la Pista de Fusta. Intentarem no decebre. Moily, Tomito.

innegociable. El descobrir artistes cada dia. Com un joc. Com qui menja fruita cada dia. Com qui fa mil passes més per trobar-se millor. Moi Lee, John Metal, dancehall, hip-hop, ungles pintadíssimes i jovent que es tanca amb habitacions per intentar que el nostre cul es bellugui com ho fan ells. Pista de fusta arrenca la temporada amb una jove i un conegut de casa, Jordan Livingwood, tot el que fa arriba a casa i nosaltres ho radiem viral, rapejant fora sobre aquesta base.

Jordan Living Good té nou EP, té nova cançó i té un beat més enllà del hip-hop, més enllà del rapeig, gairebé fent que la pista cremi. Així ens hem arrencat la pista. La nova temporada és aquí i és un goig tornar a engegar, tornar-vos a dir allò de benvinguts, balleu, balleu. Mil adjectius que m'invento cada tarda. Kush, així ens diu el projecte. I això es diu Ozzy.

0: tota l'estona, quan la guitarra fa el riff, amb el cap, el You Really Get Me dels Kings. Ozzy, no sé si vol homenatjar Ozzy Osbourne, o senzillament és una onomatopeia. El projecte es diu Kush, ell, Luciano Ferrera, i fa música Belo Horizonte, Brasil. Perquè trenquem esquemes, ja ho sabeu.
1: Aquí no hi ha descans, només ballar, suar i somriure. Cada vespre hi ha ball al Pista de Fusta. La sessió diària que converteix el sofà en pista de ball. Amb Miqui Puig, la secta del ball té sacerdot.
0: La nostra secta obre, la nostra secta s'accedeix. I tot l'estiu hem estat preparant cançons. Cada cop que arribava una cançó nova, la preparàvem, la posàvem i pensàvem que el dia que la llancéssim, com avui, us avellaríeu.

ni una picuna d'hora. Així ens veig aquest tram que t'aixequeixi. Per això hem de flipar, per això torna el poder de les dones, la nostra cabina, amb coses com aquest Look What You Started. De veritat, quina animalada de cançó. Preparat tot l'estiu perquè quan tornéssim a obrir trobéssiu a puestos les estanteries, el vostre lloc favorit des d'on te veure la cabina, i les cançons una darrere l'altra ens demanessin pas. Missing Room, és Petra.

0: avui tinc la tarda de cantar cançons a sobre. I et juro que acabo de cantar el ritme de la noche. Sigui com sigui, no rieu de mi. No Tunes és un projecte de Phoenix, Arizona. Sí, Phoenix, Arizona. Un de Phoenix, Arizona. Intenti fer una cançó amb tots llatins i no faci vergonyeta. Vol dir que aquest productor té el mojo, té la manera de fer. Not yours, bratata. Tots llatins amb una nova tarda de la pista. Sou a la festa d'inauguració, el primer dia de la nova temporada.
1: Pista de fusta. Dance Club. Trencamalucs. I like your intensity. Aquesta és la pista de fusta dedicat a Miqui Puig.
0: L'esforç que farem cada setmana, cada dia, cada hora, és portar cançons boniques. Per això un nou repertori a la mateixa hora, però sempre amb el ball, entre seia i seia.

amb aquests sintetitzadors, com tira i tira endavant la peça. True to Life, un productor de garage de tota la vida, és invitat per Shiny Charlie B en aquesta igotament i deliberadament no volen fer una cançó per anar a les xarxes, per fer TikToks. Volen fer una cançó que pesi, que es mastegui gairebé com mastegues xocolata de la bona. La pista de fusta boga sempre perquè tothom sigui feliç. Ara, no suportem els farsans. Lenny Wise m'ha posat a la boca el que penso. Everybody wants to be a

Primer dia del curs i ja hem fet amics. Primer dia del curs i ja hi ha una cançó que ens defineix. No és el discurs patriarcal ni de la pell a escola. Senzillament és veritat, hi ha discjòqueis que ho tenen clar i d'altres que es fan retratos, que assagen les poses de mula controladora sense haver sentit mai cap dels clàssics. Sigui com sigui, Lenny Wise amb aquest Everybody Wants to Be DJ, no només per la seva lírica, que ojo al dato és bonica, sinó per aquesta estructura sònica, electrònica, duradora i que té punx. Ha fet que grans discjòqueis com els Martínez Brothers ja els hagin punxat en les seves sessions. I senyores i senyors, si parlem de discjòqueis, la gran cançó sobre discjòqueis és aquesta.

0: Ai, amb la classe de dibuix lineal. I ens deixaven sentir la ràdio. I el Lluís Pucurull des de Ràdio Granollers punxava una vegada i una altra. Last night at DGC My Life, un dels primers amors amb les cançons de ball. In Deep, la mítica peça dels anys 80, amb una nova reversió. Some Guy la fa espessa, la fa fangosa, la fa que ens agrada. Ets aquí a la Ràdio Inquieta, avui és el primer dia d'una nova temporada.
1: Vista de costat, la secta del ball.
2: L'house è un genere appartenente alla musica elettronica da ballo, influenzata dalla disco e dal funk. È caratterizzata da una metrica in quattro quarti, con cassa in battuta su ogni quarto.
1: Amici Puig, la secta del ball té sacerdot.
2: Ed è tipo così.
1: Pista de fusta, de dilluns a dijous a les 8 del vespre.
0: Demon Supremo. Més tambors, més bongos, més estructures sòniques que volia regalar-vos, perquè ha sigut preparat durant tot l'estiu. Un bon material, nou i fresc. Proper People, Demon Supreme. Material que agrada als Pista de Fusters. I com no, el servidor.

bon tomàquet i pernil. Pa, tomàquet, un bon oli i un bon pernil. És una de les definicions que amb quatre elements mengem i gaudim, si estan ben portats. Però Papi Pol ho fa fàcil, aquest demon suprim. Té unes veus seductores i aquest teclat, un teclat que ens ha portat, sense adonar-nos, a ballar durant una bona estona. Són seleccions de la pista de fusta per a les pistes de fusta a la nova temporada. Abel Martínez, Conversation, més música feta elegantament, senzillament, per al gaudi. Com si encara l'estiu fos a dins de les nostres venes i volguéssim que aquesta terrassa, que avui és la pista, tingués vistes al millor lloc del món.

Recomano i molt que si una cançó us agrada, la busqueu i llavors us la poseu íntegrament, perquè aquest Conversation de l'Abel Martínez dura 6 minuts i entra i entra. La veu és la clau, aquesta veu que té un quejido, una manera blues com el Conversation i el Deep House, elegantíssim, marca de la casa, d'un d'aquests segells que no fa soroll, que va fent com es Deep Clicks des de casa, com molts promotors, com gent que té botigues i s'inventa cançons dia rere dia, i arribes i et recomanen i et diuen aquest disco t'agradarà i tu te l'emportes i gaudeixes. Una mica la pista de fusta vol ser gens un lloc on tu un amic, en aquest cas Miqui Puig, et recomani cançons. Les nostres són de ball, Weekend Time, un altre sempre del referent. És pensar que el cap de setmana és quan tot es deixa part, merdes incloses, i ballar ens fa feliços. Crètex, si ens es diu el projecte, ets a la nova temporada de la pista.

0: frededa de l'àlex de Karatex. Hi ha un disc que hindú anomenat Krunal Korpade. Aquest Weekend Time té una veu en anglès, però els sons samplejats són de música tradicional de la seva regió, de Maratí. Pista de fusta d'un lloc a l'altre, d'un segell de Barcelona a un disc jockey hindú, de Palau Tordera fins a la Segarra, de l'Ametlla de Mar, arran de mar, fins al Pirineu, el poble on la panxa va néixer. Sigueu feliços, balleu, perquè la pista ha vingut, perquè una temporada més necessitem que el ball ens faci feliços.
1: Question for today, who stole the soul?
2: Qui no balla no és viu.
1: Who stole the soul?
2: Pista de fusta, amb Miqui Puig.
1: Who stole the soul?
0: Tot l'estiu hem estat preparant el repertori. La tornada, el vestuari, la samarreta aquesta que porto, blanca, amb unes lletres que diuen pista de fusters, Nicola Fasano, Cali, Andrea Monta, Xine també. Recordeu que tots els noms queden amagatzemats a l'històric de 3CAT Cultura.

0: De Unido, Nicola Fasano, Cal Lake i Andrea Monta, amb aquest Shine On Me. Heu sentit com les picaven les mans? Com semblava que fos un gospel? Com semblava fins i tot que fossin posseïts pel dimoni? Sigui com sigui, han sigut les primeres cançons de la temporada. Miquel Puig, Els Plats, torna joiós a les ones a les 8 del vespre. Ja ho saps que anem sempre de dilluns a dijous a les 8, posant música de ball bonica per als pista de fusters. Sempre que ens busquis som els digitals, ens pots portar allà on vulguis, venir a festes, ser un pista de fusters més, però sobretot ser una persona d'aquelles. El ball el fa feliç. Recordeu, i tornem, és la 26-27, una nova temporada, un any més a les ones. Ho deixarem aquí, us diré que sigueu feliços, que balleu i que torneu demà. Sonata Collective diu que això crema, que això és too hot, i a fe de Déu que així ens acabarem. Sigueu feliços, balleu. Miqui Puig, Els Plats, us diu adeu.
1: En digital o a l'FM, cada dia tens pista de fusta. I'll make it crazy with you.

0: Quan plegues de la feina o dels estudis, deixa't acompanyar pel millor de l'escena musical catalana mentre tornes cap a casa. Noves veus, descobertes i cançons que t'atrapen. Nota de veu amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell, de dilluns a dijous, de 5 a 7 de la tarda, a ICAT.
1: Escoltes, ICAT. Ara, a ICAT, el cel obert, amb Lluís Gavaldà.
2: Déu vos guard, amigues i amics celobertaires, un dia més des de ICAT, dedicat a la calorada d'aquest estiu, arriba l'hora del cel obert. Ah, xiquets, que bonic, eh? Quines ganes d'estiu que et venen quan és l'estiu, eh? Penses, porto tot l'any esperant-me aquests mesos de canícula i els 3 dies estic a punt de tirar-me pel balcó del Mediterrani. Per què? Doncs perquè les coses com siguin. Molta foto d'Instagram, molt de chupito, molt de calipo, però això és un forn. És un forn, xiquets. És un forn fins i tot a Anglaterra, que ja té collons. Que vinc d'allà i els jardins sembla que sigui un camp de refugiats, tot cremadíssim. Però bueno, que no he vingut aquí amb una nova temporada per rondinar. Ja sabeu que jo no sóc gens de rondinar, sinó que sóc de posar música. I per això avui he decidit fer un programa sencer a l'estrena de la temporada parlant precisament d'això, de les onades de calor.

Love is like a heatwave, aquest clàssic de la Tambla Motown, composat per Eddie Holland, Lamont Dozier i Brian Holland, tots de genolls ara mateix, perquè aquest trio són els autors de la majoria de cançons de la Tambla que coneixeu. En aquest cas, parlant de, bueno, d'una onada de calor, que és l'amor. Perquè, com tots sabeu, doncs, bueno, quan t'enamores, doncs, t'agafen aquells fogots. Que no ho dic jo, que ho diuen ells també, que ho diuen aquí. La temperatura puja quan ell està al costat teu. I qui no li hagi passat això, doncs no sap el que es perd. De fet, ara que m'ho dius, jo estic segur que els Amics del Bosc aquest tema dels fogots el tenen bastant treballat.

Els dies de massa calor dels amics del bosc, que és el mateix que di el Guille Caballero, Exirles i Colomo, el Borja Camín, Josep Torelló i el Lluís Vintró, d'aquest disc que van treure que es deia Fluctuacions de l'Apòstol, que ara dona el relleu a un dels clàssics, els Es Català. En aquest cas, fent d'estrelles convidades amb Mr. Freak i parlant d'una onada de calor bastant particular, més que ara perquè té flaires jamaicans i perquè el protagonista que no suporta el fred, els guants, les botes, la bufanda, els barrets, va, va, va.

Una onada de calor, Mr. Freak, amb els Escatalà. I Dali amb la samarreta, amb lo bonic que queda una camisa de quadres. Teniu tota la raó, cony. Aquesta cançó publicada al disc Escà de Vells del 2020. Qui arriba ara és l'Alejandro Díaz Darín, que potser no et sona, però pels amants de l'estètica mod i del power pop de guitarra és un heroi, perquè és el que es va inventar ni més ni menys que un dels grans grups de la història del pop espanyol, els Flechazos. Doncs l'Alejandro, després dels Flechazos, va muntar un altre grup que es deia Cooper, on hi havia aquesta cançó que parla de que no pots reaccionar. Tu, hi ha un incendi a l'estació i hi ha una onada de calor.

0: clearly our first priority is to restore power across the province.
1: Hola de calor, els Cooper amb l'Alejandro Díez donant un altre tutorial de com es fa una cançó de pop perfecta. I ja t'ho deia abans, que això de les onades de calor ja no és una cosa que passa únicament a Catalunya, eh? Hi ha tot arreu, nen. Els icebergs se van enfonsant, els francesos es banyen al Sena, com el corredor de Fórmula 1, Ayrton Senna, doncs el Sena, nen, que tu imagina't la color que has de tenir per banyar-te amb aquella merderada que hi ha al Sena, nen, que allò és de color marró. Doncs mira, la Janine Chéhal l'altre dia va fer un xupussón.

Canicule, que no és cap marranada, eh? Que el Canicula, de la Jean Cherhal, mostrant que aquí també dominem el tema del pop francès, per no parlar d'altres llengües i idiomes. I ja que parlem de decalorades, d'onades de calor, de canícula, doncs a mi em ve molt de gust posar la cançó que va reinventar un dels grups, o per no dir el grup més important de pop a Espanya de la dècada dels 80. Estem parlant dels Radio Futura, que vam començar siguent un grup una mica més com de fans, enamorada de la moda juvenil, cançons així com molt escapistes, fins que els germans Auxerón, sobretot el Santiago, que és un tio

Escola de calor, nen, aquesta cançó totes les orquestes del món la tocaven. Qui ens havia de dir que un grup així tan indie i alternatiu com Radio Futura acabaria sent una institució de la música ibèrica de principi a final, fins que van decidir partir peres i el Auxerón es va transformar en el Juan Perro. Aquí estem avui al cel obert, repassant onades de calor, que també t'anava a dir una cosa. Ja poden pujar les temperatures als 40 graus, que la gent a Mallorca continua anant-hi a grapats. Pobres mallorquins. Considera en principi...

Fa calor. Què tal si nedem amb pilotes? Clar que sí. Jo trobo que és la millor iniciativa que he sentit en tot el que porto de programa. Que també et dic que aquesta cançó, la tornada la sap tothom, no? Lo de si encetem una síndria, nedar amb pilotes... Però què és l'estrofa? M'hi jugo un pèsol que a dia d'avui, a part del Joan Miquel Oliver, ningú ha entès un borrall del que t'està explicant. En canvi, Renaldo i Clara, o sigui, la Clara Vinyals, ella t'ho explica de manera més prosaica. L'amor està molt bé, fer l'amor no cal dir-ho, però, cony, fa calor.

0: Renaldo i Clara, aportant una mica de canícula lleidatana, que ja et dic jo, nen, que allò sí que és entrar a la caldera de Pere Botero. No m'estranya que tots facin cap a Salou. Què, he fet la pausa? Hosti, nen, aquí t'estàs animant i has de dir on estàs, home, que estem a la ràdio més moderna que es fa i que es desfà.
1: El Celobert, amb Lluís Gavaldà. Escoltes i cats. Música amb història per gent amb geografia.
0: Història, geografia i onades de calor. Ei, que tothom no s'ho passa malament amb la calor, eh? Per exemple, la Sly and the Family Stone, a part d'inventar-se el funk i tota la carrera sencera de Prince, ens van regalar un clàssic en forma de single que, malgrat parlar de la diversió calenta de l'estiu, era la cançó més cool d'aquest 1969. Bueno, parlava de Sly and the Family Stone, jo és que no sóc imparcial, o sigui, és un grup que m'enamora. Quina llàstima que aquest Sly Stone es deixés perdre pel crack, la cocaïna, però la seva època gloriosa, amb aquestes interpretacions vocals que es van rellevant entre l'Sly, la Rose Stone i el Freddie, sumat a aquesta secció de vents, és que és imbatible.

Sly and the Family Stone, Hot Fun in the Summertime, un single que va sortir just després de la seva actuació al festival de Woodstock, i ja sé que sóc una mica hiperbòlic, però si no heu vist mai l'actuació de Sly and the Family Stone a Woodstock, que està a qualsevol canal, fins i tot al YouTube, mireu-la i entendreu clarament per què van ser un grup tan increïble. Anem ara cap a Andalusia una mica. Sí, Granada, nen. Granada a l'estiu. Oh. Allí ja pots menjar síndria, nedar amb pilotes, que la calor no marxa.

Ola de calor, el grupo d'expertos Sol i Nieve, amb en Jota dels planetes esperant que arribi un temps millor mentre suporta el mes d'agost a Granada. Ja ho diu, que no hi ha mucho que hacer. No, sí, no m'estranya. Bueno, fa tot un gazpachito. O agafar l'autopista, anar cap a Sevilla i quedar amb el Quico Veneno, que ell el que diu és que quan fa calor has de fer l'amor.

Kiko Veneno i aquesta cançó, el Hace Calor, del disc Está Muy Bien Eso del Cariño, que per mi és el millor disc. Hi ha La Casa Quartel, El Viento de Poniente, bueno, un clàssic. I mira, ja que parlem de clàssics, anem a València, nen, que allà tenim el Remigi, el meu estimat i enyoradíssim Remigi Palmero, que encara recordo jo una nit que vam passar plegats a Prada de Conflent, que no us la puc explicar sencera, i aquesta cançó que parla de la canícula a la seva València estimada. Això es diu Che, la calor.

La calor del Remigi Palmero, el més semblant a un hit que va tenir, publicat en plena voràgine de l'esclat del rock català el 1994, i que ja ens porta al final del programa. Bueno, però encara tenim temps de posar un grup mexicà que barreja el krautrock i el garatge, nen. Ai, el nom és brutal, es diuen Un Perro Andaluz.

0: cuento.
1: Canícula en el centro, un perro andaluz que ara sí que ens porta a la conclusió del primer celobert d'aquesta temporada, i ho farem amb els Blue Nile, i aquesta peça del meravellós A Walk Across the Rooftops. Amb el Heatwave, l'equip del programa s'acomiada per avui, Albert Cots, control i muntatge, Núria Serrano, documentació, Lluís Gavaldà, us diuen salut, i fins la propera, adeu.

0: Escoltes ICAT.
1: Hola, hola, què tal?
2: Hola, què tal? Com va aquest final de festes?
1: Clar, és que ara són moments delicats, eh? Aquests dies, ressaca postvacacional, tornar de la rutina i vinga, engegar motos.
2: Ai, sí, però no patiu, que nosaltres també tornem i us portem una bona dosi d'arts escèniques per començar el curs amb bon peu.
1: Correcte. Jo sóc la Sara Vinyals.
2: I jo la Bet Molina. Benvingudes a Rèplica.

0: comencem setembre i ho fem a cop de rock, perquè, com us vam comentar abans de marxar de vacances, torna el musical que repassa els grans èxits del rock català dels anys 90 i 2000.
1: Així és, les cançons de cop de rock tornaran a sonar dins el Teatre Coliseum de Barcelona del 3 al 6 de setembre amb aquesta nova versió que parteix del mateix llibret de Joan Lluís Bozzo, que va dirigir la versió de Goll de Gom el 2011, fa exactament 15 anys.
0: Aleshores es parlava del musical d'una generació, però ens hem anat trobant que moltes de les cançons de Sopa de Cabra, Els Pets, Lacs amb Busto o Gossos, fins i tot, s'han anat convertint en autèntics himnes que mai passen de moda i, per tant, el musical Cop de Rock segueix interpel·lant a bona part del públic.
1: D'aquesta manera, partint dels mateixos referents musicals i la mateixa història, la productora d'Osona, La Barca, ha apostat per recuperar el musical que va crear de Goll de Gom ara, amb la direcció musical de Jofre Bardolet i la direcció d'actors de la Júlia Cervera Marçó i un equip de professionals joves, nou intèrprets, sis ballarins, 5 músics.
0: I per conèixer de més a prop com ha anat aquesta recuperació de Cop de Rock, ens acompanyen a l'estudi Júlia Cervera Marçó i l'Elisabet Molet, una de les protagonistes d'aquest muntatge. Benvingudes.
2: Gràcies.
3: Tanta gana que me menjaria un biquini sencer.
4: I això què té d'especial?
3: Home, que és lo pitjor. Pa, mantequilla, formatge desfet pernil i tot refrigit.
4: Au, va, calla, que me fots calenta.
5: On vas tan esparracat? Que no teniu actuació aquesta nit?
3: Sí? Carinyo.
6: És la meva samarreta de concert.
3: Ja m'ho hem instal·lat.
6: I no estàs parracada, papa. És grunge.
3: En un càmping.
5: Doncs aquest és el meu uniforme.
0: Estem sentint una mica part d'aquestes escenes que us fan gràcia, eh, Bet?
7: Sí.
0: Sentir-vos a vosaltres.
7: No, és que sí, és inevitable. Ens encanta fer-ho, repetir-ho i estem molt emocionats.
8: I a més, curiosament, venim de passar una nit juntes en un càmping. Les tres intèrprets.
7: Xiquetes.
8: Que fem aquests personatges.
0: Fent cohesió una mica.
8: Exacte.
7: Real, eh? Ostres. Real. O sigui, fa dos dies...
8: Treball de personatge.
0: Treball de camp.
8: Sí, actriu. Sí, de mètode.
7: Sí. Per les persones que no hagin vist l'obra de Cop de Rock, doncs són tres xiquetes del Delta de l'Ebre que se'n van a la despedida de soltera de la Lluna, el meu personatge, i se'n van a un càmping i passen una nit allà. Llavors hem volgut anar a un càmping del Delta de l'Ebre, de les Terres de l'Ebre, o sigui, no ho hem fet a la Costa Brava perquè volíem practicar el dialecte.
0: Molt bé.
7: Està parlant tota l'estona.
8: Tot el rato.
0: I com el porteu? Si voleu, podem fer l'entrevista amb aquest dialecte, eh?
4: És una molt bona idea, Bet.
7: Sí.
0: Que provem.
8: No, és veritat que és un repte mantenir tota l'estona el tortosí, però alhora doncs et col·loca en un lloc ja, o sigui, directament et transporta a l'espai, al personatge, no?
7: Sí, a nivell interpretatiu jo crec que és molt ric, no? De poder treballar, a part, els personatges que ja tenen les seves característiques, la seva situació, els seus antecedents i el context, i a sobre fer-ho amb aquest dialecte de que no és la nostra... Vull dir, nosaltres som d'Osona.
4: Per això t'ho va dir, que avui això està a les antípodes, no? Sí, la dicció catalana que hi ha allà, a la comarca d'Osona. Per tant, no és fàcil.
8: De fet, el meu personatge, bueno, ja ho veurem a l'espectacle, tampoc és cap spoiler, però es queda a viure a l'Alt Empordà i, de fet, havíem comentat de dir perd o no perd el tortosí, no? Acaba parlant central, acaba parlant com la gent de l'Empordà. I no, jo he preferit reivindicar la diversitat, no? I doncs ella segueix parlant en tortosí malgrat passi el temps i canviï de lloc.
7: O sigui, ja en aquest musical ja estem reivindicant la llengua catalana, doncs que bonic que aquests tres personatges, que són els únics, de fet, bueno, l'UAR, però en la nostra producció
8: la nostra producció no parla mallorquí.
7: És mallorquí, llavors sí que és veritat que les xiquetes sí que
8: parlem. I lo Joan, lo teu marit.
7: Lo Joan, exacte. Ai, que m'oblidava del meu marit.
8: Sí, malament, molt malament.
7: Ai, per els què
4: nervis,
7: serà?
4: Nervis,
7: per què serà?
0: Ai, que tenim aquí un spoiler, potser.
1: Sí. No, però aquí d'entrada també ens interessa molt saber com us veu llançar a fer aquest retorn, no, d'aquest musical, perquè el 2024 i el 2025 ja vau estar programades a l'Atlàntida de Vic. Mm-hmm.
7: Sí, a veure, jo crec que... Primer, que de Goll de Gom, o sigui, primer donar les gràcies a de Goll de Gom i a Joan Lluís Bozzo, que va crear aquest espectacle i tot l'equip creatiu, no?, i va escriure aquest guió. Jo crec que ja en el 2011 va ser un èxit rotund i jo crec que no va haver-hi cap dubte de que seria un espectacle...
8: Que és
7: clau.
8: Completament vigent i que s'ha de fer avui en dia. I, de fet, va ser en Pere Puig, el director que va portar les regnes a l'Atlàntida, que va proposar-ho en Jofre Bardolet, i ell s'hi va venir. Sí que d'entrada semblava una bogeria perquè és un espectacle molt gran, amb molta escenografia, amb molts canvis, moltes transicions, i és difícil, però va trobar un equip usonenc que s'hi va venir, s'hi van posar bé, també de Goll de Gom va donar el vistiplau, també els grups, vull dir que tot, sí, sí, tot va anar a favor.
7: A part, faré un incís, com diu la cançó dels Lacs en Busto, ara ho dic malament, Llença't, no? Que la lletra justament està dient això, no? Que ens llancem a les noves oportunitats, a no tenir por, a trencar amb aquestes pors. Per tant, la nostra producció a l'Atlàntida
8: va
7: fer exactament això, i estem tornant a fer el mateix aquí al Coliseum.
4: Sí, ara us veniu a llançar al Coliseum.
7: Exacte, que això ja és un altre gran salt, i estem molt emocionats i esperem que vingui moltíssima gent.
4: Aviam, aquí ho estem sentint de fons ara.

0: Aquesta és la veu de la Mariona Castillo, si no m'equivoco.
1: Sí.
0: I també volem saber aquí, perquè clar, a l'hora de refer aquest musical, com ho heu treballat? Heu agafat la referència de, que va fer de Goll de Gom per mirar de reproduir-ho? O heu fet com la vostra versió adaptada, evolucionada?
1: Clar, imagino que heu treballat molt de la mà de la companyia de Goll de Gom, que us va cedir, si no m'equivoco, l'escenografia.
2: Bona part de l'escenografia, sí.
1: Sí, sí, això... un honor i moltíssimes gràcies.
2: Sí,
1: ja
2: sí,
1: donem...
2: us donem les gràcies
1: sí, sí,
2: sempre,
1: des d'aquí,
2: eternament.
1: Sempre.
2: Des del punt de vista de direcció, doncs, jo he fet el relleu en Pere Puig, que com he dit va ser el director que ho va portar a l'Atlàntida, i ell va preferir doncs, no tocar pràcticament res de la versió original, ser molt fidel, i jo he seguit la mateixa línia. Com és evident, han passat 15 anys i nosaltres, la gent que ho interpretem, també som persones diferents, no? Som intèrprets, amb cadascú amb el seu instrument, i també els músics. Vull dir que al cap i a la fi doncs, hi haurà coses diferents, perquè la vida que donem a l'espectacle és nova, no? Però el que és el llibret, diguéssim, les cançons, això està completament igual.
1: A part és magnífic, o sigui, ho hem parlat moltes vegades, al final és una història senzilla, però és que parla de molts temes, i abans també ho hem dit, no? De la salut mental. Hi ha un dels personatges que passa per una situació complexa, on té un problema d'addiccions, llavors això és vigent tant a l'actualitat, al 2026, i està bé poder parlar també d'aquests temes, no? A part de les històries d'amor, amistat,
0: que també són més vigents,
1: que també encara que això crec que són molt infinites també.
0: Sí. I de moment, a partir de l'experiència de l'Atlàntida de Vic, que va ser un gran èxit, com ho vau viure vosaltres?
1: A veure, jo crec que va ser com un regal. Primer, bueno, jo parlo per mi, però jo crec que la Júlia també i tot l'equip, el ser d'Osona, on tots hem nascut a Vic. Per nosaltres, a l'Atlàntida, no? Actuar a l'Atlàntida, per mi era com la primera vegada que actuava amb un rol així de protagonista a l'Atlàntida de Vic, i per mi va ser, bueno, no tinc paraules per poder explicar,
0: clar.
1: Va ser un gran regal, i que dono gràcies a la productora, a tots els que han confiat en mi, i ja està.
0: I
2: de fet, el setembre del 24, que va ser quan vam estrenar, acabava de sortir de l'Institut del Teatre, i era allò una mica l'abisme, no?, de dir què faré, i em va trucar en Jofre per fer això, i havia estudiat com a actriu de text, i vaig dir, ara no sé si el millor que puc fer és fer un musical. Però no tenia res i m'hi vaig llançar.
1: Exacte,
2: no?
1: Tornem-hi.
2: I realment és un viatge emocional espectacular. No només com a intèrpret, sinó, sempre ho diem, això traspassa el públic.
1: Exacte.
2: I es nota. I l'imaginari col·lectiu que és el rock català dels anys 90...
1: Sí.
2: Es nota i, com dèiem, segueix sent vigent avui.
0: És molt fort, amb la Bet ho comentàvem, que són unes músiques, unes cançons que pràcticament han estat molt banda sonora de molts moments vitals. Vull dir, a casa meva han sonat.
1: Exacte, sí, sonaven al cotxe i sonaven a tot arreu també, i eren presents a les vostres cases.
2: Sí,
1: exactament. Jo tenia els meus germans grans que escoltaven totes aquestes cançons, i llavors, bueno, és que totes. I el dia d'avui, o sigui, per exemple, Camins s'ha versionat ara, no?, crec que era amb la Su, Boig per tu segueix sonant als casaments.
0: Sí. També els catalans som molt així, que ens agrada molt recuperar les nostres arrels.
1: Sí. Per això jo crec que és l'èxit, no?, de poder recordar aquestes cançons. Per tant, han de venir al Teatre Coliseum del 3 al 6.
0: Exacte. I coneixíeu Cop de Rock abans d'endinsar-vos en aquest projecte? L'havíeu vist, l'edició de Degoll?
1: Jo he de dir que no, perquè va ser el 2011, no el vaig poder veure, i el vaig, bueno, haig de ser sincera, però el vaig descobrir agafant el guió, realment.
0: Clar.
1: Vull dir, havia escoltat que s'havia fet, però no sabia ni de què anava, res, vull dir...
2: Jo tampoc l'havia vist en el seu moment. El 2011 era ben bé quan estava decidint que volia dedicar-me a això. Vull dir que...
0: 10 anys,
2: no,
0: potser.
2: Sí, no l'havia vist, i és veritat que quan em va arribar la proposta com a actriu, diguéssim, no vaig mirar l'original, vaig preferir construir el personatge des de zero, però evidentment ara des de la branca de direcció sí que l'he visualitzat diverses vegades, també doncs, per buscar una mica de contrastos, no?, que podem sumar en el nostre, que fessin a l'original, això sí.
0: Clar, perquè com és això d'estar fora i a dins, no? Tu, Júlia, que ets una intèrpret més de la producció, però també t'encarregues d'això que comentàvem, de la direcció d'actors.
2: És un repte, però l'encaro amb moltíssima il·lusió.

0: il·lusió i, de fet, no només sóc jo que dirigeixo i actuo, sinó que en Jofre Verdolet és director musical i el protagonista, fa de rock.
1: Wow.
0: I també tenim a la Laia Sors, que és la coreògrafa de l'espectacle i, a més, també balla les coreografies de l'obra, no? Pot semblar una bogeria, però jo penso que també aporta, o sigui, és molt positiu el fet de que estiguem a dins i sabem o sentim què necessita l'obra en cada moment, no? I que ens la coneixem millor que la nostra mà, saps? Vull dir, portem, ja són gairebé 2 anys amb això i l'hem llegit i rellegit i hem vist el vídeo que ens van gravar a nosaltres també repetides vegades. Vull dir que jo crec que ens n'hem sortit molt bé i ha funcionat.
1: A part, és increïble perquè en la nostra vida personal, no sé si et passa a tu, Júlia, però jo vaig dient frases, no? Frases
0: sí,
1: de l'obra,
0: clar, clar.
1: En el meu dia a dia quotidià, i ho enllaço amb l'obra, saps? Vull dir, estem connectats que d'una manera...
0: Com els pastorets.
1: Exacte, ho estàs recordant, eh?
2: Recorda't. Ah, mira, ara aprofitarem per preguntar-vos quina és la vostra rèplica preferida de l'obra, perquè si fem una mica d'honor al programa, al nom del programa...
1: Exacte.
0: Crec que la tinc, ja.
1: Digues, digues.
0: És un moment que la Lluna li diem per sortir de festa i ens diu que no, que està molt cansada, i jo li dic... Has parlat en lo teu Joan i t'ha contagiat lo muermo?
1: Clar, i aquí seria el meu moment que dic no,
0: ben bé que sí. Sí, jo crec que aquesta és la meva preferida.
1: Sí, o jo ara em costarà, perquè hi ha molts moments. Hi ha moments del personatge que jo interpreto, el personatge de la Lluna, però també n'hi ha d'altres, no? Per exemple, això que dèiem de reivindicar el català, hi ha un moment que el personatge d'en Ramon, no?, diu, jo toco la bateria en català.
0: Exacte.
1: No, això em sembla increïble, saps?
2: O sigui,
1: i en aquell moment el públic comença a aplaudir, no? És com...
0: Sí, sí.
2: Té un punt així reivindicatiu, també, l'obra.
0: Sí, sí, 100%.
1: Moltíssim.
0: I, de fet, la productora La Barca, que és qui impulsa aquest projecte, fa molts espectacles relacionats amb la reivindicació del patrimoni, de la cultura, de la llengua... Sí, sí, han presentat molts espectacles així.
1: Sí, sí.
2: I, de fet, allà, Vic, com, quina era la resposta del públic? Ara ens deies que aplaudien això a mitja escena.
1: Sí, sí, en el moment que... Clar, clar.
2: Això impacta quan passa, no?
1: Ja, ja.
0: Però el 2011, de fet, en el vídeo original, si el visualitzes, se sent també tots aquests aplaudiments. Estaven molt dins. També estem parlant d'un moment preprocés, no?
2: Clar, el públic desenfrenat.
0: El país estava en un altre punt, no?
2: Important,
0: però...
2: aquest matís.
1: Exacte. Exacte. I de Goll de Gom va estrenar Cop de Rock l'11 de setembre.
0: Correcte. Del 2011.
1: Justament l'11 de setembre. Vull dir que està tot...
2: La catalana. Sí, de fet, vosaltres també toqueu aquestes dates, però ara en el Coliseu
0: sí,
2: el veu a prop.
0: Gairebé.
1: Gairebé, sí. Vam estar a punt, però per poc. Però contentíssims amb el del 3, del 6.
2: Us esperàveu acabar ara al Coliseum? Bueno, acabar o seguir aquesta gira al Coliseum?
1: No, la veritat que no. Des del minut que ens van trucar, que vam fer a l'Atlàntida, no ens imaginàvem ni l'èxit de l'Atlàntida de Vic, ni ara, per suposat, de fer el salt al Teatre Coliseum. No.
0: Jo tinc la imatge gravada d'acabar l'última funció a l'Atlàntida plorant com una desesperada.
1: Despedida.
0: Perquè a mi em costa molt deixar els projectes, sobretot si m'han tocat molt emocionalment.
1: I era tots plorant, de fet, no? Tots
0: pràcticament
1: tots,
0: sí. I va ser un això no es pot acabar aquí, no es pot acabar aquí.
1: I
0: de dir, com a comentari, ai, t'imagines això a Barcelona? I de cop, la setmana que ve, ser-hi. Hi ha una frase que a mi m'agrada, que és de vegades estem vivint moments que abans eren somnis, saps? I penso molt aquesta frase aquests dies, perquè a vegades com que no acabem de valorar el que ens passa, i de cop parar-se un moment i dir som on som, i venim d'on venim, també. Vull dir,
1: I això és lo bonic, no? Al final és això, no? De viure el present, viure els moments, i fer-ho amb amor, no? Al final jo crec que aquest projecte ha sigut això, no? De fer-ho amb amor, sense visió de... Bueno, no sabem on anirem.
0: Sí, del que hagi de venir, vindrà.
1: Vindrà. Exacte. I ho fem amb il·lusió i hem arribat fins aquí. Llavors ja podem estar supercontents, no sabem si això continuarà, esperem. Si ve molta gent, potser sí, potser no.
2: Segur que sí. Un èxit va darrere d'un altre èxit, això va així. I, de fet, la reunió del vostre equip, aquests 9 intèrprets, 6 ballarins i 5 músics, com va anar? Com vau reclutar a tota la gent i els professionals?
1: Clar, jo crec que, com ha dit la Júlia, la productora és La Barca, que és una productora usonenca, per tant, jo crec que a partir d'aquí ha tirat de persones, intèrprets, músics, ballarins d'Osona. Llavors sí que hi ha algunes altres persones que s'han incorporat que no són justament d'Osona. Jo crec que
0: però aquesta
1: és la base.
0: Però un càsting obert com a tal no hi ha hagut.
1: No, ha sigut trucades de persones

0: i sí, alguns, jo per exemple la Júlia no la coneixia, la vaig conèixer allà, hi ha persones que sí que ja havíem treballat junts i altres que no.
1: Que de fet també és reivindicar que a Osona hi ha planter per fer un espectacle d'aquestes característiques,
2: no? Sí, totalment.
0: Osona i també les altres comarques, no? Però vull dir que, sí, que és tot Catalunya,
1: que
0: no?
1: Ara que sembla que si no ets a Barcelona les coses no passen i que a casa nostra doncs també hi ha...
3: Que descentralitzem,
0: donar oportunitats, no? El que dèiem abans.
4: S'agraeix sortir també dels sis noms que van rolant, que en aquest cas podem veure una mica d'aire fresc sobre l'escenari.
3: I també això que ara, per exemple, vam veure aquesta, no?, aquest boom de nou o la reivindicació també d'aquests musicals de creació aquí a casa nostra, no?, en català, com va passar amb Ànima, no?, però és això, passava al TNC, Barcelona. Dius, no, clar, això també pot passar amb aquestes dimensions més enllà.
0: El llegat de Goll de Gom ja és un exemple reivindicant, no? Musicals Maricel, per exemple. Llavors, és jo crec que també venim amb aquest cop de rock, no?, del 2026 a reivindicar això, no?, de, ostres, anem a fer del gènere també del teatre musical, fem com a Ànima, no?, anem a crear nous projectes. Mira, cop de rock, va ser en Joan Lluís Bozzo i tot l'equip de Goll de Gom, que el 2011 es van llançar, no?, com dèiem, i bueno, seguim fent espectacles en català, de text, de tot, no?, que fomentar la nostra cultura i la nostra llengua.
1: Sí, sí, que de fet, evident. Veure que aquest espectacle 15 anys després porta més de 5.000 entrades venudes, doncs també és una senyal de que necessitem fer tot això, no?, i que hi hagi molts més musicals, teatre de text, teatre de no text, dansa, teatre físic, és igual el que sigui, però que siguin en català.
0: Sí, sí, i que això, que hi ha molts intèrprets, músics, molt talent aquí a Catalunya.
1: Que per cert tenim 5 músics en directe.
0: Exacte.
1: En directe.
0: Això també a vegades s'està perdent.
1: Una gran sort.
4: Clar, us heu de coordinar a la vegada amb aquests músics que estan, imagino, sota l'escenari del Coliseum,
1: no,
4: o on
1: no
4: els trobarem?
1: Estan al segon pis, llavors potser des d'algun lloc concret la gent els podrà veure.
4: Mira,
1: però
4: molt
1: bé. Els tindrem allà i de fet hem de dir també que van sense direcció musical allà in situ, perquè el director musical està actuant.
4: Uau, és veritat.
1: Clar, és tot a través de gestos, de mirades.
4: Sí. Mentre està actuant fa algun senyal.
1: Som-hi tots.
0: No, ell està interpretant.
4: Clar, molt bé.
1: Sí.
4: I com estan anant els assajos aquests dies? En quin procés, en quin moment esteu del procés?
0: Molt bé, la veritat que portem com tot l'estiu, ja que hem començat els assajos, hem la directora, la Júlia, pues, ha volgut també canviar algunes cosetes, hem anat com, no?, fent un repòs de tot el que teníem, també ha passat un temps, i ara ja estem a la recta final, vull dir, ara ja estem fent passes generals, acabant de treure el suc, no?, dels matisos del que volem transmetre, i ara ja la setmana que ve ja entrem al Teatre Coliseum, ja es fa el muntatge i tot.
4: Clar, ja tot s'aterra més.
0: Sí, tot. I volem, també... necessitem estar a l'escenari per veure mides, veure l'espai.
1: Ara és ja passar a l'espai, però sí que és veritat que també, com que és un espectacle que ja havíem fet, de vegades les coses s'automatitzen, acabes mecanitzant segons quins gestos, quines frases, i crec que aquests mesos han servit doncs, per
0: treballar això.
1: Renovar una mica tot això i per tornar a sentir-ho des de zero.
0: Que estigui viu, no?
3: I ara per anar també, com acabant de despertar una mica la curiositat a les oients perquè vinguin al Teatre Coliseum, anem a fer així 5 cèntims sense fer spoilers, perquè l'obra es divideix en dues parts.
0: Sí, exacte.
3: Val.
4: Hi haurà entre acte.
1: Sí. Que la gent no marxi després del tamasso del final del primer acte.
0: Sí.
4: Hi haurà un moment de lavabo, agafar una aigua, si no...
1: Exacte.
0: I tornar.
1: Aixecar-se una mica les llàgrimes, em sembla jo també.
3: Sí, Llavors, dues línies. Vosaltres sou tres noies que arribeu a aquest poble...
1: que és indeterminat,
0: no
1: s'explica el lloc, i venim per el comiat de soltera,
3: de la lluna.
0: Perquè vaig a casar-me.
1: Sí, exacte. Deixem-ho
4: aquí. Amb un marit que abans no recordaves, eh?
0: Bueno, perquè no volem això.
1: No, i això, una mica la idea és que aquestes tres noies van a celebrar el comiat de la lluna allà a l'Alt Empordà i coneixen, carai, tres nois i acaba havent-hi doncs unes certes relacions.
0: Tensions. I fins aquí parlem.
3: Aquests nois que estan en una banda.
1: Exacte, que es diu Cop de Rock. I representa que tots els temes de rock català que sonen en el musical són d'ells.
0: Originals.
4: Coneixeu una mena d'amics de les arts que acaben tocant aquests hits, eh?
0: Exacte. Sí.
1: I llavors el segon acte doncs és veure 12 anys després com aquestes relacions han evolucionat, quines s'han quedat pel camí,

0: cançons de diferents grups i està enllaçat amb una mateixa història. Clar. Llavors, tot té un sentit i clar, està molt ben fet.
1: Molt ben trobat.
0: Gràcies.
1: Joan Lluís Botto, t'estimem.
2: Clar, perquè comentàveu que heu mantingut bastant aquesta essència i aquest text de Goll de Gom, però imagino que alguna paraula, alguna frase l'heu retocat, o és
0: sí,
2: 100%? Val.
0: Sí, hem canviat algunes frases,
1: cosa, però per
0: no massa,
1: fluïdesa, o perquè hem canviat una mica el ritme de l'escena, sí, i de cop allà no ens acabava de quadrar, sí, i algunes paraules...
0: Potser hem afegit un d'acord abans, o... Sí, clar, sí, però sí, res.
2: Una pausa.
0: Hem sigut molt fidels, la veritat.
3: O sigui que no hi havia res que diguéssiu, ui, això potser és una mica cancel·lable o fa saltar les alarmes.
1: Sí, també hem de pensar que, clar, tot el primer acte passa l'any 92.
3: Per això
1: llavors, és això, si donàvem un toc de modernitat, també hi ha
0: perds aquesta essència
1: del 92. Sí. Evidentment, hi ha alguna frase que potser no estem tan d'acord avui en dia, però és el que venim a dir, que nosaltres no venim ni fer-ho millor, ni pitjor, exacte, ni canviar les coses, sinó és fer un homenatge a aquest espectacle, sí, que va fer de Goll de Gom en el seu moment, i ara el que volem és que la gent segueixi i revisqui aquest viatge, sí, emocional que és Cop de Rock.
0: Sí, sí.
2: Clar, també tenint en compte del context d'on ve.
0: Sí, i tothom surt emocionat, de veritat, eh?
2: Sí, ens tothom. Hem d'esperar, hem de venir amb clínics, per tant, a veure.
0: Exacte, amb clínics, amb molta energia,
2: val,
0: i amb veu per cantar, clar, també, si voleu.
2: I el públic cantava, perquè, clar, són cançons que
3: tothom
2: majoritàriament tothom se les sap.
3: De principi a final, diré.
0: Se les sap més que nosaltres.
2: I el públic cantava a sobre, a Vic,
1: no,
2: per exemple.
0: A veure,
2: clar, hi ha un cert respecte.
0: No deixem,
2: no estem en concert. Sí, sí,
0: clar, no, deixem de banda que al final és una obra de teatre i hi ha un respecte, no? Al final, el públic català té aquest respecte, no?, d'escoltar mentre estem interpretant, estem explicant la història.
1: Sí, però al final del segon acte, no dic cantar, però a la que s'aixeca una persona, sí, ja la platea en general... A Vic ens va passar.
0: Exacte.
1: De que s'aixecaven dues, tres persones començant a cantar... I tota la platea... Ai, què està passant?
0: Sí, sí.
3: Clar, clar.
0: Sí,
3: segur que hi ha gent fent playback, eh?
1: Segur.
3: O sigui, jo no podia evitar anar
2: gesticulant les lletres de les cançons.
1: Sí, sí.
0: I si no, amb un somriure, no? Estàs allà, sí, estàs anar cantant
1: tampoc
0: per dins.
1: Tampoc tenim massa temps d'identificar totes aquestes coses.
0: Bueno, nosaltres estem concentrats.
1: El públic, però estem segures que passa.
2: Ja us ho direm.
3: És que clar, són temes que jo crec que toquen, no, la figura per alguna cosa o altra.
0: Sí, exactament.
2: I heu parlat amb els artistes, per exemple, amb l'Exambusto, amb Sopa de Cabra, com viuen ells aquest musical?
0: Clar, van venir, alguns van venir. Van venir, crec, el de Gossos, si no m'equivoco, l'Atlàntida de Vic.
1: En Gerard Quintana.
0: Sí,
1: al cap i a la fi hem estat en contacte amb tots ells, perquè sense ells i sense el seu vistiplau i el de les editorials, no seríem on som.
2: Exacte.
1: Correcte.
0: El Doble Buble,
1: parlen
0: uns amics meus.
1: També.
0: I perquè hi ha una cançó de Clavat, que no sé si
2: sí,
0: ho sabeu,
2: també.
0: Clavat, o sigui, els Doble Buble van ser els pioners del pop rock català l'any 1975, abans de tots aquests grups de Pets, sí, sí, Sau, tot abans. Sí, sí, i són justament, és una banda osonenca, i van crear un dels temes, un dels hits, que va ser el Clavat, i està a dins de l'obra de Cop de Rock.

0: imagino que també sentiu una responsabilitat d'interpretar cançons tan mítiques i fins i tot davant dels seus artistes originals.
1: Exactament. Tenim un gran repte, bueno, i també davant de Goll de Gom i tots Clar. Els intèrprets originals, no? Per exemple, en el meu cas, la Mariona Castillo, aquí la vull saludar, que l'admiro moltíssim. Bueno, però ho fem amb una il·lusió, amb un respecte, amb una disciplina, al final, amb les nostres formacions i els nostres estils interpretatius, no? Al final, és el que deia la Júlia, nosaltres estem fent un cop de rock des de la nostra essència, la meva Lluna és des de la meva essència, la Júlia és des de la seva essència, de pare es diu igual.
2: És igual, és que
1: es diu
2: està
1: Júlia.
2: Tot connectat.
1: Està tot connectat.
0: Molt bé, doncs clar que sí.
1: Sí, sí.
0: Quina millor manera de fer-los aquesta...
3: honorar.
0: Això,
3: al final.
2: Correcte.
0: I honorar d'aquesta manera, representar.
2: Els artistes que ho van fer originalment, molts d'ells vindran a
1: sí,
2: veure'ns al Coliseum, no? I jo vaig estar també en contacte amb l'Ona Pla, que va ser la que va fer el personatge de Júlia en el seu moment, sí, també fent-li algunes preguntes.
0: Val, molt bé. Clar que sí, t'hagués passant aquest

0: ratlleu.
1: Sí, he de dir que el cop de rock original, crec que va ser la funció 100 o cap al final, sí, sí, van cantar els grups originals en escena.
2: Ostres!
3: Gavaldà,
1: no sé exactament, perquè òbviament no, sí, jo no ho vaig veure, però em faria moltíssima il·lusió, ja els crido, que si volen venir.
3: El dia que fem 100 funcions,
1: però clar, en fem 5, llavors no es donarà temps, però yeah, seria increïble poder compartir escenari amb tots ells.
2: I, home,
1: sí, perquè al final és gràcies a ells que tenim aquestes cançons i aquests hits.
2: Hi hauria cua, al teatre, ja us ho dic ara.
1: Seria increïble.
2: Si això passa. Sí.
1: Vull dir,
2: doncs ara per seguir amb aquest fil musical, no, d'aquesta entrevista d'avui del programa, us farem escoltar unes cançons que van recomanar les convidades de l'últim programa de la temporada passada.
1: Perfecte.
2: Perquè fem una cadena de recomanacions musicals, no? Així us coneixem una mica més, perquè saber els gustos musicals diu molt, de la persona que tens al davant. Llavors ara escoltareu el que van recomanar l'Alicia Reyero, l'Enric Nolla, la Dailin Valdivieso i la Lola Armadàs, que formaven part de tot aquest projecte d'Aterratge en Cultura, que es fa quan comença l'estiu, i ho escoltareu i després vosaltres us tocarà recomanar un tema.

0: Doncs aquestes recomanacions musicals que ens van fer les darreres convidades eren Guided by Angels, de Amy Landers-Sniffers, la primera. La segona era d'una artista alemanya que es diu Hildegard Neff, i era Ich bin den Weiten. Després hem sentit una mica de salsa amb aquest O que serà, de Willy Colón. I ara això últim que sentim és Balancer, del Daniel Lumbreras, que és un artista que compon amb un idioma inventat.
1: Oh, sí, sí, hi ha hagut molts idiomes aquí que no havien sonat mai, com l'inventat, que té sentit, i l'alemany, que tampoc ens havien recomanat cap cançó en alemany. Oh, com us ha sonat quedat a vosaltres?
2: A mi la segona m'ha encantat, sí, ja m'he apuntat l'artista.
1: Què sona a vosaltres dels vostres auriculars?
3: Clar, jo, bueno, estava pensant quin artista, al final tinc uns gustos molt diversos, però en aquest cas triaria la de Camins, però potser la versió més actualitzada. Has triat la mateixa,
2: no,
3: Júlia?
2: No,
3: ah,
2: no,
3: vale,
2: no,
3: vale,
2: no.
3: Fet, no, no. Així. No, no. A la versió que han fet actualment Sopa de Cabra amb Su, de Camins.
1: Sí, molt bé, molt bé. Fent referència per una mica a aquest pop de rock.
0: Exacte, aire renovat.
3: Exacte, una mica de...
0: Per aquí, Júlia.
2: Doncs jo és que sóc fanàtica de la música clàssica, música hardstyle, ara rock català, però també per al moment en què em trobo recomanaré una cançó de Lax and Busto, que molt no bé. Sona al musical, he de dir, mira. No hi sona, però és preciosa, es diu Començar, i parla, com el seu títol indica, doncs, de tornar a començar quan només hi ha cendra i com es rebrota a partir de la cendra.
3: Bonic, molt bonic.
0: Perfecte, ens apuntem tot. Elisabet Molet, Júlia Cervera Marçó, moltíssimes gràcies per aquesta estona i per venir.
3: A vosaltres.
2: A vosaltres. Gràcies.
1: I, oients, teniu temps de gaudir de Cop de Rock al Teatre Coliseum del 3 al 6 de setembre. Apunteu-ho bé.
4: Estàs escoltant Rèplica. Tota l'actualitat de les arts escèniques amb Ben Molina i Sara Vinyals.
1: Potser sí que s'acaben les vacances per molts, però això no vol dir que acabin els festivals, no patiu. Aquí a Rèplica sempre ens queden provisions. Per això avui és el torn d'un festival que ens va acollir d'allò més bé l'any passat, quan vam decidir anar-lo a cobrir des de dins, el FIT de Tarragona.
0: És que ens encanta i no podem dissimular, i aquest any a més celebra la seva 13a edició, i aquí no serem supersticioses, perquè posaríem la mà al foc que aquest espai de trobada entre públic i professionals del sector seguirà sent referent de les noves dramatúrgies.
1: Exacte, perquè les que no el teniu del tot ubicat, heu de saber que durant aquests dies de festival, que aquest any va del 2 al 6 de setembre, Tarragona es converteix en un gran escenari. Des de l'església de Sant Miquel del Pla fins al Passeig de les Palmeres, passant per altres espais com el Teatre Magatzem, la Canonja o la Casa Canals, fins i tot.
0: És que aquells carrers de Tarragona, que són superbonics, és un gust passejar per allà i anar buscant les sales on has d'anar a veure cada espectacle. Segur que les expertes ja us coneixeu més al FIT. Heu d'estar atentes perquè aquesta edició recupera companyies i artistes que han evolucionat juntament amb el festival, és a dir, una comunitat artística que fins i tot podríem considerar que ja forma part d'aquest univers FIT.
1: I parlem d'univers perquè el FIT és una experiència intensa. Jo la primera edició que hi vaig anar recordo sentir-me com en unes colònies de teatre, una mica. Allò que et vas trobant amb la mateixa gent, espectacle rere espectacle, de sobte els que estaven a l'escenari passen a estar al teu costat a platea, i tant artistes com públic es museu, sopeu i dineu plegats. I sí, és això que deies, de que és com una mica una gincama, que vas
0: total
1: buscant al teatre.
0: T'anava a dir això, has d'anar seguint, no? Com les pistes, sí, de ara total vaig aquí, ara vaig allà. I també hi ha aquell moment d'agafar l'autocar, no? Quan s'ha d'anar a algun teatre que queda una mica més a les afores, i aquí ja l'experiència colònies és més real que mai, però sí que realment és un privilegi poder veure tantes peces artístiques en tants pocs dies.
1: Ara bé, un dels moments més importants del FIT cada any acostuma a ser l'espectacle seleccionat per inaugurar el festival. Aquest any serà Bomba Va, de la Glòria Rivera, que sona així, mireu. Soy la...

0: Per sort, tot passa prou lluny. És que tot passa massa prou.
1: Hola, estimades, sóc la Glòria Rivera i estic molt contenta que Bon Babà arribi a Terres de Tarragona i ho faci dins del marc del Festival FIT. És un festival que m'estimo moltíssim. És la tercera vegada que formo part de la programació d'aquest festival i justament tenim l'honor d'inaugurar-lo. Actuar al Teatre Tarragona és sempre un plaer immens. I aquesta vegada m'acompanyen tres músics a l'escena, tres músics professionals, i amb ells enfrontem una mica la qüestió de la guerra o la festa. Què es pot celebrar, què no, fins on arriba en els límits de l'humor. Servidora personifica una Europa que ja no sap ni com posar-se, ni com col·locar-se davant dels grans problemes que l'envolten i que la paralitzen. I farem que en Bon Babà sigui una inauguració de traca i mocador.
2: La Glòria ara ens explicava que ella obrirà el Festival d'Arts Escèniques de Tarragona en el mateix Teatre Tarragona, però algú haurà de fer l'espectacle de cloenda, no? També. Doncs aquest anirà a càrrec de la companyia Pont Flotant i portarà el títol d'Adolescència Infantil Finita.
3: Escolta, Jesús, tu, a tu t'agradaria tornar a ser adolescent?
4: Tornar a ser adolescent avui en dia, crec que no.
3: Ja.
4: Però si fora tornar a la meva adolescència, encara que fora per uns instants, m'encantaria.
2: Ens ho explica en Jesús Muñoz.
5: Adolescència infinita, podrem veure a tres adults, en Javi Vega, en Joana, Alfonso i a mi, en Jesús Muñoz, intentant entendre el col·lectiu adolescent d'avui en dia, no? Intentant entendre també la nostra pròpia adolescència, que tot i que ens queda molt lluny, tenim records encara molt, molt vius, no? I pensem que és una etapa molt important, no? De revisitar, recordar, perquè ens farà entendre algunes de les coses que avui ens confonen fronten, no? Amb l'adolescència. És una funció amb molt d'humor, molta tendresa, moments molt emotius, molta hormona adolescent, música en directe. Jo crec que és una molt bona cloenda del FIT i amb moltes ganes de tornar a Tarragona i de fer un fin de festa com toca. I molt agraït, perquè crec que el FIT ens ha donat aquesta oportunitat de continuar amb aquesta relació amb el públic de Tarragona, que com deia ha sigut sempre un públic proper i molt especial.
2: I ara, per acabar de conèixer els últims detalls d'aquesta darrera edició del FIT, tenim al telèfon el seu director, en Joan Negrier, que ja porta una bona pila d'anys impulsant aquest festival. Hola, Joan, com estàs?
6: Bon dia, què tal, com esteu?
2: Molt bé, molt bé. Molt bé, encantades de poder parlar amb tu aquesta estoneta. Com estan anant els últims preparatius del FIT?
6: Doncs, bueno, com sempre, nervis d'última hora, però estic molt content de l'equip que tenim, que estan treballant superbé i la venda d'entrades també va molt i molt bé, per tant, esperem que la setmana que ve, doncs, tot segueixi igual.
2: Quines novetats tenim en aquesta edició? Què ens pots destacar que hagueu innovat respecte a l'any passat?
6: Bé, de novetats sempre hi ha espais nous que intentem, no?, obrir espais a la ciutat que la gent de Tarragona no conegui. I en aquest cas obrim, doncs, una església, per primera vegada, l'església de Sant Miquel del Pla, i el seminari, que és el claustre del seminari, que és un espai preciós. En aquest sentit, crec que són com les novetats que podem aportar aquest any al festival, perquè portem ja uns anys on la dinàmica és més o menys la mateixa, la gent es reserva aquests 4 dies per poder estar a full al festival, matí, tarda i nit, i a més ja portem un parell d'anys també que sortim de Tarragona, anem aquest any a la Canonja i a Vilaseca, municipis FIT que els diem, que també estan, doncs això, no?, sumat a la vida i a la programació del festival.
2: Clar, que xulo. Què creus que és el que fa únic el FIT de Tarragona?
6: Uf, quina pregunta més complicada de respondre. El que el fa únic suposo que és aquest compendi de coses que us acabo de dir, no? Que vull dir, hi ha una programació, hi ha formació, hi ha un sopar FIT que crec que això és el que li dona també com el tret distintiu d'altres festivals, que no? Entre una funció i una altra organitzem un sopar amb gastronomia local i restauradors de Tarragona, i on tothom, públic, programadors, companyia, companyies, organització, voluntaris, tothom sopem junts i creem una família i, a més, creem un espai de reunió i d'opinió. Allà la gent que no es coneix comencen a debatre sobre allò que acaben de veure o allò que van veure el dia anterior, i és molt xulo perquè crec que és com l'objectiu del festival, no? Alimentar aquest sentit crític i aquesta capacitat d'anàlisi, no? D'un espectacle o sobre allò que han viscut.
2: Clar, és molt important això, aquest concepte, aquesta sensació també de comunitat, però més enllà dels professionals, del sector, de la gent que estem una mica més a dins d'aquesta àrea, la rebuda del veïnat de Tarragona durant aquestes dates de festival és positiva? Quina és exactament?
6: Bueno, clar, què t'he de dir? Jo el que estic veient i el que ens arriba són coses meravelloses. Vull dir, la gent està supercontenta que aquests 4 dies Tarragona es transformi en un festival de teatre, que hi hagi vida a totes hores pel carrer, que hi hagi activitats, que hi hagi companyies itinerants, cada cop i volta, no? La gent que no és teatrera entri dintre d'un món de teatre i de les arts escèniques i anar també d'aquesta manera seduint nous espectadors que possiblement no aniria mai al teatre i que d'aquesta manera doncs aconseguim que vinguin, no? Per tant, doncs això, un altre objectiu complert.
7: Clar, totalment. I això que deies que poseu a disposició espais emblemàtics de Tarragona que potser no es poden visitar durant l'any, és una bona oportunitat de fer aquest turisme dintre de la ciutat, també.
6: Sí. Barregem això, no? Cultura i patrimoni, que Tarragona, com sabeu, en té moltíssim, i de cop i volta donar-li un ús del que el públic no està acostumat, no? Aquest espai agafa una dimensió espectacular.
7: Sí. Totalment. De fet, l'any passat, que vau posar a la Rambla de Tarragona tot de llits en aquella mena de performance que també impressiona, i t'ho trobes si vas caminant per allà.
2: I això de fer teatre dins d'una església a mi m'ha cridat molt l'atenció, t'haig de dir.
6: Sí, bueno, sempre intentem, no?, trobar aquest punt distintiu, aquesta mica de sorpresa. Sempre diem que el Festival de Tarragona és un festival que et sorprèn, perquè són propostes que no són convencionals, i aquesta suma d'espais nous o diferents encara fa que aquesta sorpresa sigui més gran. I, com deies tu, de cop i volta l'any passat, no?, aquells llits a la Rambla va estar, però a portada de diaris, a fotos d'Instagram, a un munt de xarxes, vull dir que va clar, perquè era una imatge molt espectacular i molt descontextualitzada, no?
7: Clar, totalment. I això que comentàvem ara de la comunitat, aquesta família que es crea, aquest any també destaqueu que hi haurà aquests artistes que han crescut una mica amb el festival, que la gent, el públic, els podrà tornar a veure.
6: Exacte. Aquest any el lema del FIT és el talent torna a casa. Hem volgut portar companyies que el públic del FIT va conèixer en aquest festival i que també és important que el públic vegi la seva evolució, i ha sigut com doncs la gran majoria de les propostes són de companyies, creadors o creadores que ja van passar pel FIT. Evidentment també n'hi ha un percentatge més petit de noves creadores i nous creadors, que com evidentment ha de ser, no?, perquè és un festival que també ha de donar a conèixer els nous creadors i les noves creadores, però en definitiva són companyies que la gent ja coneix, per tant serà, crec jo, una edició com molt entranyable, penso.
2: I en la vostra tasca de descentralitzar, no?, la cultura del centre de Barcelona, per exemple, de la gran ciutat, com diries que porteu, com aneu? Cada any és una passa més?
6: Bueno, jo crec que nosaltres la feina la fem, crec que es veu, perquè realment, no?, entre la Sala Torna durant tota la temporada i el FIT a l'estiu estem ocupant tota una programació anual d'arts escèniques fora de Barcelona, i que realment doncs la gent ho reconeix, les companyies volen venir, cada vegada hi ha més públic de fora, i crec que a nivell territorial, mal m'està dir-ho perquè sóc el director, però estem doncs omplint, crec que un forat que hi havia i que és molt important.
7: Clar que sí. I una altra cosa, que això ja ho diem nosaltres, que trobo que feu molt bé el fet de equiparar les diferents disciplines, que veiem una mica de teatre, de vegades titelles també, teatre més visual, circ. Aquest any també estarà així la programació?
6: Sí, absolutament. Vull dir, ja fa molts anys que hem tret l'etiqueta de cada una de les funcions. Abans posàvem teatre, dansa, música, i ja fa molts anys que no ho posem, perquè crec que les noves dramaturgies ho engloben absolutament tot. Tots els llenguatges escènics
8: i caben dintre d'una proposta contemporània, no? Hi ha teatre, hi ha sempre hi ha teatre físic, hi ha moviment, hi ha arts visuals, vull dir que hi és tot, i per tant, amb aquest eclecticisme fem tota la programació.
7: Totalment. A què creus que es deu que al llarg dels anys tot ha anat evolucionant i s'ha anat barrejant i enriquint entre totes les disciplines?
8: Bueno, jo crec que és per les ganes d'investigar, no? Com que ja diem sempre que està tot inventat, doncs costa molt ser innovador i, per tant, has d'arriscar-te cada vegada més, doncs, en aquest sentit, no? Com més barreja de coses hi hagi, més risc hi ha, perquè realment costa molt dominar-les totes, i llavors crec que és la definició del teatre contemporani.
7: Ara, per acabar, ja m'imagino que aquests dies esteu posant Tarragona a punt amb totes les cadires, tots els desplegaments que deuen haver-hi, no?
8: Bueno, sí, Tarragona, sí, està preciosa cada vegada més, és una ciutat meravellosa, i com deia, durant el festival hi ha una llum i una alegria i una felicitat que és el que dona sentit a la feina que fem. Jo crec que fem això per fer la gent una mica més feliç, i si ho aconseguim, doncs ja podem dormir tranquils. En aquest sentit, com deies tu, Tarragona es posa guapa i que tothom, sí, i que tothom vingui al festival aquest any, i com diu el lema d'enguany, posa't guapi pel fit.
7: Clar que sí. Es preveu bon temps aquests dies de festival?
8: No sé. Sí.
7: Que heu patit una mica últimament.
8: Clar, tot apunta que sí, però ja ho he vist abans d'ahir, aquest esclafit que vam tenir, que no estava previst en cap estació meteorològica, i de cop i volta va destrossar la ciutat. Per tant, ja no sé, no podem pensar res. Estem sempre en plans B preparats perquè per qualsevol cosa que pugui passar, però esperem que el temps ens respecti i ens deixi fer una 13a edició com es mereix.
2: Doncs nosaltres, que ho vam viure l'any passat des de dins, que tens aquelles ganes que no vols deixar de veure coses, que vas tot el dia amunt i avall, però és que et tira l'energia, vull dir, vas a tot.
7: Totalment, creuem dits perquè aquesta edició es mantingui en la línia i fins i tot segueixi creixent el fit, que té molta vida encara per endavant.
8: I tant, tant de bo, tant de bo.
2: Moltes gràcies, Joan.
8: A vosaltres, com sempre, pel recolzament. Que vagi molt bé.
7: Que vagi molt bé, ànims amb la preparació.
8: Adéu, gràcies.

0: I com sempre, aquí us fem la proposta completa. Així que si decidiu fer parada a Tarragona durant aquests dies de festival, us proposem un parell de locals que a nosaltres ens van agradar molt quan hi vam anar l'any passat i que són ideals per prendre alguna cosa entre funció i funció, recarregar piles, que això del fit és un no parar, realment.
1: Sí, i com no pares i has d'anar a veure moltes coses, què necessites? Un bon cafè, un bon te, alguna cosa que et doni energia. Per això la primera proposta que us portem la dediquem a doncs, aquesta parada obligatòria a mig matí, després de dinar, per prendre un bon cafè, que és on entra la Casa Quadrat, que és una cafeteria de cafè d'especialitat situada al carrer d'en Canyelles, al centre de Tarragona, allà a prop de tots els teatres de la ciutat. I atenció, que estem dient cafè d'especialitat, però no és un lloc d'expats, no és per gentrificar, tot el contrari, perquè a més és gent d'allà de Tarragona que han muntat aquest negoci, maquíssims, a més, quan hi vam anar, ens va encantar, superacollidor, és un local així petitó, però si està molt bé, vam estar molt a gust, jo recordo, tot era superbo. Llavors és aquest lloc perfecte per, si sou amants del cafè, doncs hi heu d'anar allà, perquè treballen de la mà del Rus, que és un torrador de la província de Tarragona, que aposta per aquests cafès d'especialitat, que és un cafè bo, que no està recremat, que no et destrossa l'estómac, que a mi això m'agrada.
0: S'agraeix, sí.
1: Home, i a part d'un cafè boníssim, també tenen bolleria artesana, entrepans d'autor, torrades, plats per acompanyar-ho tot, i si en lloc de cafè sou més d'infusions o de te, doncs també tenen una gran selecció. Però, atenció, si decidiu entaular-vos a fer un dinar o sopar, perquè els dijous, divendres i dissabte obren a la nit, que això està molt bé, doncs també tenen una molt bona selecció de vins per triar. Tenen de tot aquí. Sí. I us atendran en català, molt important, que això normalment cafè d'especialitat i que t'atenguin en català és una mica incompatible, però aquí...
0: Sembla un somni on es barregen associacions d'idees i aquí passa tot a la vegada.
1: Totalment, ja ho sabeu, quan aneu al FIT a Tarragona, passeu per Casa Quadrat. No vull tornar a casa.
0: La segona proposta està a la part alta de Tarragona, és a dir, al nucli històric de la ciutat, al carrer El Cos del Bou, i tenim La Treva, un lloc on anar a fer la pausa, com indica el seu propi nom. Ells mateixos es defineixen com a bar i cultura perquè tenen exposicions, música i activitats, i una filosofia, jo diria, molt de barri. A més, treballen en producte també de proximitat i cuina de mercat. Ja sabeu que en aquesta secció sempre ens interessa que el que us oferim sigui proper.
1: El quilòmetre zero.
0: Exacte.
1: Sempre.
0: I ojo, perquè tenen una pàgina web molt currada on expliquen la seva filosofia. Per exemple, llegeixo textualment una frase que em va fer il·lusió. Diu, aquí s'hi ve a ser-hi. Som al punt on el músic deixa l'instrument i el veí agafa la canya. Sense impostures. Punt i seguit. La cultura no és un esdeveniment, és el que passa a la barra mentre xerrem.
1: És que molta
0: molt
1: raó.
0: Sí.
1: Estic molt d'acord amb això.
0: Sí, hem de recuperar aquest tipus de bar, taverna, que seria una mica el que és La Treva, on hi trobem, doncs això, cerveses artesanes, vi de proximitat, vermut de la casa...
1: Sí, d'això d'allargar l'experiència cultural, no? Que no acaba quan acaba la funció, sinó que el que passa després també amb la beguda, les olivetes,
0: totalment,
1: també és molt important.
0: Aquella conversa, aquell neguit que t'ha deixat la funció, el treus aquí, a la barra. I pel que fa a les tapes, hi ha una mica de tot aquí, trobem les típiques quildes, hummus, entrepans, escalivada, ensaladilla, truita de patates, que diuen que és molt bona, i també la tenien en una mena d'eslògan.
1: Sí
0: que aquest ja el recupereu vosaltres a la pàgina web. I jo què sé, xampinyons amb rocafort, que a mi això també em va deixar amb ganes de tornar aquí. I si investigueu una mica, veureu que acullen tota mena de propostes culturals, és a dir, exposicions d'art i fotografia, música i sessions de vinils, projeccions de vídeos i documentals, o fins i tot activitats gastronòmiques.
1: No, corrobora que gastronomia i cultura van de la mà.
0: Totalment.
1: Sí, sempre.
0: I a més, jo diria que tenen una boníssima relació qualitat-preu, així que apunteu bé aquestes propostes, que els dies del Festival d'Arts Escèniques de Tarragona passen molt ràpid.
2: Estàs escoltant Rèplica. Tota l'actualitat de les arts escèniques amb Ben Molina i Sara Vinyals.

0: I ara arribem a aquell moment del programa on fem una mica d'agenda cultural pels propers dies perquè ja pugueu anar incorporant plans culturals a la vostra rutina. Us hem fet 5 cèntims al que serà el FIT a Tarragona aquest any, però també heu de saber que aquella mateixa setmana també s'inicia el festival Micròmetre, que m'agrada molt aquest nom. No el coneixia, us he de dir. I és un festival que té lloc a la població de Santa Susana, que ja porta 10 edicions a l'esquena i que enguany doncs, ens ofereix una programació que s'estén fins al 19 de setembre. Però aquesta primera setmana de setembre tenim programat, per exemple, el que per nosaltres és un must teatral, que és la peça de Els ocells,
1: home,
0: de la Calòrica.
1: S'ha de veure.
0: Essencialment això és una sàtira de la política actual, però és divertidíssim. Ja ho van estrenar fa uns anys, el 2018, però és que és tan bona que encara la segueixen girant i personalment és dels meus muntatges preferits de la Calòrica.
1: Per molts anys, eh? Els ocells.
0: Sempre, sempre. Ho van crear a partir del text clàssic dels ocells, d'Aristòfanes, i és que jo recomano molt fortament que no deixeu passar aquesta oportunitat que teniu de veure-la el 4 de setembre a les 9 del vespre a la Masia Mas de Dalt d'allà de Santa Susana. I aprofitem també aquí per dir-vos que el dia 5 hi haurà una festa a les 7 de la tarda per celebrar aquest 10è aniversari del festival Micròmetre, i jo crec que és molt bon pla per aquesta tornada, per entrar al setembre, no?, amb aquesta sensació de que l'estiu encara no s'ha acabat.
1: Ai, sí.

De fet, l'estiu encara no ha acabat i estem veient que tampoc acaben els festivals d'arts escèniques, perquè si aquesta primera setmana de setembre per localització no us encaixa anar ni a Tarragona ni a Santa Susana, teniu una tercera opció, que és anar a Manresa al Festivalet de Circ. Com us imaginareu, el nom no enganya, això és un festival de circ que va iniciar fa 8 anys dues professionals d'aquesta disciplina, l'Arrat i l'Arnau Serra, amb el suport també del Teatre Cursal de Manresa i l'Ajuntament d'aquest municipi. I aquí acullen propostes d'acrobàcia, equilibris, malabars, de companyies nacionals i també d'internacionals, enfocades sobretot tant a un públic familiar com també en un públic adult. Un exemple d'espectacle que hi trobareu aquí és La Ruta, de la companyia mig catalana i mig aragonesa que es fa dir Capicua. Aquí veurem cinc personatges que es troben per culpa d'una avaria d'un cotxe en una benzinera de la Ruta 66 i que hauran de conviure malgrat les seves diferències. Veurem una proposta visual inspirada en els anys 50 que ens parlarà de l'atzar, de les casualitats, de viatjar, de perseguir somnis, tot això a l'espai Anònima. Però també hi ha en cartellera artistes amb noms que potser us sonen, com són A un noia col·lectiva, la companyia Ella, la companyia Roseta Gelats, etc. I a banda dels espectacles, podeu fer una ullada al seu web també, perquè veureu que hi ha programats un munt de tallers i activitats perquè totes les edats puguin conèixer de més a prop aquesta disciplina del circ, que és fantàstica. Ja ho sabeu, aneu a descobrir talent i creativitat al Festivalet de Circ del 3 al 6 de setembre a Manresa.

0: pel que queda ben poc també és per la Fira Tàrrega, per la famosíssima, grandíssima, importantíssima Fira Tàrrega, ai, que és sí, aquest festival de teatre de carrer emblemàtic ja, que aquest any té lloc del 10 al 13 de setembre i nosaltres us fem doncs aquest friendly reminder perquè aneu mirant ja l'oferta d'espectacles, fent calendari, organitzant transports, perquè és un esdeveniment al que val molt la pena anar-hi. A més, el que és notícia aquest any és que hi ha 8 companyies a les Terres de Lleida programades a la Fira i aquí, ja ho sabeu, ja ho hem comprovat a la secció gastronomia, que el quilòmetre zero ens encanta.
1: Sí, semblem una cadena de supermercats que no diré el nom.
0: No.
1: Que... Però ja no para de dir-ho tampoc.
0: Sí. Doncs dins d'aquestes 8 companyies a les Terres de Lleida, per exemple, trobem 3 companyies a Cervera, com són, per exemple, Alea Teatre, amb l'espectacle itinerant Nua, que està inspirat en una deessa xinesa per imaginar un futur basat en el respecte. Després també hi ha la companyia Sound de Sacà, que és una companyia de teatre de carrer, que presenta l'Aralaila, una peça que fusiona percussió d'arrel amb música electrònica, cant, moviment, també és així itinerant pels carrers. I després també hi ha una tercera companyia d'allà de Cervera, que és Urko Machinen, amb la peça Volum 1, que també és itinerant i té un cotxe i una cigonya com a protagonistes i parlarà de nous horitzons a través de la migració de les espècies.
1: Tot plegat està més enfocat a un públic familiar i trobem les propostes de companyies lleidatanes com Apiquipala, amb Camins de Bosc, que és una instal·lació per la primera infància feta de peces de fusta del Pirineu. Ojo, és molt concret, això.
0: Sí.
1: I després tenim el Festuc Teatre, que presenta Inuit, que és la seva primera peça de teatre de carrer i és una experiència immersiva a l'entorn àrtic, que també sona bastant bé. Després, Chip Chap, que estrena Bola Bola Piu, també és una peça de carrer per la primera infància, amb 3 llenyataires com a protagonistes. En l'àrea més musical, abans us hem comentat que la Glòria Rivera serà el fit, però us fem saber que si no podeu veure aquesta artista de Guissona a Tarragona, teniu una nova oportunitat d'escoltar els seus couplets a Fira Tàrrega, que sempre va bé saber-ho. I finalment, en el camp de les arts visuals, la companyia Penique Productions ens ofereix la seva instal·lació entre la pell i la màscara. Aquí es transforma la funció original d'un espai molt gran per dotar-la d'una nova identitat. I el que fan és realment captivador, amb tot tipus de materials i colors per fer grans composicions plàstiques molt vibrants. Tot això i més passarà a Tàrrega, del 10 al 13 de setembre, i des de Rèplica us animem a ser-hi.

0: amb la nostra missió d'omplir-vos el calendari d'esdeveniments culturals, perquè després de la Fira Tàrrega és el torn del festival TNT, les sigles que corresponen a Terrassa Noves Tendències, que aquest any agrupa 18 artistes tan emergents com consolidats que presenten propostes aixoplugades en el lema d'enguany del festival, que és Prohibit no jugar, per reivindicar doncs, el joc com una manera d'imaginar altres mons, altres possibilitats. I aquest any, a més, hi haurà diverses propostes que ocuparan l'espai públic amb aquesta intenció d'apropar les arts escèniques a tothom i a públics que no estan tan acostumats a presenciar o experimentar arts escèniques. Per exemple, ho faran Pere Jou i Aurora Bausà amb La Luz del Lobo no Pesa, que us heu d'imaginar una instal·lació musical i lumínica. I després també tindrem QMS of Resistance, que és una performance coreogràfica i sonora del ballarí i coreògraf marroquí Mehdi Dahkan, que explora doncs, aquesta acció de respirar com un mitjà de resistència. Tema preus. En aquest festival les entrades van dels 4 als 15 euros amb moltes propostes gratuïtes, així que no teniu excusa per no deixar vos caurà per Terrassa al TNT. Des d'ara fins al 24 de setembre ja ens ocuparem d'anar-vos-ho recordant.
1: Rèplica. Les arts escèniques a ICAT.

0: aquesta foto final de Festes de la Maria Jaume, fantàstica, sí, ens indica que arriba el final del primer programa d'aquesta tercera temporada, sí, de Rèplica, i també el final de l'agost, de l'estiu.
1: De les vacances, podríem dir, i que ens, sí, toca tornar cap a casa, no?, com diu ella.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Abandonar els nostres viatgets de persones una mica benestants.
0: Total, tornar a llevar-se d'hora, sí, tornar a tenir horaris, en fi, però ha tornat Rèplica.
1: Sí, però nosaltres hi posem bona cara, perquè anem al platea, ens asseiem a una butaca i veiem una bona obra que ja sabeu que no necessitem gaire cosa més.
0: No.
1: Perquè la Sara Vinyals, jo, la Bet Molina i la Mariví, el control tècnic, tornem amb més funcions, entrevistes, curiositats, recomanacions, ja ho sabeu, cada dilluns aquí, a iCat.
0: I si no, sempre que vulgueu, ens podeu recuperar qualsevol dia, qualsevol hora, a la plataforma 3Cat. Ànims amb aquesta tornada.

0: les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. A ICAT, els migdies ens advem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous, de 2 a 3 de la tarda, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
1: Escoltes ICAT.

Què tal? Com esteu? Benvinguts i benvingudes al Delicatessen. Ja tenia ganes de veure-us. Tot i que no ens veiem, però sé que esteu aquí, perquè, entre altres coses, aquests dies algú ja per xarxes ha anat dient allò de ja teníem ganes de que tornessis. I a mi això em fa molt feliç, malgrat que això de que s'acabin les vacances no li agrada a ningú, però retrobar-nos és un al·licient, sens cap mena de dubte. Ja fa unes quantes temporades que comencem, doncs això, un nou any, una nova temporada aquí al Delicatessen amb aquest Last Goodbye de Jeff Buckley. És com una mena de tradició a la qual no em vull saltar i que enguany, doncs, perdura. Un Delicatessen no us explicaré massa coses perquè és que no canviarem absolutament res. Seguirem apostant per aquells artistes que ens posen la pell de gallina, per aquelles coses, en certa manera, que sempre van una mica al marge del que és, doncs, la cosa més popular o la cosa més mediàtica, la que té més reproduccions. Senzillament nosaltres ens deixem portar per artistes que treballen amb la sensibilitat i que fan coses realment diferents. I al marge d'això continuarem amb els concerts de Delicatessen. En tenim un parell abans d'acabar l'any, un d'ells molt i molt especial, ja us ho aniré explicant. I al marge, doncs, tot l'habitual. Si ens voleu seguir a través de les xarxes socials, no tenim xarxa com a tal de Delicatessen, però sí la meva personal, Albert Puiggròs, així escrit tot junt, i allà, doncs, us explico coses relacionades amb el món dels directes, sobretot ara que venen, doncs, uns quants festivals. Això no para mai, però que estarem al Mercat de Música Viva de Vic, vindrà la Mercè i a l'Altaveu de Sant Boi. Hi ha moltes coses interessants de les quals també us en parlarem. I avui el programa, doncs, una mica de Macedònia, perquè coses que he anat escoltant aquest estiu, allò de que un desconnecta però que sempre aprofita per escoltar música, i entre les coses que he escoltat més aquest estiu és, per exemple, aquesta cançó que avança el nou àlbum d'Hills.

No em pregunteu per què, però hi ha d'aquelles cançons que a un se li van enganxant al llarg de l'estiu, a base de fer quilòmetres i aquestes de Tornadelles. Ils, que feia molt de temps que no publicava coses noves i que ens ha sorprès amb aquest Cap in Hand. Més cosetes així interessants. Vam marxar de vacances amb els primers singles i ja s'ha publicat l'àlbum senceret. Estic parlant del nou treball dels sempre admiradíssims Lamb Chop.

El disc es diu Punching the Clown i la veritat és que apunta a boníssimes maneres. Jo no l'he pogut sentir sencer encara. Ara he vingut amb feina per fer moltes coses i de cara que vosaltres us n'estalvieu molta, diguem, i jo faci tota la tria prèvia, però apunta a boníssimes maneres. Lambchop amb el Kurt Wagner al davant, que per mi és un d'aquells personatges que sempre fa coses realment apassionants. Com també aquest altre, dedicat al blues des d'una perspectiva sempre molt particular. Es diu Jack Broadbent.

per qui l'hem pogut veure en alguns festivals, com el Black Music Festival ara fa uns anys, el Festival de Blues de Cerdanyola, que també comença ben aviat, i un tipus que no només fa blues, ja podeu veure el seu últim àlbum, que es diu Orchids, igual que aquesta cançó es tira cap a terrenys més de... potser d'americana.

Doncs una d'aquelles relíquies, realment, banda de la que feia molt de temps que no teníem notícies, de Coral, però amb un àlbum que és extraordinari. Insisteixo que, de mica en mica, avui estem fent com una mica de posada a punt o escalfament amb coses així, potser sense sentit, però que totes elles em semblen a mi meravelloses. Com ho és, per exemple, de meravellós aquest últim àlbum que ha publicat la Beth Orton? Ja us puc dir ara, ja sabeu que estic vinculadíssim al festival Feroe que vam iniciar l'any passat al Poble Espanyol, i enguany portarem a la Beth Orton. Per mi és un dels àlbums d'aquesta temporada, aquest Ground Above, em sembla una meravella. Feia molts anys que no venia Beth Orton, a més per aquí, i el fet de que vingui amb aquest àlbum a sota el braç em sembla brutal. Això serà el dia 13 de novembre al Poble Espanyol. Beth Orton.

Sembla que ha fet una brutalitat de disc, de debò, eh? The Ground Above, es diu, igual que aquesta cançó. Tot l'àlbum és una meravella. És d'aquelles coses que jo feia temps que no sentia i tinc unes ganes boges de veure en directe, i ja no us dic el privilegi de ser els responsables de portar-la fins a la ciutat de Barcelona, acompanyada, a més, de Sant Pol, en The Broken Bones i de Tijuana. Ja en parlarem un altre dia, però vaja, lo de Beth Orton és espectacular. I un altre disc que també, aquest porta una mica més de temps publicat, però a mi m'ha portat més temps arribar-lo a escoltar, és l'últim treball de la Courtney Barnett.

Creature of Habit, així es diu l'últim àlbum de la Courtney Barnett. Em sembla un d'aquells àlbums també que és meravellós. Porta més temps publicat, però és d'aquest 2026. Per cert, que ja us he dit al principi del programa que no canviarien gaires coses, per no dir gairebé res, i una de les coses que continuarem fent, malgrat que avui no us he fet cap presentació oficial, és allò de posar un disc del dia. I el disc del dia avui és per un senyor de Detroit, veterà, un home que té un petit estudi de gravació que es diu Will Hall, en el que justament li he posat el títol al seu últim àlbum, From the Will Hall, en el que continua fent música, diríem que la seva bola. És d'aquells tipus que li preocupa ben poc el fet que els discos arribin a ser número 1, número 2 o número 200. És d'aquells tipus que continua fent petites gires, però els àlbums són una meravella. Avui us presento en societat un veterà que alguns ja coneixereu, d'altres potser no. No passa res, es diu Marshall Crenshaw.

Marshall Crenshaw, que ha estat un tipus molt viatger, ell és nascut a Detroit, però s'ha passat mitja vida a Nova York, tot i que a mi a vegades em sona molt britànic, també allò que fa de l'escola, per exemple, d'un Nick Lowe, sense anar més lluny. Això es deia I Don't See You Loving Now, que és una de les cançons d'aquest nou treball que acaba de publicar, From the Hell Hole, així es diu aquesta mena de forat de l'infern on fa les seves pròpies cançons, un estudi casolà. De fet, a la fotografia de la portada es veu, jo diria que és una guitarra, que em falla molt la vista últimament, amb un taburet en el que hi ha un Revox. Ai, els més joves no saben el que és un Revox, un aparell, diguéssim, d'enregistrament de cinta oberta, absolutament analògic. Això, quan jo vaig començar a fer ràdio, n'hi havia, de Revox. En fi, l'edat no perdona.

No és quan algú s'allibera de tota la pressió és capaç de fer cançons tan brillants com aquesta, I Just Want to Celebrate. Estem parlant de Marshall Crenshaw i del seu últim àlbum que avui ha protagonitzat l'aparador del nostre Delicatessen. I en els últims minuts de programa d'avui, ja m'ho veia venir, que avui el temps em passaria molt de pressa, volia presentar-vos algunes coses catalanes, però no tindré temps de tot. A veure si n'entren un parell. La primera és aquest Gatos y Ratones, una cançó que han fet la Rita Pallés i la Lucía Fumero.

I han fet unes quantes coses les dues plegades. La Rita Pagès i la Lucía Fumero, el piano era de la Lucía, magnífic. I les veus, doncs, la més... no sé si dir-ho, que la més dolça potser és la de la Lucía, i la de la Rita és una veu com més... no em sortirà la descripció, però vaja, ho deixarem amb... estic buscant la paraula però no em surt, ja em sortirà. Evidentment no és la veu més aguda, eh? És la veu més greu, però vaja, buscava un altre qualificatiu però no m'ha sortit. Rita Pagès i Lucía Fumero, Gatos i Ratones. I acabarem amb Love of Lesbian. Ja sabeu que estaran a les festes de la Mercè dins de la programació que munta Estrella d'Am al Mediterrànament a la platja. Serà l'últim concert després de que van anar anunciant que feien últims, doncs l'últim crec que serà aquest, abans d'una aturada que faran i veurem noves aventures. Per exemple, Santi Balmes cantarà en català. Això es diu Ojalá, i amb això ens acomiadem. Love of Lesbian, acompanyats de la Judith Nederman. Com us dic sempre, sigueu molt exigents amb la bona música i tornem demà a la mateixa hora.

pilló. Voy a deixar-me portar. Avui som més de barricàries que munten la pari, traficant de versos sense intermediaris, ficant-li amor i alegria a este calvari. Pa tots en l'estarrat i prima més un santuari.

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: S'apagaren tantes veus.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és...
3: Quan el cel es torna negre.
2: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
3: Els veïns desemparats.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

Vols odiar-me, cari? Posa't a la cua i ompli el formulari. Benvinguts a este safari ple de mercenaris. Territori balneari d'eixos necessaris. Ha ressuscitat el fari, com està el pati? Corredor.

Si és mama, visc en un cap de setmana, faig el que em dóna la gana. No mossegues la mà de qui dóna de menjar, perquè m'aguantat ja més del que podem aguantar. Si vos colen la fal·làcia disfressat de llibertat, no vingueu plorant demà, que ja estàveu a avisar. Germà, estem de nou a l'ofici, hem tornat per bici, hem estat al cim i al precipici. Qüestionais des de l'inici,

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Enganyar-te, de la Ludwig Band. I pujo al metro de nit. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

Tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

bàndol. Tot el que et molesti jo aparto. Fem pas al costat, no diré fins que surt l'àlbum. A les 125 passem al Phantom. I se'm mira contra mi, on estàs tu? Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tot per dins, per fora només els tatus. He fet el que cal per demostrar.

Tria el bàndol. Tot el que et molesti jo ho aparto. Fem pas al costat, no dir res fins que surt l'àlbum. De les 125 passem al Phantom. I som millor contra mi, on estàs tu? Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tot per dins, per fora només els tatus. He fet el que cal per demostrar.